0: dijous al migdia.
1: Salvador Illa anuncia un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Per aconseguir-ho, la Generalitat buscarà aliances amb el sector privat. El president de la Generalitat ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades del sector d'economia.
0: L'escriptora Siri Husbet ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, el seu llibre més íntim sobre el dol i l'amor perdurable amb Paul Auster, mort fa 2 anys de càncer. L'escriptora ha criticat al Catalunya Nit la duresa del tractament mèdic que va rebre el seu marit. La població espanyola visita més sovint el metge de família, consumeix més medicaments i té més malalties cròniques registrades que no pas la població nascuda a l'estranger.
1: En contraposició, els immigrants fan servir menys l'atenció primària i les visites de seguiment, però sovint és per problemes amb l'idioma o pel desconeixement del sistema sanitari. Això fa que recorrin més els serveis d'urgència, són dades del Ministeri de Sanitat. Amb aquest resultat, la ministra Mònica García ha volgut trencar la brama que els immigrants col·lapsen al sistema sanitari.
2: Cuando estamos hablando del colapso de nuestro sistema sanitario, el colapso de nuestro sistema sanitario se debe a una baja inversión, se debe a los recortes y se deben a las privatizaciones. Esto es lo que está amenazando nuestro sistema nacional de salud.
1: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o de l'habitatge, amb el temps, podran empitjorar la salut dels immigrants.
0: Esports, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
0: Al torneig de tennis de Roland Garros aquest dilluns s'han disputat partits dels vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogier Aliassime, Berrettini i Arnaldi.

0: molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: No vaig als bars ni surto pràcticament de casa. Avui he sortit per venir aquí, però bueno, ara hi torno a ficar-m'hi.
3: Tens un túnel per entrar-hi?
2: Eh?
3: La sensació és que entres un túnel, no?, i t'amagues allà.
2: Pràcticament. Tinc un pàrquing una mica Batman.
4: Ja vas a sortir dins,
2: eh? Ja pujo a dalt per no trobar... I si em trobo veïns, cosa que espero no trobar-me'n gaire, ja ho passo
4: per
2: malament.
4: Per la tele.
5: Que bona,
1: l'anatge.
5: Tinc ganes de conèixer-la.
1: Disfrutarem avui amb l'anatge.
5: Que bé.
1: I el setrill. Sí. Hem de parlar del setrill.
5: No sé que estàs com un setrill.
4: Calleu, que arriba el jefe.
6: Déu vos guard.
7: I visca el batlle!

0: El setrill és un invent...
1: Català, Peyu, català, eh? No, no fotem, eh?
2: Ja diràs que és de Jaén, eh?
0: No.
2: Ja diràs...
1: Com diguis que és dels egipcis, me'n vaig.
0: No, no faré, no faré promoció de l'oli de Jaén com va fer en el seu dia Salvador Illa, tranquil.
3: Què, l'Illa fa promoció de l'oli
0: bueno,
3: de Jaén?
0: Bueno, va recomanar-lo en el discurs que va fer a la fira de l'oli de Jaén, que es va celebrar a Sabadell, que potser el problema inicial ja és que a Sabadell facin una fira de l'oli de Jaén.
3: Tenim aquestes cosetes.
0: Això ja, que em sembla bé, que Jaén facin oli, però si aquí tenim els nostres productors, has de promocionar d'aquí poder.
1: Una mica.
0: Passa que vivim en un món globalitzat.
1: Sí,
0: es deu promocionar tot a tot arreu. Vull dir que jo perquè no ho he buscat, però estic convençut que Jaén deuen fer la fira de l'embotidor de Vic.
1: Clar que sí.
3: Oh, i tant. De les que, de les... No és que et malfies de tot.
2: En català ho fan.
0: Ah, sí.
2: De fuet i embotit fuet de Vic.
0: I la pera de Lleida.
2: La pera de Lleida.
1: Segur, Peyu. Passa
2: i la poma de Girona.
1: No ens n'assabentem, però sí, això
3: no,
1: deu passar.
3: Perquè no us hi fixeu.
0: I el president d'Andalusia segur que ho recomana, ara me'n recordo. Com diu. Abans que no sé si és president ara, perquè aquell senyor del PP, el Juanma Castaño, es deia
4: Juanma Moreno.
0: Moreno, sí, senyor.
1: Juanma Moreno.
0: Com ho saps tu, això, Àlex?
4: Jo, perquè va fer allò de pintar-se la cara negra per la cavalgada.
3: Ai, sí.
4: I això em va quedar el
3: nom.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Aquell home, perquè jo no he tingut temps de buscar-ho, però estic segur que en algun discurs deu haver dit recomiendo con fermeza que son todo lo que esto de los productos catalanes.
1: Igual.
0: Igual.
1: Sí.
0: El aceite, la fruta, el fue. Coman fue català. De vi.
3: Qué talante,
0: Peyu. Los carquinyoli.
2: Això ho busques a YouTube i surt, Peyu. Tu poses Juanma Moreno aquest fuet.
0: El primer.
2: I el primer vídeo és ell, segur.
0: Bueno, tornem al setrill. Deia que és un invent.
1: Català!
0: És més antic que els catalans, Xuriguera. És originari del sud d'Europa, això sí. La paraula setrill, per cert, ve de l'àrab.
2: Què? Setrill o citrill?
0: Bueno, setrill.
1: Perdoneu,
3: què vol dir citrill?
0: Què dius?
1: Jo dic citrell.
0: Bueno, perquè...
3: Ai,
1: a l'Empordà diem citrell.
3: Revisem-ho, això de l'Empordà.
2: A l'Empordà ho diem començar a cremar tot.
0: Bueno, es diu setrill, amb B. Llavors hi ha les setrilleres, que això sí que ja porta uns problemes increïbles. He sentit unes... Citrilleres, setrilleres... La gent no sap com ho diu. Ho diuen fluixet i ràpid, però... Setrilleres! Acosta'm les setrilleres. Molt guarres, les setrilleres dels bars.
2: A mi el que m'emprenya és quan no pots distingir si el color de l'oli o del vinagre.
0: Sí, senyor.
2: Vull fots raig
0: sí. Bueno, i el vinagre, si no t'agrada, com és el meu cas, si t'equivoques, el vinagre no perdona, A la que tombes una mica el setrill,
2: ja
0: en mig segon has buidat un litre de vinagre.
2: Si
0: tira de cap a la manida del vinagre, no frena,
1: És així de simpàtica,
0: El diu que el va parir, hòstia. Collons de vinagre.
4: Sí, i tu, i l'arròs aquell que foten dins del cendrer?
0: Ah, l'arròs.
4: Allò em molesta a mi.
1: No, home, no, és per absorbir la humitat, saps? L'humitat de la sal, així es queda la sal més granul, baixa més bé la sal.
4: Però molts cops es queda només l'arròs i sembla com una maraca, no?
0: Sí, que és veritat.
1: I queda l'arròs d'un color negre.
3: Ai, calla, calla.
1: Preciós.
0: S'han de netejar les setrilles. Menys fulles de llorer, menys arròs i més catxessiet.
1: Sí, senyor. Bravo.
0: Carles Xuriguera, Pel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una boja coneguda. I coneguda a la ràdio, a la televisió, a la premsa i a la literatura. Una periodista i guionista que ens explica allò que no t'expliquen els contes, que ha publicat un curs de feminisme per microones i que formava part de la nostra competència i la seva. Ara també parla sobre l'última vegada que diu adéu i també ens explica el que està passant.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Natza Ferrer!

0: És còmode, això, eh?
1: Sí, eh?
0: Sí, sí, hòstia, de collons.
1: És tubet, és tubet.
0: Sí, sí.
1: Què has menjat per esmorzar, Natza?
0: Què he menjat per esmorzar? Mira, vull una magdalena i un cafè amb llet.
1: Magdalena i cafè amb llet?
0: Sí, no és sempre, eh? Una magdalena i un cafè amb llet.
1: Vas variant, ho tens estipulat o improvises?
0: En funció també molt del que tinc a casa. Jo surto poc, diguéssim, allò de dir em ve de gust, surto, no, em ve de gust i és el que tinc.
1: O sigui, esmorzes a casa, no vas al bar?
0: No, no, no, gens, al bar, soc no, molt poc de bars. No, gens. M'ha fet sempre enveja aquesta gent que té un bar i que, ei, posa'm el de sempre. Això m'ha fet enveja.
1: A mi em fan enveja els que s'hi tiren dues hores al bar, al dematí, que dic, hòstia, que no es treballa
0: jo,
1: o...
0: Jo podria fer-ho, que ja saps que treballar a mi no m'entusiasma. Per tant, jo podria estar dues hores, però prefereixo estar a casa, que estic molt més còmode.
1: Escolta, ara és que hem coincidit poc, tu i jo, treballant junts, sí, però hem coincidit a l'estar passant.
0: I tant, amb aquells seients que també eren còmodes com aquest.
1: Eren bales de palla en aquell... Bueno, no, però tu seies a la poltrona bona.
0: Sí, però era igual de còmode.
1: Hem coincidit poc i tinc la sensació que et coneixem poc. Jo et vaig descobrir la competència,
0: sí,
1: però de la teva vida abans de la competència...
0: Sí.
1: No tinc clar com hi vas arribar i crec que la gent tampoc té molt clar d'on surt la Natza Ferrer.
0: Hòstia, però si ara sóc molt gran jo per explicar de d'on surto.
1: No tan gran.
2: Ets molt jove.
0: No, sóc gran. No, sóc gran, del 72.
2: Clar, jove, per això ho sabíem. Per això ho sabíem, jove.
1: Tu vas estudiar periodisme.
0: Sí, per un error tècnic,
1: sí. Bueno, t'ho va proposar el teu pare, tinc entès.
0: M'ho va proposar el meu pare, exacte. Jo en realitat volia deixar d'estudiar quan vaig acabar l'institut i posar-me a treballar perquè volia marxar de casa ràpid.
1: Què haguessis sigut, si no? Ho tens clar, això? Hòstia, en una altra vida, què haguessis sigut, si no haguessis...
0: Jo volia ser directora de cinema.
1: Mira,
0: i, de fet, per això em vaig equivocar molt.
1: Però encara hi ets a temps,
0: clar,
1: també.
0: Sí, és possible que per edat encara hi sóc a temps.
2: Sí, dona.
0: Sí, per l'ESMA, no sé si...
1: Bueno, jo crec que hi ha directors de cinema a Hollywood que estan granadets ja,
0: Sí, sí. No, sí. Ho vaig provar, Vaig ficar-me en cinema quan era molt jove, ho vaig provar, però vaig trobar que l'ambient no era exactament el meu i segurament ho tenia idealitzat perquè jo mirava moltes pel·lis, però clar, una cosa és veure les pel·lis i l'altra fer-les. I llavors em vaig decantar per altres coses, però tot molt atzarós. O sigui, la meva idea sempre ha sigut poder viure sense treballar, no he tingut aquesta sort. I llavors he anat fent una mica el camí a la facultat, em va sortir la beca per fer ràdio i vaig començar a fer ràdio per casualitat, tot i que era un mitjà que m'interessava, però mai he sigut d'aquestes persones radiofòniques que diuen sempre jo de petit... Mai. Però no he tingut mai aquestes inquietuds perquè ja et dic, jo de petita volia ser rica, em va fallar tot el sistema i llavors vaig haver de fer coses.
2: Jo fins aquí igual que tu.
0: Sí? Sí.
2: Igual.
0: Hem triat camins una mica diferents, tu i jo.
2: Menys el de director de cinema, tot l'altre també.
0: Igual.
2: Volia ser ric.
0: Sí, doncs
2: no...
0: Escolta, amb aquest mocador podia ser-ne de director de cinema.
1: Sí, que és veritat.
0: Ara mateix
2: les ulleres,
0: et veig a cant. Sí, sí.
2: Val.
1: Sou menys germans, vosaltres, Xuriguera. Ells
2: sí,
1: són sis.
2: Sí, sí. Menys. No? Sí. Bastant
0: érem,
2: menys.
0: Érem sis.
1: Sis germans que... Bueno, trec el llibre ja, perquè
2: el
1: llibre de la Natza Ferrer, que
2: val molt la pena.
1: Fantàstic, l'última vegada que et dic adéu, on parles de l'experiència del teu germà, però a banda d'això també a mi m'ha impactat el tipus de família, que em queda molt allunyat del que va ser la meva, perquè vivien en un pis a Barcelona, els pares eren metges, no? I teníeu consulta dins a casa.
0: Consulta dins a casa, que aquella època era molt comú, també, sobretot en el cas dels pediatres, estava ple de metges amb aquestes especialitats que tenia la consulta a casa.
1: Però com es viu això, sent un nen petit que t'entri gent forània a casa constantment, que hi hagi una sala d'espera dins a casa, ho trobo, perquè jo quan venia l'home que venia enciclopèdies, ja em molestava, pensava, aquest senyor no hi ha de fer res a casa meva. Vull dir, imagina't, tota l'estona gent...
0: Sí, el que passa que neixes en aquest entorn, i pensa que jo, que sóc la petita de tots, ja neixo en un entorn a casa plena, clar, de gent tota l'estona.
1: Clar, clar, clar.
0: Els meus, que ja em semblen molts, no? I llavors
1: més
0: a sobre...
1: Més tots els altres.
0: Sí, però vull dir que en aquella casa sempre hi havia molta gent, que era una cosa que quan jo vaig, sobretot a l'adolescència, a mi em sobrava tothom, òbviament,
1: clar,
0: no?
1: Hòstia.
0: Però de petita ja ho vius amb aquesta cosa que saps perfectament que el pis està partit, que en aquella ala de la casa no hi has d'anar gaire perquè és el despatx i és on treballen els teus meus pares. Jo sempre tenia molta enveja de la gent que... Jo tenia enveja de la gent que tenia els pares separats. Això era una cosa que pensava que guai ha de
1: enveja,
0: ser, no?
1: Enveja curiosa,
0: allò, repartir. I després dels pares que treballaven fora de casa. Perquè, clar, jo no me'ls traia mai de sobre. És això era un cunyà.
1: Home, com a fill adolescent, sobretot, ha
0: sobretot,
1: de ser...
0: Sobretot, sí, sí, que arribes a casa i sempre hi són. Te'n vas, tornes i sempre hi són. No?
1: Aneu a treballar. No, no, ja hi som.
0: Ja, exacte, estan treballant.
1: Som aquí. Escolta, deia que et vam descobrir la competència. Tenim un missatge, ens han enviat un missatge de la competència d'aquest programa, que és la pròpia competència, si pots posar els, els cascos, sí, que així els sentiràs. La competència parlant per la competència.
3: Hola, Natza.
4: Hola.
3: Què te'n recordes de nosaltres?
4: Som els de la competència.
3: La competència de la competència de la competència.
4: Bueno, tu hi treballaves abans, a la competència, però ara hem vist que ets... Bueno, hem sentit que ets a la competència, justament.
3: Sí, i no, és que m'he buidat per dins. Doncs no t'hauràs buidat tant quan vas amb en Peyu i companyia.
4: Ai, quina gràcia, Natza. Què ens sent?
3: Aquí.
4: Natza.
3: No, no, no, no és en directe, és una gravació.
4: Ah, amb qui està?
3: Amb un home, el qual és notícia.
4: Sí o no?
3: No, no, Natza, t'estimem molt.
4: Molt.
3: Que...
4: I el Peyu també, eh?
3: I el Peyu també. Sí.
4: Vam anar amb les amigues, amb la Conchitín, la Pilarín, vam anar a veure les cabres del Peyu.
1: Bueno, podem tallar quan vulgueu,
4: bueno,
1: perquè...
4: I un gos que tenen.
1: Els hi vaig demanar un missatge breu i no ho van entendre.
4: Li dius, jau!
1: Vas marxar una mica per això, perquè era difícil fer-los callar, també?
4: Ah, molt bé.
0: Sí, també, també. A l'Angelines, a l'Angelines especialment. Però no, no, vaig marxar perquè eren tot homes. Estava farta, ja.
1: Ja està.
0: I havia el que més s'assemblava a una dona era l'Angelines. Ja, era bastant insuportable. No, era un, és un tema personal de cansament professional.
2: Professional, eh?
0: Sí, no, no, no, si bé, ho sabeu, clar, a mi m'agradaria que no tinguéssim aquesta bona relació com per poder fer safeig, però és que en realitat és que som molt amics, sí. I ells són molt pesats, i jo per això els he deixat, però som molt amics.
1: És llavors un moment de valentia per això també, perquè fuges d'un programa d'èxit.
0: Totalment, sí, sí, sí.
1: No sé, aquell moment com el vius, una mica, perquè tenies alguna cosa emparaulada,
0: no,
1: o te'n vas al buit completament?
0: No, no, no, tenia una vida personal que necessitava viure-la d'una altra manera, necessitava una mica més de temps, però no tenia cap feina. El meu objectiu no era deixar la competència, perquè en aquell moment deixar la competència no hi havia cap feina millor que la competència. Diguéssim, llavors deixar-la per anar-me a un lloc pitjor és molt estúpid, i jo intento ser el mínim estúpida que puc. I per tant, no, no, era un tema molt personal meu de cansament. Penseu també que era molt dur jo ser l'única dona en aquell, sí, en aquell camp de naps.
2: Però tenies una veu pròpia molt important.
0: Això sí, però també era molt esgotador defensar-la cada dia, perquè era molt, molt... Jo em canso de les coses, em canso molt de les
2: com
0: en
2: feixades,
0: coses.
2: Com enfeixades, sí, eh?
1: Bueno,
2: sí,
1: aquí ens passa una mica tots, també.
0: Però és normal, també, sí. El que no és normal, el que no és normal ni anormal, però que hi ha gent que sí que aguanta molt més els llocs. O sigui, jo arriba un moment, en general, amb tot, que no necessito una cosa nova. Sóc aquari i necessito buscar...
1: No t'ha anat malament, des de llavors, doncs, tampoc.
0: No, no, m'ha anat molt bé, clar. M'ha anat molt bé, en realitat m'ha anat molt bé, i de fet ja ho veia que era una cosa com bastant necessària. També hi ha un moment a la feina que si no hi vas molt a gust amb aquest tipus de feina,
2: sí,
0: t'has de començar a plantejar que has de fer almenys una parada.
2: Sí, senyora.
1: Allà ja vas demostrar la teva ironia i aquest sentit de l'humor tan, tan peculiar. D'on el treus? Hi ha alguna cosa genètica? La identifiques amb algun familiar? O és de la... Quan t'adones que tens aquesta capacitat?
0: No en sóc conscient. Jo crec que sí, que és molt ferrer, això, de la part del meu pare. La meva iaia ja tenia molt sentit de l'humor, el meu pare també, però és molt familiar, però no me n'adono. Sí que me n'adono de petita, que ja em veig una mica diferent de la resta, sí, però no sóc conscient, i tampoc sóc conscient que això es pot explotar d'aquesta...
1: I en una família de metges, sí, hi ha humor negre amb els pacients, una mica? Ui, aquest no conto que vingui més.
0: És que era... En el nostre cas és més... Era pediatria.
1: Clar,
0: amb els nens...
1: L'humor negre és més complicat.
0: És més complicat. Sí, sí. Aquí el negre eren les caques, que estàvem dinant a casa, llavors sonava el telèfon i el meu pare o la meva mare preguntaven, i com fa les caques? I això passava sovint.
1: Hòstia.
0: Però no, humor negre amb les criatures és un pèl més difícil de fer-ne.
1: Deies que t'agrada poc treballar i, bueno, he sentit en alguna entrevista que has explicat que has tardat 4 anys a escriure aquest llibre, que al final perquè l'editorial et va dir tu, fotem-ho. I...
0: No, molts més. Però
1: més perquè, encara?
0: Molts més, sí, sí. Però no, però perquè el tenia al cap i no acabava de sortir-me, ni vaig ser jo qui vaig demanar a l'editorial que em posés una data. Ja saps que funcionem nosaltres a la nostra professió, funcionem molt per dates de lliurament.
1: Sí, que és veritat. La manera.
0: Si no hi són...
2: I ens la saltem, també.
0: Jo sóc poc, de saltar-me-les. Jo he sigut sempre amb això molt complidora. A mi em va... De fet, la meva editora, quan li vaig entregar el llibre a l'octubre, que és quan m'havia dit, em va dir, però si ja el tens tot, dic, home, em vas dir a l'octubre que el tingués.
2: Clar, doncs
0: vull
2: està.
0: Dir que jo amb això sí que sóc complidora. Però si no tinc data d'entrega, jo em dedico molt a la contemplació, llavors mentrestant estic contemplant.
1: Hi ha una cosa del llibre que m'ha agradat molt, que no és que estic, en el llibre no contemples ni divagues gaire, vas molt a l'idea,
0: sí,
1: vas molt al gra. Sí, és pam, pam, pam, això és així, és així i això.
0: Jo ho faig bastant en general a la vida i amb l'escriptura molt, m'irrita molt aquests, i com amb les pel·lícules que són llargues sense necessitat, les obres de teatre que són llargues sense necessitat.
1: Em vaig despertar i un aire de brisa que em recordava.
0: No puc suportar-ho. I la lectura que a mi m'agrada és la lectura que va molt al gra. Jo he llegit molta poesia, sóc molt amant de la poesia, llavors tot el que pugui sintetitzar i dir-ho amb menys.
1: Millor.
0: Sí, també un respecte pel temps de la gent, perquè jo el meu l'utilitzo per divagar, però la gent té coses a fer, llavors no l'entretinguis.
1: Aquesta cosa d'anar al dret, potser sí. És el que et dona també aquesta imatge de persona una mica seca i distant, de que les cantes directes... I...
0: Sí, però perquè jo trobo que tenim un funcionament vital molt absurd, no? Però tampoc és escollit. Jo sóc una persona que no sé per què no tinc molts fills. No m'he esforçat en tenir-los,
1: yeah.
0: Això és veritat, no m'he esforçat. O sigui, és una mica, en aquest món ja hem d'encaixar en molts llocs d'una manera molt forçada, hi ha d'haver un espai que pugui ser una mica tu.
2: A mi sempre m'has tractat bé.
0: Sempre.
1: Sí.
0: No, és que jo tracto bé la gent,
1: A mi també,
0: No.
2: Ja hem parlat de poesia, fins i tot. I de Rosalía de Castro.
0: També.
1: Mira.
0: També, imagina.
2: Imagina.
1: Quines trobades més rares fem.
2: I hem tingut converses, vull dir que...
0: Bueno, final... és que amb aquest parell ens vam conèixer quan tots érem molt més joves.
5: Érem molt més joves.
1: Sí, on
0: sí, perquè nosaltres vam coincidir a l'hora del pati a RAC1 amb l'Albert Tom, molt als inicis de...
1: Poder estem parlant massa de RAC1 ara ja, Sí que ja està bé, hi ha bona relació i tal, però poder ja estem poder massa ja. No sé. No, seguiu.
5: Any 2000.
0: Com va començar tot.
5: I fa 4 dies.
0: Sí.
5: Hòstia, sí. Estàs igual, tu, per això, Nats.
0: Tu no.
5: No.
2: És aquest filtre.
5: És això el que em fot ràbia, saps?
1: Ostres, potser ens faltaria una mica als catalans, això, de dir-nos les coses més a la cara, sense tants filtres.
0: Els catalans ens falten moltíssimes coses, no començaré a fer una llista perquè tots les tenim al cap, però sí, una mica menys de cursileria. Jo sóc molt, tinc una lluita personal contra la cursileria, que és un estat en el que actualment, no sé per què, impera molt, no sé si és una moda de mòbils o el què, però hi ha molta cursileria. Llavors jo lluito bastant en això, llavors sembla que jo digui les coses molt bruscament, però en realitat es diuen d'una manera molt cursi. No és que jo les digui tan bruscament.
1: És veritat.
0: Qui diu cursi diu que rinclona, que és una paraula més catalana i que
1: doncs deixa'm dir-te que l'esperança és zero, perquè
0: totalment,
1: jo vaig deixar les meves filles a l'escola al dematí i déu-n'hi-do, hi ha gent
0: no.
1: que deixen la canalla jo... que sembla que vagin a travessar l'Atlàntic.
0: Totalment, sí. No, jo això és insuper. Això jo et dic que no vaig als bars ni surto pràcticament de casa, avui he sortit per venir aquí, però bueno, ara hi torno a ficar-m'hi.
5: Tens un túnel per entrar-hi?
0: Eh?
5: La sensació és que entres un túnel, no?, i t'amagues allà.
0: Pràcticament, tinc un pàrquing una mica Batman,
1: Dins,
0: ja pujo a dalt per no trobar, i si em trobo veïns, cosa que espero no trobar-me'n gaire, ja ho passo malament.
1: Sí, però fas pinta de... És una mica un paper, t'exageres a tu mateixa. Jo crec que fas pinta de ser dins dels cercles íntims d'amics de les divertides.
0: Això sí. Això sí. I a més jo tinc un cercle molt íntim d'amics.
1: Que són tres.
0: Que són
2: dos
0: amics, perquè n'hi ha un que està malalt. no sabem si arribarà a final d'any. No, sí que és veritat, amb això sí. Sí, sí, és veritat que sí, home, al final aquest personatge el faig molt a fora. En aquest llibre jo he explicat moltes intimitats. Jo no he parlat mai pràcticament de mi ni de la meva vida, ni ho continuaré fent, diguéssim. Aquest capítol de la vida i aquesta situació sí que m'ha semblat que era interessant d'explicar perquè forma part de la vida de tota una generació, una epidèmia.
1: No ho hem explicat gaire, que és veritat, perquè jo he donat per fet que... Perquè ha sigut un èxit, quarta edició,
0: el llibre. Sí, sí, sí.
1: 10.000 exemplars venuts... El llibre parla bàsicament de la mort del teu germà, que tenia problemes amb les drogues, i de la perspectiva que té el germà, que no se'n parla mai, no? Que normalment es parla dels pares, com ho viuen...
0: Exacte, i del propi yonqui, diguéssim, però aquí és la visió d'una germana petita que veig, jo des que tinc consciència ja veig el meu germà enganxat a les drogues amb una dècada que van ser la dels 80-90, que va ser una epidèmia dels heroïnòmens molt brutal, no? I és una història que hem viscut tot una generació de molt a prop i de la qual ara se'n comença a parlar una mica, però que hem guardat molt cap endintre, entre altres coses perquè tenim molts traumes respecte a aquesta història.
1: Hi ha com dues etapes, no? La guerra civil, que els avis no n'han parlat mai, i els 80, que hi va haver tot el problema de les drogues, que també els pares no n'han parlat mai.
2: Era tot arreu, era tots els pobles de Catalunya.
0: Sí, a tot Catalunya.
2: Parles d'això i me venen molts noms al cap, d'arbúcies, de gent
0: totalment,
2: que ja no
0: hi ha. Totalment, i l'altre, fa poc, de fet, vaig estar amb el sud, que jo vaig més al sud, parlant amb gent de pobles i tal, i clar, explicaven la dificultat, encara més, amb un poble en el que tothom es coneixia i com s'intentava amagar aquella malaltia dient que tenien una altra cosa, no? Molt brutal, va ser una època molt brutal, i aquí, aprofitant que explico això, explico una mica més de la meva vida, però no sóc una persona que li agradi tampoc exhibir-se molt amb lo seu.
1: T'han arribat testimonis de gent arrel del llibre?
0: Contínuament, és al·lucinant. Jo sabia que era un tema del qual se n'havia parlat molt poc, sabia que era un tema que la literatura catalana des d'aquesta perspectiva no tenia res escrit, però és al·lucinant la quantitat de germans i germanes que m'estan escrivint cada dia donant-me les gràcies, la qual cosa jo he arribat a plorar d'emoció de la gent, com t'agraeix que hagis explicat, perquè és un llibre que parla molt de les emocions i moltes emocions de les quals costa molt parlar, i és la vivència de la vida de moltíssima gent, no? I això és molt, molt emocionant poder escriure tu el que molta gent sent, no?
1: Natza Ferrer, ara estàs a l'estat passant, també?
0: Sí.
1: Una etapa que, quina, també, què? Quan la deixarem, també?
0: Mira, no m'ho facis dir, jo espero que em deixi ell a mi.
1: Sí? Estàs còmoda?
0: Sí,
1: t'agrada presentar l'estat passant? Sí,
0: sí, estic còmoda perquè tu saps que la feina que ens comporta també fer l'estat passant, jo estic còmoda perquè treballo poc.
1: Clar, és fàcil, vas allà, et diuen una mica...
0: I m'ho passo molt bé, en general tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
1: M'ho imagino, jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
0: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
1: Una tensió, perquè els de vestuari estaven atabalats perquè jo venia amb la meva roba de casa.
0: Exacte,
1: tothom s'atabalava.
0: Amb aquelles samarretes. Llavors, per això, des de que tu has marxat, allò s'ha tranquil·litzat una mica. No. Estic molt còmode, la veritat és que m'ho passo bé. Sí que és veritat que això de la tele és una mica més emprenyador a nivell del...
4: Molt emprenyador.
0: Sí, és, la ràdio és molt més pràctica.
1: És més fàcil, és més fàcil.
0: Treballar.
1: Aquí ens fem complicar la vida, posar-hi càmeres, és un programa de ràdio, però ens hem atabalat també.
4: Sí. Jo faig veure que no les veig.
1: Sí.
0: És el millor, perquè si estàs pendent...
2: Com que no ens maquillem, això a mi em treu molt de pes de sobre.
1: Sí que és veritat.
4: No ens maquillem?
2: Hòstia, tu vas maquillat?
4: Sí.
2: No m'havia enterat.
4: Clar que ens maquillem.
1: Oita la Mercè, els llavis, que portes amb els seus aquests llavis.
4: La Mercè i jo sempre...
2: Ara hi ha un moment que m'he quedat mirant dient, hòstia, ens maquillem? Saps? Hòstia, no hi passo mai.
4: Clar que ens maquillem.
6: No, jo em pinto els morros i després li foto uns polpos al Xuri.
2: Uns què?
6: Els translúcids.
1: Natza, amb la Judit Martín coincidiu o no? Encara l'està passant? No,
0: no. Ha sigut el pitjor d'aquesta temporada.
1: La llàstima.
0: Sí, sí. Sí,
4: La Judit, la pitjor?
0: No,
1: que no coincideixen.
0: Ha sigut el pitjor que no coincidíssim amb la amb la Judit, perquè a més també aprofitàvem per veure'ns, i ara la Judit, que ja saps que s'ha fet estrella de cinema.
1: Home, i tant.
6: Sí.
0: Està dalt de tot, és molt difícil.
1: Ja no agafa el telèfon.
0: No agafa el telèfon, pràcticament no agafa el telèfon, i això em sap molt de greu perquè amb la Judit, amb el podcast aquell que feia
1: el nou paradigma
0: van crear una amistat molt interessant i la trobo a faltar, la veritat és que de fet estem plantejant-nos fer un especial per quedar.
1: A fer un nou paradigma
0: especial per poder veure'ns
1: per
0: una estona més llarga.
1: Sí. Molt bé.
2: Home, Feixà, després hi ha algú aquí.
5: Sí, home, voleu venir al festival? Veniu, ajuda. Ja us ho munto jo, eh?
2: Has d'ajudar aquí, Feixà.
1: Escolta,
0: ja parlarem.
1: Fa uns mesos també va ser una funció al Molino?
0: Sí.
1: T'hi veus aquí també o no?
0: Sí. De vedet?
6: Amb plomes o sense plomes?
1: No. Amb un espectacle xerrant, diguéssim.
0: Sí, de fet també estic pensant en fer alguna cosa una mica més llarga. M'ho vaig passar, vaig patir molt la prèvia, eh?
1: Sí?
0: Molt, sí. Això sí que he de dir que la vaig patir. És de les coses que em va posar més nerviosa. Però aquesta cosa que ens passa, que un cop ja ets a dalt de l'escenari,
1: no,
0: ja se me'n va anar tot. Però la prèvia, sí, la meva dona, no sé si em deixaria repetir-ho, perquè la prèvia la va patir molt.
1: Que marxi ella de vacances 15 dies i sí, tu prepares l'espectacle nou i ja està. I venim a veure el teatre també.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Nats, a una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de...
8: Vera!
1: La paraula d'avui és llucar. Llucar. Ah, llucar. So que fan les gallines, sobretot quan ponen els ous.
2: Tinc les gallines ben bé al costat de la meva habitació. Són el millor despertador. Cada dia a les 6 en punt es foten a llucar i em desperten.
1: Bé, llucar. Contractar un cotxe per utilitzar-lo temporalment i retornar-lo al seu propietari o a l'empresa que ofereix aquest servei.
5: Quan el Barça va guanyar la Lliga, vam agafar l'AVE cap a Madrid i allà vam llucar un cotxe per anar voltant pels carrers cridant Campeone! Campeone!
1: O C, llucar. Saber veure, copsar el sentit, l'essència, la qualitat d'alguna cosa. Saber copsar les coses amb intel·ligència.
9: M'ha deixat prenyada i ha cardat el cap amb tots els calés. La iaia ja el va llucar de seguida. Ja m'ho va dir que era un fill de puta.
1: A, B o C?
0: C.
9: Correcte!
10: Sí, senyora.
1: T'emportes a la llangonissa, llucar.
0: Em fa molta il·lusió.
1: La llangonissa?
0: Sí, sóc molt de llangonissa.
1: Doncs endavant, escolta.
0: Sí.
5: Ara però sortiràs poc de casa. Ja
1: està.
0: No es... El que em duri la llangonissa...
5: La llangonissa tancada a casa.
1: Avui dediquem el capítol al setrill.
2: Setrill,
9: a veure, hi ha els que tenen la forma clàssica, sí, no? La de sempre, que és que aquest és l'original,
1: sí.
9: I antigament eren de ceràmica i normalment el que era de vidre era el que estava reservat a les classes més benestants, no? I ja durant el segle XIX ja es va popularitzar i ja va ser de vidre tot arreu.
1: Uh-huh.
9: I després n'hi ha un que s'ha fet molt famós, que és el setrill antigoteig.
1: Ah, sí?
9: El coneixeu?
1: Aquest de vidre?
9: No? Sí.
2: L'Erlenmeyer. Sí. Erlenmeyer.
1: Hòstia, Erlenmeyer. Això em sona molt de química, quan feia batxillerat.
9: Sí.
1: Agafeu l'Erlenmeyer.
2: Sí, exactament. Aquell pot de vidre que era ample de baix i estret de dalt, que sonava un setrill.
1: Allò es diu Erlenmeyer.
2: Erlenmeyer.
5: Doncs a mi això va fer pensar en un central del Bayern de Múnich.
1: L'Erlenmeyer.
5: Pitxeu l'Erlenmeyer, tio, és molt
9: boníssim. Doncs el setrill aquest, que sembla un Erlenmeyer, que sembla una proveta d'aquestes de laboratori,
1: sí,
9: de dalt surt un broc corbat,
1: sí,
9: que és el que... Amb vidre també, i això ho va inventar un català.
1: Què dius?
2: Visca Catalunya!
5: Amb aquest va molt bé perquè no degota.
1: Sí, el dir-ne setrill antigoteig ja es donava perfecte.
5: Sí, però igual hi ha gent que no ho entén.
9: Clar. S'ha de subratllar tot una mica. L'inventa el 1971.
1: Us està mirant amb una cara a tots dos.
5: Fa 25 anys que els conec i són idiotes igual.
0: Això està bé. Almenys no sorpreneu per altres coses.
9: L'inventa el 1961 un dissenyador de Banyoles, que era en Rafael Marquina.
1: Rafael Marquina.
9: Un setrill que ha donat la volta al món perquè és que se n'han fet moltíssimes còpies.
1: Uh-huh.
9: Còpies que el dissenyador no n'ha rebut ni un sol ral.
1: Què dius ara?
9: No, perquè no el va patentar.
2: Nois,
9: patenteu, catalans!
2: Això és molt emprenyador, eh?
9: Ah, sí.
2: Saps que no sabria què patento jo?
9: Bueno, primer has d'inventar alguna cosa, Xuri.
2: Sí, el que invento jo.
5: No, res. Algo. Deixa estar, no, estem bé així com estem.
0: No sé, sí, sí, no ho empitjor.
5: No, no,
9: a veure, no es va porrar, però el Rafael Marquina, pel seu setrill antigoteig, li van donar la Creu Sant Jordi.
5: Mira, ah, era aquella il·lusió.
9: Sí, sí, el 2012.
5: Això és per lluir l'any, eh? Saps allò? Tó, soc Creu Sant Jordi, saps?
1: He cardat un setrill
9: ben
1: que no
9: de pobre,
1: gota.
9: Com una rata, però amb la Creu Sant Jordi, tu.
1: No et paguen res per la Creu de Sant Jordi?
9: Ah, això no ho sé.
1: No te l'han pas donat a donar-se?
0: No, no, no, però dec ser de les poques, no? Sí.
2: Potser és un... has de pagar, crec.
1: Ah, sí?
2: Que te la donin, sí.
0: Sí?
2: Ho has de demanar, en tot cas.
1: Bueno, en riu tant.
0: Ah, ho has de demanar o tu han de demanar per tu, perquè queda lleig que vagis tu demanar.
2: És com la Wikipedia, que no ho pots editar tu mateix, ho ha de fer algú altre per tu. Va. Li comentes i
1: però
2: llavors t'escriu.
1: Has de presentar candidatura o el trien ells?
2: Sembla, a mi no sembla que sí, perquè aquí són ells.
1: No, no mirat, ells no són l'Illa i els seus amics.
0: El govern de Torn.
1: Clar.
9: L'Illa
2: i la seva mare.
5: Deus trucar-hi, eh?
2: No guanyarem
5: trucar-hi, tu.
0: Nota que aquí no li han donat a ningú.
5: A ningú. No em donaríeu pas la Creu de Sant Jordi.
2: La Creu de Sant Jordi.
9: Què dius? Però ho porto d'amagat.
1: Què vol dir que ets Creu de Sant Jordi? No m'expliqueu això, Laia, per favor.
8: És com lo de... És com lo de Reus, si ho prefereixo no...
1: Explica, explica, explica.
8: Sí, tio.
9: Fica't en un jardinet,
8: no,
9: va.
8: Va, no us en recordeu, no, si no em coneixíeu. És la doble... Em vaig tallar els cabells d'aquesta manera i ja no se'm reconeix. Sí, sí, però no, em deia Laia Gluck en aquell moment. No, no, és la vida passada. No, no te'n recordes?
5: Tan jove
8: si ens coneixíem amb la Natza, no, no, no.
2: Què collons digueu?
5: Tan jove, fatal que està.
1: De veritat.
9: Què s'ha esmorzat avui, Laia?
8: Seríem el programa, ja després, després parlem, Natza.
0: Sí, sí, però sobretot, perquè... No, pensa que jo estic en un moment que tinc molt dèficit de memòria.
8: Ja t'he vist, t'has entrat i em miraves i dic, ai...
0: Ai, que
8: crec que no m'està reconeixent, no passa res, tranquil·la.
1: Però si té 15 anys no pot tenir la Creu de Sant Jordi.
8: No, tinc 15 anys, plou ja, en tinc 22.
1: De veritat que de bufar se li ha anat el cervell per la flauta.
8: Fiqueu vosaltres en aquest jardí.
0: Home, bufar això, bufar això que bufa, que és el dimoni, imagina't.
1: I lo bé que sona, és increïble.
0: Bueno.
8: Natza!
1: Oi, oi, oi.
8: Natza! Mira que m'emprenyo, sempre que feu comentaris així, jo no n'aprenc.
0: Segur que no, no, segur que en una altra vida ens hem estimat molt, però jo això que
1: toques. Bé, deixem-ho aquí.
8: Sempre que feu comentaris em segueixo indignant com el primer dia. Caig un nena i ficaria missatges per tot arreu.
0: Això és perquè ets jove, ja veuràs.
1: De les gralles que se senten pels llocs, no, és la que sona
0: millor. És la que sona millor, la
2: diferència. Quatre notes boniques.
8: No.
2: Però és que jo no diria ni que...
8: Monito de fèria, no, home, no.
1: No.
2: No diria ni que és una gralla, vull dir que és preciós.
8: No, aquest és el problema.
1: Bueno, em deixeu acomiadar el programa que fa estona que...
8: Sí que és una gralla, Xuri.
2: Què?
8: Sí que és una gralla, sona com una gralla.
1: Ja us ho barallau després dinant. Vinga. Natza Ferrer, gràcies per venir a seure una estona.
0: Gràcies, escolta quan vulgueu.
2: El merder que has fotut en un moment.
5: Molt bé que estàvem aquí.
1: Fort aplaudiment per ella.

0: està sonant, Arnau?
1: Això que sona és el guitarrista i cantant australià Kevin Borick, amb una cançó publicada l'any 1977, que no recordo com es diu, sí, aquí ho tinc, Going Somewhere.
0: Ah, molt bé.
1: Resulta que quan era petit, en Kevin feia concerts improvisats a casa seva, però quan era petit, petit, eh?
2: Molt petit.
1: Pocs anys, sí.
2: Li va caure un setrill al cap.
1: No. El setrill el feia servir com a imitació de la guitarra.
2: Què dius?
1: Bé, no tenien exactament un setrill, sinó que el setrill que feien servir allà era una llauna d'oli, però l'agafava i intentava com fer bromes que tocava la guitarra. I en una ocasió els seus pares van veure aquest lamentable espectacle al pati de casa seva i van decidir que potser era el moment de regalar-li una guitarra de veritat.
2: Home, sí.
1: I van fer ben fet perquè es va convertir en un dels grans guitarristes australians de la història.
2: Si veieu que el vostre fill toca el setrill, sí, té una mica d'impressió, una guitarreta, sí, per barata que sigui, sí, una guitarreta.
3: O això o pediatre.
2: Exacte. Escoltem Kevin Borick i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: la Pepper.
1: La Pepper.
0: Que és, sí, ah, sí, sí, que és un schnauzer de 9 anys i és d'en Rubén, veiem-la.
1: A veure, la Pepper.
2: Oh!
1: No m'hi estiraria aquest sofà ni que em paguessin. Quin fàstic.
0: Però per què? Per la punta? Què
1: no deixeu pujar els gossos al sofà. El gos ha de ser terra, el gos.
2: I el llit, i aquí no el posa el llit.
1: El llit se'l posa.
0: Cadascú es posa el gos on li cap.
2: Sí. Eh?
0: Vinga.
3: Quina frase.
0: La Pepper dorm tot el dia al sofà, on sigui, i només s'activa a l'hora de menjar.
1: Com en Xuriguera.
0: Sí,
3: igual.
0: Una mica.
3: Igual.
0: És de Sant Antoni de Calonge, però originalment és de Panamà. Va néixer allà i va viure-hi 4 anys.
1: Té la doble nacionalitat.
0: Té la doble nacionalitat.
3: Com en Xuriguera. Sí. Com en Xuriguera. Doncs justament anem al lloc on va néixer la Pepper. Allà s'hi engega una de les obres d'enginyeria més grans que hagi construït mai els humans.
1: Avui passegem el gos per Culebra, als Estats Units de Colòmbia, que són l'actual Panamà. Som a gener de 1882.
2: Paio.
1: Què?
2: Culebra?
1: Culebra.
2: Culebra existeix?
1: Existeix.
2: No vols dir culera?
1: No, culera no, culebra.
2: A culera?
1: Culebra.
2: No t'inventis els noms,
1: no m'invento res, Xuriguera. Culebra és un poblet muntanyós i rodejat de selva situat a l'interior de l'actual Panamà. I hem vingut perquè s'hi construirà una infraestructura que canviarà l'economia global. El Canal de Panamà. Canal de Panamà.
2: Sí, sí.
1: La tele d'allà es diu així o no?
0: El canal de Panamà.
2: Vols el canal?
1: El canal de Panamà. Sabeu què és el Canal de Panamà, no?
4: Sí, sí, la tele.
1: La tele d'allà.
4: Ho acabes de dir.
1: No, és un canal marítim que travessa el país i permet que els vaixells s'estalviïn fer milers de quilòmetres. I de passada, per què no dir-ho, permet que els empresaris guanyin molts més diners.
4: Que així és perquè els empresaris guanyin més diners. Pa'lante!
0: Tira, tira!
4: Endavant les atxes.
1: Home. La Pepper, la nostra gossa, està ben nerviosa. Una construcció tan faraònica és tot un repte. Del projecte se n'encarrega una constructora francesa que és qui ha guanyat la concessió.
2: Oh, ja és estrany que la concessió no l'hagi guanyat Ferrovial.
1: Mira, deu ser l'única, aquesta no. Aquesta
2: no li va tocar.
1: Aquesta no. Ai. Una obra així requereix molt finançament. L'amo de l'empresa, en Ferdinand de Lesseps...
2: És de la plaça Lesseps?
1: No, és el cognom. Es diu Ferdinand de Lesseps. Ah. És francès. Recorre centenars d'inversors privats francesos perquè cap banc... Es veu que no li deixa un duro, tu.
0: Ai, pobre.
1: No li deixen
0: I per què no li deixen diners?
1: Perquè saben que el pressupost que ha fet és de pa sucat amb oli. És molt més baix del que toca i saben que l'ha fet tan baix per guanyar el concurs, conscient que després haurà de demanar més diners per acabar l'obra com cal.
4: Quin puta!
1: Sí. N'hi ha que també ho fan ara, això, no. Finalment, en Ferdinand reuneix els diners necessaris i comencen les obres. Contracten milers de treballadors. Al començament n'hi ha 2.000.
2: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, 2.000 treballadors.
2: 2.000,
1: Però hi ha pics de feina que arriben a ser 20.000 treballadors.
2: 20.000?
1: 20.000 operaris.
4: Far de pagar nòmines, eh?
0: Sí, tu.
1: Bueno, aviam.
0: Què?
1: Nòmines. Els treballadors d'en Ferdinand estan mig esclavitzats. L'IRPF és molt relatiu,
4: vale,
1: en aquest cas.
4: Vale.
1: Contracta mà d'obra barata, provinent del Carib, i els hi paga una misèria.
5: Bé, és un projecte que es cobra poc, però et dona molta visibilitat.
1: Home,
5: no, també.
1: El canal de... Tu saps el currículum.
2: Home, on t'has treballat?
1: El canal de Panamà.
0: Home, això ven.
1: No t'ha de faltar feina mai més.
4: Ets periodista.
1: Tu ets en la porta, i també un nano a fer el Camp Nou, i te posa el currículum. Canal de Panamà... amb els ulls tancats.
0: Però ho tens al LinkedIn, això, no?
5: Exacte.
1: Sí.
5: Fas una publicació al LinkedIn i...
0: El LinkedIn?
2: És... És igual.
1: És horrorós. Els treballadors caribenys es passen el dia amb el pic i la pala a les mans i ni tan sols descansen de nit, perquè la pobra canalla ha de dormir a barracons que semblen més aptes per gallines que no pas per les persones.
0: Ai, la Pepper aquí no s'hi trobarà gust, eh?
1: Que sapigueu que no tots els treballadors són caribenys, eh? També n'hi ha de francesos. Mm. Bé, això sí, aquests estan molt més ben tractats, a diferència dels caribenys, que van bruts i vestits amb quatre aparracs. Els francesos, tu... com un pinzell.
2: Bueno, els francesos són gent molt elegant, eh?
4: I nets. Foten un olor, els francesos. Hòstia!
2: Els olores...
4: Jo un cop l'any em vaig a Ceret.
1: A olorar francès.
2: Són catalans, allà.
5: Bon dia.
2: Són catalans.
4: Allà a mi me parlen francès.
0: I què fan?
2: No són catalans, els de Ceret.
0: Fan olor de baguet?
4: No fa... Oh, la, els hi dic. M'encanten.
1: En fi.
0: És igual.
1: Mentre els treballadors caribenys s'hi esllomen de valent, els francesos no s'ajupen ni si els hi cau el llapis. Són enginyers i només dibuixen planos i donen ordres. De suar, no suen. A la Pepper se li estan entrevessant, eh?
2: Ja.
1: Anem a l'inici de les obres. Des de ben aviat que es demostra que en Ferdinand ha fet curt amb els pressupostos.
4: Ja es veia.
1: S'han entestat a fer el pas d'aigua, cavant un forat a terra. en comptes de construir una resclosa com li recomanen els enginyers.
0: I què és una resclosa?
1: Una resclosa, són murs de contenció que fan pujar i baixar el nivell de l'aigua.
0: Clar. I per què no els vol construir?
1: Perquè és imbècil. I perquè és un garrepa, o sigui, prefereix collar els caribenys que no pas fer cas als que hi entenen.
0: Vinga.
1: I ho acaba pagant car. Resulta que perforar la terra acaba sortint molt més car que construir les rescloses. Tot per culpa del terreno, tu.
2: Senyor Francesc, escolti, que jo treballo en el cantó de la muntanya, que hi ha unes roques que tu les piques i no, és que costa molt de treballar. Són molt dures, saps? No puc...
1: S'han de rebentar milions de roques enormes. És una feinada terrible.
3: Clar. Jo he de fer d'aquest francès imbècil?
1: Tu has de fer de l'imbècil, sí.
0: Per què?
1: Mira, l'he t'ha tocat.
2: Bé,
1: però pensa que fas molt bona olor, eh?
3: Oh, vine a olorar-me, Fel! Esclar que són dures les roques, sí. Imbècil! Piqueu amb una mica d'esma, hosti, i a veure si rebenten d'una vegada.
4: Senyor Francesc, doncs jo treballo una mica més endavant i allà ens passa el contrari. Fots un cop de pala i et cau mitja muntanya a sobre.
1: Com explica en Fel, hi ha una zona que és molt plujosa i el fang fa que sovint baixi mitja muntanya d'un sol cop de pala.
3: I des de quan això és un problema, nanos? Millor, acabarem abans. Home,
4: a veure, una mica el problema sí que és, perquè cada cop que fots un cop de pala baixa mitja muntanya i enterra 3 o 4 treballadors. Vull dir que...
1: Aquests ja no els has d'enterrar.
4: No.
1: Ja estan enterrats. Tenim al davant el primer gran problema de la construcció del canal de Panamà. Per culpa dels despreniments de terra s'estan morint molts treballadors.
3: A veure. Molts tampoc.
1: Home.
3: Algun, d'acord. Però molts, de cap de les maneres.
1: Escolti, s'estima que durant els anys que duren les obres...
3: Què?
1: Moren 2.000 treballadors per culpa de les esllavissades.
0: Ah, aquí. Ara,
3: quan som la humanitat?
1: La humanitat, molts, però a Panamà no eren tants, tampoc.
3: 2.000, bueno.
1: Heu de comptar 20 treballadors morts al mes, més o menys.
0: Ah, aquí.
3: Eren caribenys, vull dir que no sé... Tanta queixa.
1: Has d'esmorzar que t'està tremolant el xoriço quan esmorzes. De la por.
2: Bueno, és que jo no sé si torno l'endemà,
1: Ah, clar.
4: Home, què? No, és que... Res, que has dit... Estàs treballant i et tremola el xoriço, dit així. És molt lleig.
1: Bé, si aquests registres us espanten, encara hi ha un problema més gros. Més enllà de esllavissades, tempestes tropicals i el mateix perill que comporta la construcció, l'autèntica tortura pels treballadors del canal de Panamà són els mosquits.
4: Els mosquits. Oh, quin mosquits. Home, un mosquit és emprenyador, però prefereix una picada de mosquit que no pas que em caigui la muntanya
0: sobre. Són malparits.
1: Doncs depèn, Perquè si el mosquit té una cosa és que és l'animal més mortífer del món. Pica a discreció i escampa malalties a dojo. Som en territori tropical, així que hi ha mosquits infectant tothom per tot arreu. Haurem de protegir la Pepper. Oita'ls. Hosti, ho emprenyen,
2: Hosti, quants mosquits.
1: Tenen un gust de conna de pernil salat.
2: Hòstia.
1: Si et va parar a la boca,
2: Sí. No pots dormir, amb això.
0: No. Tenen gust de corna.
1: De corna de pernil salat.
4: Em foten unes picades de mi. Et creu un cop de puny o poc si tot que em piquis al cap?
1: L'arribada de mosquits comporta una epidèmia de malària i de febre groga. Dues malalties potencialment mortíferes, i més a l'època en què ens situem. Els hospitals s'omplen de treballadors infectats. Francesos, La majoria... es moren.
0: Hòstia, pobres francesos.
4: No em fotre pudor,
0: I els caribenys, què? No s'infecten?
1: Sí,
0: acostumats?
1: I tant que s'infecten, els caribenys. També es moren. L'únic que ells no els porten ni a l'hospital. Ells els deixen morir a qualsevol racó. I vinga. Vaja. Els morts s'acumulen. Contínuament arriben noves carretades d'obrers per substituir-los. Però això només serveix per incrementar les xifres de víctimes. L'escabatxina és tan gran que no endevinareu mai el total de morts. No sé si voleu fer la porra, us hi atreviu o no?
0: 2.000?
2: Fa cosa.
4: 5.000.
3: 3.000.
0: 5.000 són molts,
2: 10.000.
1: La malària.
0: 10.000, on vas?
4: Boig, 10.000.
1: La febre groga i la malària...
4: 10.000, diu aquest.
1: Causen...
0: A veure.
1: 20.000 morts...
0: Hosti!
1: Entre els treballadors del canal de Panamà.
2: Hosti, fa vergonya dir-ho, això.
1: Surta uns 6 morts cada dia. 7 al dia si sumem els de les esllavissades.
2: Ostres, quina feinada que deuen tenir els de recursos humans,
1: Sí, noi, sí. El més greu de tot és que, com us dèiem abans, els cossos dels treballadors morts sovint ni tan sols s'enterren. La majoria acaben enterrats en un marge i molts acaben colgats per la runa extreta de la muntanya.
4: Jo trobo molt lleig, això.
1: El què?
4: Tot això que has dit.
1: Deixar gent morta a l'obra.
4: Hòstia, per favor.
2: No em foteu bromes.
1: Conto que hagi passat mai aquí.
2: Foteu bromes.
4: N'he fet broma d'això?
2: És que
1: em vol respectar.
2: És patètic.
4: Em vol respectar. Bueno, no tinc ni estat de poc, és una història que va passar fa 1.000 anys.
2: No, 1.000 anys no.
1: No.
2: No fa tant.
4: 200.
1: 1888.
2: És igual. 20.000 morts, heu dit,
1: 20.000. Una bestiesa. Aquests, mira, hi ha cadàvers que s'utilitzen per fer negoci, també, que se'ls venen a les universitats dir? Perquè els alumnes facin pràctiques.
4: Això està bé.
1: Sí, noi. Ostres. I sabeu el millor de tot plegat? Doncs que resulta que tots aquests morts no acabaran servint per res, perquè quan es compleixen 9 anys de l'inici de les obres, la companyia d'en Ferdinand, el francès, s'arruïna i abandonen el projecte.
4: Perfecte.
0: Bravo, Arnau. Perfecte. Molt bé, ho has fet, això.
3: Jo no volia fer de francès. Perfecte. No vull tornar a fer mai més de francès.
1: El ridícul és enorme. El 15 de maig de 1800 1889, dia en què l'empresa comunica la fallida, es destapen els disbarats que s'han produït en els 9 anys que han durat les obres. Música d'investigació per relatar... Mireu, es descobreix que l'empresa ocultava les xifres de morts entre les seves files. Només informaven dels que morien a l'hospital. Curiosament, tots eren blancs.
4: Vaja.
1: Es descobreix que en l'ESEP subornava la premsa i així aconseguia que cap diari no publiqués les bestieses que hi passaven en aquelles obres.
2: Vaja.
1: I per acabar-ho de dubar, es descobreix que després de 9 anys de treball i 22.000 morts, encara falta per completar més d'un 70% de l'obra, tu.
0: Vaja.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Des d'aquell moment, les obres queden aturades durant 15 anys. Durant tot aquest temps, la maquinària queda exposada a la intempèrie. Trens, tractors, perforadores i excavadores queden abandonats a la selva fins al punt que moltes màquines acaben sent engolides per la vegetació. Oh. Ara això sí que m'ha sabut greu. Veure una excavadora allà arrovellada.
4: Sí. Pobret, una tristesa.
1: Ah, condés.
4: Ho haguessis tenir tu.
1: Sí. Anem a veure si ha sobreviscut la nostra gossa, la Pepper, a la construcció del canal de Panamà. Qui ho decidirà, això, Mercè?
0: M'has de salvar les Nauser, aquest, eh?
1: M'has de salvar les Nauser.
0: L'Enric, i d'on vens?
3: D'Igualada.
1: Enric d'Igualada, la vida d'un gos a les teves mans.
3: Ai, i les Nauser de la...
1: Quan es descobreix la vacuna contra la febre groga, la malaltia que més morts va provocar en el transcurs de la història que hem explicat? A. Encara no s'ha descobert. B. A la dècada dels 90. O C. A la dècada dels 30.
3: Vale, sí, a la dècada dels 30.
1: Als 30, la Pepper és...

0: No sabem gaire com ens ho hem fet, però afortunadament hem pogut tornar la Pepper de tornada a Sant Antoni de Calonge. Era tot un repte, perquè el més fàcil era que l'esclafés una roca que qualsevol mosquit amb mala bava li encomanés alguna merda. Però estigueu tranquils, perquè ja torna a ser a casa i d'allà no se'n mou, eh? Mai més no pensa posar les potes a la terra on va néixer.
1: Clar, clar, clar.
0: Mai més a Panamà, la Pepper.
1: Que s'estigui Sant Antoni.
0: Ara.
2: Així està millor.
1: Ara.
0: I ui, el telèfon, ja l'agafo.
3: Seran les ceps, aquest.
0: Un segon,
4: diguem qui és.
0: Ja l'agafo, un moment. Sí.
5: Ben?
0: Ei, mama, què?
5: Escolta, que te volia preguntar. Tu que estàs més per Barcelona, eh?
0: Jo, però si jo no hi vaig a Barcelona quasi bé ara.
5: Bueno, és igual, però coneixes gent important.
0: Ui, ja pots contar, jo no.
5: Això del trenc aquest de la línia orbital, què això?
0: Què de què?
5: A veure, què en saps d'això, tu?
0: El que vols que sàpiga, mama, doncs el mateix que saps tu, el que surt a les notícies, el que diuen.
5: Tu creus que han de fer un trenc nou, ara?
0: Es diu trenc, mama, sense la C aquesta que hi fiques al final.
5: El trenc es diu trenc.
0: No, tren, sense C.
5: Tota la vida se n'ha dit trenc.
0: Bueno.
5: Escolta, tu creus que han de fer un trenc nou si els que hi ha ara no funcionen?
0: Bueno, sí, mama, ja els arreglaran.
5: Un trenc que anirà de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró.
0: Bueno.
5: Qui vols que vagi a Mataró?
0: No ho sé, mama, gent, jo què sé.
5: Això s'ho fa a l'illa, eh? Perquè com que viu a la Roca, sí, saps? Es farà una estació allà a Granollers per poder anar a la platja amb trenc.
0: Què dius, mama? Si quan l'hagin acabat l'illa serà mort, ja.
5: Home, no, però si és del pressupost d'aquest any, no?
0: Sí, però va per fases, eh? Em sembla que s'acaba el 2041, falten 15 anys
5: encara. El 2041?
0: Sí.
5: Jo sí que seré morta.
0: Bueno, això sempre i quan l'Estat i Renfe compleixin els terminis.
5: Vull dir... Els terminis?
0: Sí, sí. Els terminis.
5: Què dèiem?
0: Mama? Mama?
5: Els terminis són de l'Estat de Creixer.
0: Mama.
5: Que és bo. Què dèiem?
0: Mama. Vols comentar alguna cosa més?
5: Ai, que em mereixo demà.
0: Mama. Mama, és que he de penjar jo, que tinc gent. He d'acabar el programa. Mama, penjo, eh?
2: Mama. Ai,
0: que la perdem. Mama? Bueno, adéu, mama. Adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a Telecinco que un govern monocolor servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratlla que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez és la portaveu dels socialistes.
3: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023. Que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
1: Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Passem ara a altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea.
1: El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xinès de libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme.
4: Els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. Fons policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de Badalona reclama una reforma legislativa per afrontar aquests casos de violència.
1: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà el papa Lleó XIV està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla destinat a accelerar la construcció de grans infraestructures.
4: El govern impulsarà una aliança amb el sector privat perquè obres que estan projectades a 20 anys vista puguin reduir la seva entrada en funcionament a un termini de 6 anys. Aquest mecanisme actuaria en projectes com el desdoblament de la C-16 al Berguedà, la C-55 o les estacions de la línia 9 del metro. Illa ho ha anunciat a l'obertura de les jornades anuals del Cercle d'Economia.
5: Obres estratègiques per la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
4: El govern reservarà 3.300 milions d'euros per a aquest mecanisme público-privat. D'altra banda, durant la seva intervenció al Cercle d'Economia, el president de la Generalitat ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen els socialistes i ha tornat a insinuar que hi ha en marxa una operació per derrocar els governs català i espanyol.
1: Esports, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
4: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals al play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepenyes en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
1: El torneig de tenis de Roland Garros aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions per a quarts d'Auger Aliassim, Berrettini i Arnaldi. I en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres, en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Keys.
4: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya femenina han anunciat que la

0: migdia.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
2: Cada dia a les 2.
1: I a partir de les 3,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
2: La tarda de Catalunya Ràdio.
3: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
4: Aquesta veu no és de ningú.
5: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
4: Quina història, mare de Déu.
2: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
3: La millor hora del dia.
6: Bravo per l'equip de la tarda.
4: És increïble.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Està vostè?
1: Saps que venen setmanes de grans esdeveniments històrics? Entre altres, visitar el Papa, per exemple. Que coincideix també amb els exàmens de selectivitat per accedir a la universitat. El que passa que des de fa dies s'està coent un altre esdeveniment, no està confirmat, ni molt menys. Simplement s'han posat algunes llavors i, de fet, en aquest programa van començar a posar-se algunes llavors perquè vam descobrir que teníem tot d'oients
0: molt fort,
1: que seguien la solució en directe des de Londres.
0: Em sembla tan fort.
1: I van començar a identificar-se entre ells mateixos. Ah, doncs jo també l'escolto des de Londres.
0: Molt fort, molt fort.
1: Però hi ha fins i tot una noia que va proposar fem una trobada d'oients a Londres. Molt bé. Però és que aquest cap de setmana,
0: què
1: hi ha un oient que també ens escolta des de Londres, que es diu Jordi.
0: Hola, Jordi, també un altre.
1: Es veu que s'ha trobat amb una altra persona...
0: Què?
1: ...en un esdeveniment al centre londinenc, que també escolta la solució.
0: Oh, no m'ho puc creure.
1: És a dir, dues persones en un esdeveniment al centre de Londres, no he demanat quin tipus d'esdeveniment era, dos catalans s'han trobat parlant de la solució.
0: Em sembla meravellós. Imagina't el pròxim EGM, a no sé quants oients a Lleida, no sé quants a Tarragona, Girona, Barcelona...
1: Increïble.
0: I a Londres, allà uns valors d'outliers, de sobte, 50.000 oients a Londres.
1: Increïble.
0: M'encantaria això.
1: Allà s'hauria de fer la trobada, diu el Jordi, de 12 a 1, perquè
0: clar, és una hora abans.
1: És una hora menys, però demana als oients de Londres que proposin llocs per poder-ho fer.
0: Mira, proposem trobada a Londres dels oients de la solució.
1: Increïble.
0: Tots aquells que ens estigueu escoltant des de Londres, ara mateix per vosaltres són les 12 i quasi 9 minuts del migdia, en el vostre cas i en el nostre cas. Ens podeu proposar llocs, parcs, cafeteries, pubs per trobar-vos en aquesta quedada de La Solució versió Londres.
1: Increïble, The Solution.
0: Ai, per favor, oh my god. Va, el control tècnic, el mestre, l'Albert Jodar, la Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. Avui és dilluns, La Solucionet es diu Estel Soler, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Home.
0: Com està vostè?
2: Però
0: al·lucinant,
2: bé.
0: Amb això de Londres.
2: Jo vaig viure a Londres. Tinc un amor especial a la ciutat.
0: On podríem quedar de Londres, amb els oients?
2: Jo vivia al sud, però clar, no sé si és el millor lloc per anar.
0: Pots anar sense cartera, no?
2: Vaig viure uns patiments allà, també.
1: On podríem quedar, diu.
2: Sí, jo crec que s'hi ha d'anar. Encara som a temps de fer l'últim programa de temporada.
0: Exacte, mira, que ens ho paguin. Que se li pagui. Anem a Londres, a la Torre de Londres.
2: Perquè estem fent companyia als que van a Londres a servir cafès, com va dir aquell, eh?
0: Exacte, els expats d'ells.
2: Exacte.
0: Però que factura, per sort, estan pagant allà, eh? Crec que estan pagant impostos a Londres. Jo almenys quan estava per aquelles terres pagava allà. Va, que avui us dic això dels impostos perquè avui portem una solució pràctica. Avui consultori sobre la declaració de la renda, ara mateix. Que cremin

0: línies. Estem en etapa de declaració de la renda. Teniu consultes, no sabeu com fer alguna cosa. 93-201-7474. Desgrava o no desgrava això? Què puc desgravar? El telèfon el puc desgravar si sóc autònom? No, si només truques a la teva jefa, sí, ara sí. Coles una trucada a la teva mare de 2 segons? Aleshores ja no, eh? No. Aquestes preguntes. 93-201-7474. Tindrem un dels millors experts, jo diria, de Catalunya, responent totes aquestes preguntes. El presento ja perquè està fent un vídeo i estem preciosos aquí.
1: Sí, perquè és l'expert del tema nacional de Catalunya.
0: Un aplaudiment molt fort per el millor gestor de Catalunya, David Bartrina. Molt bon dia! Com estàs, estimat?
1: Parla, David.
0: Ara has de parlar, per de fer el vídeo.
2: Doncs...
3: És que és youtuber i gestor alhora.
2: Se'm fa difícil fer-ho tot plegat, eh? La meva mare, que m'ha dit, grava un vídeo amb la Carot, dic, doncs ho farem ara.
3: Molt bé.
2: Bé, estem bé. Contents de baixar cap al cap i casal del país.
0: Molt fort, perquè avui en David Martínez podeu entrar al meu Instagram, @elisendacarot, que veureu que he fet un repost d'una cosa que ha posat el David, que diu, bueno, ja baixo, però un ramat de vaques s'ha interposat en els nostres destins. Com has fet per moure-les, David?
2: És així. Ha set arrencada a casa aquest dematí, preparat, ja veus que vaig ben...
0: Vas guapo.
2: M'he posat per baixar cap aquí baix, ben guapo, i m'he trobat les retencions típiques de muntanya, un grapat de vaques que havien decidit aturar-se al mig del camí. Però després d'una intercessió amb elles, hem fet petar la xerrada i al final, doncs, ja veus que hem arribat aquí.
0: I per això el tenim aquí, en David Bartrina. Ell és gestor administratiu de la gestoria Bartrina, Carbó i Associats. On són? Doncs si els voleu buscar, a Sant Joan de les Abadesses. No només treballen amb gent de Sant Joan de les Abadesses, treballen amb gent de Molins de Rei, per exemple. Membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, en David Bartrina, Bartrina, Carbó i Associats, a Sant Joan de les Abadesses. Farem una cosa, com que va tan empolainat avui, en David. David, pengem una foto teva a la foto del WhatsApp, no?
2: En sèrio?
0: Voleu veure quina cara fa en David Bartrina?
2: Un vergonyo i tot,
0: En David Martínez, si us hi fixeu, té cara. Pot ser un gestor enrotllat,
3: sí,
0: o pot ser un director de cine.
3: També.
0: Amb aquest look,
2: Té una cosa. No?
0: Camiseta de puntets.
3: Jo el veig més crític de cinema.
0: Voleu veure com és en David Bartrina? Doncs va, aprofiteu per fer les vostres consultes també a través del 677-387-19. Ens feu la vostra consulta respecte a la declaració de renda i, de pas, veureu el David Bartrina en acció. Què és? Començo per l'inici. Què és i per què es fa la declaració de renda, David?
2: Bé, doncs la renta, com diu la seva paraula, és un impost que grava, què? Doncs les rentes que percep una persona, tots aquells ingressos que tenim de qualsevol tipus, doncs el que fa l'Estat és que se'ns n'emporta una part. A través de què? Del famós article 31, que estic segur que tots coneixeu, que diu, todos contribuirán al sosteniment de las cargas del Estado.
0: Jo pensava que era Hacienda Somos Todos. Sí, és el resum,
2: també
0: no?
2: També li barregem, però com podeu veure és un tema universal. Tothom ha de contribuir, segons la seva capacitat econòmica, amb un sistema just, igual i progressiu, i sobretot que no tingui un caràcter confiscatori. Sobre això es munta tot el sistema tributari de l'Estat espanyol, on la renta és un dels impostos més coneguts, sí?
0: Que no és el que recapta més pasta, o sí?
2: Sí, jo diria que la renta el que fa és, a part de recaptar molta pasta, el ser tan universal a l'afectar tanta gent, probablement és l'impost més famós i més típic, no? Per altra banda, també és, moltes vegades dic jo, és dels més complexes que hi ha.
0: Perdona'm, David, abasta molta gent.
2: Sí.
0: Tothom està obligat a fer la renda?
2: Bé, la veritat és que tots hi entrem dintre aquesta gran bossa, no? El que passa que el que fa la llei és establir uns determinats quòrums, o sigui, estableix unes xifres a partir de les quals no estàs obligat a fer la renda. El que no vol dir que no paguis renda, És una gran diferència aquesta. Hi ha molta gent que es pensa que com que no ha de fer la renda, no paga impost, no paga res i senta. No és cert. Sí, pot ser que t'estiguin fent una retenció. Posem el cas que sempre expliquem, no? Si perceps menys de 22.000 euros...
0: Mira, espera't, tenim un cas. Santi, bon dia.
4: Hola, bon dia. Mira, ahir amb Ràdio Macuto, això que la gent va comentant, em van donar una informació i volia verificar, perquè
0: a veure.
4: Em sembla estrany. Una pensió de 950 euros al mes, una pensió absoluta, sense cap més tipus d'ingrés, s'ha de fer la declaració de renda?
0: Estem parlant de 11.400 euros anuals. Entenc que 12 pagues, eh?
4: No, són 14.
0: 14.
4: De 950 no arriba a 14.000 euros a l'any.
0: D'acord. En aquest cas estem sumant 13.300 euros anuals. Doncs mira, et responem en antena. Santi, gràcies per trucar-nos. Bonic. Una abraçada. Fins ara.
4: Gràcies.
2: Vinga, Santi, intentem fer-ho senzill. Si percebem una pensió, qualsevol tipus de rendiment inferior a 22.000 euros, com dèiem, no estaríem obligats a fer la renta. Però Ull, recordem que si a part de tenir la pensió tenim algun altre tipus de renta, atenció que llavors el límit baixa de 22.000 fins als 15.876 euros.
0: I per què això? Sempre,
2: perquè, de fet, el que preveu la pròpia normativa és la imperfecció del sistema. Què vol dir? Que si tu treballessis amb dues empreses al mateix temps, imagina que cobressis 10.000 euros de cadascuna, podria ser que efectes pràctics, com que perceps menys de 22.000 euros, es podria considerar que no has de fer renta. Però no és cert, perquè ells saben que quan tens dues empreses moltes vegades, alguna de les dues pot ser que t'hagi retingut
0: menys del que toca.
2: Del que toca, perquè cadascú forma, ho mira de forma independent. Per tant, algú que potser cobra 10.000 euros en un any no ha de pagar res a Hisenda. Però repeteixo, quan els assumem, què passa? La base puja i aleshores sí que estaries obligat a pagar. Per tant, diem-li que, senyor, és veritat que no estàs obligat a fer la renta pel que ens acaba de comentar, per la renta del treball, però deixa'm afegir que aquí cal tenir present altres elements. Pot ser que tingui una renta absoluta, que de fet les rendes absolutes que ens ha dit en realitat no tributen, però pot ser que tu tinguis, per exemple, dividends, o que tinguis un lloguer, o que tinguis una venda d'accions, i això sí que t'obligaria a fer la renta, no per la base de la renta del treball que perceps, o de la pensió, però sí per altres elements.
0: Perquè recordem, la renda no és el que cobrem nosaltres de la nostra feina, sinó tota la pasta que acabem recaptant, vingui de l'herència de la tieta Conxita, vingui dels pisos que tenim a no sé on, o vingui del nostre rendiment de treball. És independent l'origen, d'acord? Això queda clar. A veure, tenim una altra consulta, que ara de seguida anem a l'Albert, però abans t'he deixat penjat amb un tema que em deies, és dels impostos més complicats de recaptar, em deies, David.
2: Més que recaptar, és la seva normativa és tan àmplia. Jo sempre m'agrada recordar que, si mirem, sabeu que Hisenda cada any fa un manual, en teoria, un manual senzill. Mirava l'altre dia, aquest manual aquest any té més de 2.000 pàgines, per tant estareu d'acord amb mi que això mateix ja marca clarament, doncs una mica no, que no és tan senzill com ens volen fer veure.
3: Absolutament d'acord, de fet a principis de, no sé si va ser el mes d'abril, un usuari de Twitter, en aquest cas fora de Catalunya, va fer ell com unes instruccions i es va inventar un programari i va tenir un èxit absolut, cosa que demostra el que jo penso de fa temps, que és que és zero pedagògic fer la declaració en aquest país.
0: Perdona, zero. Nosaltres que som autònomes, com que ja tenim gestor que ens ajuda a fer els IVAs trimestrals, aleshores dius, bueno, et pago una mica més i em fas, si us plau, la renda, però si jo ho hagués de fer sola...
3: No, jo penso que qualsevol sistema, evidentment necessitem de gestors, però que qualsevol sistema que ens obliguen a fer-lo com a ciutadans hauria de ser absolutament pràctic i senzill. El que passa és que Espanya és un país on la gran majoria de polítics tenen professions que tenen a veure i possibles interessos com notaris, administradors, exgestors, etc. Per tant, jo hi veig un petit interès en complicar la mandanga i fer-nos passar pel tub.
0: A Pedro Sánchez vas, ja t'ho dic ara. Va, línies obertes. 93-207-474 677-3877-19. De seguida anem als whatsapps. Abans, però, l'Albert. A veure, Albert, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: A veure, quina és la teva pregunta, Albert?
5: Mira, la meva pregunta és la següent. A mi em van despedir mitjançant despediment procedent cap al juny de l'any passat. Llavors vaig cobrar una indemnització per despediment procedent, els 33 dies 24 mensualitats, i vaig pagar l'IRPF, em sembla, 1.600 euros d'aquesta liquidació. Però la pregunta és, i estic cobrant l'atur, la pregunta és, quan faig el borrador, jo diria que, bueno, em surt uns 3.000 a pagar. El sou era un sou una mica més del salari mínim, bueno, uns 1.400, una cosa així. Però em demanen 3.000 i pico euros. Jo diria que la indemnització per acomiadament està exempta d'IRPF.
0: D'acord, la pregunta
5: no
0: és...
5: No em trec l'aigua clara.
0: No em pengis, Albert. Et baixo el volum, però et vas responent en Bertrina i si et necessitem en algun moment puntual et torno a interpel·lar. A veure, David, què li diem a l'Albert?
2: Sí, l'Albert apunta bé, efectivament. Jo diria que... el que ha rebut com indemnització, efectivament, com que es basa directament amb el que detalla el propi Estatut dels Treballadors, la indemnització estaria exempt. Jo crec que el que li ha passat a l'Albert és el següent. Va estar uns mesos treballant perquè probablement el moment que l'indemnitzen, en aquell moment es rescindeix la relació laboral, però fins aquell moment havia tingut una renda del treball. Què passa? Just en el moment que l'acomiaden, llavors passa a cobrar de l'atur. I aquí és on crec que té el problema l'Albert, que probablement, que ho miri, però en el certificat dels ingressos que ha percebut en l'atur, els de l'atur no li han aplicat retenció.
3: Això és un clàssic, eh?
2: És un clàssic. És la imperfecció que deia jo abans.
0: Clar, tu veus allà, m'invento, eh? 800 euros o 900 euros i, ostres, perfecte, però clar, no t'han aplicat retenció o com a molt t'han aplicat un 2%, no? I després acabes palmant en la declaració de renda.
2: I recordem que llavors aportem una altra vegada aquell percentatge, o sigui, aquell import que sempre diem dels dos pagadors, 15.876, si el segon supera 1.500 euros, i crec que el que li ha passat a l'Albert precisament és això, dos pagadors, un dels quals probablement no li ha aplicat retenció.
0: Albert, com que et tenim aquí, és tan fàcil com que agafi
2: el certificat,
0: no?
2: O sigui, les dades d'Hisenda ho veurà, probablement l'INEM, on posa l'import que ha cobrat de l'INEM, no hi tindrà retenció, només Seguretat Social.
0: Podria ser això, Albert?
5: Sí, però són, clar, l'atur són... Són 6.000 euros, em sembla, són no arribar a 1.000 euros mensuals durant 6 o 7 mesos. I una clar, això que em vulguin cobrar 3.000, trobo moltes propostes.
0: Home, però pensa que hi ha la part del gener fins al juny, que tu sí que vas treballar normal, i possiblement el que hi hagi passat allà és que no t'hagin retingut a la teva exfeina el percentatge que et tocava, perquè això al final són, vull dir, són números comptats, eh? Saps què et vull dir, Albert? Mireu, xequegeu, i si tens algun dubte, WhatsApp al 677 38 77 19. Fins les dues som aquí amb tu, d'acord?
5: Merci.
0: Fins ara, guapo. Fins ara.
3: Sí, jo després, David, vull que ens diguis, tot i que jo sóc autònoma i tinc tots els espants del món, recordo aquells temps del Pistocè quan vaig ser assalariada, a sustos, i ho dic en castellà perquè em fa més riure, que podem tenir com assalariats, un és aquest de l'atur, no parlar amb recursos humans i no mirar bé els contractes, o les famoses ajudes de la pandèmia, tot aquest tipus d'ajudes a les natalitats, quines trampes hi ha darrere això. Però vull dir una cosa, insisteixo en la pedagogia. Sincerament, i podem tractar-ho de boja, jo crec que hauríem d'ensenyar als instituts un mínim de gestió de les nostres economies, ensenyar a llegir contractes als adolescents que estan a punt d'entrar al mercat laboral, i més amb el desastrós món laboral que hi ha ara mateix. O sigui, hem de ser ciutadans educats.
0: Bravo,
3: en això.
0: Bravo. I a més, mira, sempre dic que sí, i perdoneu-me la turra, els que sou oients habituals de La Solució, o que veníeu fins i tot de la tarda, eh? Després passen coses com... Què et paguen, fill? I et diu, 1.500 nets.
3: No.
0: Però com t'estan fixant un net? Si t'estan dient això, aleshores vol dir que el brut és 1.500 més un 2%. Per tant, et vindrà una hòstia de la declaració d'Hisenda fins a arribar al 20 i escaig. No pacteu sous mensuals en net, sinó brut anual, sempre.
3: Correcte.
0: Sempre, brut anual.
3: I un incís, els drets dels treballadors.
0: Ah, perdona, perquè després et diuen, no, quantes pagues? Ai, no ho sé. O collons, no és el mateix, 1.500... ja estàs fent net amb 12
3: Totalment.
0: Pagues que amb 15, com hi ha alguns convenis que són de 15, no és el mateix, eh? Són 3 mensualitzats més.
3: Fins on jo feia, quan jo feia batxillerat, només s'estudiava una mica això i una mica en viatge neoliberal a qui feia l'assignatura d'econòmiques, no? Però els drets dels treballadors no s'expliquen. També he vist moltes piulades que tenen bastant d'èxit de quan tu t'ets acomiadat, quants dies tens per revisar aquell contracte, si l'has de signar ràpid o no, i em sembla que com a ciutadans hem d'estar informats d'aquestes coses, perquè ens prenen el pèl, i a vegades quan ens despertem ja anem tard i ja no podem fer marxa enrere.
0: Però és una mica el pudor de, tampoc si no ho saps, tu en una carta de despido, que li deien abans, acomiadament, tu pots posar rebut no conforme. Però en el moment que tu poses no conforme, aleshores, en el futur pots demanar que t'ho arreglin. És ben bé això, David?
2: És exactament això. De fet, jo crec que estarem tots d'acord. Avui una mica ho fem, no? Es tracta de fer pedagogia d'aquests coneixements, que jo estic d'acord. Jo, en una etapa obligatòria escolar, hi hauria d'haver algunes hores on destinéssim a precisament a conèixer els elements essencials del que és el sistema tributari, tinguem present que és essencial per un país.
3: Totalment,
2: un país funciona gràcies al seu sistema tributari. Per tant, sí, i jo crec que es tracta això de que la gent vegi que és un món complex, no ens hem d'enganyar, jurisprudència, consultes, a més en el cas de l'Estat espanyol encara molt més perquè es continua això, les consultes, jurisprudència que va sortint, i això ens va matitzant les idees que teníem l'any anterior, no, potser no és la d'aquest, però sí que en a grans trets la gent, sí, jo crec que és necessari que la gent coneixi una mica més com funciona.
0: Perquè a més després evitem també cunyadades, patiments i ensurts, tipus, aquest any a mi a la renta m'han clavat, no és que t'ho hagin clavat ara, és que la resta de treballadors nosaltres potser, per compte aliè, els hi han anat traient mensualment. Uh-huh. L'altra cosa és que discutim que et gravin o que et descontin un 40% del sou. Això és una altra discussió. Uh-huh. Però així d'entrada tots palmem el mateix repartit en diferents mensualitats o al final quan has de pagar la renda. Tinc el telèfon l'Albert i la Teresa. Paciència, nois, que intentarem que entreu tots. 93207474 i abans, però, hem de passar pels whatsapps. Estem.
3: No, vaig molt ràpid. Jo crec que fins i tot la gent amb altes capacitats té problemes per entendre aquest llenguatge barroc, rococó, que ens fan servir. Jo, igual que les multes i tot el llenguatge administratiu, em considero una persona amb un cert nivell, no, de mitjana, ni que sigui. Quan t'has de llegir 6 cops allò, és que hi ha un problema de comunicació, perdoneu.
0: I que ens posem molt nerviosos.
3: Bueno, ens posem nerviosos, però aquelles paraules, això sí, es pot fer fàcil, sisplau, per la mort de Déu.
0: Absolutament. Va, al 677-38-77-19. Francisco, què ens diuen?
1: A veure, recordar que tenim la imatge de David Bertrina al WhatsApp del programa i està rebent.
0: Tireu-li floretes, tireu-li floretes.
1: Està rebent.
0: Que ve de Sant Joan de les Abadesses.
1: Està rebent fins i tot WhatsApps amb majúscules. Oh, que això, quan t'escriuen en majúscules i posen guapot,
3: això farà
1: que quan tornis ja n'hi hagi vaques. Bé, l'Adela diu, jo ja he fet la renda i està gastada, que això també vol dir que l'ha cobrat i ja se l'ha fulminat. Per cert, la Remei diu que en alguns graus de formació professional hi ha l'assignatura formació i orientació laboral.
0: Veus? Ens agrada, Remei. Gràcies.
1: Suplir això que explicava l'Ester. Hi ha moltes preguntes. D'entrada, la de la Montse. La Montse diu, com hem de fer constar a la declaració de la renda la venda d'un pis que hem fet i que estava a nom meu, la Montse, mm-hmm, i del seu germà. És a dir, que estava a nom de dos germans.
0: Mm, d'acord. La Montse hi posem i en Pau, perquè ens atreviu.
1: Exacte.
0: La Montse i en Pau.
2: Doncs vinga, atenció, perquè aquest és un cas típic amb una alta transcendència, pot tenir una alta transcendència des d'un punt de vista econòmic. Recordem, a grans trets i en plan ràpid, quan ens venem un immoble, sobre què tributem? Sobre la diferència entre el valor que ens va costar i amb el valor de la venda. Repeteixo, si tenim un pis que l'hem rebut per herència o que l'hem comprat, té un valor, imagina't, 50, i ara ens el venem per 150. Doncs el benefici obtingut, atenció, això per Hisenda és un moviment especulatiu i tributa a la base de l'estalvi.
0: El benefici
2: que va des d'un 19 fins a un 30%. Important, molt important, perquè aquest element és la típica fiscalitat que moltes vegades la gent no controla. Mm. I, per exemple, deixa'm fer aquí un petit comentari, que és a dir, atenció amb els que acceptem herències. Ah. A l'hora de posar en el valor, sí, de l'herència del pis que percebem com a herència, recordem que la diferència entre el valor que declarem en la pròpia herència i si se'l venem a posteriori, la diferència tributarà entre un 19 i un 30%. Per tant, ull a l'hora de fer les herències i a l'hora de posar els valors fiscals anomenats de referència que darrerament s'utilitza.
0: Clar.
2: Perquè no podem ser conscients que igual estem acceptant, això és que m'hi he trobat jo fa relativament poc amb un client, fixa't bé, fa l'herència germans i...
0: Perdoneta, aturo aquí en aquest punt. Fan l'herència els germans, com estableixes el valor d'aquell immoble en aquell moment?
2: Molt bona. A tu el valor, hi ha un valor mínim, que és el que la Generalitat anomena el valor de referència, que el traiem del cadastre. Vull
0: dir,
2: tu pots posar el valor que tu vulguis, però si el poses inferior al que aquest valor de referència que ara tenim, pita, i has de pagar igualment per aquest import mínim.
0: D'acord.
2: Aleshores, tenim tendència, doncs, com que és el mínim, declarem aquest com a valor d'adquisició. No, és valor mínim. Mm-hmm. Tu imagina't que agafem i valorem el valor que ens ha sortit és de 100.000. Però nosaltres tenim clar que en 2 mesos ens el vendrem. I ens el vendrem per 200.000. Si deixem el valor fiscal, quan ens el venem tindrem un benefici de 100.000 euros. A on Hisenda se n'es emportarà una mitja de 25.000 en les nostres rentes.
0: Uau.
2: Però què passa en el cas dels fills? Moltes vegades, i depèn quines comunitats, i en el cas de Catalunya passa, ja tenim una reducció de 100.000 euros en l'impost de successions. Això vol dir que si en vez de declarar 100.000 de valor del pis l'augmentem una mica, sí, què farem? Disminuirem, acostarem més el valor de venda al valor que declarem en la pròpia herència. Mm-hmm. Per tant, el guany serà inferior. Només com en comentari, és un tema una mica complex, però donem aquest toc a la gent que estiguin a punt d'acceptar herències, que val la pena a vegades fer l'estudi d'acostar-se en el valor que declarem en l'herència, el valor de mercat, perquè és el que tindrem present quan ens el venguem.
0: Clar. Sí. I això, i si teniu dubtes, aneu a un gestor que sigui especialitzat en aquest tipus d'assessories. No us dic que aneu al David Bertrina, però si us agrada en David Bertrina, sapigueu que el trobeu a Bertrina Carbó i Associats de Sant Joan de les Abadesses, consultes també online. Aleshores, aquesta senyora que es deia Montse,
1: la Montse,
0: i el suposat germà Pau.
2: Sí. Pau, doncs el que faran és, en la seva pròpia declaració de renta, tindran el valor d'adquisició, no sé si ha dit que el havia comprat o els hi venia per herència, és igual,
1: sí.
2: Tindran un valor, el que van determinar en el moment de la seva adquisició. I ara el venen per un diferencial. Doncs aquest diferencial l'han de declarar en renta, la base de l'estalvi, i tributaran això entre un 19 i un 30, depenent del benefici. Què poden tenir present? Atenció en el valor d'adquisició, i poden sumar com a més valor de quan el van comprar, despeses, si van pagar l'impost de transmissions patrimonials, si van pagar notaris, si van pagar qualsevol despesa que tinguessin, augmentarà el valor d'adquisició. I la plusvalo que pagarà l'Ajuntament se'l poden deduir. Mm. Per tant, la diferència és el que hauran de declarar en la renta, i sobretot que no se n'oblidin, perquè Hisenda està especialment receptiva amb aquest tipus de moviments.
0: Us demano paciència a tots plegats. Són moltes les trucades. Tenim a l'Albert i a la Teresa. Us demanaré també que les consultes siguin breus i així intentem donar-vos resposta per antena. A veure, Albert, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Gràcies per la teva paciència. Quina és la teva pregunta, Albert?
6: Mira, jo fa un any que sóc jubilat. En principi se suposa que els jubilats també tenim aquell apartat que posa IRPF i ens treu un calés.
0: Sí?
3: Sempre, això sempre.
0: L'IRPF del jubilat.
6: L'IRPF que vosaltres, quan es diu col·loquialment, tothom en parla de rentes del treball. Evidentment nosaltres no treballem perquè, entre altres coses, si treballem i ens enganxen, l'hem llepat.
0: A menys que ara amb el canvi siguis autònom, que ara ens deixaran.
3: Ara et deixen autoexplotar-te més temps.
0: Però, en fi, la pregunta, Albert, respecte a l'IRPF...
6: La pregunta és, això és legal? Si que ho facin no vol dir que sigui legal.
3: Ai, amic.
6: Això és legal?
0: Doncs mira, et responc en antena, Albert. Insisteixo, gràcies per la paciència i per escoltar la solució. Una abraçada, bonic.
6: Gràcies.
0: Fins ara, adéu. És legal...
2: treballar.
0: Que ens, no, que ens guardin aquest IRPF, que ens retreguin aquest IRPF, entenc que de la pensió.
2: Sí, de fet aquí podríem fer una petita tesi doctoral perquè darrerament segur que algú ha sentit a parlar de les mutualitats, que precisament...
0: Mira, ara tenim la Teresa que ens farà una pregunta
2: doncs
0: de mutualitats.
2: Doncs és una part de la renda que s'ha acabat decidint gràcies al Suprem que no tributen, però sí. Més enllà que a vegades ens costa entendre-ho perquè algú podria dir, home, ara que m'he jubilat i estic cobrant una prestació que ve de quan jo treballava i que ja havia pagat, sí, es fa difícil entendre perquè jo ara haig de tornar a pagar, sembla com que pagui dues vegades per la mateixa renta percebuda.
0: Sembla.
2: T'haig de dir que sí, s'assimila com una renta del treball. Hi ha moltes teories, moltes filosofies, però què en trauríem d'explicar a tot un pilot de filosofies que al final Hisenda decideix que tributa igual que una renta del treball. Per tant, em sap greu dir-t'ho. Sí que és veritat que per l'edat tens unes certes deduccions en quant al mínim personal i familiar augmenta, però tot i això passes per caixa.
0: Per tant,
2: sigui jubilat
0: sí,
2: o no estiguis jubilat.
3: És que al final, avui hem portat el David aquí, tot i que la resposta podria haver estat tirada en bucle, Hisenda sempre guanya. Sempre. Això és així. I ja podem acabar el programa aquí.
0: Però mira, al final el David ho explica superbé. El que hem d'intentar és fer-ho bé perquè després no ens persegueixi Hisenda, que no ha de ser gaire agradable. Teresa, bon dia.
7: Hola, bon dia. Mira, aniré molt ràpid.
0: Endavant.
7: Jo soc dels que vaig, les que vaig treballar de l'any 67 al 78, entre tots els anys. Aquests els van pagar unes mutualitats i quan jo me'n vaig enterar, a primers d'any, sobre el febrer, vaig sol·licitar que em tornessin aquestes mutualitats que tothom cobrava. M'ho van denegar perquè jo no feia declaració de renta. Jo no tenia necessitat de fer-la perquè estava exenta per la quantitat que jo cobrava. Llavors ara tinc una pensió de jubilada de 936. Tampoc arribo enlloc. I llavors em van dir que jo no tenia ni a dret a cobrar res. Jo voldria que saber si l'empresa va pagar unes mutualitats per mi, com a tots els treballadors, i jo no em tornen res, doncs per quin motiu? Per què no he fet la renta? Si la faig aquest any, ara el juny, cobraré alguna cosa?
0: Molt bé, la pregunta és clara. Les mutualitats que va declarar l'empresa del 67 al 78, tu no has vist un duro. Pots reclamar alguna cosa, la Teresa, en aquest sentit?
2: Bé, Teresa, podeu reclamar, però em temo que el problema que tenim és un altre. Us explicaré en plan ràpid perquè ens entenguem. Les cotitzacions fetes en aquell moment s'han, a través d'unes sentències del Suprem i després de molts litigis, s'ha acabat definint que una part de la pensió que esteu cobrant, concretament la que fa referència a la que venia per part d'aquelles mutualitats, es considera exempta. Què vol dir això? Que la renta que molta gent que està trobant en l'actualitat, que està cobrant ara mateix, n'hi ha una part que fins ara es considerava que tributava I a causa d'aquesta modificació de les mutualitats, una part de la renta no tributa. De què dependrà? De moltes casuístiques. Depèn dels imports que s'havia cotitzat en el seu moment. On crec que teniu el problema? Que l'import de la mútua, que s'ho restaria de la renta que percebeu ara com a pensionista, tot i aplicar-la, no fa que la quota, o sigui, la part que heu pagat d'IRPF, si n'heu pagat, us surti a tornar. Per tant, ull i molt important, el fet de que tinguis mutualitats, el fet de que et considerin, que et reconeguin que hi ha una part de la teva pensió que no tributa, que és aquesta part corresponent a les mútues, no vol dir que t'hagin de tornar cèntims. Per tant, dependrà d'unes casuístiques molt concretes, depèn dels imports, però no us estanyi, són bastant els casos que jo veig de gent que observo que les dades li surt aquesta part de mutualitat, però no li acaben de tornar res. Per què? Recordem que en la immensa majoria de casos, quan jo veig un jubilat que ha de fer la renta, normalment paga. Per què? Perquè el tipus de retenció que li apliquen és inferior al que li pertoca. Per què? Segur que la gent se'n recorda. Perquè, com hem dit alguna vegada, el càlcul, el programa que fa el càlcul de la retenció és a nivell estatal. Quan el portem a Catalunya, recordem que a Catalunya tenim la capacitat per poder decidir una part dels nostres impostos. I quan decidim amb el tipus

0: no vol dir que si la fas no et tornin. Recordeu que Hisenda mai ens avisa si ens surt a tornar. Només ens avisa quan ens surt a
1: pagar. A pagar.
2: Amiga Hisenda. I a més Hisenda és com aquell amic... Perdó, és molt rapinó que quan et deu diners no para de bombardejar-te missatges, però quan t'ha de tornar té fins a un any per tornar-te.
1: Sí, aquells clàssics bisons que no tornen. Senta,
2: de veritat.
1: Teresa, gràcies,
3: bueno,
1: bonica. Una
3: moltíssimes
1: abraçada.
3: Gràcies, he quedat molt bé, molt bé.
1: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Adéu,
3: moltes
1: bonica.
3: Gràcies.
1: Adéu, adéu.
3: Adéu, bon dia.
1: Va, tenim el Jaume al telèfon, de seguida anem abans, però no vull desatendre el WhatsApp, que hi ha molta gent, sobretot els que esteu treballant actualment, només ens podeu escriure per WhatsApp al 677-38-77-19. Què diuen, Fran?
4: Mira, la Clàudia fa una pregunta sobre les criatures. Diu, com es desgrava un fill? Diu, la meva parella i jo fem la declaració per separat, l'hem posat tant la meva parella com jo a la declaració i pregunta, només ho pot posar un dels dos? I dius, David,
0: estan casats?
1: Esteu casats?
4: Ostres, bona pregunta.
0: Mira, jo, si m'ho permeteu, partim d'una idea molt genèrica. Hi ha moltes, tantes possibilitats com comunitats familiars existeixen avui en dia. Que
4: no
0: són,
4: estan casats, disculpa.
0: Són diverses. Sí, mal. Si no estan casats, aquí la possibilitat... Es podria ser inclús que la fes una, que se la imputés un i l'altre no. Però permeteu-me jo que sempre parteixo d'una base general. Per mi, quan hi ha convivència entre els progenitors, jo... primerament sempre analitzo la possibilitat de posar el 50% a cadascun. Per què? Doncs perquè d'alguna manera el fill és de les dues parts, com que hi ha convivència, i inclús els possibles drets que donaria el fet d'aplicar una renda conjunta no la podries aplicar si hi ha convivència. Per tant, cert és que el tema de les, bueno, unitats familiars són molt complexes, però quedem amb aquesta idea. Prefereixo jo moltes vegades posar el 50% a cadascú, i per mi és el que més preval en una realitat i evites problemes. Ara bé, si un se'l posi i l'altre no, no tindria per què haver-hi problema.
1: Prou, respost, i m'agrada molt que aquesta oient està escoltant en directe per la FM, perquè ha respost molt ràpid, perquè si fos per internet hagués trigat un minut a dir que estan casats.
4: Sí, perquè normalment hi ha aquest
1: delay, no? Va, una altra pregunta i anirem a publicitat. Quina és?
4: Doncs mira, la pregunta és de la Montse i sobretot sobre el que ens podem desgravar i què
1: ara,
4: no.
1: Ara,
4: hem fet obres al quarto de bany. Al quarto de bany. Hem posat pla de dutxa antilliscant, perfecte.
1: I funciona bé, Montse?
4: Sí, això que ens ho digui també. Diu, aquesta obra desgrava a la declaració
2: aquesta
4: de renda?
2: Aquesta no, però els peixets antiadherents que poses per
1: mira,
2: la llisca.
1: Mira, ara faré una cosa que sortiré per la tangent, d'acord? Però anirem a la publicitat. Respondrem a aquesta oient i us donaré la clau d'allò adherent que heu de posar antilliscant a la dutxa.
2: M'encanta la Lisenda.
1: Que mai no se us desenganxa ni s'embruta. A la tornada us ho dic, va.
4: Vinga, va.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 19 minuts i posarem final, punt i final a la solució d'avui. Avui estem fent un consultori sobre la declaració de renda. Sempre se'ns queda curt i sempre hi ha una allau de trucades i sempre hi ha allau de whatsapps. Insisteixo, aneu agafant torn, el 93-201-7474. De seguida parlem amb tu, Jaume, que sé que estàs allà pendent. Al 677-38-77-19 podeu fer les consultes. Havíem marxat deixant-la votar amb una consulta que deia què ens podem desgravar. En aquest cas parlava d'obres,
4: La Montse, que s'havia fet obres al quarto de bany, havia ficat aquest plat de dutxa antillis i gairebé arran de terra i demanava si aquesta obra la podien desgravar.
1: Podem desgravar les obres de casa, David?
0: No podem deduir les obres de casa.
1: No podem fer res.
0: No podem deduir, tampoc ens podem deduir la hipoteca, ara recordem, no podem deduir lloguers, només en casos molt concrets a Catalunya.
2: No,
0: la veritat és que la capacitat de deducció que tenim és molt minsa i aquest de les obres queda un petit... Jo a la Montse li diria, mira, a veure si per rehabilitació a Catalunya hi ha un percentatge molt petit, però vaja, és difícil.
1: O vius en una finca del 1800 o no, Montse?
0: És difícil l'aplicabilitat d'aquestes deduccions relacionades amb la vivenda, perquè recordeu que això ja fa anys va canviar. La compra de vivenda no és deduïble.
1: Què vols? Què m'estàs mirant? No vols que digui això de la banyera, no?
4: Bueno, és que hi ha molta gent que està demanant.
2: Sí.
4: Està demanant a veure quina
1: ara
4: idea
1: flipareu.
4: Tens tu, que és molt còmode.
1: Flipareu.
2: Vinga, va.
1: Ojo, que l'Albert m'està posant música de Teletienda, Teletienda li
4: sembla que no. D'anys 80,
1: No, és infal·lible. Molts haureu provat aquella catifa que s'enganxa amb ventoses, oi? Si tens canalla, aquella catifa surt volant, la canalla sobre el cap...
2: Fongs.
1: Horrorós, la intentes desinfectar, que si llegiu amunt i avall. Infal·lible.
4: Sí.
1: No hi trec res, Hauria d'haver comprat l'empresa. Hi ha unes cintes que són antilliscants que la gent es posa a les taules de surf o a les taules de paddle surf o a les de windsurf o inclús als vaixells, val? Que estan fetes com de cautxú, molt suau. Tu enganxes allò...

0: Resposet.
1: No, però és resposet, a veure, doncs mira, de pas
0: no
1: et fas les pells del peu. Però no és, no és desagradable. Tu, si has anat a una planxa de windsurf, saps que no. Ho enganxes. Jo, per exemple, vaig posar a ma mare, perquè jo dic jo i ho fa tot ma mare. Va venir a casa i em va posar tres tires d'aquelles enganxades al terra de la banyera i allà no has relliscat mai més ningú.
0: I tot i que això és prevenció de riscos, tampoc t'ho pots desgravar.
1: Exacte. I, important, però, no feu servir lleixiu per rentar-ho, perquè llavors s'engrugueixen. Fins aquí els consells de l'Hisenda Canals. Gràcies.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Quantes compres d'aquestes de... vosaltres poseu cinta antilliscant windsurf i us surt. I busqueu-la i poseu-la, ja em direu el què.
2: Mira, ara proposaria als responsables de l'Està Passant que fessin una secció que es digués Elivenda, al canal de la Carot.
0: És la nova Lloll Beltrán.
2: Elivenda.
1: Perdona.
2: Teu set, Elivenda.
1: M'estàs donant idees per la temporada vinent de l'Està Passant.
2: Mira, parla amb la gent. Parla amb el Pau. Va, amb el Pau Escribano.
1: Pau Escribano, tinc una idea, ara li escric. Sí. Va, a tot això, tenim en Jaume al telèfon. Jaume, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: A veure, quina és la teva pregunta, estimat?
3: Sí, aviam. Resulta que jo vaig heredar per part del meu pare una part d'un immoble que havia comprat el meu avi el 1912 a Barcelona. És una casa de pisos. I aleshores ara ja som 8 o 10 arreus, en total, entre els meus cosins i família.
1: D'acord.
3: Aleshores, ara estem en possiblement en la possibilitat, perdó per la repetició, de vendre'ns això. Quan jo vaig acceptar l'herència, la vaig acceptar per un import de 80.000 euros. D'això fa 18 anys.
1: Aleshores, nano, no sóc gestora i palmaràs una pasta. Endavant, segueix amb la teva narració, Jaume.
3: Bueno, aleshores, ara, clar, lògicament, una cosa de tants anys i un immoble a Barcelona es vendrà per bastants més cèntims, no? Aleshores, jo tinc una edat, jo vaig per complir, per fer ara 77 anys. Aleshores, ja sé que això tarifa la diferència menys el cost anterior i llavors també puc afegir alguna millora que s'ha fet a la finca, de la qual també tinc una altra pregunta, que hi va haver-hi una segona esposa del meu pare que va tindre l'ús de fruit durant 10 o 12 anys.
1: D'acord.
3: Aleshores, jo volia saber més que res si degut a la meva edat avançada ja, ja me'n vaig als 80 anys aviat, tinc alguna desgravació en quant a el que hagi de pagar.
1: D'acord. Desgravació, entenc, per la plusvàlua que suposarà l'adquisició de... va adquirir aquest immoble per 80.000 euros, ara la diferència de la plusvàlua serà bastant totxa.
4: És la seva vivenda habitual?
1: És la teva habitual, Jaume?
3: No, és un bloc de pisos, és un bloc de pisos a Barcelona.
1: D'acord.
4: Arrendat?
3: Arrendat, uns pisos sí, altres estan en reformes, perquè és un edifici que té 400 anys, la casa, en realitat. Sí. Aleshores, són 18 d'apartaments en total, entre botigues i pisos.
1: Collons, tu, que ens escolta un gran tenidor, Jaume! No, ara m'ha fet il·lusió, collons, això?
3: Que som nou, hòstia, que som nou!
1: Nou grans tenidors?
2: No. Hòstia, que som nou!
1: Hòstia, que som nou, eh? Si això
0: nou germans,
1: típic, eh?
0: Nou hereus.
3: Nou hereus, clar.
1: D'acord, aleshores, la pregunta. És concreta, no, la del Jaume?
3: Les dues preguntes. Una és aquesta. A veure si jo, per la meva edat, tinc alguna desgravació especial en quant entre el 19 i el 30.
1: Val, d'acord, Jaume, t'aturo. Anem a aquesta primer. A veure, aquesta desgravació que diu si hi ha alguna desgravació per persones que ratllin la vuitantena. En aquest cas, 73, eh? Estàs més al 70 que als 80, Jaume. Al 70. Què li podem dir, David? Ho està consultant ara mateix?
4: No. A veure... tributarà, passarà per caixa, sense cap mena de dubte, tingui l'edat que tingui, perquè aquí aquest no és un element important. Us haig de donar un parell de tips. Primer de tot, com bé dieu, teniu un valor d'adquisició de 80.000 euros, però atenció, que si l'heu tingut arrendat aquest immoble, sabeu que en la renda, quan fem la declaració de renda, declarem lloguers, posem una deducció que és l'amortització. Doncs en aquest cas l'haureu de restar el valor d'adquisició. Amb això que us vull dir, que us podeu trobar que tot i que heu adquirit per 80.000, efectes pràctics pot ser que inclús aquest valor sigui inferior. Tindreu algun tipus de reducció per edat? Sí, el mínim personal i familiar augmenta. Com més edat tens, menys pagues, però gairebé no tindrà
1: no
4: cap tipus de transcendència.
1: D'acord.
4: Aquí l'únic que hauríem de mirar, i sí que deixeu-me fer un breu recordatori que hi ha gent que es trobi en el mateix cas però sigui la vivenda habitual, recordem que la transmissió de la vivenda habitual per majors de 65 anys no tributa. Molt, molt important. Aquell que estigui en un cas semblant a punt de fer el 65 i es vulgui vendre la que és la seva vivenda habitual, pel motiu que sigui, se'n vol comprar una altra, no tributa. Per tant, esperem, tinguem present això.
1: Esperem, si estem en 64, esperem que tenim 65.
4: Que llavors no tributarem.
1: Res,
4: no tributa res. Tanquem parèntesi. En aquest cas, com que no és per vivenda habitual, no tindreu cap tipus de reducció. L'únic que podríeu mirar, hi ha una reducció que recordo que podem aplicar en aquells casos que portem una part d'aquests cèntims que percebem a una renta vitalícia. És un producte financer molt concret, tens uns 6 mesos des del moment de la venda, és l'únic que tu et podries veure si gràcies a això podries tenir una certa exempció. Però no, la transmissió de qualsevol element d'aquestes característiques és un moviment especulatiu que va entre el 19 i el 30%. Per tant, no gaires bones notícies. Mireu això de la renta vitalícia, però no gaires bones notícies.
1: Abans deia, si és vivenda habitual, potser podria. Si ara en Jaume canvies i digués allò és la meva vivenda habitual, quant de temps ha de passar?
4: 3 anys. Ah, molt bona pregunta aquesta.
1: Abans, sóc una tramposa.
0: Dieu entre vosaltres, jo no m'estento de res.
4: No, és que no, la Carot perquè... és mig gestora ja. Sempre ho dic gairebé, podria contestar ella.
1: No, perquè abans li preguntava, li diu, si és primera vivenda, és primera vivenda, vivenda habitual, tu et pots desgravar per ser primera vivenda, val? I jo li deia, hosti, que si empadroni, que si posi allà a viure, però clar, hi ha un període...
0: I has d'estar 3 anys.
1: Exacte, abans de poder fer servir aquestes deduccions de vivenda habitual. L'altra pregunta que ens feia el Jaume, que ja te la dic jo, si les reformes que es van fer durant l'ús de fruit de la exparella o parella del seu pare fa incrementar el preu de l'immoble, aleshores què passa aquí?
4: Sí, aquí el que vol dir en Jaume és que no tant amb l'ús de fruit, sinó el que entenc jo, que el que ha passat és amb una finca tan antiga i sobretot des d'aquell és el titular, doncs lògicament s'han fet un seguit de millores. Atenció, si són reparacions no, però certes
1: ascensor,
4: obres...
1: per exemple.
4: Si són, molt bona aquesta, si són obres que allarguen la vida útil o que li donen valor, aquestes sí que les podríem tenir present a l'hora d'augmentar què? El valor d'adquisició. Amb la qual com més alt és el valor de compra o d'adquisició, menys pagarem d'impost. Per tant, què hem de fer? Recollir totes aquelles factures que tenim des del moment que vam heretar aquest immoble i a partir d'aquí les computarem, veurem quines són les que podem considerar com aquesta millora i les assumirem com a més valor d'adquisició.
1: Resumint, perquè la gent ens entengui, si compres un immoble a 80.000 i l'acabes venent a 180.000, has de palmar aquests 100.000 euros, d'acord? Però si tu dius, escolti'm, des que el vaig comprar fins ara, jo m'he gastat 80.000 euros amb l'ascensor, amb el pàrquing, amb el no sé què, doncs aleshores ja no serà tan gran aquest impacte. Sí? Ha quedat clar. Vinga, a veure, penúltima o última trucada, la Maria. Maria, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Hola, estimada. A veure, quina és la teva pregunta?
5: Hola, David, i vosaltres de tots. També felicitats pel programa.
1: No, aturem-ho tot.
2: Sí.
1: Diu, hola, David.
5: Perdón, què tal?
1: Hola, David, i vosaltres a tots.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara mateix, la solució la presenta en David Bertrina.
2: Bravo! Bravo! Bravo.
4: D'on és? D'on és aquesta senyora tan trempada? D'on és?
1: D'on ets, Maria?
5: Home, de Camprodon, David.
2: Home!
1: A prop de casa seva.
2: És a prop de casa, així segur, igual ens coneixem i tot.
4: Esteu consorciats.
5: Veus? Ja està.
2: Hombre, la Maria de Correus, i tant.
1: No puc creure això, què està passant
2: ara? Ja està de Correus, a Sant Joan i tot, clar que sí. Maria, deixem-ho aquí, deixem-ho aquí, que ara passarem vergonya.
1: A veure, Maria.
5: Aconseguit, però primer de tot ho volia demanar.
1: A veure, Feli.
5: A veure, jo estic viuda i era funcionària. Llavors, jo crec que per ser viuda i funcionària a part i cobrat de dos llocs diferents, he de pagar més l'IRPF. Estic pagant el 21%, David.
4: Sí, sí, sí. Sí.
5: Quasi ve la quarta part, del sou.
4: Ho sabem, Maria. Són de fet varis els casos que tenim com aquest, on, tot i que podríem considerar que ve de la Seguretat Social, tu saps que una part ve de Seguretat Social, però l'altra ve precisament d'un altre estament, que podríem considerar similar, però que ve de la teva època precisament de Correus. Aleshores, tenim el problema dels dos pagadors. Cadascú mira per ell com si l'únic ingrés que tingués és el que paga cadascú. Què aconsello en aquests casos, Maria? Venir-me a veure, o agafem qualsevol gestor de la vora, sumem els ingressos que tenim en total i calcular el tipus mig. I què fem? Li notifiquem a cada pagador quin és el percentatge de retenció que volem. I amb això intentarem acostar-nos una mica més a la nostra realitat. Ara bé, això vol dir que pagarem menys? No. Pagarem el mateix, el que passa que ho pagarem de mica en mica.
1: Maria. I sempre fa una miqueta menys impacte. Sí. Maria, ja ho saps, A veure el David Bertrina.
5: Ja t'ho dic. I moltíssimes gràcies per la informació que dones,
1: Una abraçada bonica. Fins ara.
5: A tots, una abraçada.
1: Adéu. Al 677 38 77 19. Albert, encara ens queda una pausa? Ui, per favor, com anem avui? Va, tira una pregunta i anirem a la publicitat.
2: Mira, el Xavi, que treballa en un grup empresarial i li van fer una subrogació, és a dir, que el van moure d'una empresa a una altra, però que forma part del mateix grup. Li van mantenir l'antiguitat, el sou i també les vacances. El dubte que té és si a ulls d'Hisenda això significa que ha tingut dos pagadors o s'entén que, com que és el mateix grup...
1: Oh, boníssima! Com una filial, eh?
2: Efectivament.
1: Ara responem. Si estàs treballant en una filial, què hem de fer? Això compta com a dos pagadors i, per tant, entres allà als 15.876? O pots arribar fins a 22.000, exempt de fer la declaració d'Hisenda? Ara ho responem, va.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i ens surten els temes per les orelles. Avui, consultori de la declaració de renda, ha de tornar en David Bertrina, i hem marxat a la publicitat deixant-la votar. Eh? Hem dit, una persona que treballa, ha passat de treballar a una empresa a una filial de l'empresa, això compta com a dos pagadors o Hisenda contempla que és el mateix pagador?
4: Sí, contempla. Com que no hi ha l'extinció de la relació laboral, doncs es té efectes pràctics com si fes un únic pagador. A vegades Hisenda, si tens algun tipus de requeriment, se li ensenya. De fet, fixeu-vos bé, sempre, en aquests casos, la pròpia empresa segueix amb el mateix tipus de retenció. Ah, o sigui, no juga amb aquest fet. No és que posa el comptador zero en el moment que inicies la nova relació, sinó que en realitat és la mateixa. Per tant, no acostuma a haver-hi problemes amb això, eh?
1: Va, última pregunta la fa Estel Soler, des de Molins de Rei.
0: Aviam, no, que una cosa, que jo no tinc propietats, però havia sentit campanes que si jo compro immediatament després de vendre, això pot ser beneficiós o no? Per si algun dia puc comprar, ho dic, eh?
4: Sí, no.
0: Com ho expliques,
4: això? El que sí que tenim una cosa molt xula aquí que cal tenir present, i les dates s'han de complir escrupolosament, però recordem, posa't per cas que tu tens l'apartament...
1: Tenim un minut i mig,
4: tens l'apartament, sí, i resulta que amplies família de cop i volta, el naixement d'un fill et porta que hagis de comprar un pis una mica més gran. Què fem? Venem l'apartament i comprem un pis més gran. Si la venda de l'apartament la vas comprar molt barat i ara la vens molt car i tens un guany patrimonial, no tributaràs sempre quan l'import de la venda de l'apartament l'utilitzis per la compra del nou pis. Si no ho fas, pagues. Però si reinverteixes, tens un termini de 2 anys, no tributes.
1: Reinvertir, per tant, vendre i comprar, perquè la teva situació ho requereix, jo crec que Hisenda s'ha apiat una miqueta de tu, t'abraça i et diu que no pagues només 2 anys, si fas aquesta compra-venda en 2 anys.
4: Exempció per reinversió.
1: Exempció per reinversió. Doncs hem de posar el punt final avui, David Bertrina. Hauràs de tornar. En David Bertrina, que sé que molts us enamoreu. En David és gestor administratiu de la gestoria Bertrina Carbó i Associats a Sant Joan de les Abadesses. Busqueu-lo, eh? I allà fan tot tipus d'assessoria, no només a nivell de declaració d'Hisenda, sinó també us ajuden a gestionar patrimoni, etcètera, gestió d'autònoms, etcètera. David Bertrina, Bertrina Carbó i Associats a Sant Joan de les Abadesses. David, gràcies per aquesta quilometrada que t'has fotut baixant als estudis de Catalunya Ràdio, que ens ha sortit molt poc a pagar a tots plegats.
4: Lo just i necessari,
1: just i necessari,
4: no?
1: Que diuen? I escolta'm, tornaràs aviat, eh?
4: I tant que sí. Petonàs i content de seguir una altra
1: vegada. Fins ara. Estel Soler, ens sentim dilluns, eh?
0: I tant, Hisenda som tots, però sempre guanyant
1: ells. Dilluns farem un tamacle. Com discutir millor.
0: Ui!
1: Amb en Joan Soler Socarrats.
0: Ui! Vols dir que hem de fer aquest tema?
1: I tant, però com discutir des de l'amor?
0: No, que t'estava discutint.
1: Ah, val. I jo, i tant, com et senta, eh? Ai, Fran Domènech, tornem demà, eh?
2: Demà de què parlem, a veure?
1: Doncs mira, demà, tema interessantíssim, demà amb la Marina Garrido parlem de cabells. De què estan fets? Ens podem pentinar amb els cabells molls? Com va allò de les canes? Tota la solució. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. Més de 94.000 professionals estan cridats a votar al pacte i d'aquests, 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar amb les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
2: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
1: La consulta s'acabarà dijous al migdia. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
1: Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea.
3: El papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo. La situació ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català i Plataforma per la Llengua ho considera un menyspreu absolut a la figura d'Antoni Gaudí.
1: Les produccions catalanes, La tercera fuga, de Victoria Spunberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen els Premis Max, que aquesta nit s'han entregat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues.
3: Fonts policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. Per combatre la situació demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
4: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
3: Albiol assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçarà la presència policial a la zona.
1: Esports. Ha mort als 79 anys Rick Adelman, entrenador llegendari de l'NBA i membre del Hall of Fame. Amb més de 1.000 victòries a la Lliga Nord-Americana, va ser el primer tècnic de Ricky Rubio a l'NBA i una figura clau en la història de les banquetes de la Lliga Professional Nord-Americana.
3: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
3: En futbol, l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanc blanquiblau és consolidar les xifres rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
1: I al torneig de tenis de Roland Garros aquest dilluns s'han disputat els partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Auger Aliassim, Berrettini i Arnaldi. En dones ha avançat als quarts de final, entre d'altres, Arina Sabalenka, en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Madison Keys.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Que m'he comprat un armari.
7: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
6: Sempre anava a burra.
8: Una burra, els penjadors.
6: Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, eh, tenir un armari. I, és que visc en un setè, tu ara treu-lo.
8: No! Home, és que el cardis d'alta baix del balcó, eh?
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
10: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
11: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
10: Per aprofundir en tota mena de temes.
12: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera.

0: Cada cop hi ha més mares soles, ja sigui per decisió pròpia o per separació o divorci o d'altres. Què implica ser mare sola? Hi ha un cost econòmic, però també personal i emocional. A nivell pràctic, les mares soles tenen dificultats per trobar feina, fer front al lloguer d'un pis, que els concedeixin, per exemple, una hipoteca o un ajut. A sobre, algunes d'elles se senten jutjades per voler tirar endavant una família sense parella. Si elles s'encarreguen de tot, qui té cura d'elles? La decisió de ser mare les priva de tota la resta?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Comencem amb aquesta cançó i em direu, home, això no és cap novetat, Virgili, és que no és cap novetat, però és que això de ser mare sola també és més vell que anar a peu. Ara com a mínim tenen un nom, ja m'ho explicareu. D'aquesta cançó fa 33 anys i comencem amb ella perquè avui justament s'inaugura a la capital d'Islàndia, Reykjavik, una exposició sobre els 50 anys de carrera d'aquesta cantant islandesa, de Björk. Si aneu de vacances, em faré molta ràbia, però porteu-me la maleta que potser vinc amb vosaltres. De vacances no en saben gaire les dones que m'acompanyen aquesta nit, a priori, però ara en parlarem. Vacances és caprici per moltes mares soles. Si sou i teniu temps i ens esteu escoltant i sou a l'altra banda, 93-201-7474. Avui ens encantarà escoltar-vos. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: 8 minuts passen de les 9 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Avui parlant de mares soles, d'aquesta condició que, com dèiem, és antiga, però en realitat la pateixen molt, jo crec, en l'actualitat. Cada cop n'hi ha més i ens acompanyen dues dones que saben perfectament què és això. Una és l'Alba. Benvinguda, com estàs?
1: Bones, moltes gràcies.
0: Alba és una mare jove, 31 anys. És una mare sola, diguem-ho així.
1: Després ja n'he fet 32, eh?
0: Però... Ja has fet 32, ens
1: però
0: encanta.
1: Però bueno, em treus un any, perfecte.
0: Perfecte, doncs 32 tampoc no ets gran, eh? T'ho he de dir.
1: No, no, no.
0: Mare sola, sobrevinguda en aquest cas, educadora infantil, però que no ha pogut treballar mai perquè necessita un horari flexible per doncs, conviure i per viure amb la seva criatura, amb el seu fill de 11 anys. Ara coneixerem la teva història i també ens acompanya l'Alicia González, que és mare sola per elecció a través d'inseminació. El teu cas sí que és allò, una tria.
2: Sí, hola, moltes
0: hola,
2: gràcies.
0: Hola, bona nit, com estàs?
2: Pues home, molt contenta d'estar aquí i poder donar veu al nostre col·lectiu.
0: Dos fills tens tu, eh?
2: Sí.
0: No t'hi vas posar per poc, eh?
2: No.
0: Dos fills i ens en parlarà un de 2 anys i l'altre de 8.
2: Correcte.
0: O sigui que és feina, són moltes coses, ara en parlareu de tot el que us passa, del vostre dia a dia, però Roser Parera, que la tenim aquí. Que
3: bona aquests... nit, Montserrat.
0: Com estàs?
3: Bé, aquests... aquí, esperant a veure què ens expliquen.
0: Escolta, nosaltres abans de tot, clar, ho estem dient i a vegades sembla que ens inventem les coses, però tu tens les dades i no ens ho estem inventant,
3: no.
0: Això de que cada cop hi ha més mares soles.
3: Sí, sí que n'hi ha. Cada vegada hi ha més mares soles i si anem doncs, a les dades clau, perquè la gent ens pugui entendre, les famílies monoparentals representen el 2,3% del total de llars catalanes. ¿Vale? Una xifra que de moment es manté estable en el temps, però es perfila que la cosa augmentarà. D'aquesta xifra, gairebé el 80% són mares soles amb un o dos fills i la resta, el 20%, que aquesta és una dada que em va xocar, són homes i la majoria vidus, val? Per això són, diguem, monoparentals, pares sols.
0: D'això no haurem de parlar aquí, sí, amb les mares soles, sí, tot sí, això, sí. Ara d'aquí una estona.
3: I aquestes dades, d'on les he tret? No me les he inventat, me les ha facilitat i comentat una sociòloga del Centre d'Estudis Demogràfics, la Mariona Riera, que ella m'ha explicat doncs, que cal distingir entre les mares soles per divorci o separació, que és una mica el que explicaves tu, Montse, és a dir, les sobrevingudes, se'ls diu així, i les que ho són perquè ho han escollit. I aquestes, que

0: les sobrevingudes, és a dir, que són la majoria, que són les que no ho han triat, val? Aquestes són un 90%.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, i tenen unes característiques que són que estan lligades, doncs, a les zones urbanes, on hi ha molta immigració i precarietat. Escoltem la Mariona.
2: La monoparentalitat seria una forma concentrada de desigualtat de gènere, no? Perquè s'hi junta tot, s'hi junta una situació vulnerable a nivell d'unió, és a dir, són dones que viuen una ruptura, un divorci, que es queden amb un sol sou, amb un sol salari, que elles viuen o treballen en sectors ja precaritzats, com el sector de la cura, el sector de serveis, que tenen moltes vegades jornades parcials, perquè com que són dones immigrants en una gran majoria, no tenen una xarxa àmplia tampoc de suport a la conciliació, i llavors diguéssim que és una suma de vulnerabilitats que fa que el 40% de les llars monoparentals tinguin un alt risc de pobresa i exclusió social.
1: Aquesta dada, que les llars monoparentals amb fills tenen una taxa de risc de pobresa del 40%, també és molt significativa. Clar, és a dir, estem abocant a tota una part de la població a que no s'ho pugui permetre, tot això.
0: És així.
1: És a dir,
0: bàsicament podríem dir que hi ha una feminització de la pobresa, no? Perquè són dones que treballen en sectors precaritzats, no sé, doncs anar a netejar cases, o fan jornades parcials, i un indicatiu d'això és que, per exemple, el 50% d'aquestes dones, no, són beneficiàries d'ajudes, és a dir, depenen molt de les prestacions socials. I en aquest sentit, la sociòloga Mariona Riera, doncs, m'ha explicat que les mesures polítiques que ells han vist que més milloraven la situació d'aquestes mares és la gratuïtat del parvulari, és a dir, no haver de pagar a portar els nens. Estem parlant del parvulari de 0 a 3 anys, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I les ajudes directes a l'habitatge. En canvi, les que no han resultat, diguem, ni tan populars ni tan eficaces, doncs són, per exemple, les deduccions fiscals o la renda d'inserció mínima, que suposa molts tràmits burocràtics i molta gent, doncs, al final ja declina i no ho busque o
1: clar,
0: no ho entén.
1: Si t'ho posen massa difícil, jo crec que tampoc no ajuda. Parlem ara de les mares soles per a l'acció, vaja, que no ho han escollit.
0: No.
1: I aquestes mares, quant representen, per exemple, de números?
0: Doncs entre un 5 i un 10% del total de llars monoparentals de Catalunya, és a dir, d'aquest 2,3%. També són un fenomen urbà i, en aquest cas, amb un nivell educatiu alt, i aniran en augment.
2: És un fenomen que ara és petit, és menys del 10%. El meu olfacte investigador em fa pensar que segurament això anirà en augment. Primer, perquè si ens ho mirem des d'una clau, des d'una vessant més sociològica, és a dir, està augmentant la solteria entre les dones altament educades. El motiu pel qual moltes no acaben tenint fills és perquè, diuen, no han trobat la parella per tenir-ne, però a mesura que la família es diversifica i s'accepten formes familiars diverses, jo crec que el fenomen de la monoparentalitat per elecció creixerà.
1: Nosaltres sempre que hem parlat al programa d'aquest tema de les famílies monoparentals, sempre dèiem monomarentals perquè no ens agradava aquest terme de monoparentals. Dèiem, però si la majoria són dones, per què estem dient això de monoparentals? Però avui m'has obert els ulls.
0: Jo també, eh? A mi també me'ls han obert, eh? T'ho he de dir, me'ls ha obert la sociòloga i després diguem, les persones que treballen aquí a Catalunya Ràdio, la unitat d'assessorament lingüístic, no sé si es continua dient així perquè li canvien el nom, però sí. Mira, monoparental ve de parent, de progenitor, no de pare, i lingüísticament monomarental no existeix com a tal.
1: Bueno, això tampoc m'estranya, eh? Perquè tot el que sigui tenir les dones en compte, també t'ho diré.
0: Llavors, com ho hem de dir? Doncs mira, família monoparental femenina o família monoparental masculina. De moment és així. Escoltem la sociòloga Mariona Riera, que fa aquesta reflexió.
2: Podríem dir monomarentals pel fet que la majoria són mares. Però és veritat que la paraula monoparental també és més neutra pel que fa al gènere, perquè ve de parent, no? El parent pot ser home o dona, no? Però jo entenc perfectament les mares que diuen, no, jo soc monomarental, no? I que hi ha molta gent que reivindiqui que això és un fenomen, que hem de canviar-li el nom i dir-li monomarental, perquè estem parlant d'un 80% de dones versus un 20% d'homes.
1: Va, mira, t'ho compro aquesta nit, famílies monoparentals, Roser, però alguna dada m'has de destacar més i que és, jo crec que diria clau, sí, amb tot això de les famílies monoparentals.
0: Totalment, és molt important el paper doncs, que tenen els avis i àvies en les famílies monoparentals, que realment són bàsiques, de molta ajuda i que potser moltes dones no podrien tirar endavant si no fos per aquests avis i àvies. Ja les que són dos progenitors i els necessiten, doncs imagina't una persona que està sola.
2: Som un país que depenem fortament dels avis perquè fa temes de conciliació, és a dir, el sistema de cures informal és molt gran en el nostre país i els avis són un element molt clau. Hi ha estudis que demostren que aquelles parelles que tenen un fill, només els que disposen, els que fan ús habitual dels avis com a mitjà de conciliació, reporten que tenen intenció de tenir un altre fill. Vull dir que l'efecte és molt, molt significatiu, l'efecte dels avis.
1: Doncs Roser, gràcies. Ara estic molt... Sí. Ja sé, passaré tota la nit dient monoparentals i pensant per dintre, això no és gaire just. Que ja em coneixo, sóc de pinyó fixo. Però moltes
0: molt bé,
1: gràcies.
0: Montse.
1: Merci.
0: A tu.
3: Les dones i els dies. Pobilles de cuixa forta.
1: Aquí sí que hauríem de dir que estic acompanyada de dos pobilles de cuixa forta, perquè per ser mares soles s'ha de fer molta feina, s'ha de fer molta força, i això m'ho podeu explicar, jo crec, les dues. Alba, Alicia, expliqueu-nos com és el vostre dia a dia com a mares soles. A veure, comença tu, Alba, si vols. 31 bueno, anys.
4: Doncs la veritat, una mica locura. Bueno, des que t'aixeques al final tens una agenda al cap que mai acabes de complir. Ja no serveixen ni llistes amb tics, ni pòsits, ni cap recurs que et pugui venir al cap. En el meu cas, jo tinc un nen a més amb discapacitat. Té un autisme i un grau de conducta bastant grau. Bueno.
1: Sí, té autisme, té TDAH i a més té problemes de trastorn de la conducta. O sigui que tens un bon pollastre, eh?
4: I a més ens estem enginçant en la meravellosa preadolescència, que diria adolescència totalment, perquè, bueno, en el temps que corre un nen d'11 anys fa masses coses que potser jo feia fa 20-30 anys. O sigui que corren massa. I realment no els atrapes. O sigui que és complicat en el dia a dia, sobretot normes i sobretot voler arribar als llocs.
1: I perquè ens fem una idea, també perquè els oients entenguin una mica la situació, tu, per exemple, tens feines que vas trampejant, perquè com el teu fill té tot aquest quadre mèdic, podríem dir, tu estàs, moltes vegades, has d'anar a buscar-lo a mig matí a l'escola o el que sigui, i llavors tu no pots tenir una feina normal, podríem dir.
4: Sí, exactament. O sigui, jo, la meva agenda no és meva, és del meu fill. Tot depèn dels seus metges, depèn de les seves teràpies, depèn de si avui estem rebotats o no, i realment així no pots fer un dia a dia.
1: I com et guanyes la vida?
4: Bueno, una mica com puc, com ben dius, no? És veritat que ara mateix estic treballant un parell de cases netejant, van sortint, i bueno, treballo online en una empresa de cosmètica i n'en vaig fent, però això no vol dir que això sigui un sou. Pel moment, no.
1: Clar, i a més, com dèiem abans, tu ets educadora de professió, és a dir, que a tu t'agradaria treballar.
4: Exactament, per mi és una vocació. Ho puc dir sempre, jo per mi un nen petit de 0-3, per mi és la meva vida, i la veritat és que sempre ho he viscut així. Però ha arribat un moment en què no pots tenir la teva vocació, o sigui, n'has de fer el que pots. I passar per davant d'una escola infantil és tenir la llagrimeta. Tenir la llagrimeta de dir mai, pel moment, mai, perquè veus així, hi ha molt poques possibilitats de que pugui acabar en aquest lloc. No?
1: Tu vius amb els teus pares?
4: Jo visc ara actualment amb el meu pare i la veritat és que tinc ajuda, sí que és veritat, però al final ell treballa. I realment tinc poquetes estonetes on puc fer una mica de relleu, no? Els caps de setmana i tal, però poquet relleu tinc, la veritat. No, a més, volent o no, educar en una casa amb dues persones de diferents generalitats és una locura. És una locura.
1: Hi ha una persona que està asseguda aquí entre les cadires que fem una mica de broma abans d'entrar. És una amiga teva.
4: Sí.
1: I jo ja l'he batejada com la mare 2.
4: Bueno, la teva amiga... Ella també és ve d'una mare soltera que es va ajuntar, no? I també ha viscut una mica aquesta situació de, llavors, de saber perfectament que és una mare lluitadora, no? Ser mare.
1: O sigui que la teva amiga també és un puntal, eh? És molt important, sí, sí, això de la xarxa, eh?
4: Sí, sí, i a més és molt complicat tenir amigues que et puguin fer un cop de mà. Perquè
1: i que entenguin
4: no,
1: la sí, situació.
4: Sí, sí, i no és tan fàcil perquè al final també la condició del meu fill allunya, no? No em pots tenir les mateixes amistats que potser un nen normotípic, no? Perquè han d'entendre la situació. I ens trobem en un lloc que has d'anar a treballar i amb qui deixes, no? I no pots pagar una persona que es quedi amb ell perquè no et costa el mateix. Potser estàs deixant més del teu sou en potser un parell d'hores, no?, del que et cobraràs. I parlant d'això de l'economia, és bastant fotut ser mare soltera i amb una nena amb discapacitat, que afegim.
1: Segur que, l'Alícia, tu que tens dos fills també pots afegir moltes coses. El teu cas és diferent. Podríem dir que ets mare per decisió pròpia i vas decidir tenir dos fills, però també té unes implicacions a la teva vida. Explica'ns una mica, Alícia.
5: I tant, unes implicacions. Bueno, a veure, jo estic molt orgullosa de la meva edat, ja que no la dius, la dic jo.
1: Ah, 50 anys.
5: Tinc 50 ara. Anys. I soc mare de tardana, com se sol dir en aquesta cultura. I, bueno, quines dificultats m'hi trobo? Pues, podria dir com moltes, com les de qualsevol mare, que és conciliar, trobar algú per fer equip. Jo per això vaig decidir finalment ser mare soltera per elecció, perquè no vaig trobar la persona adequada per fer equip. Sí, trobava parelles, però no trobava pares, vale? I llavors vaig decidir que no volia una parella i a la vegada educar tres fills, no? Doncs volia només educar els meus fills, no els fills d'altres. I vaig decidir ser mare soltera perquè era el meu somni. Jo sempre que he tingut un somni, crec que és... Almenys a mi m'han ensenyat els meus pares que si hi ha un somni, el que s'ha de fer és complir-ho, anar a buscar-ho, i és el que vaig fer. Vaig posposar-ho per moltes situacions personals. Jo, de fet, em vaig casar i em vaig divorciar als 29 anys, o sigui que sé el que és estar casada, però vaig decidir que no era la persona adequada. I la vida em va donar la raó, i al final, doncs, va arribar un moment que dic, o t'hi llances o això queda... O això està una motxilla que no toca portar. I vaig decidir, doncs, llançar-me. I jo sempre havia volgut ser família nombrosa, el que es diu ara família nombrosa, no? I crec que, bueno, ser mare soltera amb dos és el meu límit.
1: Però també és una mica una mena de família nombrosa, en cert sentit.
5: Sí.
1: Quan la mare és sola, quan la mare està sola.
5: Sí.
1: Ens explicava la Roser Parera la importància dels avis. En el teu cas ha estat cabdal.
5: Bueno, jo crec que els avis formen part de totes les famílies, de siguin monoparentals com biparentals. Tothom fa servir els avis si els té a prop. Jo tinc companyes de l'Associació de Mares Solteres per Elecció que no tenen els avis, o que, per desgràcia, ja no hi són. Vale? O que estan en un altre país, o que són molt grans, perquè nosaltres som una generació sàndwich, que estem cuidant els nostres fills i ens està començant a tocar a cuidar els nostres pares. Mm. Llavors, jo sé que és veritat que no tinc els meus fills, estan sants, però bueno, la meva nena ara porta 5 dies amb 39 de febre i pues, a lo millor en 5 dies he dormit 8 hores, la suma de tots els dies, o sigui que, bueno, fantàstic. Els avis són, són importantíssims per poder conciliar, perquè jo no podria anar a treballar. En aquest país no hi ha cap permís que em pugui permetre anar a cuidar els meus fills perquè estan malalts. O sí, tinc unes quantes hores per anar, segons el meu conveni, a dur-lo al metge. Però els nens tan petits tenen especialistes, tenen coses que han de fer. Uh-huh. No m'ho vull ni imaginar. Jo ja crec que tinc una càrrega mental bastant important, que gràcies a les meves amigues monoparentals que m'ajuden a portar-la...
1: Si tu també tens mares dos, eh?
5: Bueno, jo... Bueno, la mare dos, que sempre dic, és l'àvia. L'àvia uh-huh. és el meu tàndem.
1: Sí.
5: Amb això no hi ha cap mena de dubte. Jo, sense la meva família, això seria impossible. Això m'hi deixaria més que un sou fent això, com diu la meva companya, no, l'Alba, que per cert és el nom de la meva filla petita. M'ha fet molta il·lusió compartir aquest espai amb ella. I sí que és veritat que hi ha una situació, mira, abans m'he apuntat diverses coses que ha dit la teva companya, lo de l'ingrés mínim vital, quines ajudes tenim les monoparentals? Perquè tothom, a mi m'han arribat a dir que jo he tingut dos fills perquè m'estan pagant i la gent ajudes, m'estan pagant, m'estan mantenint, dic, el què?
1: Quines ajudes tens?
5: Jo?
1: Sí, no, t'ho pregunto.
5: Mira, tinc...
1: Ho dic perquè a vegades estem parlant, sí, és a dir, sí, de coses, sí, que no sabem. És com això, el mateix que avui sortia, doncs, aquesta estadística que deia que els migrants no van al metge, sí, i en canvi sents, doncs, tota l'ultradreta dient que és que ens estan prenent la seguretat social ells i que per això no funciona. Doncs les mares monoparentals, perdó...
5: No, jo me sento identificada amb tots els termes, sí, eh?
1: Quines ajudes teniu, per exemple?
5: Mira, jo tinc la mateixa ajuda que qualsevol dona que és mare parella, que és l'ajuda d'una desgravació fiscal fins als 3 anys dels nens, i que, com qualsevol mare, o sigui, no és per ser monoparental.
4: És per mare treballadora.
5: Per mare treballadora, que ara se li diu així, però té unes altres afeccions, però és així.
4: I els seus, sí, requisits, que en té. No, és tan fàcil, no, no és dir, bueno, treballo un dia. No.
5: I després també tinc la mateixa ajuda de la llar d'infants, que és per portar-los a la llar d'infants, se'm tornen uns petits diners per estar treballant. Si no treballo, no se'm tornen, per exemple.
1: Clar, en el cas, per exemple, ho parlàvem abans de l'Alba, ella té una etiqueta, podríem dir...
4: Sí, que no ens agrada dir-ho així, però sí, sí, sí.
1: Jo ho he dit així a lo bruto, però digue-ho.
4: Però, bueno, el fet de ser discapacitat dintre del
1: que cap... Com que tens el fill amb discapacitat...
4: Sí que n'entenem algun altre tipus d'ajuda, però és que realment jo, en el meu cas, ja les cobrava abans de tenir discapacitat el meu fill, no? Jo tinc l'anomenada filla càrrec, que en el seu moment, quan el meu fill va néixer, jo la cobrava com filla càrrec, i als 3-4 anys, o sigui, estem parlant potser de 2018 o 2019, va eliminar-se, es va quedar com només qui seguia complint els requisits, no? I no et podria dir exactament l'any, però em sé que va ser que pels 4-5 anys del meu fill va desaparèixer i va passar a ser l'ajuda d'infància que es donava per... per el mínim vital, em sembla, o alguna cosa així.
5: Sí, però aquesta ajuda...
4: I també s'han de complir els requisits, sí, sí, del mínim vital per poder rebre-la.
5: Que ningú es porti errada, que si tu cobres aquesta ajuda de cura del menor...
1: No tens, és perquè no tens pràcticament un sou.
5: Et treuen l'ajuda de mare treballadora. Uh-huh. O sigui, sí, sí, són incompatibles aquestes
4: moltes
5: dues ajudes.
4: Moltes d'aquestes, de veritat.
5: I bueno, a més de la gincama burocràtica que has de fer... Veritat. Tu em preguntaves en concret quines ajudes té una mare monoparental.
1: Sí.
5: Hi ha dues ajudes de l'Estat. A Catalunya hi ha una ajuda de... Si tu guanyes menys, crec que recordar que són 24.000 euros l'any bruts, pots cobrar 650 euros per ser una família biparental i per ser monoparental et donen 100 euros més, una vegada. Però ho has de tramitar abans del dia 30 del naixement del teu fill. Llavors, jo... Que
1: tu ja estàs prou atabalada.
5: Exacte.
1: Quan passa tot això.
5: Però a més, tu demanes cita... i te la donen d'aquí un mes i mig. O sigui, ja no tens dret.
4: Sí, la burocràcia. De fet, en el meu cas, jo encara no estava separada legalment. Bueno, jo vinc d'una parella realment juntada, bueno, dir, en el sentit que no ens vam casar, érem molt joves, teníem 20 anys. Vam decidir tenir un fill, no? Massa ràpid va venir, com vull dir, però no és veritat que tenim la vida bastant solucionada. Però en el nostre cas, quan vaig voler donar-me compte de la situació que tenia a casa i em vaig decidir posar un conveni regulador entremig, va ser llavors quan la burocràcia meravellosa ens va parar els peus i ens va dir: ei, no estàs separada. No pots demanar monoparental. No pots demanar una targeta monoparental. I sense aquesta targeta monoparental... no ets monoparental.
1: Perquè en el teu cas no estàveu casats, no éreu parella de fet, etc.
4: De fet, fa 11 anys no existia la parella de fet encara. No estava regulada de... Em sembla que ara són 5 anys o alguna cosa així que has d'estar convivint, o 3 anys o alguna cosa així, no en recordo exactament el temps.
1: La qüestió és que hi ha molts paranys. Hi ha molts paranys com el teu, i en el teu s'ajunta el fet aquest de que sou família especial, que se li diu, però que tampoc, ara ho dèiem abans d'entrar, el que et fa és que tens descomptes en alguns llocs com si fossis una família nombrosa.
4: Sí, però clarament jo fa 5 anys que tinc aquesta ella. Discapacitat. No molt més, i quan vaig començar és això que diu ella, la meva companya, que aquesta monoparentalitat et dona una ajuda de 650 euros, 750 euros, si en el moment en què neix el nen, tu ja ho ets. Però si has de tramitar un judici per separació, si has de tramitar uns papeleos, i si a més t'ho posen amb dates fora del lloc,
1: impossible.
5: I per seguir la segona ajuda monoparental, simplement perquè quedi, que la gent es doni compte de lo que estem parlant, la Seguretat Social et dona una ajuda de 1.000 euros de pago único si compleixes el requisit de cobrar menys de 13.000 euros bruts a l'any. Amb aquests diners ningú es posa a ser mare soltera per elecció, per exemple. Amb 13.000 euros bruts a l'any no et dona ni per pagar el menjar i el viure aquí a una ciutat com Barcelona, que segons els estudis i les dades estem parlant de 2.500 euros de cobrar mitjana per poder mantenir-te. No estem parlant de... Parlaves de vacances, no?
1: Sí, jo he descobert, vacances impossible.
5: Jo he descobert el que són els albergs arrel d'això, que amb 100 euros puc estalviar i amb 100 euros me'n vaig al verd amb els meus fills en pensió completa, no? Dius, bueno, doncs som afortunats, no?
1: Mares soles, reines a la imaginació.
5: Totalment, o sigui, és un invento total.

0: 93201-7474. Si sou mares soles, teniu ganes d'explicar la vostra història, com ho viviu. Estem parlant sobretot d'economia, dels ajuts, però a mi també m'agradaria que m'expliquéssiu com és el vostre dia a dia. Si teniu dificultats, per exemple, per arribar a final de mes, com ho porteu tot això? Perquè tu, per exemple, Alba, treballes en 30.000 coses al mateix temps.
1: No en sé ni què és arribar a final de setmana. O sigui, en el meu cas, sort o desgràcia, diguem, que existeix la dependència del meu fill i en puc pagar el poc que pago i, a més, sort que tinc el meu pare, que visc a casa dels meus pares. Però sort o desgràcia, com dic, que això no ajuda. Viure a casa dels pares és un requisit per moltes de les ajudes. Al final és un sou que entra, però que en tu no en veus. Més que un sostre, no? I és veritat que en això, arribar a final de mes, impossible. Prendre't un cafè, t'has de comptar les monedetes que tens al moneder. O sigui, per mi, vas posant una balança, què vols? Un cafè, que és la teva salut mental, o anar a un psicòleg que no pots pagar.
0: Alicia, tu en el teu cas, per exemple, tu treballes en un institut de secundària, podríem dir que tens un sou, però tu també has passat per tot un viacrucis econòmic, has hagut de fer moltes coses i també quan et vas comprar el pis on vius ara, pràcticament no et donen la hipoteca, perquè els bancs, que fossis monoparental, no els hi va agradar gaire.
2: Ni els bancs, ni quan vaig intentar llogar un pis, tothom no entenia això, una dona que ve a formar una família al costat dels pares. Això, espera't, que si hi ha nens per aquí, si no pagues, si no, serà més difícil de fer-la fora, no? I vaig haver d'inventar-me una història.
0: Sí, vas haver de mentir per poder llogar el teu pis, eh?
2: Sí. I després...
0: Què vas explicar, perdona?
2: Bueno, el que vaig explicar, una cosa molt normal, que venia a cuidar els pares. Això està permès. Socialment, ets una bona persona per venir a cuidar pares, però ets una mala dona si vols tenir fills sola. Perquè, no. Bueno, a mi m'han dit des que vaig a criar un orfe, de que sóc una egoista, que només em importa la meva càrrega genètica, que no vull... Bueno, jo... Els meus fills són mitjançant reproducció assistida, però això no vol dir que la càrrega genètica sigui meva, no? En aquest cas sí, però no sempre és així, en aquest cas.
0: O sigui, que hi ha molt judici també de part de la societat, eh?
2: M'ha fet gràcia quan la sociòloga ha comentat que hi ha una acceptació de formes monoparentals diverses. Això és fals. Això de boca cap enfora potser sí, però de boca cap endins no. A mi m'han arribat a fer preguntes de com soc... El que comentava la meva companya, no? Tothom està en diferents generacions, tot, perquè com no tens una segona parella, et fan preguntes com ficant-se a la teva vida, o sigui, però tu qui ets per demanar-me això?
0: A més, suposo, ara estava pensant en la vostra diferència d'edat, en el cas de l'Alba, 32 anys, i a més s'ha vantat que 32, 32 anys i 50.
2: Molt ben portats.
0: Sí, i la cosa és que... m'imagino que hi ha judici per les dues bandes.
2: Totalment.
0: En el teu cas és com vas poder fer això tan jove, t'has embolicat la vida, quin desastre, i en el teu cas, home, però com t'atreveixes amb l'edat que tens?
2: Bueno, a mi m'han arribat gent que no m'ho pensés mai, de dir-me segons quines coses, que dius, bueno, saps què? És que no m'interessa el que m'estàs dient. No? I gent que es fica a la teva vida, jo seré el pare del teu fill. El meu fill i la meva filla no li falten pares, perquè no és una figura que formi part de la meva vida. Llavors, nosaltres tenim referents homes i referents dones, com tu dius, no? Fortes, amb vitalitat, amb gent que m'agradaria que els meus fills els vegin reflectits, no només amb mi, que em tenen 24-7 hores, 24 dies, 7 hores a 7 dies a la setmana, però m'agradaria que ells es reflectissin en aquestes persones empoderades per veure-les com a mirall i poder agafar el que d'aquestes persones els hi vingui, se sentin identificats, però clar, la societat sembla que els està dient té falta. A mi no em falta res. La meva família està completa.
0: Hi ha molt judici sempre cap a les dones, això ho tenim claríssim. Us resulta, per exemple, clar, hem parlat de feina, hem parlat d'ajuts, hem parlat de la vostra dificultat d'ella doncs, fent tres feines a la vegada doncs, per acollir el teu fill, per anar-lo a buscar, per portar-lo a teràpia, etc, perquè en el teu hi ha la dificultat, a més, d'aquest problema que té, no? Però, clar, preguntar-vos coses com... Teniu temps per vosaltres i això és exotisme pur o
2: què? No, el temps que tinc per mi és per vindre a la ràdio, per demanar, sisplau, als avis si es poden quedar els nens, per donar-los de sopar i ficar-los al llit i que, bueno, poder venir aquí. Aquest és el meu temps lliure.
1: Temps nocturn, com dic jo.
2: Sí.
1: Quan s'adorm és quan comences a fer alguna
2: cosa. Bueno, això si no et dorms amb ells, eh?
1: Sí, bueno.
2: Perquè
1: sí,
2: això...
1: Sí. Això
2: per a mi no m'havia passat mai, això de dormir-me tant d'hora. Mai m'havia passat.
1: No, sí, sí, sí, jo n'he fet també alguna d'aquestes que dutxes, el dones de sopar, et poses a dormir i dius... A quin quedo, un sopar?
2: Exactament, sí, sí.
1: Sopars freds, quants? O sense menjar, directament.
2: O amb peus, és impressionant.
1: Sí, sí.
2: Jo...
0: I com afecta això? Vull que m'expliqueu com us afecta emocionalment.
1: La salut mental és nul·la. Em penso que... Òbviament ja no en parlem d'ajudes per poder tenir un psicòleg, perquè cap persona, tal com està la societat, podem tenir un psicòleg de tanta gent que li faria falta. I sobretot per extra, o sigui, per terceres persones, no simplement per nosaltres, no? Al final, som, com van comentar una vegada en un psicòleg, som les víctimes realment les víctimes són les que van al psicòleg, no les persones que ho necessitarien, no? Imagina't quan càrregues amb una càrrega mental de burocràcia, de mirades, del dia a dia, i tu mateixa les càrregues que et poses, perquè tu tens una motxilla, però també te la càrregues. I tenir una salut mental és... En el meu cas pots tenir-la en algun moment, no? Però potser nul·la, totalment. I això als anys pesa.
0: Clar, hi ha molt de desgast. En el teu cas hi ha discapacitat del teu fill, triple discapacitat. Entenc que és molt, molt complicat, però en el teu cas potser que no és tan sever. Vull dir que els teus fills no tenen cap discapacitat, però, clar, el dia a dia et demanen unes coses. Com t'hi enfrontes a tot això? Hi ha moments...
2: L'altre dia vaig anar corrents a deixar els nens, corrents a deixar el segon nen, i abans de deixar-lo va fer la roda del cotxe, puf! Dic, no m'ho puc creure. Un reventón per haver anat corrents i haver, sense adonar-me, agafat un bordillo i patapum. Bueno, va ser... dos dies sense menjar per anar a buscar els nens corrents.
1: Bueno, les coses extra ja ni les planteges.
2: Que ja...
1: Quan et venen aquests extras, ni les veus ja.
2: És que ja, bueno, la càrrega mental és important, és molt important. I se t'obliden coses, i gent que havies quedat per ajudar-te, se t'oblida que havies quedat, i te diuen, però és que havíem quedat, i és que ho sento, m'he quedat adormida donant teta a la nena. O sigui, és que no puc gestionar algunes coses. I, bueno, jo me'n recordo quan jo anava amb les meves amigues, als xiquiparts, per estar amb elles, perquè elles estaven amb els seus fills. Ara, jo vaig ser mare molt més tard, i m'hi trobo, pues, que, bueno, és que tu te lo has buscado. Dic, home, perdona, jo crec que... qui no té fills perquè els ha buscat? Això estem parlant d'un delicte. O sigui, tothom busca els fills, qui els té. No, jo no sóc més diferent que un altre, i també recorro als avis com qualsevol altra parella, perquè a mi em diuen moltes vegades, és que per què ho fas? És que els estàs carregant en feina, és que els fills són teus, no els d'ells. Dic, i per què tu els portes als teus pares o als pares de la teva parella? Perquè jo només tinc una línia familiar que em dona suport. Però jo també tinc un altre germà que ell necessita també d'aquesta línia de suport. Llavors, no tinc els meus pares per mi 100%.
0: Jo vull saber també com han viscut els vostres pares, cadascú els seus, com estan vivint també això. Perquè
1: jo
0: no...
1: sempre ho he dit que el fill l'he tingut jo.
2: Sí.
1: És clar que el fill l'he tingut jo. I jo en tenia molt clar que no pensava donar-li la càrrega de tenir un fill als meus pares. Però no és veritat que mínimament has de recorrer. O sigui, no et queda una altra que per anar a dutxar-te, per anar al lavabo, o vas amb el nen a la mà, o no et queda una altra, i sobretot quan és molt petit. I si no, el deixes quan és gran i l'acabarà liant. O sigui, ja te't trobaràs, no?
2: Sí, exacte.
1: I els pares recorreixen. O sigui, els meus pares, n'és veritat que en el meu cas, jo vaig tornar a casa meva, amb, com diuen, com maldit està, amb un bombo, no? Vaig tornar a casa meva. I n'és veritat que t'obren les portes. Està clar, són els teus pares.
0: Sí, però clar, ells els agafa també en una altra edat de la seva vida i hi ha moments que els
1: que ara
0: veu...
1: no crien.
0: No sé si, per exemple, pateixen també per la seva filla.
2: Però Alba, hem tingut molta sort, perquè jo tinc amigues que els pares els hi han tancat la porta.
1: És clar.
2: Perquè no volien aquest model de família per la seva filla.
1: Llavors, això no vol dir que sigui fàcil, eh? El que t'obrin la porta
2: fora.
1: No vol dir que sigui fàcil.
2: Sí, sí, sí.
1: Que et carregues després mentalment una situació per a fills, no? El que deia abans, no? Són diferents generacions i diferents maneres de criar. i això et porta a moltes discussions amb els pares, de com has de criar, no? Perquè al final, sempre, jo crec que sempre els fills hem dit no quiero criar como me criaron mis padres, no? O almenys en aquell tant per cent, no? De esto no quiero, no lo haré con mis hijos, no? I et menges les paraules.
2: Parlant de dades, si som conscients de que tu vols criar d'una altra manera, només canviant el 10% de com t'han educat a tu, ja pots estar molt contenta, eh? Això, hi ha també dades estadístiques al respecte d'això. Totes les famílies el que volem és traslladar el nostre model de família o fer-ho diferent de com ens han educat a nosaltres. Això està clar.
1: Bueno, diferents edats, òbviament. No era el mateix fa 20 anys que, o 30 que, bueno, que 50.
2: La frase típica de, pues, amb tu no ha anat tan malament, perquè no podem fer això amb els nets? Doncs pues no.
1: I he criat dos. Pues
2: no.
1: No, he criat dos, he criat tres.
0: No, no, els hi podeu donar sucre.
2: O el mòbil.
0: Sí.
2: Un mòbil.
0: Clar, és que no hi havia mòbils quan tu eres petita. Llavors, d'això no se'n recorden. Alicia, de tota manera, i Alba, sé que són històries molt diferents, però m'agradaria saber si en algun moment us n'heu empenedit.
2: Mai. Ho dic amb la boca plena i gran. Mai. Estic enamorada dels meus fills, estic encantada del meu
0: tot
2: model de família.
0: Tot i les dificultats i les crítiques...
2: Les crítiques són d'altres, els jutjars són d'altres. Les coses lletges que diuen és el filtre que posen els altres. Els meus fills, jo estic encantada dels diumenges al matí, que estem els tres al llit, allà abraçadets, explicant-nos coses i fent baralles de petons i baralles de pessigolles. A mi m'encanta això. M'encanta.
0: I tu, Alba?
1: Jo, en el meu cas, no m'he repenit. Per res m'he empenedit, no? Ho hagués fet d'una altra manera. No ho hagués fet abans, ho hagués fet d'una altra manera si a mi m'hagués enterat de la situació abans, no? Però sí que és veritat que em queda aquella espinilla de tenir una família. La típica família, no? Que no vol dir que no la tingui ara. Però sí que és veritat que bueno, al final aquestes veus externes et diuen no té pare, no? No té pare.
0: Us preocupa el futur dels vostres fills en aquest sentit?
1: No.
0: Que us preguntin
1: no.
0: Pel pare o que...
2: Mira, nosaltres estic en aquesta associació de Mares Solteres per a l'Acció, que som actualment unes 3.600 famílies associades, no vol dir que hi hagi moltes més, que n'hi ha, i fem cursos d'informació, de formació, i el que nosaltres ens expliquen, els psicòlegs i les persones que ens donen aquests cursos, és que els hem d'explicar des del moment zero els orígens dels nostres fills. El meu fill encara és avui i em pregunta, mama, explica'm com ho nací. Mama, explica'm com vaig arribar a estar dins de la teva panxa.
0: Però no et pregunta pel pare.
2: Bueno, ell sap que vaig estar divorciada, llavors moltes vegades la gent de fora li diu, és que era el teu pare, però no t'ho vol dir. I,
0: mare meva!
2: I clar, el nen ve amb preguntes. Jo me'n recordo amb 3 anys allà a la banyera, els dos nus, dutxant-nos i, mama, si jo quiero conocer a mi padre, tu me vas a ajudar? Digo, siempre, hijo. Quan tinguis 18 anys, jo t'ajudaré on el que sigui, com sigui, si tu vols el que vulguis, com qualsevol mare que ajudarà el seu fill.
0: Va ser per inseminació i en realitat no sabeu conèixer una persona. Eh?
2: En aquest país, a Espanya, hi ha una llei de reproducció assistida que és de protecció al menor i actualment hi ha un anonimat dels donants.
0: Això
2: no vol dir que si hi ha una situació mèdica d'emergència vital, a través de jutges i els metges poden conèixer els antecedents mèdics d'aquesta persona.
0: És una cosa que decidireu en un futur.
2: Bueno, jo estic molt contenta amb el que he decidit. Si hagués volgut fer-ho d'una altra manera, m'hagués anat a Portugal, a Rússia...
0: En altres llocs on sí pots saber l'origen.
2: Sí, o a Dinamarca escollint amb un catàleg, a veure qui era el donant. Jo no, això aquí no toca.
0: Molt bé, doncs Alba i Alicia González, moltíssimes gràcies, Alba Muriel i Alicia González. Moltes gràcies per venir, per explicar-nos això i per parlar del vostre dia a dia. Sou unes valentes... Però, vaja, que com moltes mares que segur ens estan sentint, si poden, perquè potser no poden ni sentir la ràdio. M'explico, les mares monomarentals?
1: Jo crec que poqueta estona, no? El cotxe dius, mira, vaig a posar-me una estoneta mentre que no està el nen i et escolto música, no? Però si no,
2: escolta... O dones la volta perquè és dormint, dins del cotxe.
1: Bueno, jo encara que no he tingut aquell sentit, però sí que recordo ma mare que em deia, em poso el secador per dormir-la, eh?
2: El ruido blanco, sí, sí. Gràcies.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a les dues. Fins aviat.

0: Les dones i els dies, Budellam de Famellam.
1: Pubilles de Puerto Rico, hauríem de dir, no? Canvi absolut de tema. Falten res, 10 minutets perquè siguin les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Hem fet esperar molt a la Olga Ábalos. No m'ho dis i ballem.
2: No,
1: avui viatgem a Puerto Rico.
2: Bona nit, Montse.
1: Bona nit. Bona nit. Sí, és que jo ja vaig amb l'accelerador, perquè molts dies parlant de Bad Bunny i tothom parla de Bad Bunny, però és que a Puerto Rico hi ha cantants meravelloses.
2: Efectivament, clar, estem tan embafats amb tot l'univers Bad Bunny, que si la música portorriquenya, el reggaeton, que si els
1: famosos de la casita,
2: els beats de la casita,
1: una mica pesats, ja us ho direm.
2: Doncs crec que pot estar molt bé desengreixar una mica i posar una mica de llum a tot aquest univers musical, fer unes quantes passes enrere i descobrir algunes de les pioneres de la música portorriquenya dels anys 50 i 60.
1: Que segur que Bad Bunny les ha recuperades i les ha sentides moltes vegades, com, i també altres músiques, eh? Segur, perquè
2: Seguríssim.
1: Es nota que ha escoltat molta música. Bad Bunny, no li volem esmenar la plana,
2: no, home,
1: però
2: no.
1: Que vinguin les senyores avui.
2: Home, sí, el que passa és que és això, hi ha molts noms de dones que potser no han tingut la rellevància d'altres músics masculins, però són dones que van marcar un punt d'inflexió en el bolero, la salsa i altres gèneres caribenys.
1: De fet, aquesta senyora que estem sentint és Mirtha Silva, la
2: Correcte.
1: Que està sonant,
2: sí.
1: Coneguda, m'encanta el subtítol, La Gorda de Oro.
2: La Gorda de Oro.
1: Era reina de la guaratxa.
2: La reina de la guaratxa i també pionera de la televisió, en un moment en el que les dones devien complir uns determinats rols, però ella va trencar tots els esquemes.
1: Doncs sentim més a Mirtha Silva. Fora!

0: quina alegria aquesta música que em dona a mi per acabar el programa. M'ha pujat tot, ja m'ha passat tots els disgustos de les mares monoparentals, ja estic en un altre món.
1: Por algo será.
0: Por algo será. Escolta, explica'm una mica qui era Mirta Silva.
1: Mirta Silva era, va néixer a Puerto Rico l'any 1927 a Arecibo i va començar sent una nena prodigi, és a dir, als 12 anys ja va actuar a Nova York i per tant des de molt petita, recordem que ja estem a finals dels 30, anys 40, doncs estava, ha estat sempre molt vinculada, no?, al món de la faràndula. Fins i tot quan era un adolescent va ser la cantant principal d'aquella mítica banda que es deia Sonora Matancera.
0: Jo tinc molts discos d'aquesta gent.
1: N'hem parlat aquí al programa d'aquesta banda. I de fet, Mirta Silva va ser la cantant que va precedir a Celia Cruz a la Sonora Matancera. Això va passar als anys 50. També era coneguda per la seva energia desbordant, el seu estil desacomplexat i, com hem dit abans, doncs va conquerir el públic com a reina de la guaratxa i també perquè és un gènere una mica més alegre, picarès, podia jugar amb les metàfores, els dobles sentits i això doncs va, bé, en aquelles èpoques doncs va tenir molt engagement, que es diu ara, amb el públic.
0: Escolta, però això que sentim ara sembla salsa, però no, és guaratxa, eh?
1: Això és guaratxa. Sí,
0: molt
1: sí,
0: bé,
1: no és
0: doncs
1: salsa,
0: escolta,
1: perquè la diem que la guaratxa és prèvia a la salsa.
0: I a més perquè té un altre ritme, eh? De fet, ho estem sentint i té un ritme més sincopat, més trencat, eh?
1: Sí, sí, correcte.
0: Més difícil de ballar, diria.
1: Sí, i segurament de... No va dir de tocar, no ho sé, però de ballar sí, té una certa complexitat, això sí.
0: Escolta'm, aquesta dona, nena prodigi, triomfant, la Gorda d'Oro, encara no es deia la Gorda d'Oro, que això va venir després, va signar un contracte amb 10 anys amb una amb discogràfica RCA, molt important.
1: Amb RCA, va girar per tota Amèrica Llatina, vull dir que va ser una cantant, bueno, podria ser una cantant de pop de l'època, també era productora de televisió, guionista, va participar també a molts programes de ràdio i a més tenia un programa de televisió a la tele de Puerto Rico on ella havia creat el seu propi personatge televisiu que es deia Madame Chencha.
0: M'encanta.
1: Madame Chencha.
0: Madame Chencha, i allà ella doncs era una mica...
1: Si vols explicar...
0: La Mayra Gómez Kem, m'estàs dient, de Puerto Rico.
1: No, no, no tan, no ben bé, però si vols escoltem aquesta altra cançó i ara t'explico.

0: Camina como Chencha. M'hauràs d'explicar què és això de Chencha.
1: Mira, he hagut de buscar-ho al diccionari.
0: Home, jo també hauria hagut de buscar.
1: Segons la RAE, Chencha vol dir expressa molestia, fastidio por la pesadez e impertinencia de alguien, especialmente de una mujer. És a dir, és com un... una cosa despectiva cap a les dones, quan la dona és com molt pesada, o que parla molt, o que molesta, o que és impertinent. Sí. Ah. Però ella se n'en riu. O sigui, diguem que és una cançó on utilitza aquest adjectiu d'una forma irònica. I, de fet, quan ella diu Madame Chencha, que va crear aquest personatge per televisió, també ho utilitzava d'aquesta manera. Es disfressava com de vident, tenia una bola de vidre...
0: M'estic enamorant de Mirta Silva.
1: I llavors allà doncs, feia el que es podria dir els inicis d'un talk show, on ella, a través d'aquest personatge, explicava tot tipus de xafarderies, feia crítica, i per tant, diguem que utilitzava la suposada ficció del personatge doncs, per fer una certa crítica social, també.
0: M'està encantant aquesta dona.
1: Busca-ho, Madame Chencha. Tot i que la televisió a Puerto Rico va haver un moment que li van donar una mica de toc d'atenció, li van tancar la secció.
0: Li van tancar el xiringuito a la Chencha.
1: I ella se'n va tornar a Nova York a cantar.
0: És la Oprah Winfrey. Jo crec que és com la Oprah Winfrey de Puerto Rico. Més cançons, però ara canviem de cantant en aquests últims 5 minutets de programa i sentim una altra dona meravellosa que es diu Sílvia Reixach. No sé si té alguna cosa a veure amb el...
1: Jo tampoc.
0: Expresident del Barça? Era expresident? No, exentrenador, perdó.
2: Soy a vegades...

0: las veces.
1: Sílvia Reixach, escrita directament sense la i al mig, amb CH. Això és un registre molt diferent.
2: Això és un bolero. El que passa és que està interpretat d'una forma molt minimalista, només veu i guitarra. I Sílvia Reixach és un cas semblant com el de Carole King, no? Era una compositora que va fer moltes cançons per altres, especialment boleros, però fins que no va gravar un disc, ningú va descobrir la cara que tenia, la veu que tenia, que és aquesta. I, de fet, aquesta gravació és de l'any 1958, en l'únic disc que ella va enregistrar sota el seu nom, sota el títol de Sílvia Reixach canta a Sílvia Reixach, i aquí reinterpreta a la seva manera boleros que després han tingut una llarga vida cantats per cantants i sí, en homes com dones.
1: Era també, compositora. Clar, però sí, això sí. No va poder tenir més fama, m'imagino.
2: I a més té una vida curiosa, perquè ella va estudiar música, però diguem que després, per la Segona Guerra Mundial, va haver de parar d'estudiar, i quan va acabar la Segona Guerra Mundial es va casar, va tenir tres fills, es va divorciar, i quan es va divorciar...
1: Va tornar a cantar. Què és el que ens passa a totes?
2: I va començar la seva carrera com a compositora, i fins i tot va fundar el que seria la Societat d'Autors i Compositors d'Editors de Música de Puerto Rico, que és com l'SGAE d'allà.
1: M'encanta. Podem sentir una altra cançoneta?
2: Vinga.
1: Va.

0: Quina meravella, eh? Sílvia Reixac, aquesta dona de Puerto Rico, com deien, com Bad Bunny, poc conegudes pel que jo crec que valen.
1: Sí, i és un jo diria, mentre escoltava aquest disc, pensava que era com una mena de bolero desconstruït, no? Perquè a vegades té com una musicalitat una mica diferent, i de fet alguns musicòlegs han qualificat Sílvia Reixac com virtualment inclassificable, no? Perquè era molt difícil, no? de qualificar-la o de buscar les paraules exactes, i a més era una dona incòmoda, fumava, sortia tard, vivia una vida bohèmia, i llavors escrivia amb una llibertat, a vegades amb, bueno, segones intencions o parlant de sexualitat.
0: M'encanta, sisplau. Hem de fer un programa tot dedicat a Sílvia Reixac. Mira, hem de fer d'aquí dos dies una banda sonora per la nit de Sant Joan, que no posem música de la Sílvia Reixac. Mira què et dic. Olga Ábalos, ens portaves una altra dona, que sí. Ens la guardem i en parlem, sí, sí, un altre dia, que es diu Ruth Fernández.
1: Això mateix, aquesta un altre dia.
0: Ens la guardem i nosaltres ho deixem aquí, però moltes gràcies, perquè m'has presentat aquestes dues dones i estic enamoradíssima.
1: Bueno, fantàstic. Espero que els oients també.
0: Home, els oients
1: s'hagin enamorat avui
0: els
1: també.
0: Els primers. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies, Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nilvia, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem de malalties minoritàries que només afecten a les dones, només pel fet de ser-ho, i parlarem amb dones que hi viuen, que hi conviuen, i també, doncs, amb metgesses. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, amb aquest ànima de bolero que també

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions, a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a Telecinco que un govern monocolor servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu ja en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'apropiar-se, d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció dels socialistes ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Donald Trump anuncia un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
1: Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria. Les institucions comunitàries validen que els estats puguin instal·lar a l'estranger centres de deportació d'immigrants irregulars. Copien així el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània.
3: El 18% dels mestres i professors ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta durarà fins dijous i estan cridats més de 94.000 professionals. La consellera d'Educació avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Mentrestant, avui continuen al Barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
1: Les produccions catalanes La Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg, i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que aquesta nit s'han entregat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. L'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director general de l'Hospital Vall d'Hebron.
4: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
1: Esports. Aquesta matinada ha mort als 79 anys Rick Adelman, entrenador llegendari de la NBA i membre del Hall of Fame. Amb més de 1.000 victòries a la Lliga Nord-Americana, va ser el primer tècnic de Ricky Rubio als Estats Units i una figura clau en la història de les banquetes de la NBA.
3: L'Igualada situat empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
0: Fins aquí les notícies.

0: De matiners, benvinguts al dimarts 2 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps ens durà petites novetats. Per un costat, tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre, els ruixats de tarda seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Viladecans el sol sortirà a les 6:21 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 59 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Sempre és un bon dia per recordar això que va dir Freddie Mercury. No seré una estrella del rock, seré una llegenda. Vull ser recordat com un músic amb valor i substància.
0: I és que avui li posem una mica de màgia per començar el dimarts i si parlem, evidentment, de bandes màgiques, ells segur que ocuparien les primeres posicions.

0: amb A King of Magic, i és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1986, es va publicar l'EP de Queen, que precisament donava títol a aquesta cançó. De fet, un bon grapat de les cançons del disc van formar part de la banda sonora dels Immortals. El disc es va convertir en un altre èxit de la banda i un fet molt destacable. Precediria l'última gran gira de Queen al costat de Freddie Mercury. I de fet, recordar Mercury és pensar que sí, que hi ha persones que han estat tocats per una mà prodigiosa que els ha convertit en una espècie d'espècimen únic i irrepetible, perquè la seva música perdura en el temps mentre el món segueix girant. I sí, nosaltres també us prometem una hora de ràdio per recordar. Arrenquem el dimarts, que no és poc, i ànims, que el dia només acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimarts.
2: Bon dimarts, com estàs?
0: El dimarts.
2: És el pitjor dia de la setmana, però vaja.
0: Està batejadíssim com el pitjor dia de la setmana, almenys pel que fa aquest programa, aquest equip, per la vida en general, la humanititat.
2: Per tant, per la gent normal. Vull dir, però no passa res. Si teniu avui un bon dia, felicitats, sou vosaltres, però aquí estem de dimarts, però escolta'm, nosaltres farem un programa com si fos divendres, dilluns, dimecres o qualsevol dia de la setmana, que ho donem tot. Perquè avui estarem molt pendents d'aquesta oferta del Partit Popular per una moció de censura instrumental. Avui Feijó està a Barcelona, en parlarem a la hora del matí, tindrem el secretari general de Junts, en Jordi Turull, per respondre directament a Feijó i aquesta oferta que ha fet directament el partit de Carles Puigdemont. També tractarem el tema del Papa i el català, perquè hi ha certa polèmica, sí, per l'ús que farà del català a la Sagrada...
0: Mira, poqueta cosa, no?
2: Això diuen, que bon la benedicció dia serà en castellà i que només hi haurà un parell de frases en català durant la missa. Després tindrem a Jorge Dioni, que és autor del llibre Pornocràcia. Parlarem de ciència i tecnologia amb Rafa Vila Sant Juan. Avui que fa... Bé, l'altre dia va ser el Dia Mundial Sense Tabac i en parlarem d'això al nostre espai de ciència i tecnologia. I a les 11:05 la teràpia Boomer amb Sergi Pàmies parlant d'expressions d'abans. Aquestes expressions com nasty de plasti i aquestes coses...
0: Aquestes container...
2: Exacte, de la teva generació, sí, Canalies. I amb tot això i més, doncs, fins que s'acabi aquest dimarts, aviam si arriba ràpid.
0: Està molt bé que parles de generacions quan acabes de fer 40 anys, eh?
2: Sí, però aquests 5 anys de diferència que ens portem a vegades es noten en certes coses, però bueno, aquí en Damios, que diria un amic meu.
0: Ànims, bro, que el dia només acaba de començar. 6-7, Àlex Bosch, bon dia.
3: T'ho juro, i per Snoopy.
0: Hi ha moltes frases d'aquestes, no? Que sí, denoten clarament que som d'una altra generació.
3: Imagina't jo.
0: També dic una cosa, la gent jove li passarà exactament el mateix, eh?
3: Sí, sí.
0: Que això és una cosa recurrent,
3: eh? Ens trobarem pel camí, oi?
0: Clar, exactament. Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, si tens temps, dona'm un parell de minuts avui perquè t'explico una història que t'agradarà i que aquesta nit s'ha convertit en un fenomen absolutament global.
0: A veure.
3: Avui parlem d'una de les estrelles del Mundial de Futbol. Probablement no guanyarà la competició, entre altres coses, perquè juga amb Nova Zelanda, que ni tan sols ha guanyat mai un partit del Mundial, i segurament tampoc no marcarà cap gol, perquè, entre altres coses, juga amb el pitjor selecció i, a més, es defensa. De fet, fins fa poc era un autèntic desconegut. Fa una setmana, amb prou feines, tenia 5.000 seguidors.

0: a Instagram, però la cosa ha canviat molt i ja t'ho explicaré per què.
1: A veure.
0: Es diu Tim Payne, és central de 32 anys, de Nova Zelanda, i em preguntaràs què ha fet per convertir-se en estrella del món de la nit del dia?
1: M'ho pregunto jo i s'ho pregunten els oients que ens estan escoltant
0: doncs,
1: ara mateix.
0: La resposta és res.
1: Molt bé, quina
0: meravella, doncs. Absolutament res. Ell no ha fet res. El secret el trobem a l'Argentina. Fa 6 dies un influencer, només 6 dies, eh? Un influencer que té ara mateix 979.000 seguidors, Valen Scarcini, llançava aquest repte.
2: ¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido? ¿Qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Claro, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad.
0: Doncs el repte, és a dir, era aquest, fer famós un futbolista absolutament desconegut que anés al Mundial.
1: Una espècie d'experiment a través de les xarxes,
0: escolta'm,
1: no?
0: Escolta'm, el repte ha caigut amb molta gràcia. El nombre de seguidors de Tim Payne ha anat creixent exponencialment dia a dia en els últims darrers 6 dies davant la sorpresa del mateix Payne, que ha vist com el seu nombre de seguidors anava creixent i bàsicament no en tenia, des de la tranquil·litat de la seva localitat a Nova Zelanda, que tots fossin argentins.
1: T'imagines? Que clar.
0: Sí, bàsicament han començat a donar-li molts likes a les seves publicacions i a fer tot de comentaris per aconseguir que tingui molt de relleu. Ell ho agraïa fa 4 dies així.
3: Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo.
0: Fantàstic. La cosa s'ha sortit tant de mare que ja hi ha himne, una cúmbia feta des de l'Argentina per animar a Tim Payne.

0: I no t'ho perdis,
1: perquè el millor de tot, recordem que es diu Tim Payne, és la tornada. No pain, no gain, no pain, no gain.
2: No pain, no gain, no, o sigui, pain, no gain. Quina meravella.
1: Espera't, que avui ha aparegut un mural a Miami amb la imatge del jugador, de Tim Payne, i el lema, no pain, no gain.
2: Creure.
1: Que és que el fenomen és ja definitivament mundial. Aquesta matinada, Tim Payne ha sumat al seu seguidor 4 milions...
2: Què?
1: A Instagram.
2: De 5.000 a 4 milions?
1: En només 6 dies.
2: Mare meva!
1: De fet, ell que és de Nova Zelanda, la gent s'ha posat a comparar. Resulta que té més seguidors ell tot sol que els All Blacks, que passen per ser l'equip esportiu més important de Nova Zelanda, l'equip de la selecció de rugby. I fins i tot ja han sortit gent que està reclamant que apareguin altres coses. Fins i tot un streamer espanyol ha proposat fer popular un altre jugador desconegut, en aquest cas Kay Trewin, lateral d'Austràlia, això ho ha fet aquesta nit, i diu que vol recrear així la rivalitat entre Messi i Ronaldo, portada a les xarxes.
2: Però escolta, és un experiment molt interessant, com algú que no és ningú aconsegueix en 6 dies...
1: I sense fer res.
2: I sense fer res.
1: No ha fet res absolutament per aconseguir ser viral.
2: 4 milions de seguidors, una cúmbia i un mural a Miami,
1: sí,
2: correcte?
1: Sí, i Cat Real també ha fet un petit vídeo amb música sobre ell, i vaja, de sobte hi ha un furor especial per veure el debut de Nova Zelanda al Mundial, que jo us comunico que el seguirem en especial atenció, perquè és la matinada del 15 al 16 a les 3 i juga contra l'Iran.
2: Gràcies, Àlex.
1: Fins ara.
2: Quina meravella. Històries per començar el matí. Escolta, ho podríem fer amb els matiners, també t'ho dic, això. Podríem fer aquest experiment. Fantàstica la història que ens acaba d'explicar l'Àlex Bosch aquest matí per arrencar el programa. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè comença la Patum a Berga. I no només per això, sinó perquè ho fa amb la coneguda com a Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb discapacitat que formen part d'aquesta fundació. A més, per quarta vegada, els salts de les comparses es faran a la plaça de Sant Pere, donant a aquesta Patum tota la solemnitat que es mereix.
2: Escafant motors per la Patum, recordem també, per cert, que aquí al programa vam estar comentant les trenes, aquestes sí. Trenes de la Patum, molt reforçades perquè, evidentment, noies, nois, persones amb els cabells llargs puguin gaudir de la Patum sense la molèstia dels cabells a la cara. I de què parlarem poc aquest matí, Marta?
4: Doncs mireu, del JOMO, que és la Joy of Missing Out, és a dir, l'alegria de perdre's les coses, que substitueix el conegut FOMO, allò del pànic o terror a perdre't un pla o no sé el lloc exacte que la resta. Si te quieres divertir...
2: Marta Viana, encara de ressaca del concert de Bad Bunny a Barcelona.
4: Jo sí, perquè hi vaig poder anar. Hi ha molta gent que, evidentment, no hi va poder anar.
2: Ai, vas anar?
4: I no ho sabia.
2: No ho sabia.
4: Doncs va... Sí, sí, vaig ser les privilegiades. Vaig estar a la casita.
2: A la casita,
4: però...
2: també.
4: No, hi vaig estar. T'he de dir que molt millor la grava, jo diria.
2: I tant, i tant.
4: En qualsevol cas, jo hi vaig anar, hi ha molta gent que no, per tant, hi ha molta gent que ha viscut amb el FOMO d'anar al concert de Bad Bunny, i ara el que ha nascut és aquest nou concepte, el JOMO, que és una mica una reacció a l'esgotament i a la pressió social d'estar sempre connectat. Sobretot es nota en la generació Z, pel que expliquen, el que volen ara és fer doncs una migdiada, quedar-se a casa, i que ara la gent que fa tants i tants plans i que està sempre a tot, doncs els fa directament mandra.
2: Ah, em sembla estupendo, perquè és que vivim totalment enganxats a les xarxes.
4: M'agrada molt.
2: Sembla sí. Que haguem de fer sempre coses. Jo he de dir-te que porto molts caps de setmana fent coses i aquest cap de setmana no vull tenir cap plan.
4: Això és difícil, t'he de dir, perquè ja comença el bon temps i et diran, ai, anem a fer un vermutet.
2: Però el plaer de no tenir res planificat, que és diferent.
5: I de dir que no a un pla que et pot fer.
2: I de dir que no.
4: Dir que no és molt important.
2: Però estic una mica cansat de socialitzar.
4: Sí.
2: Per tant,
4: sí.
2: No em digueu res.
4: No molestarem. No a tot. No a tot.
2: Lara, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
6: Doncs a aquestes hores del matí us convidem a fer una visita al fons del mar. Bajo el mar, bajo el mar,
2: vives contenta siendo sirena, eres feliz. ¿Qué pasó, Ariel? M'encanta. I per què viatgem al fons del mar?
6: Doncs mira, perquè la bona notícia d'avui és que els voluntaris de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, han alliberat al mar 5 exemplars de tortuga marina recuperats al seu centre a la platja de la Pineda de Castelldefels. Els animals de l'espècie Careta Careta han caminat cap al mar acompanyades pels voluntaris i per un pescador davant l'expectació de centenars de persones que s'han reunit a la platja per veure aquestes tortugues.
2: Careta Careta es diu l'espècie.
6: Sí, l'espècie de tortuga, la Careta. Sí. Careta,
5: Careta.
6: Una mica Sireni de la Lara, no? No? No t'agradaria? Amb aquests cabells llargs, sí, guapos que tens.
5: Jo seria una sirena.
2: I qui seria la Marta Viana?
6: Jo, el Crank.
5: El Sebastián.
2: Jo qui soc?
5: El Flanders.
2: Escolta'm.
5: Un tauró.
2: Jo seria...
6: La Úrsula.
5: És divertida, aquest personatge.
2: Sí. Jo seria Úrsula, no en tinc cap tipus de... I Ot Serra, qui seria Ot Serra?
5: El Flanders.
2: El Flanders. Príncep, no, el príncep, Pot Serra.
6: Sí, sí.
5: No, l'Andreu, no.
2: L'Andreu, el príncep, no.
6: Doncs no. El que digui la Úrsula, vull dir.
2: Quin motiu tenim per saltar del llit, Ot Serra? Bon dia.
0: Bon dia, matiner. És un bon motiu per saltar del llit per als jubilats que voluntàriament vulguin reincorporar-se al mercat de treball és que cobraran més. El govern espanyol ha aprovat un nou decret que diu que aquells que treballin entre un 55 i un 80% d'una jornada ordinària sumaran un plus del 25% a la seva pensió un cop hagin passat 6 mesos. Si les jornades són d'entre un 30 i un 55%, l'increment a la pensió serà del 15%. Això sí, el complement es deixaria de percebre un cop arribi la jubilació definitiva.
2: Doncs vinga, bones notícies per arrencar el matí d'aquest dimarts 2 de juny. Amb 9 minuts arribem a 6:15 del matí, fent els matiners de Catalunya Ràdio. Moment de desplegar la nostra particular revista del cor. I amb què comencem?
6: Amb Amaia Romero. Ai,

0: La cantant en un concert a València aquest cap de setmana va agafar el mòbil a un fan i va gravar un vídeo a mig concert. Després aquest fan, que es diu Manu, va penjar el vídeo a les xarxes i evidentment s'ha fet clar, molt viral.
1: Manu, mira, estoy aquí contigo, estamos aquí en el concierto. Mira, ahí estás. Mira, ay, muchísimas gracias por haber venido. Espero que siempre te acuerdes este día, que siempre quede en tu mente. Mira qué bonito ahora para...
2: És que no pot ser més meravellosa. Som fans d'Amaia Romero, dels seus directes, de la seva música i d'aquest feedback tan preciós que té amb els seus seguidors. I alerta, perquè el cor també batega amb Dua Lipa. Dua Lipa, que s'ha casat.
0: S'ha casat amb Callum Turner a Londres. Ho ha fet amb una cerimònia civil. Tots dos anaven guapíssims. No sé si ho veus a fotografies. Ella especialment amb un vestit jaqueta, una pamela blanca, preciosa. Ha sigut, es veu, una boda més íntima. S'han casat a l'Ajuntament de Londres, on també es van casar, per cert, Paul McCartney, Ringo Starr o Liam Gallagher. Tot això ha sigut abans de la boda, d'aquesta macroboda que faran a Itàlia. S'esperen moltíssims convidats. La boda es veu que durarà uns 3 dies.
2: Mare meva.
0: I es farà a Palermo, a l'illa italiana de Sicília.
2: 3 dies. A mi m'encanta qui aguanta un casament de 3 dies. Jo amb un en tinc prou.
0: Sí, sí. Mig dia també.
2: Clar, perquè aquí has d'anar controlant molt, també t'ho dic, perquè els casaments que la gent, almenys aquí, la tradició és que la gent es desfermi una miqueta.
0: Sí. I ara que hi fan allò de la preboda, boda... Uf,
2: quina mandra.
0: No? Un pal. Quants diners.
2: I quants looks.
0: Sobretot.
2: Looks,
0: clar,
2: diners.
0: Clar, molts diners, sí, sí.
2: Temps de la temps lliure per tu,
0: oh,
2: no.
0: Clar, jomo, jomo.
3: Practiqueu jomo.
2: Quins sons deixa la ràdio aquest matí?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, Laura Fa va parlar-nos de la nova història amorosa de Lamine Yamal.
4: Lamine Yamal.
5: Què li passa?
4: A veure. Que té nòvia, no passa res, té nòvia. Jo l'únic que vull dir avui a Catalunya Ràdio és que té una nòvia que té 21 anys i, escolta, les dones i nòvies dels futbolistes és insuportable el nivell d'insults, assetjament...
5: Hi ha molt pressing, no?
4: Bueno, sí, perquè es dona per suposat que van amb ells només perquè són futbolistes.
2: Bona reflexió de la Laura Fa, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio. I amb només 6 minuts, 6:45.

0: so inviting. Molts oients ara mateix despertant-se amb Catalunya Ràdio i ho han fet d'una manera, escolta'm, diria que per la porta grossa, Marta.
1: I tant, en Frank Sinatra, amb aquest tema Strangers in the Night, que arribava un dia com avui al número 1 de la llista del Regne Unit. Amb aquest tema Sinatra va començar la seva segona etapa d'èxit, però com passa amb molts temes que fan història en el món de la música, ell no suportava cantar-la, tot i que li havien aconsellat que fer-ho li portaria molt bona acollida. Ell mateix va arribar a dir que era la pitjor cançó que havia escoltat en la seva vida i que directament era un nemer. Merda. Això és el que recull en una biografia seva feta l'any 2006 per Anthony Summers i Robin Swan.
0: El millor és la cara de l'Anna Garcia mentre escoltava.
2: Pues que és molt maca.
0: Oh, és preciosa.
1: No, clar,
0: és preciosa.
1: Més boniques.
0: Però passa moltíssim, que els artistes moltes vegades la cançó que és tot un èxit és la que més odien cantar als seus directes. I quin dia ens espera astrològicament parlant? Sergi Tous, astrocat.cat, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 2 de juny, tenim la lluna passant per Capricorn i això ens convida a tocar de peus a terra, posar ordre i mirar els nostres objectius amb més responsabilitat. No és un dia per dispersar-nos gaire, sinó per prioritzar, ser pràctics i fer allò que toca. A vegades, avançar no vol dir córrer més, sinó enfocar millor l'energia. Avui, seny, estructura i pas ferm. Que tingueu molt bon dimarts.
0: Doncs vinga, seny, estructura i pas ferm, ens agafarem aquests conceptes perquè aquest dimarts passi una mica millor i mentrestant l'Ada Garcia, qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs avui, 2 de juny, felicitem a dues persones molt conegudes però que són d'àmbits ben diferents.
0: A veure.
1: Per una banda tenim l'actor Pepe Villuela, que avui arriba als 63 anys, i per una altra banda tenim la periodista de la premsa del cor, Rosa Villacastín, que
0: en
1: avui...
0: català, que és català, no?
1: Rosa Villacastín. No la conec.
0: Mira que és castiza, la Rosa Villacastín. No és de la teva època, l'ara.
1: No.
0: No.
1: La Rosa Villacastín, que avui bufarà 79 espelmes.
4: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
5: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
0: I per arribar a dos quarts de sis del matí, música que és pura cafeïna. Arriben The Bangles.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 2 de juliol. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest matí. El Partit Popular, és una de les notícies d'aquestes últimes hores, ofereix un pacte a Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez arran dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
1: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, els demana el seu suport per tirar endavant una moció de censura i els promet un govern sense Vox que tindria com a objectiu netejar les institucions i posar les urnes. Declaracions de Telecinco.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: Però el PNB i Junts no se'n refien.
1: No, per ells, Vox continua sent una línia vermella i això fa que el PSOE respiri alleugerit i ja diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa.
0: Recordem que aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull de Junts, per parlar precisament d'aquesta notícia, d'aquest pacte que proposa el Partit Popular. Mentrestant, l'excomissari Villarejo canvia de versió davant el tribunal del cas Kitchen.
1: Ara diu que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar para eliminar allo que el perjudicaba.
3: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Pendents també de la situació a Ucraïna.
1: Rússia ha llançat aquesta matinada un important atac sobre Kiev i Dnipro. Els atacs russos s'han fet almenys 5 morts i desenes de ferits. Ucraïna també ha atacat la ciutat russa de Kursk amb un balanç encara provisional d'un mort, segons informacions russes.
0: Mentrestant, Donald Trump intenta salvar les converses amb l'Iran.
1: Assegura que podrien tancar un acord la setmana que ve i que s'obrirà l'estret d'Hormuz. Això contrasta amb la posició de Teheran, que ha suspès les negociacions amb Washington pels atacs d'Israel al Líban. Trump diu que Israel aturarà la seva ofensiva, però Netanyahu manté que continuarà al sud del país, des d'on la milícia xiïta ha llançat coets contra el nord d'Israel.
0: I Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria.
1: Les institucions comunitàries donen llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant així el model de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació.
0: Els docents continuen votant si ratifiquen o no el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
1: De moment, el 18% dels docents ja s'han pronunciat, una consulta que s'allargarà fins dijous al migdia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al Matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, diu que s'arribarà a un escenari caòtic.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: El papa recona el català en la seva visita a la Sagrada Família.
1: El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i hem sabut que Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: En canvi, els Premis Max sí que tenen accent català.
1: Sí, els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Destaquen, sobretot, les produccions La Tercera Fuga, de Victòria Spunsberg, i no de la companyia de dansa La Venidera. Han estat protagonistes en la gala que s'ha fet al Teatre Romà de Mèrida.
0: La diferència entre l'art i la religió queda palès en aquestes dues últimes notícies. Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dimarts a tots dos. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid, El Diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijó atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia.
7: Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures.
6: Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran.
7: I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim al País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: I, evidentment, avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
7: L'Ara hi dedica l'editorial i assegura que el PNB i Junts estan incòmodes tant amb Sánchez com amb Feijóo.
6: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
7: El periodista Joan Tàpia, membre de comitè editorial del periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però el PP no està pas més bé.
6: Tàpia recorda que el PNB i Junts demanen eleccions, però no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
7: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació a la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
6: En relació al PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
7: A El País, el catedràtic de Ciència Política Ignacio Sánchez Cuenca posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
6: Alerta que les dues vares de mesura de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
7: I per la seva part, La Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta, diu, per l'augment dels tirotejos després que una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc de Badalona.
6: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
7: I afegeix que els nivells de violència són inferiors als d'altres països, però s'han d'aturar.
0: I quan pràcticament ja passen 7 minuts de 6:15 del matí, moment també de repassar la premsa digital. Buongiorno novament a tutti.
6: Buongiorno, Canalias.
0: Buongiorno. Si teniu previst anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
6: Aquea, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital Veus? Italiana. Sí, Aquea. Els romans les anomenen Nasoni per la forma de l'aixeta i a l'opció que l'aigua surti per baix, o si tapes la sortida principal, que surti per un petit orifici superior, i és una mica més fàcil per poder veure. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia Canalia se situa al capdavant dels països que més en consumeixen.
0: Què temen els ocells?
7: Doncs les línies elèctriques, pobrets meus.
0: Sí, clar.
7: Sí.
0: No m'estranya.
7: En els últims 5 anys han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya, 4.000, eh? 3 de cada 4 són espècies protegides i entre un 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de Seu BirdLife que llegim al Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'astor comú o l'aligut comú.
0: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
6: Doncs mira, al podi hi ha 3 centres dels Estats Units, la Clínica Mayo de Rochester a Minnesota, la Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. L'Hospital Vall d'Hebron ja apareix en posició 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent de tota Espanya i el 5è d'Europa. A la llista dels millors també hi ha el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
0: Que ja no tornarem a sentir igual.
7: El Cargol treu banya, una versió, no? Cargol treu banya.
0: Sí, sí, sí.
7: Doncs mira, mira aquesta versió.
0: Què?
7: Hi ha una versió que s'ha fet viral.
0: Com l'has feta, la cançó?
7: Cargol treu banya, puja a la muntanya, cargol treu pi... puja al muntanyí. Records aquí a la meva mestra d'I3. Però no, que en aquell moment era Pàrvuls, que encara me'n recordo la cançó.
0: Molt bé, molt bé. Jo crec que l'has entonat molt bé per haver-ho fet així. De cop a sac, preguntant-ho d'aquesta manera.
8: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya, el cargol ja no treu vi, l'aixa fa un marró.
0: A veure, què està passant? Mira, prou ja, aquesta... veritat. Jo és que baixo del 2026, me'n vaig.
7: Jo t'ho explico.
0: Explica-m'ho bé, perquè això...
7: El cargol treu banya que t'he cantat jo és el de fa 40 anys.
0: Sí, el de tota la vida.
7: Sí, tota la vida.
0: De tota la vida, Maria.
7: D'acord. Aquesta que descens és la versió que s'ha fet viral a TikTok. I a darrere hi ha en Naïm, que és un jove català d'origen marroquí.
0: Però és el mateix que ha cantat el Patufet?
6: Ah, exacte.
7: Sí.
0: Ah, va.
6: Porta 3 o 4 ja.
0: No està malament, David.
6: Sí. Molt bé.
7: De fet, mira, ara que ho dius, en aquestes cançons ell barreja humor i ironia, i el Patufet, tinc aquí la lletra,
0: A veure.
7: No te la puc cantar, això ja no, eh?
0: No.
7: Ara no, ja hem cantat
0: prou. Ja està. No abusem del teu art, tampoc.
7: Diu, gent, tinc una...
0: Digues.
7: Gent, tinc una mala notícia, en Mohamed ha matat el Patufet. Aquesta és la lletra. D'en Naïm.
0: Escolta'm, però molt bé. M'agrada molt, molt sentir l'humor. Catalans.
6: Ja portarem que... més aquests dies.
0: Sí, sí, sí, està molt bé, està molt bé.
6: 3 o 4 ja les anirem portant.
0: Un dia d'aquests també farem repàs als matiners. I mentrestant, avui el temps una mica variable, Marc.
6: Sí, avui ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental localment intensos. La calor, com diem, afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
0: 5 minuts, arribem a 3:15 del matí. És la nostra cargoleta particular, Marta Viana, arribada des de Lleida. Centre neuràlgic del genocidi cargolí de cada any.
9: Sí, la veritat, per què negar-ho?
0: És que a veure si
9: és
0: a
9: el que fem.
0: Si a la plec del cargol. Petoneta a tots els lleidatans que escolten aquest programa. Sempre parlem de Lleida o tot el que tingui
9: sí,
0: a veure amb Lleida.
9: Sí, trobo que parlem molt de Lleida, cosa que m'agrada molt i segur que els nostres oients també.
0: Hi ha alguna cosa culturalment a Lleida o no?
9: Sí, moltes coses.
0: Sense seria el cas d'avui.
9: No, avui no, però bueno, segur que hi ha alguna coseta que podríem rascar, però a mi sempre m'ha fet gràcia que l'aplec del cargol ho portem des de la secció de cultura i no des de la part d'economia, per
0: tirat.
9: Exemple.
0: Sí, senyor.
9: Perquè, bueno... Sí, bueno, és gastronomia, no sé,
0: sí,
9: sempre tinc dubtes.
0: Sí, però també és cultura, no? També és cultura popular.
9: Sí, sí, sí, clar.
0: Vull dir que l'aplec està rodejat de cultura.
9: És com l'apatum.
0: Ah, exactament.
9: No?
0: Però anem al crem, que són alguns apunts culturals després de la nostra reflexió sobre si... què és l'aplec del cargol.
9: Què és l'aplec, exacte. Ho hem repassat ara, a 2:15, però bones notícies pel que fa als premis Max, que s'han celebrat aquesta nit a Mèrida, perquè la tercera fuga de Victoria Spumberg s'han portat 3 guardons. De fet, el talent català ha estat reconegut amb 11 premis diferents. D'aquí una estona també el repassarem amb la Marta Vives, que és l'enviada especial a Mèrida. I si et sembla, fem 2 apunts musicals que jo crec que t'agradaran.
0: I alerta, perquè aquests punts musicals comencen amb una de les veus més importants de la música dels últims anys, una artista estimadíssima que té com a nom i cognom Celine Dion. Mare meva, si algú està deprimit avui, que no escolti el By Myself, perquè sempre em recorda Bridget Jones, aquesta cançó.
9: Sí, és veritat. Doncs mireu, si la voleu anar a veure, ha anunciat 10 nous concerts a París, s'afegeixen els 16 que ja havia anunciat per la tarda vinent. Aquests nous concerts els farà del 8 al 29 de maig, davant la gran demanda sense precedents que hi ha hagut. Es veu que en la prevenda van superar els 9 milions de persones que voldrien comprar entrades, per tant, déu-n'hi-do. I en total farà aquests 26 concerts, seran a el pavelló La Defensa Arena de París, que té una capacitat de fins a 45.000 espectadors.
0: I alerta, perquè acabem amb ella. Evidentment, us estem parlant de Taylor Swift.
9: Sí, perquè primer va ser Bad Bunny i ara li toca a la gran estrella del pop sumar-se a Toy Story 5.
0: Ah,
9: perquè en aquest cas la cantant no posarà veu a cap personatge, sinó que ha anunciat que farà un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, el dia en què s'estrenarà la pel·lícula.
0: I a aquestes hores del matí, aproximant-nos ja a 6:15, volem moure el dial al juny del 1983. Un mes històric, perquè es va fer la primera emissió de Catalunya Ràdio i així incorporava la veu en les seves emissions.
10: Diuen que la màgia de la ràdio consisteix, en bona part, en la seva immediatesa. Una immediatesa que fa que avui, en aquest precís moment, en punt, encetem la nostra relació quotidiana amb tots vosaltres. Catalunya Ràdio es presenta. Aquells que tenen la perspectiva dient, diran, potser, que aquest és un fet que marca una fita. S'arribarà a dir, tal vegada, que assistiu a un moment històric.
11: En tot cas, per a tots els que formem l'equip de la primera emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, comença un compromís públic. Un compromís que assolim amb il·lusió, energia i rigor. Amb voluntat, sobretot, de servir-vos, dins les nostres possibilitats, el bo i millor.
10: I punt.
0: M'encanta recordant els inicis d'aquesta casa i sempre amb un clar objectiu, el de servei públic, aquest que segueix intacte. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de... Oh, buongiorno, des de Roma, Guillem Soler. Buongiorno, Guillermo.
12: Bon dia, matiners. La caiguda del feixisme després de la Segona Guerra Mundial va propiciar que els italians decidissin el 2 de juny del 46 entre república o monarquia. 80 anys després, avui celebren arreu del país la victòria de la República. És una festa amb una gran presència institucional i en què hi participen els cossos de seguretat i també l'exèrcit amb espectacles aeronàutics i desfilades. Per la població és un dia festiu i els balcons i els carrers s'omplen de banderes tricolori. El principal esdeveniment es fa aquí a Roma. És una gran desfilada militar i on tot ja està preparat, però per tot el país es fan diverses celebracions. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Roma pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, com sempre, en Guillem, amb aquesta feina impecable al voltant del món. I el Roger...
13: Qui estigués a Roma ara, eh?
0: Estava pensant aquí, l'únic que no es mou és mai el Roger.
13: Sí, aquí segueixo, la gent va i ve i jo aquí estic pringat, com sempre, però escolta...
0: No passa res, home.
13: Tota alegria.
0: I tant,
13: algú què passarà? Algú ha de mantenir aquesta casa.
0: Què passarà? En
13: aquesta casa hi ha molta gent, home, ja. Faig broma.
0: Va. A tothom i et dirà, escolta'm, jo...
13: No, home, no faig broma, faig broma.
0: A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio, i avui amb Francesc Soler.
13: Sí, exactament. Mira, molt pendents d'aquesta nova oferta de moció de censura del Partit Popular, que Feijó concretarà a Barcelona, tindrem a Jordi Turull, secretari general de Junts, perquè ens digui què en pensa. Per tant, potser abans que la faci ja Feijó la tindrà descartada. També parlarem de la visita del Papa i de la presència del català, que ha generat una certa polèmica, o la poca presència, en funció de qui ho miri. Després tindrem a un quart d'onze a Jorge Dioni, que ha escrit el llibre Pornocràcia. A la secció de Ciència i Tecnologia de Rafael de Sant Juan parlem de tabac, perquè el dia 31, diumenge, va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i encara hi ha molta gent que fuma, massa, però vaja, cadascú amb els seus vicis, ja ho saps. I després a la teràpia boomer de Sergi Pàmies, les expressions... Què, eh?
0: Per què ho has dit, això?
13: Perquè hi ha gent que fuma en la seva llibertat i en la possibilitat ètica per fer-ho. No, perquè hi ha gent que intenta deixar de fumar i després hi torna, i aquestes coses, eh? Són coses que passen. Ara, i a més...
0: T'escolta la meva mare ara, m'enviarà un missatge i em dirà...
13: Però jo no estic parlant de tu, he dit hi ha gent, és un genèric.
0: Sí, sí,
13: quanta gent... Segur que hi ha algun matiner que ens està escoltant que ha intentat deixar de fumar
0: segur.
13: Que ha fracassat i ha tornat a fer-ho.
14: Segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit.
13: Exacte, segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit i segur que n'hi ha d'altres que ara mateix estan dutxant-se. No sé, hi ha matiners...
0: O fumant-se un cigarro.
13: Hi ha matiners per tot. O sigui que... El que segur que no n'hi ha cap que se sàpiga la dada que ve ara.
0: Ai, m'ho cus molt bé, però jo ja estic patint. Ja, si ens ho planteges d'aquesta manera, com a coach d'aquí a l'estudi, horrorós, Maiol.
13: Perquè, mira, vull que parlem de la poca presència del català a un lloc en concret, que és el discurs del Papa,
0: sí.
13: O a la missa, millor dit. Una dada sobre el català.
15: Parlo sense vergonya.
0: Llibertat.
13: Vinga, va, valents, va. En concret, avui, quantes persones parlen català a l'Aragó?
0: Uf, poquíssimes. Dues?
14: Tres.
0: A veure, a l'Aragó, molt poques. Milers?
14: Poquet.
0: Milers? No. Milers?
14: Milers.
0: La meva partner en la dada Maiol em pot mirar,
14: Sara,
0: sisplau?
14: Sara, busca-ho a Google.
0: Milers, que la Sara té molta intuïció. 5.000? Més. 100.000. 100.000. Jo dic 100.000.
14: 100.000?
0: Va.
14: Són moltes.
16: Jo menys.
0: Vinga, va.
14: 15.000.
16: 10.000.
13: Doncs mira, són dades del cens que s'ha fet més gran mai. L'aragonès i lo català en l'actualitat, anàlisi del censo de població de viviendes 2011, són dades antigues però molt concretes.
0: Val.
13: I la dada concreta són 55.513 persones.
0: M'hi apropo jo, no?
16: Sí, però clar. Saps?
13: Jo crec... Algú ha dit 15.000?
14: Jo he dit 15.
13: Doncs crec que s'aprova més la Marta perquè en té 40.000 la diferència i tu 45.000. Sí. Esteu més lluny que mai. La majoria són de la franja, perquè hi ha una gran part de la població que hi parla català. Bueno, de fet, és una petita part, però que encara s'hi parla català. Però hi ha una bona part que és a Saragossa, uns 12.000 parlants que són catalans, que viuen a Saragossa i, per tant, parlen català.
14: Això no compta.
13: Per tant, aquesta... Avui sabia que fracassaríeu molt. 55.513. És una dada antiga. Aviam si algú s'anima a refer aquest...
0: Doncs sí, no serien gaire més optimistes, eh?
13: Perquè estava molt bé aquesta feina que es va fer el 2011.
0: Són dades realment tristes, al cap i a la fi.
13: Sí, perquè és una petita part de la franja, és la part de l'Aragó, però vaja, en fi, cal seguir... Ara que seguir aixequem, resistint.
16: Però volem saber les actuals, eh?
13: Bueno, doncs ves a Aragó, no fes
16: això
13: el
16: ho hem
13: sense.
16: De comptar. Això
9: ho aconseguirem.
13: Hi ha una feinada darrere d'aquest recompte espectacular, sí, sí. Perquè és anar, diguem-ne, persona a persona a contrastar que parlen català. Penseu,
0: vinga, va, aquest estiu
13: penseu
0: ja
13: que es va fer el 2011 i es va publicar el 2017. Imagineu-vos la feina que hi ha darrere d'aquest cens, perquè jo acabi dient una dada aquí absurda i vosaltres us allunyeu de 35.000.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4. Els matiners de Catalunya Ràdio us convidem al Festival Vall Viva. No sé si heu anat, és un lloc espectacular a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Oh. Aneu trucant, perquè d'aquí uns moments us convidem a anar a Vall Viva.
17: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
18: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
19: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
17: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Evitem el soroll.
21: Ens allunyem de les estridències.
20: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
21: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
22: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
20: Un informatiu sense presses.
21: Per donar context als grans titulars.
22: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Doncs vinga, va, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. És que, a veure, el tema de Vallviva és una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4. Alerta, perquè els que ens aneu trucant entrareu en aquest sorteig que, com sempre, decidirà el guanyador o guanyadora, Eloi Cordomí, l'home més innocent dels matiners. Podeu escollir, per exemple, pel públic més adult, els directes de Mare Mundi, també Antonio Orozco o Anato Roja. Per al públic més jove, que no vol dir que la gent gran no pugui anar a veure Teràpia de Xoc i Pep Plaza, o també pel públic més familiar amb els Atrapa Somnis, que serà el diumenge 12. De fet, el festival, el Vall Viva, se celebra entre el 8 i el 12 de juliol a un lloc espectacular, que és a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. I a aquestes hores del matí vull saludar l'Olga. Olga, molt bon dia.
23: Hola, bon dia.
0: Què tal, Olga? Com estàs?
23: Ai, molt bé, moltes ganes de parlar amb tu, eh? He trucat moltes vegades i no m'agafava.
0: Oh. No m'ho puc creure. I això? Sí. Perquè estem adormits no sé perquè... a vegades.
23: Sí, no, potser trucava massa tard i ja havíeu agafat altres trucades.
0: Olga, ja veig que ets al cotxe. Cap on vas ara mateix?
23: A treballar.
0: I de què treballes?
23: Treballo al Vall d'Hebron.
0: Ah, molt bé. I ens hi posem molt d'hora, no entenc?
23: Bueno, començo a les 8, però que... Ai, a les 8, a les 7. Ah. Però arribo, em faig un cafè i estic tranquil·la llegint, perquè com que n'hi ha problemes per aparcar, prefereixo anar més d'hora.
0: És que això és una bona solució sempre, perquè com es posa la ciutat de Barcelona aquestes hores del matí, és millor anar amb una mica de temps. D'on vens, Olga? D'on ets?
23: De Montmeló.
0: De Montmeló. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies per trucar-nos també aquest matí, i a veure si tenim sort i te'n vas a veure aquests, alguns d'aquests directes al festival Vall Viva del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. D'acord, Olga?
23: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies,
23: adeu.
0: Que vagi bé, adeu. Igualment, recordem, adeu. Aquest festival que se celebrarà aquest estiu, si teniu ganes d'anar a la Garrotxa, a través del 9-3-2-0-7-4-7-4, amb aquests directes estupendos d'Antonio Orozco, Anato Roja, Mare Mundi, també Teràpia de Xoc amb Pep Plaza, els Atrapasomnis, són alguns dels... del cartell que formaran part del Vall Viva d'aquesta propera edició. I tinc per aquí a la Maria José. Maria José, molt bon dia.
24: Hola, molt bon dia, Xavi.
0: Què tal, Maria José, com estàs?
24: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs molt bé, aquí fem programet. Escolta'm, amb 7 minuts que acabarem ja tindrem el dimarts fet. Des d'on ens truques tu, Maria José?
24: De Castelló de la Plana.
0: Molt bé, i què estàs fent aquestes hores del matí? Desperta amb aquesta veu tan animada.
24: Doncs sempre em desperto per escoltar-te.
0: Home, expressament a les 5 del matí cada dia?
24: Sí, i tant, soc matinera.
0: Hosti, doncs això està molt bé. Et despertes de bon humor amb nosaltres, Maria José?
24: Contentíssima.
0: Que això és important,
24: m'alegreu
0: el dia. Això és el més important. Tu amb aquesta trucada ja ens has alegrat també aquest dimarts. Estigues alerta perquè d'aquí uns moments sabràs si t'emportes aquestes invitacions per anar al Festival Vall Viva. D'acord, Maria José?
24: D'acord, moltíssimes gràcies.
0: T'envio una abraçada, que vagi bé.
24: Igualment, una abraçada.
0: Adéu.
24: De
0: quins moments Eloi Cordomí ens explicarà, com sempre, alguna de les seves anècdotes. Ai. No marxeu. Ens ho estaves comentant, Marta, Taylor Swift formarà part de Toy Story 5 i amb ella pràcticament arribem a les 6.

0: Els matiners de Catalunya Ràdio. Bon moment per saludar també en Francesc Soler. Francesc, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Alerta perquè arriba un bon moment. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs, Eloi?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tenim careta, no?, com sempre, de l'Eloi. Vinga, anem, anem, anem. Vinga,
3: històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Una secció aclamadíssima, eh, Jordi Selles? Que sàpigues, Eloi, que és fan d'aquesta secció, que ho sàpigues.
2: Home, home, clar, com ha de ser. Fa dos dies que la fem, però no passa res.
0: Escolta'm, és que no cal que estiguem mig any fent-la perquè sigui un èxit, Eloi.
2: Clar, no, no, d'això es tracta. I la gràcia és que ha sortit espontàniament.
0: Exactament.
2: No l'hem parit.
0: És que les coses espontànies és com quan surts a la discoteca i penses que no lligaràs i acabes al matí fent el que fem algú.
2: Veus? És la millor comparativa que se m'acudia.
0: Escolta, què m'expliques avui, Eloi?
2: Mira, avui volia compartir amb vosaltres un so que sento el capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
0: A veure. Una granota.
4: Granotes.
0: Granotes.
4: Jo diria.
2: No, no són granotes. No són granotes. Mira, vos ha enganyat a vosaltres també.
0: És una serp.
2: És un ocell, és un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: A més, té aquest so com així metàl·lic. Es veu que quan t'hi acostes, ell fa com sortides espontàniament, no? Cada cop i volta surt entremig de les bardisses i vola cap amunt, s'amaga cap avall. I antigament, doncs això, els pastors doncs, el veien aparèixer així entremig dels animals i de les bardisses. I es veu que antigament es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. Oh. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors. I també per aquests moviments així una mica erràtics que fa.
0: Doncs escolta,
2: ho he buscat i la veritat és que ho he trobat molt curiós. I és un so molt característic del vespre, eh? No tant de primera hora del matí.
0: Doncs amb l'enganyapastors ho deixem aquí perquè no tenim
2: temps. Avui no podem fer el temps.
0: Sara,
2: avui
0: hi haurà tempestes. Diana, moltes gràcies, Eloi, estimat. Fins demà, que vagi bé.
2: Adéu.
0: Francesc Soler, tot teu.
5: Gràcies.
0: Comença el matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, matiners. Gràcies per ser-hi.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens llevem amb 20 graus a Torres de Segre, 17 a Ulldecona i 16 a Fornells de la Selva. Al nord de les comarques de Girona tenim aquesta tarda avisos per intensitat de pluja. Avui al matí de Catalunya Ràdio Junts respondrà al nou oferiment de Núñez Feijóo per fer fora Pedro Sánchez amb una moció de censura per convocar automàticament eleccions.
1: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
0: Junts, que fins ara no ha volgut saber res de cap operació que inclogui Vox, respondrà avui a través del seu secretari general Jordi Turull, que serà a partir de les 9, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I per acabar-ho de replar, el líder del PP serà avui a Barcelona. Núñez Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar els seus plans a l'empresariat català a les jornades del Cercle d'Economia. També analitzarem la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
2: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: El comissari Brunner celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin puguin instal·lar centres per deportar immigrants fora de les fronteres comunitàries, una mesura que copia el polèmic model que Giorgia Meloni va intentar a Albània. I sobre l'Orient Mitjà, Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah. El govern israelià ha assegurat que continuarà els atacs si ho considera oportú. I segons explica el mitjà Axios, atenció, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit: ets un maleït, boig i un ingrat. Del capítol de les vagues, aquí, mestres i professors tenen fins dijous per votar si accepten o no un acord, però les mobilitzacions continuen. Cantant el Virolai, o intentant-ho, van entrar els docents a Montserrat. Avui les aturades afecten els centres del Barcelonès. I a les 10 parlarem amb el periodista i escriptor Jorge Dioni López, autor de Pornocràcia, un assaig on critica el neoliberalisme a partir del porno. A 11:15, secció de Ciència i Tecnologia, amb Rafael Vila-Sanjuan. Avui parlarem del tabac, amb Sergi Pasqual, que és pneumòleg de l'Hospital del Mar, i amb Sílvia Mondón, que és psiquiatra especialitzada en addiccions. I a 11:00, nova secció de Teràpia Boomer, amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del llenguatge col·loquial dels boomers, que també en tenen o també en tenien. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, 4 minuts. Ara fem un cop d'ull a la matinada per foradada. Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
4: La Conselleria de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya per reduir l'estrès i l'ansietat dels estudiants que afronten les proves d'accés a la universitat la setmana que ve. La CEN explica que es tracta de diverses accions informatives sota el lema Fes les Pau en Pau, amb les quals el govern vol traslladar confiança als joves. La consellera Montserrat subratlla que no tot es quantifica aquell dia i no tot passa per una nota.
0: I a Brussel·les?
4: La Vanguardia explica algun detall més de l'enduriment de la política migratòria que ara comentaves, amb la possibilitat de crear centres de deportacions d'immigrants fora de les fronteres de la Unió. Un cop avalada la mesura, ara depèn de cada estat. Alemanya, que al principi ho criticava, és un dels països que ho veu amb més bons ulls. També Grècia o Àustria hi estarien interessats, fins i tot els Països Baixos s'hi podrien sumar, tot i tenir un govern progressista.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
4: Alphabet, que és la matriu tecnològica de Google, ha anunciat que es planteja vendre accions per valor de 80.000 milions de dòlars. L'objectiu seria finançar la seva infraestructura informàtica d'intel·ligència artificial. Això quan falten pocs dies perquè, recordem, SpaceX, d'Elon Musk, protagonitzi la seva històrica sortida a borsa.
0: I amb què dinaran a la Xina?
4: El país enviarà un equip de metges experts a la República Democràtica del Congo per ajudar les feines de control de l'Ebola. S'unirà un altre equip de metges xinesos ja desplegat a la zona per formar i ajudar en els tractaments als centres mèdics locals.
5: Avui és dimarts 2 de juny, ens despertem amb 23 graus ja a aquesta hora a la ciutat de Badalona, 17 a Cervera i 12 graus encara a Camprodon, i amb capes de núvols que ens van arribant. De moment són prims, una mica més gruixuts cap a l'oest, en alguns llocs de l'oest. Avui a l'espera que ens passi aquesta cua de front i que reactivi la inestabilitat, per tant, tindrem més tempestes que no pas ahir. Se'n poden formar el Pirineu, el Prepirineu i també el nord-est, sobretot a les comarques de Girona, poden arribar fins a la comarca d'Osona, i aquí el nord-est és on creiem que poden ser més fortes, fins i tot deixar alguna calamarsada. I a última hora també reforçarà la tramuntana a l'Empordà, una mica també el vent de mestral. La temperatura recularà sobretot en tots aquests llocs on hi ha més possibilitat de tempesta.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Quan són les 6 i 6 minuts? Marta Viana i Lara García, bon dia.
6: Bon dia.
0: El PP continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez.
6: Avui Alberto Núñez Feijóo s'adreça als empresaris catalans des del Cercle d'Economia de Barcelona l'endemà d'oferir a Junts i el PNB un govern de transició sense Vox amb la missió de convocar eleccions immediatament.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra a Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
8: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
7: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Esquerra considera que Sánchez del Congrés i Salvador i el Parlament haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
6: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
9: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez.

0: temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
1: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
0: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa 2 anys pel cas Leire. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I una derivada més, el jutge exonera el germà de Pedro Sánchez d'un dels càrrecs de què l'acusaven, acceptació de nomenament il·legal, que considera prescrit.
3: Ahir es va reprendre el judici amb la declaració de companys de feina de David Sánchez a la Diputació de Badajoz. Van assegurar que el germà del president espanyol feia la seva feina i que va treballar activament en la coordinació de conservatoris extremenys.
4: Siempre estaba disponible.
5: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
6: Sí, teníamos reuniones.
2: Tot això mentre en el judici de la trama Kitchen el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger.
3: I que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
2: Madrid, Ana Tapia.
7: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
8: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
7: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'operació Catalunya, tots dos han donat per fet que va existir i que la fiscalia n'estava al cas. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, ha carregat públicament contra el portaveu del seu grup parlamentari, Gabriel Rufián. Li exigeix respecte i li recorda que la paciència té un límit.
3: Salvador ha fet una piulada on li etziba que Esquerra no és cap plataforma personal en referència a les maniobres de Rufián per encapçalar una plataforma de partits a l'esquerra del PSOE. També li diu que tampoc és un espai polític per llançar ultimàtums per l'afirmació de Rufián que només es tornarà a presentar amb Esquerra si es compleixen certes condicions. Salvador acaba advertint-lo que, si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà la tonteria, diu textualment.
2: 6 i 10 minuts del matí dona el Trump anuncia un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs.
3: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir «Ets un maleït boig i ets un ingrat». Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut i si Hezbollah ataca el nord d'Israel i que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
2: Washington, Oriol Serra.
9: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada de libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Això està en marxa, ho estem seguint nit i matinada d'atacs intensos russos contra Ucraïna amb almenys 7 morts i desenes de ferits.
3: 5 persones han perdut la vida a la ciutat de Dnipro, a l'est d'Ucraïna, i 16 hi han quedat ferides, segons han informat les autoritats locals. La capital, Kiev, també ha estat l'objectiu dels míssils de creuer russos, amb un balanç d'almenys 3 morts i desenes de ferits. Un dels projectils ha impactat en un edifici de 9 pisos i ha provocat un gran incendi. També s'ha informat d'atacs amb drons de l'exèrcit ucraïnès. Un ha esclatat a la regió de Kursk, amb el balanç d'un mort i diversos ferits, segons fonts locals. Un altre objectiu ha estat una refineria a la regió de Krasnodar, que s'ha incendiat després que hi impactés un dron.
2: Notícia destacada també de les últimes hores. Via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació regular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània.
3: L'acord definitiu, tancat ahir a la nit entre el Parlament Europeu i els països comunitaris, endureix com mai la política migratòria dels 27 i dona cobertura legal als centres de deportació.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
10: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta de migrants irregulars

0: seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
1: We have put, I would say, our European house in order.
2: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
0: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquí el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
4: Més de 94.000 professionals estan cridats a votar i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
5: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
4: La consulta s'acabarà dijous al migdia.
3: El cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris CGT, Intersindical i COS continuarà avui al Barcelonès.
4: Ahir va ser el torn de la Catalunya Central i les comarques de Girona, una vaga que va tenir un seguiment de l'entorn del 10%, segons el govern.
3: Maria Costa.
6: A la Catalunya Central, la protesta principal va ser el bell mig de l'abadia de Montserrat. 200 manifestants van entrar fins a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. L'assemblea es va decantar a favor del no al preacord.
7: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
8: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
9: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
6: A les protestes de Girona, demà a la seu de la Generalitat, hi van participar 400 docents que optaven majoritàriament per dir no a la consulta. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Això, aquí al País Valencià, més de 25.000 alumnes comencen avui les proves de selectivitat.
4: I ho fan en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord i en un ambient d'escalada de tensió.
3: València, Pepa Ferrer.
10: Som ja a la quarta setmana de vaga indefinida amb mobilitzacions contínues i negociacions estancades. Ahir el president Pere Llorca va acusar els sindicats i el professorat mobilitzat d'estar més centrats a crispar que interessats en un acord i va marcar una línia roja.
11: Utilitzar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro para hacer una presión y el garantizo que sería una línea roja.
10: Mentrestant, les negociacions continuen encallades i l'ambient es manté tens. Sobre els fets de diumenge, quan una professora va ser agredida per un agent de la Policia Nacional mentre desenes de docents es concentraven a les portes de la conselleria, la consellera Carmen Ortí ho ha qualificat de setge. Des de València, Pepa Ferrer per al matí de Catalunya Ràdio.
3: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado i Ana Alfonso. Bon dia.
12: Bon dia.
3: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010.
13: Segons aquest document, el pontífex només utilitzarà el català en la salutació inicial de la missa, quan digui en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i la pau sigui amb vosaltres. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo.
3: Cèlia Forment.
14: Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, lamenta que des de les altes esferes no s'hagi defensat més el català.
15: Si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
14: Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua.
16: Absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
14: I mossèn Cinto Busquet, rector del Maresme, recorda que Lleó XIV és conegut per la seva sensibilitat envers les llengües minoritàries.
17: Ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant, coneix molt bé la situació, ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona. No és per falta de sensibilitat.
14: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I encara un altre detall de la visita del papa. Rosa Peral no formarà part del grup d'interns de Brianzú que coincidirà amb Lleó XIV en la seva visita a la presó.
13: El pontífex visitarà el centre penitenciari dimecres de la setmana que ve, 10 de juny. Farà una trobada d'uns 20 minuts amb 80 interns interns. Tant els reclusos com el papa parlaran durant l'acte, que està previst que es faci a l'auditori de la presó. L'entorn de Rosa Peral explica que ella no ha sol·licitat ser una de les internes que hi participin, mentre que fonts del Departament de Justícia detallen que només hi seran els reclusos que habitualment assisteixen a les misses dels diumenges i que Peral no és una d'elles.
3: Salvador Illa anuncia l'acceleració d'obres en infraestructures clau amb la col·laboració del sector privat. Joan Vilaplana.
12: Amb l'objectiu de seduir el teixit empresarial, el president va inaugurar ahir les jornades del Cercle d'Economia anunciant un pla d'inversió público-privada per retallar de 20 a 6 anys el calendari de treballs estratègics com el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
18: Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
12: Una mesura que Teresa García Milà, presidenta del Cercle, va rebre amb els braços oberts, no com les polítiques del govern d'intervenció en el preu del lloguer.
19: Pot moderar preus a curt termini, però acaba sent una mesura regressiva.
18: Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
12: Illa va defensar la necessitat de tancar el nou model de finançament aquesta legislatura. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I el Ministeri d'Hisenda engega la maquinària per reactivar la seva proposta de sistema de finançament.
20: La Moncloa la vol aprovar al Consell de Ministres abans de les vacances i que entri en vigor l'1 de gener, passant prèviament pel Congrés. És per això que ha demanat reunions bilaterals àgils amb les comunitats.
3: Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent, el quart que connectarà sense escales l'aeroport del Prat amb l'Àsia Oriental. Roger Santaló.
21: El vol directe a la capital de Taiwan s'afegeix als destins de Pequín, Xangai o Seul i l'operarà l'aerolínia Starlux. L'anunci el va fer ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que diu que els vols directes des de Barcelona són ara més necessaris per esquivar les tensions globals.
18: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps, com Dubai o Doha.
21: De fet, l'aeroport del Prat es planteja enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys, prioritzant Tòquio, Delhi o Bangkok. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: 10 minuts i dos quarts de set. 7 morts en un tiroteig als Estats Units. Entre els morts hi ha l'autor dels trets que s'ha suïcidat.
13: Ha passat aquesta matinada a hora catalana en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'est d'Iowa. La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després han trobat 2 persones més, també mortes a trets, en 2 habitatges més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat. Segons la policia, totes 6 víctimes estaven relacionades amb l'autor dels trets, de 53 anys, i en l'origen del tiroteig hi hauria una disputa familiar. Entre les víctimes hi ha 2 menors d'edat.
3: Aquí els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues.
20: Fons policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on van passar els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies, diu, molt conflictives vinculades al narcotràfic. Per combatre la situació, demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la llei d'enjudiciament criminal.
22: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
20: Albiol assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçarà la presència policial a la zona.
3: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme, també aquest cap de setmana.
13: Hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La van detenir després que els agents detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana dins d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
3: I Trescat obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i el 2028.
20: La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com entitats de recerca i societats científiques i de professionals de l'àmbit de la salut inscrites en el registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia. Un cop tancat el termini de participació, la Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que decidirà finalment les malalties que centraran les edicions de la Gran Jornada Solidària. El formulari el trobareu des de les 10 del matí d'avui i fins al dia abans de Sant Joan al web trescat.cat/marató.
3: I un apunt més als 12 passatgers espanyols del creuer Ondius que continuen aïllats i en observació a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid han tornat a donar negatiu d'antivirus a les proves PCR.
20: Segons informa el Ministeri de Sanitat, si donen negatiu encara una altra vegada, la setmana vinent podran anar a casa seva per acabar la quarantena. Els altres dos passatgers del creuer, que sí que van donar positiu, continuen sense símptomes i sota seguiment de la unitat d'aïllament d'alt nivell. El grup de 14 espanyols van desembarcar de l'Ondius el 10 de maig en una operació coordinada per l'OMS.
3: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. La primera.

0: La tercera fuga de Victòria Espúmer triomfa als Premis Max de les Arts Escèniques i s'emporta tres guardons, el de millor autora, millor repartiment i millor actor per a Ton Vieira. La gala es va celebrar ahir al Teatre Romà de Mèrida amb un homenatge a Robin Iestam.
1: La segona.

0: Swift se suma a Toy Story 5. La cantant no posarà veu a cap personatge com farà Bad Bunny, sinó que ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, dia en què s'estrenarà també la pel·lícula.
1: I la tercera.

Dion ha anunciat 10 nous concerts a París que s'afegeixen als 16 que ja havia anunciat per la tardor vinent. Els nous concerts els farà del 8 al 29 de maig davant la gran demanda sense precedents dels seus fans.

0: 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Ansu Fati deixarà el Barça per quedar-se al Mònaco.
1: L'acord entre el jugador i el Mònaco ja està fet. El Barça cobrarà 11 milions i s'estalviarà la seva fitxa. D'aquesta manera, el club laurana aconseguirà una rebaixa salarial de 20 milions computable en dues temporades. El Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs.
0: El Barça comença avui el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet.
1: Partit de quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Xenguelia, jugador del Barça.
2: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: També jugarà el Madrid-Tenerife primer contra vuitè.
0: Lamine Yamal és dubte per començar el Mundial.
1: Encara recupera de la seva lesió, podria no estar a punt per debutar el 15 de juny contra la selecció del Cap Verd. L'Espanyol, que engega la nova campanya d'abonaments amb la intenció de consolidar 38.000 socis, dels quals 31.000 són també abonats. L'Igualada, que guanya la pista del Barça 1-3, empata la semifinal pel títol de l'Hockey Lliga. El Barça es classifica per les semis de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 davant el Valdepeñas, ara jugarà contra l'Inter. Sant Andreu i Mataró juguen avui el títol de la Lliga Femenina a Waterpolo. Hi ha Roland Garros, Rafa Jodar-Esberev, Jou Fonseca-Mensic, primers partits de quarts de final, en dones, Andreva Sirstea i Svitolina Kostiuk.
0: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, una nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui, el llenguatge col·loquial dels boomers. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser fixar-se bé en les coses, eh? Que de vegades anem amb el pilot automàtic i ens mengem la informació sense mastegar. Per exemple, us hi fixeu quan surten els sondejos d'opinió i la inseguretat és percebuda com un problema social molt més greu que la degradació del sistema d'educació pública? I us hi heu fixat en quin d'aquests dos problemes socials ha estat més present als mitjans de comunicació els últims anys? I us hi fixeu que la Generalitat no dubta a considerar estratègica la inversió en nous Mossos d'Esquadra per fer front a l'augment de població del país i, en canvi, amb l'educació, que també pateix els mateixos efectes de l'increment poblacional, sembla que la cosa no sigui tan urgent? Realment creieu que una educació pública de qualitat no influirà a mig i llarg termini en la seguretat i en la convivència? I, finalment, no us hi heu fixat en com de representatiu de tot plegat és que la Generalitat es plantegi ficar policies de paisà a les aules? No ho sé, si teniu un moment per fixar-vos en coses, doncs jo us proposo aquestes. Que jo sé que...

0: I avui cançons d'artistes que, malgrat cantar en castellà, no s'obliden de la seva llengua, del català, Canalies.
1: Exactament, ara que hem sabut que Lleó 14 farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús i que la decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català, repassem alguns èxits d'artistes que han publicat cançons en català. És, evidentment, el cas de Milionària de Rosalía, però n'hi ha més.

0: és un gran èxit, eh? És una gran cançó, eh?
1: Home,
0: és una meravella. Sí, és una cançó que ens va presentar. Evidentment, Sergio Dalma, al llarg de la seva carrera, gairebé sempre ha cantat en castellà, però també, amb el pas dels anys, ha publicat algunes cançons en català, com aquesta meravella que estem compartint amb els oients aquest matí, que es diu Deixa'm oblidar-te.
2: Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit.
0: I una de les més recents, evidentment, és la que van compartir a cop de duet de Tigets amb els de Cornellà, els Estopa, i aquesta cançó titulada Camila.

0: En punt, 7:15. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Lara García i Marc Jurado. Alberto Núñez Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
2: Una oferta de moció de censura que arriba just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
0: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. I tot això mentre Esquerra considera que Sánchez i també Salvador Illa haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
3: Elisenda Alemany, número 2 dels Republicans.
4: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
3: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
0: José Manuel Villarejo assegura el judici per l'operació Kitchen que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la caixa B del PP.
2: Sinó trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger i informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sentim Villarejo.
5: La obsessió que tenien era hay informació del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no. ¿Tiene Luis Bárcena esa información o no?
0: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs.
3: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
0: Nit i matinada també d'atacs intensos russos contra Ucraïna amb almenys 5 morts i desenes de ferits.
2: Les forces russes han atacat diverses ciutats, entre les quals la capital ucraïnesa, Kiev, on un míssil de creuer ha deixat un balanç d'almenys un mort i diversos ferits.
0: El 18% de docents ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris.
3: La consellera d'Educació avisava ahir als micròfons del matí.
6: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anem a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
2: Mentrestant, avui continuen al barcelonès les vagues d'educació, que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
0: Malestar en alguns sectors després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
3: Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo.
0: Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures.
2: El president de la Generalitat ha fet l'anunci durant l'obertura de les jornades que organitza el Cercle d'Economia.
7: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
0: Els Mossos investiguen un tiroteig a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana.
3: Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Tot això mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, apuntava ahir al matí més eines per combatre tirotejos, com el que va deixar ferida una nena de 10 anys al barri de Sant Roc i que els Mossos vinculen al narcotràfic.
8: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
0: I aquesta nit s'han entregat a Mèrida els Premis Max.
9: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important perquè vam fer uns
2: càstings. Amb triomf de dues produccions catalanes, La tercera fuga, de Victòria Spunsberg, aquí sentim, i No, de la companyia de dansa La Venitera.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Maria Fernández Noguera, avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia.
10: Tant La Vanguardia com el diari Ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid el diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia. Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim a El Periódico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures. Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim a El País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: Avui a Vielha es desperten amb 13 graus, la màxima no passarà dels 20, i a Sant Sadurní d'Anoia en tenen 17 amb una màxima prevista de 30. I avui sembla que tindrem més tempestes i menys calor. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui ens passa un petit front que farà que tinguem més núvols prims i a la tarda ruixats o tempestes que descarregaran al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de Girona. Aquí al nord-est és on creiem que poden ser més fortes i en tots aquests llocs hi haurà una baixada de les temperatures de 3-4 graus, en canvi la resta baixarà com a molt un parell de graus.
0: I ara que sabem que el papa no té previst fer servir el català en la benedicció de la Sagrada Família, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Diuen que el papa Lleó XIV farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família íntegrament en espanyol. El pontífex parlarà en català aproximadament un 20% de la seva visita a Barcelona. A molts això els pot semblar suficient, sobretot sabent que Robert Prevost xerra molt bé la llengua d'en Cervantes. Però cal recordar que, segons sembla, la Sagrada Família és obra d'un tal Antoni Gaudí, un arquitecte radicalment catalanista que fou multat per la policia espanyola el 1924 per expressar-se en la nostra llengua. Gaudí, i d'això no hi ha dubte, voldria que la torre més alta de la seva màxima creació vital fos consagrada en català. I els bisbes catalans que acullin sa santedat li ho haurien d'explicar tal com raja, encara que sigui aprofitant una petita reverència i el conseqüent bes a mans. Perquè si no ho fan, ja em direu per què Recoi necessitem bisbes de la nostra terra.

0: Amb què ens despertes avui, Canalies?
1: Et veig emocionadíssim avui. Home, amb la música.
0: Quina sacsejada, tu.
1: Tant, de Sex Pigs, Pistols i el seu èxit God Save the Queen. I és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1953, es va celebrar la coronació de la reina Elisabet II. Va ser una cerimònia intensament religiosa celebrada a l'abadia de Westminster, a Londres, i la nova reina va ser presentada com l'encarnació dels valors familiars cristians tradicionals. Elisabet va ser, va fer el jurament, de defensar la llei i governar l'Església d'Anglaterra. Ara sí, el programa oficial va declarar: ella representa en la seva persona les virtuts permanents d'obra, llar i servei, que són el fonament de la societat.
0: A veure, sospira, jo soc molt fan de la reina, però també soc molt fan
1: de la llibertat, i trencar una mica amb aquesta cosa tradicional. Però
0: de l'Eloi Cordomí, et volia dir, home.
1: Bueno, també podria ser una reina guapa, també t'ho dic. És que nosaltres som molt fans del Cordomí, perquè recordem que hem estrenat secció amb ell.
0: I que és tot autèntic, a més.
1: Tot de veritat, tot el que ens explica l'home del temps que viu a la muntanya.
0: És a dir, el gall existeix, la cabra existeix.
1: Tot. Tot el que li passa a l'Eloi existeix. Avui ens ha sorprès amb una de les seves anècdotes i curiositats, i evidentment nosaltres en som més que fans.
2: Volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir amb vosaltres.
1: A veure...
2: És un ocell que es diu enganyapastors.
1: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
1: No sé si sóc més fan de l'Eloi o de les nostres onomatopeies de fons mentre ens explica aquestes coses, com si fóssim quatre gallines que no hem sortit mai del corral, també t'ho dic.
0: I avui són festes, eh?
1: Doncs mira, encara sou a temps d'anar a la Festa Major de Cassà de la Selva avui, i de 10 a 1 al matí hi haurà diferents inflables, i durant tot el dia Cassà es vesteix de música i es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure. Carrers, places, patis i racons inesperats s'ompliran de música amb actuacions de músics locals durant tot el dia. Serà una jornada única per celebrar l'essència de Cassà, terra de música.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs la gran explosió a Malta d'una fàbrica de focs artificials. Hi van haver diverses explosions seguides. La columna de fum va arribar als 300 metres d'alçada i es podia veure des de molts quilòmetres. Per sort, no hi ha víctimes mortals, no hi havia cap treballador dins la fàbrica en el moment de l'explosió. L'accident, però, sí que deixa 3 persones ferides que en aquell moment estaven fent feines a camps propers.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Manel Bautista, de Riudoms. Explica que té reconeguda una incapacitat permanent absoluta i un grau de discapacitat del 46%. Té acreditada una situació de vulnerabilitat econòmica i diu que l'administració no té prou en compte l'import de les ajudes que atorga a les persones en la seva situació.
6: El resultat és molt concret. Em queden 781 euros. Com això, he de pagar les despeses imprescindibles. Higiene, transport, medicació... Aquesta és la dada que hauria d'importar, no una xifra bruta anual, no una quantitat teòrica, no un número còmode per tancar una carpeta.
5: El Manel considera que s'haurien de revisar els criteris, sobretot tenint en compte que a causa de la seva situació d'incapacitat no pot treballar.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han estrenat el juny amb caigudes després que l'Iran suspengués les negociacions amb els Estats Units i anunciés el bloqueig d'Hormuz. L'IBEX va caure ahir prop d'un 1% i avui obrirà des dels 18.180 punts. A Wall Street els índexs van tancar pràcticament plans. Ahir el barril de Brent va repuntar un 7% i es va tornar a costar els $100 del barril. Avui, però, el preu del barril cau una mica, fins als $94. Pel que fa als parquets oberts aquesta hora, els asiàtics de Seül, l'indicador principal, perd un 2,40% i a Tòquio un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PND un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
3: És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
11: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya.
3: Des del PSOE acusen Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez és la portaveu dels socialistes.
12: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023. Que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerio.
3: Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: I pel que fa al judici de la Kitchen, José Manuel Villarejo ha assegurat aquest dilluns que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la Caixa B del PP.
3: Si no trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger, informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
13: La obsessió que tenia era... ¿Hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? ¿Tiene Luis Bárcena esa información o no?
3: També ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
13: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Aquí el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
3: Més de 94.000 professionals estan cridats a votar el pacte i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar amb les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
14: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
3: La consulta s'acabarà dijous al migdia.
0: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs.
3: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban que posa en risc les seves converses a pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir «ets un fotut boig i ets un ingrat». Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut si Hezbollah ataca el nord d'Israel, però que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
0: I notícia destacada també de les últimes hores, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà el Papa Lleó XIV està prevista íntegrament en castellà.
3: El Vatic ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
15: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
3: Encara queda per saber en quina llengua intervindrà l'arquebisbe de Barcelona durant la celebració.
0: Més notícies. 14 anys després, avui comença l'Audiència de Tarragona el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre.
3: Hi ha 10 persones acusades en un judici que s'allargarà fins a finals de juliol.
0: Tortosa, Jordi Barranca.
16: Avui està previst que es comenci amb les qüestions prèvies d'un judici que té com a principal acusat Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa, per a qui Fiscalia demana 14 anys de presó. A finals d'abril, una de les parts implicades, CaixaBank, va arribar a un acord extrajudicial per indemnitzar les víctimes i evitar que dos extraballadors treballadors seus vagin a judici. És una de les primeres decisions que s'hauran de ratificar en aquest tribunal. La fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre va afectar, recordem-ho, 408 socis que van perdre en conjunt 4,8 milions d'euros. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els agents rurals preparen un pla per restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona, Manel Sastre.
17: S'està acabant de dissenyar i es valorarà la seguretat de la zona i les capacitats d'evacuació abans de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap dels agents rurals.
18: Els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació.
17: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar. Tot plegat, seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
19: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
0: I a la cultura, la tercera fuga de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera triomfen els Premis Max.
20: Uns premis que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida, els guardons de les arts escèniques han reconegut el talent català a través d'11 premis en total.
0: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
21: La tercera fuga de Victoria Spumberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victoria Spumberg i Albert Pijuan.
22: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
21: I el de millor actor, per Ton Vieira.
23: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
21: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
24: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
21: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7, l'escriptora Siri Hasbet ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes. És una reflexió sobre el dol i l'amor perdurable després de la relació de 43 anys que va tenir amb l'escriptor Paul Auster, mort el 2024.
20: Relata, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ell efectivament va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
25: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
20: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net Miles cap al final de la seva vida.
0: I atenció a això, perquè Clint Eastwood anuncia que es retira del cinema als 96 anys, després de 70 anys de trajectòria.
20: Ho ha explicat el seu fill, el també actor Kyle Eastwood, en una entrevista a France Info. Ha explicat que té molt bon record de treballar amb ell, que se sent afortunat, i ha confirmat que fa un any que està retirat. Eastwood va començar amb petits papers al cinema i a la televisió durant els anys 50. Els anys 70 i 80 es va convertir en un dels actors més importants de Hollywood, amb classe com Sense perdó, Million Dollar Baby i El bo, el lleig i el dolent. Eastwood va estrenar la seva última pel·lícula com a director, Jurado número 2, l'any 2024.
0: I els esports, Robert Prat.
26: El Barça cobrarà 11 milions pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. A partir de les 7 toca Múrcia-Barça, quarts de final pel títol de la Lliga de Bàsquet, mentre que l'Espanyol arrenca la campanya d'abonaments rebels d'arrel per consolidar els 38.000 socis d'aquesta temporada.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
1: Diu Cerezo que Julián es queda a l'Atlético aquesta i algunes temporades més, amb contundència però amb més elegància que el seu community manager. Els matalassers es fan els ofesos perquè interpreten que des de Barcelona mereixen a Julián. Res nou, el mateix va passar a Bilbao quan, com ara, va ser el representant de Nicol que va passar per aquí. En tot cas, deu ser que no hi ha cap altre nou que encaixi tan bé com Julián, perquè davant el dubte, l'últim club a qui sent el Barça hauries d'anar a fitxar és a l'Atlético de Madrid. Si algú hauria d'estar ofès és el club blaugrana, que l'última dècada no ha parat de comprar car, cas de Griezmann o Arda Turán, i vendre barat, o millor dit, regalar, cas del mateix Griezmann, de Villa o de Luis Suárez. I a sobre, s'enfaden.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
4: amics,
2: rialles,
4: llocs, moments.
2: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Ara mateix ja tenim 22 graus a l'Hospitalet de l'Infant amb força xafogó, 20 graus a Sant Cugat del Vallès i 16 graus a Mieres, a la Garrotxa. Avui el dia comença també amb capes de núvols prims que ens van arribant i és que hi ha un front que s'acosta i que farà que la tarda augmenti la inestabilitat. Amb més tempestes al Pirineu, Prepirineu, aquí bastant irregulars, les més potents creiem que cauran a la voltant de les comarques de Girona, poden arribar també a la comarca d'Osona, aquí és on preveiem que siguin una mica més fortes. Tot plegat farà que aquí baixin una mica les temperatures, 3-4 graus respecte ahir, i a la resta tan sols 1 o 2 graus. A última hora també s'enforteix la tramuntana i potser pica el vent de mestral al sud de Catalunya. Demà dimecres més sol, dijous torna a augmentar la inestabilitat i sembla que dijous recularà la temperatura per tornar-se a enfilar de cara al cap de setmana.
5: El balcó gastronòmic és un lloc
6: que bo,
5: amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
6: Parella, què us podem partir?
5: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
27: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
28: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
27: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
29: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
27: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3Cat.
27: La tarda de Catalunya Ràdio.
0: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
27: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: Ets una genocida del temps.
31: La millor hora del dia.
27: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
32: A 8:45 obrirem l'Àgora analitzant la moció de censura que planteja el PP amb el periodista de política del País, Javier Casqueiro.
33: A partir de les 9, entrevista el secretari general de Junts, Jordi Turull, després que el partit hagi demanat l'avançament de les eleccions al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
32: A 11:15, secció de Ciència i Tecnologia amb el periodista Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem dels efectes del tabac en la salut. Conversarem amb testimonis i també amb el pneumòleg de l'Hospital del Mar, Sergi Pasqual, i la psiquiatra especialista en addiccions, Sílvia Mondón.
33: I a 11:00, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del llenguatge col·loquial dels boomers.
32: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
0: I quin tema pendent vam tancar el matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Francesc Mauri amb un document sonor molt interessant a través del qual se li encarregava explicar a la gent el fenomen del canvi climàtic.
9: No ho faré, entre d'altres coses, perquè existeix...
3: Què? Sí. Què existeix?
10: Què passa, Mauri?
9: Una gravació de Montserrat Caballé...
3: Què dius, ara?
9: Sí, com ho sentiu? Una gravació de Montserrat Caballé dient
10: ai.
9: Que si un dia ella falta...
10: Carai, sí que va deixar testament aquesta dona.
9: I hi ha un canvi climàtic...
3: Ella ja es ho ensumava, no?
10: Sí.
9: Vol que l'expliqui jo. I si no t'ho creus, porti...
3: Una entrevista de Ràdio Reus.
9: Un document de Ràdio Reus. I ara us el poso aquí en directe.
10: A veure si és real.
11: Si un dia falto, que no està a les meves mans, i hi ha un canvi climàtic, m'agradaria que l'expliqués en Francesc Mauri.
3: Quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
12: Nova oportunitat per llegir l'Odissea, traduïda per Pau Sabater i publicada a la Casa dels Clàssics. El retorn de l'heroi a casa, ple de monstres, déus, naufragis i temptacions. Com escriu el filòsof Jordi Graupera, en l'admiració pel món clàssic sempre hi hem trobat les batalles de cada present. I aquest Ulisses, que cada traductor ha anomenat a la seva, Ardit, el de les mil cares, l'heroi astut, un home complicat, el dels revolts i giragonses, o molt versat, com ha escollit Sabater, en recorda tornant a Graupera que som davant d'un savi que gira. L'heroi es qüestiona, s'exercita en cada matèria, dona voltes, tomba, vira i sí, torna a casa. Bones lectores o relectures de l'Odissea.
0: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
13: De sobte fa moltíssima calor i jo estic constipadíssima. Avui és un bon dia per escoltar el nou disc de Renaldo i Clara, L'Encant. Un pop delicat i lluminós que té alguna cosa de calor i alguna cosa de fred. Una nova entrega del segell personal de la Clara Vinyals. A cada disc seu la trobem a ella i ens trobem a nosaltres. L'amor, el desig, la vulnerabilitat, l'estranyesa. I trobem un so nou, però sempre és el seu. Per molts anys i discos, Clara.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui es preveu un dia amb menys calor i amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, en tindrem entre el Pirineu i el Prepirineu, però les més fortes s'esperen a les comarques de Girona i potser també arriben a la comarca d'Osona. En aquestes zones la temperatura avui no passarà dels 26 o 27 graus i a la resta hi haurà més núvols prims i la temperatura podria arribar a baixar 1 o 2 graus respecte a la d'ahir.
0: Avui aquí al Matí de Catalunya Ràdio Junts respondrà al nou oferiment de Feijó per fer fora Pedro Sánchez. Una moció de censura per convocar automàticament eleccions.
2: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo eleccions immediates.
0: Junts, que fins ara no ha volgut saber res de cap operació que inclogui Vox, respondrà avui a través del seu secretari general Jordi Turull, que serà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio aquesta proposta. I per acabar-ho de reblar, el líder del PP també serà avui a Barcelona. Feijó tindrà l'oportunitat d'explicar en detall els seus plans a l'empresariat català. Això serà a les jornades del Cercle d'Economia. Notícia destacada també de les últimes hores i que analitzarem a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
3: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: És el comissari Bronner que celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin podran instal·lar centres per deportar migrants fora de les fronteres comunitàries. És a dir, una mesura que copia el polèmic model que la primera ministra italiana Giorgia Meloni va intentar en el seu cas a Albània. I sobre l'Orient Mitjà, aquesta matinada Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després denunciar un alto al foc entre Israel i Hezbollah. El govern israelià ha assegurat que continuarà, però, els atacs si ho considera oportú i, segons explica el mitjà Axios, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit textualment: ets un maleït boig i un ingrat. Aquí, del capítol de les vagues, mestres i professors tenen fins dijous per votar si accepten o no l'acord entre els principals sindicats i el departament. Ja han votat aproximadament un de cada cinc.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i d'habilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: Això deia la consellera Niubó ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Mentrestant, les mobilitzacions continuen. Cantant el Virolai o intentant-ho van entrar ahir els docents a Montserrat. Avui les aturades afecten els centres del barcelonès. I a la plana cultural, un dels noms de les últimes hores és el d'una de les artistes més seguides del món, Taylor Swift. Oh!

0: L'artista nord-americana suma a Toy Story 5, no posarà veu a cap personatge, sinó que en el seu cas ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. La cançó es diu I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera a finals d'aquesta mateixa setmana. Tot això, avui que Sant Sadurní de l'Heura, al Baix Empordà, el sol ha sortit a 6:45 del matí i a la Múnia, a l'Alt Penedès, es pondrà a les 9:21 del vespre. Benvinguts al Nou Matí. Bon dia, Catalunya.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Set i quatre minuts del matí. Marc Jurado, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: 184 diputats.
3: Segons els comptes de Feijó, hi ha una majoria de sobres per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El president del PP, per primer cop, ha posat sobre la taula una moció de censura instrumental per convocar automàticament eleccions.
4: Avui, a 11:45, el Cercle d'Economia líder del PP tindrà l'oportunitat de donar detalls de si ell seria el candidat, quin govern provisional proposaria o quant de temps passaria entre la moció i les eleccions. Avui, la premsa de Madrid explica que el president del PP demanarà als empresaris catalans que pressioni Junts.
5: Dels interpel·lats, diversos mitjans avui citen fonts del PNB assegurant que no s'hi sumarien en cap cas, i pel que fa a Junts, mai ha volgut, recordem, tenir res a veure amb operacions que incloguin Vox, però ahir ningú em va dir res. La primera reacció, Jordi Turull, avui a partir de les 9 del matí de Catalunya Ràdio.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
6: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra a Feijó per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
7: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
6: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijó de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, Matí de Catalunya Ràdio.
0: Explicacions.
3: Els socis de PSOE i PSC apugen el to davant els casos de presumpta corrupció. Esquerra, que aquesta setmana avalarà els pressupostos d'Illa al ple del Parlament, demana que compareguin el president de la Generalitat i Pedro Sánchez. Sentim Elisenda Alemany.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
4: Avui el País explica detalls del que va dir Sánchez a l'executiva del PSOE. Va qüestionar el tracte que dispensa la justícia al seu partit. Segons va dir davant la cúpula socialistes, es tracta a un ritme diferent que quan afecten els altres.
0: Aïllar-se.
5: Els alcaldes del PSC busquen maneres perquè tots aquests escàndols no els esquitxin de cara a les municipals d'aquí un any. Hi ha por que la cascada de casos judicials desmobilitzi l'electorat.
0: Albert Prat.
9: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
10: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
9: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa dos anys pel cas

0: extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincar-lo.
1: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'Operació Catalunya. Tots dos han donat per fet que va existir i que la Fiscalia n'estava al cas. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: Ronda de reunions.
3: El Ministeri d'Hisenda farà de manera immediata trobades bilaterals amb totes les comunitats per parlar de la reforma de finançament. La idea seria tractar-la al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar-ho després al Consell de Ministres. Seria abans de les vacances d'estiu perquè el Congrés pogués aprovar-ho i entri en vigor l'1 de gener del 2027.
4: Avui a la jornada dels Cercle d'Economia el president Salvador Illa compartirà xerrada amb els presidents gallec, Alfonso Rueda i el lendakari Imanol Pradales. Es debatrà sobre el nou model territorial de l'Estat en aquest context en què s'ha de definir el nou esquema del finançament autonòmic.
2: Crítica pública a Gabriel Rufián per part d'un company de grup al Congrés. Jordi Salvador ha escrit a les xarxes que Esquerra no és una plataforma personal ni un espai polític per llançar ultimàtums. Això ho diu després que Rufián s'oferís per encapçalar una candidatura amb diferents partits d'esquerres i digués que només repetirà com a cap de llista de republicans sota determinades condicions.
5: S'endureix.
3: Com mai, la política migratòria europea. El Parlament Europeu i els països comunitaris han tancat l'acord que dona via lliure als estats per instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
4: Cada país ara haurà de decidir si estudia aplicar-ho o no. Alemanya, que al principi ho criticava, és un dels països que ara ho veu amb més bons ulls. També Grècia o Àustria hi estan interessats. Fins i tot els Països Baixos s'hi podrien sumar, tot i tenir un govern progressista.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
6: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
7: We have put, I would say, our European house in order.
8: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
6: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Un boig i un ingrat. És el que li ha dit en una trucada telefònica Donald Trump a Benjamin Netanyahu. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president dels Estats Units li ha dedicat aquests apel·latius per posar en risc les converses de pau amb l'Iran amb els seus atacs al Líban.
3: De fet, Trump poc abans havia anunciat un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però en les últimes hores haurien seguit els atacs creuats.
2: Washington, Oriol Serra.
9: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 7 morts.
4: En un nou tiroteig als Estats Units, entre les víctimes hi hauria l'autor dels trets. Ha passat aquesta matinada, a hora nostra, en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'estat d'Iowa. S'investiga com una disputa familiar.
2: La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després han trobat 2 persones més també mortes a trets en 2 habitatges més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat.
10: I a Tordera?
3: Els Mossos investiguen un altre tiroteig a aquesta localitat del Maresme aquest cap de setmana. Hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Ahir vam parlar amb Antoni Sánchez, cap de la regió metropolitana nord dels Mossos.
11: No ens tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa i sobre el qual estem actuant de forma decidida i substituïda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
4: Parlava Antoni Sánchez després del tiroteig del cap de setmana a Badalona, en què, recordem, va resultar ferida una nena de 10 anys. L'alcalde Xavier García Albiol, també al matí de Catalunya Ràdio.
12: El crim organitzat està en uns nivells que amb les actuals normatives que tenim és impossible de combatre. Per tant, si de bo volem combatre les xarxes vinculades al narcotràfic, a les plantacions il·legals, necessitem actualitzar el marc legal.
2: 25.000 alumnes. Comencen avui les proves de selectivitat al País Valencià. Ho han fet en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. L'ambient s'ha escalfat molt des del

0: Cap de setmana per l'agressió d'un policia a una mestra en una protesta. La gent ha estat expedientat.
1: Poc català.
2: En la visita del papa de la setmana que ve, només a l'inici de la missa a la Sagrada Família, el pontífex començarà dient en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres.
3: La resta, segons el butlletí litúrgic publicat pel Vaticà, serà tot en castellà i en llatí. Hi haurà, per tant, molt menys català que en la visita de Benet XVI el 2010.
1: Taipei.
0: Barcelona tindrà un vol directe amb la capital de Taiwan a partir de l'any vinent. Serà el quart que connectarà sense escales l'aeroport del Prat amb l'Àsia Oriental.
1: Triomf català.
2: Els Premis Max d'Arts Escèniques, que s'han celebrat a Mèrida. La tercera fuga de Victòria Spunsberg s'emporta 3 guardons, mentre que l'espectacle No, de la companyia La Venidera, també guanya el premi a millor espectacle de dansa.
1: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
4: La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victòria Spunsberg i Albert Pijuan.
5: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
4: I el de millor actor, per Ton Vieira.
6: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
4: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
7: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
4: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No, de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I 10 concerts més.
3: Celine Dion a París. Aquests concerts s'afegiran al 16 que ja hi havia anunciats per la tardor vinent. Els nous concerts seran d'aquí pràcticament un any, del 8 al 29 de maig de l'any que ve, davant la gran demanda que havia despertat entre els seus fans.
1: I en esport, Robert Prat, traspassat.
8: Ansu Fati continuarà la pròxima temporada al Mònaco, que fa efectiva la compra del jugador per 11 milions. El club blaugrana s'estalviarà en 2 anys 20 milions de massa salarial i es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui és dimarts 2 de juny del 2026 i les últimes hores a Catalunya han nascut el rock. Quan passaven 2 minuts de la 1 de la matinada, a casa seva, a Sant Vicenç dels Horts, i la Neus amb 3 quilos 350 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8. Notícies a aquesta hora de les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Castellgalí, 18 a Begues i 22 a la capital. Carreteres, Txell Garriga.
11: Bon dia. Amb congestió a les rondes en sentit Llobregat fins a Vallcarca i la Barceloneta. Intensitat al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A2 i B23 a Pallejà, però de moment no consten incidències en cap punt.
0: I a aquesta hora us parlem d'obres per partida doble. D'entrada, les obres de soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat, que afronten la fase final, amb la previsió que els treballs s'acabin el primer trimestre de l'any que ve.
12: Els treballs al túnel, on s'estan acabant de muntar les vies i la catenària, estan per sobre del 90% d'execució.
11: Paral·lelament, també avancen els treballs de la futura estació que donarà servei al nou traçat soterrat i que es convertirà en una peça fonamental per la mobilitat ferroviària a la capital del Baix Llobregat.
12: Sílvia Paneque, consellera.
13: Aquí no només estem veient un soterrament de línies ferroviàries, sinó que estem veient una oportunitat per Sant Feliu de transformació urbana, o dit d'una altra manera, allò que havia estat sempre una fractura, en aquests moments es converteix en una possibilitat de transformació urbanística pel municipi.
0: I la segona, a finals d'aquest any, s'acabaran les obres de desdoblament de la canonada que transporta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter a Cardedeu fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat a Barcelona.
11: Quan s'acabi l'actuació, tota l'aigua procedent de la potabilitzadora podrà circular per aquesta nova conducció.
12: Això permetrà deixar fora de servei la canonada actual que passa pel barri de Canyet, a Badalona, on des de fa 20 anys hi ha una fuita per on es perden prop de 200.000 litres d'aigua al dia.
0: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona destinarà una partida extraordinària de 2,5 milions d'euros a la rehabilitació d'ateneus, teatres i equipaments vinculats a la cultura popular. Barcelona en escura.
4: 850.000 euros es destinaran a la rehabilitació de teatres privats de la ciutat. 350.000 seran per equipaments vinculats a la cultura popular i 1.350.000 euros es destinaran als 27 ateneus que hi ha a Barcelona. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
14: Confio a un molt bon acord amb els ateneus, amb la federació, per tal de que aquestes millores infraestructurals permetin també una millor implicació d'aquests ateneus en activitats culturals de la ciutat.
4: Anna Escureixes per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un altre cop al Baix Llobregat, l'Ajuntament de Viladecans obre nous canals d'atenció a la ciutadania que permetran gairebé fer la meitat de les gestions de manera telemàtica i sense cita prèvia.
15: A banda d'aquestes dues terminals telemàtiques, el consistori també ha posat en funcionament una nova oficina al barri de Llevant i ha obert una extensió de l'oficina d'atenció al consumidor a l'espai de barri de Ponent.
0: I més cultura, concert al Jamboree de Barcelona. El pianista i compositor gironí Nito Figueres actua aquest vespre a la sala de la plaça Reial. Serà les 9, entrades a partir de 20 euros. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final,
17: tuya,
16: es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
17: Sí, tu prima.
18: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari Ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura de Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid El Diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció de Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà les jornades del Cercle de Economia. I parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures. Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim a El País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
20: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
21: El 20 d'octubre del 1996.
20: I el número de la sort, el...
21: 5.
20: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: I avui us volem parlar de com els ciutadans castiguen la corrupció. Maiol Roger, bon dia.
22: Bon dia. El PSOE està encerclat pels casos de corrupció i la conclusió científica els dona una de freda i una de calenta. Si bé els votants no castiguen tant la corrupció com podrien pensar, els estudis també demostren que a l'hora de castigar les urnes la diferència entre la corrupció real i la percepció de la corrupció és ben minsa.
23: He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
22: Quan Sánchez va intentar fer un cop d'efecte amb els dies de reflexió, buscava rebaixar l'impacte de la imputació de la seva dona i, sobretot, que no hi hagués focus sobre seu. Perquè un cop se'ns fica al cap la idea que un polític o el seu entorn és corrupte, costa que això ens marxi del cap. El Nobel Daniel Kahneman va demostrar que el cervell construeix relats amb la informació disponible i després costa molt modificar-los. Per això, en política, una sospita de corrupció pot tenir efectes molt abans que arribi la sentència, perquè els electors voten segons el que creuen que passa, no segons el que un jutge acabarà decidint 10 anys després. I aquí hi ha un altre fenomen decisiu. De la mateixa manera que un aficionat del Barça i un del Madrid discreparan sobre si un penal ho és o no en funció de com afecti el seu equip, els votants interpreten diferent la corrupció si és dels seus o no. Això no és només una intuïció. Van demostrar els politòlegs Evan Duiza, Ina Gallego i Jordi Muñoz en un experiment amb votants espanyols. Van presentar exactament el mateix cas de corrupció a diferents participants i només van canviar una dada, el partit del polític implicat. El resultat va ser que els votants consideraven el cas significativament menys greu quan afectava el partit amb què simpatitzaven i més greu quan afectava el partit rival.
1: I a l'hora de la veritat, Mayol, els casos de corrupció com han afectat?
22: Doncs menys del que pensem, però més del que voldrien els partits afectats. Els estudis sobre Espanya mostren que tant el PP amb la Gürtel com el PSOE andalús amb el Zero van patir càstig electoral, però no un enfonsament proporcional a la gravetat dels casos, perquè els votants més fidels acostumen a quedar-se. El càstig arriba sobretot pels moderats, indecisos o els menys identificats amb el partit.
3: A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle.
22: Per exemple, el PP va governar durant molts anys amb el cas Gürtel i no va ser fins la sentència que una moció de censura, aquesta que sentim ahir en va fer 8 anys, el va treure del poder. El descens electoral va venir després i en el cas del Zero Andalusia l'efecte va ser similar. Els socialistes van continuar governant diversos anys des de l'inici del cas i amb una enorme base de votants fidels. Hi ha un últim element que també s'ha de tenir en compte. La corrupció es produeix en governs llargs que tenen xarxes de poder establertes. Per tant, es barreja l'esclat d'un cas de corrupció amb el desgast propi dels anys de govern. Aleshores, els votants no només jutgen un escàndol concret, jutgen al final tota una etapa política.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia substància líquida del cos que fa riure. I la resposta era humor. L'humor és una substància líquida en el cos de qualsevol animal i també una disposició a expressar elements còmics. Avui dimarts, un Enigmàrius de moda, clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. Doncs, a lletres, clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. Ons, a lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I quan falten 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la intervenció de l'exdirector d'informatius de Punt a la Comissió sobre la gestió de la DAN al Congrés.
24: Tal com va demostrar ahir Iván Esteve, el que fora cap d'informatius de Punt durant la DAN, que ja no ho és, per cert, davant de la Comissió d'Investigació, la tele pública valenciana va estar a l'alçada del que s'esperava d'ella perquè havia fet servir amb rigor tota la informació de la que disposaven i de la que estaven assabentats des de diversos dies abans, quan van reunir-se per planificar. Es podria dir que va ser l'única institució de tota la Generalitat que va complir amb la seva tasca i que va fer servei públic de veritat.
1: A la recomanació del dia avui, que tornem a parlar del Líban, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Costa Brava Líbano.
25: Fa 5 anys, la directora libanesa Mounia Akel va sorprendre amb aquesta pel·lícula amb arrels catalanes, que compta, per exemple, amb Clara Roquet com a coguionista i amb Tono Folguera com a coproductor. La cineasta narra un drama familiar ple de metàfores i alegories polítiques que ajuden a entendre la situació real del país. Un film subtil i sincer que costa una realitat teòricament llunyana, però al cap i a la fi propera, perquè les famílies no són tan diferents a les d'aquí. Sobretot quan les autoritats no els diuen tota la veritat sobre la gestió de residus i converteixen un resort paradisíac, que rep el nom de Costa Brava, en un gran abocador. Costa Brava, Líbano, es pot trobar a Netflix i a Filmin.
26: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
27: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 8:02 del matí. El protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
28: Bon dia. La votació.
29: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos.
30: I a més aquestes brometes, que estem de bon humor, tu. Què vols que et digui? Jo no estic de bon humor, eh?
28: La votació que han de fer els professors i professores fins dijous que ve al migdia per decidir si accepten el preacord o acord provisional, o digue-li com vulguis, amb la Conselleria d'Educació.
1: Ahir en aquest programa la consellera Esther Niubó deia que si es votava en contra de...
31: La Montserrat Esther...
28: Sergi,
0: La catalana terra.
28: Bueno, Sergi, escolta'm una cosa. Sí, Barça, què fas?
0: Cantar el Virolai.
1: El Virolai.
0: No repeteixis el que dic, sisplau.
1: Que vas anar a Montserrat, Sergi.
0: Pues sí, vaig anar allà per la vaga, ¿vale? Perquè a mi se m'acabava la baixa aquesta setmana.
28: Ah, sí, finalment se t'ha acabat. Portes tot el curs de baixa.
0: Ja ho sé,
28: recordem
0: gràcies.
28: Que des del segon dia que vas agafar baixa per angoixa.
0: No ha sigut gens agradable, eh? Em van trobar salut mental aquí i aquí, al principi sí. De
28: on
0: curs.
28: És? Aquí i aquí on és?
0: Al colze, em van trobar salut mental al colze. Per l'ombro també, i pues, sí. No ha sigut fàcil, no? Però bueno, ahir tornava després de molt temps i vaig veure que havia vaga a Montserrat i pues, vaig anar i vaig comprar mató.
28: Un mató, molt bé, vas anar a comprar mató.
0: Us el porto a la butxaca.
28: No,
0: voleu?
28: No, escolta.
0: Hòstia, què ha passat?
28: Quin fàstic, per favor. Com et pots posar un mató a la butxaca, Sergi?
0: Però fa peste com de grobotina.
1: Però escolta'm, Sergi, tu votaràs que sí o que no a l'acord d'educació?
0: Bueno... Em pots repetir la pregunta?
28: No, que si votaràs que sí o que no, és molt fàcil la pregunta. A l'acord d'educació que es va arribar ahir...
0: No sé, esperaré a sentir els candidats.
28: Bueno, és igual. Adéu, Sergi.
0: Què passa?
1: Després en parlem, Sergi.
0: Jope.
1: Són 2:15.

0: Avui sabrem si la proposta d'Alberto Núñez Feijóo de fer una moció de censura instrumental a Pedro Sánchez per convocar automàticament eleccions té futur o no. Hi ha dos partits interpel·lats. Un és Junts, ahir no em va dir res, i avui respondrà a través del secretari general Jordi Turull aquí al Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. L'altre partit és el Partit Nacionalista Basc. Avui llegim a diversos mitjans que, segons fonts dels nacionalistes bascos, no en volen ni sentir parlar. I és que remeten aquestes declaracions d'Aitor Esteban aquest cap de setmana.
1: Responsabilitat del PNV. Este partido político, el PP, que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox, una y otra vez.
0: Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar en detall els seus plans a l'empresariat català a les jornades del Cercle d'Economia, on serà avui. I també analitzarem la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
2: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: Aquest que sentim és el comissari Brunà, que celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin puguin instal·lar centres per deportar immigrants fora de les fronteres comunitàries. Una mesura que copia el polèmic model de la italiana Giorgia Meloni, que va intentar en el seu cas a Albània. I novetats també de les últimes hores pel que fa a l'Orient Mitjà. Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah, un alto el foc, però, que continua vulnerant-se amb atacs creuats. I els esports, Robert Prat.
3: El Barça cobrarà 11 milions pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. A les 7, Ucam Murcia-Barça, quarts de final pel títol de Lliga de Bàsquet, mentre que l'Espanyol arrenca la campanya d'abonaments, rebels d'arrel per consolidar els 38.000 socis d'aquesta temporada.
0: Així s'aixeca el dia informativament parlant. Pel que fa al temps, avui ha de recular una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, aquesta setmana tindrem dues baixades de la temperatura, una entre avui i demà i l'altra entre dijous i divendres. I totes dues coincideixen amb l'aparició de més tempestes. Avui, per exemple, en preveiem el Pirineu, Prepirineu i sobretot el nord-est. Comarques de Girona potser arriben a la comarca d'Osona. Aquí és on seran una mica més fortes. La resta difícilment se'n formaran, en tot cas com molt algun ruixet molt, molt aïllat. També tindrem vent de tramuntana i de mestral, aquest s'encarregarà de fer baixar la temperatura en general, però en canvi les comarques de Tarragona aquí sí que podria pujar un palet respecte a ahir. Demà dimecres més sol, dijous tornen les tempestes i a partir de divendres més tranquil·litat i més calor una altra vegada.
0: Mobilitat a aquesta hora, més retards dels habituals a l'R3 per una incidència en la senyalització. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Els trens van amb un retard d'una mitja hora a la línia R3 a causa d'un problema en la senyalització que, segons Adif, ha estat provocat per un intent de robatori de cable. A l'R11, mentrestant, la línia que uneix Barcelona amb Portbou hi ha endarreriments d'un quart d'hora. L'Avant Express, que va de Tortosa a Barcelona Sants, va 12 minuts tard. El mitjana distància que va de la plana Pica Moixons cap a Barcelona a Estació de França va 25 minuts tard i el metro de Barcelona, l'L2 ha recuperat ja la normalitat en el servei després que durant uns minuts les freqüències del pas estaven alterades per l'assistència sanitària d'una persona a l'estació del Clot.
0: I les carreteres amb congestió a aquesta hora a les dues rondes de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
6: Molt bon dia. Sí, són les vies amb més aturades i lentitud en aquests moments, sobretot en sentit Llobregat. A aquesta hora, però, també ja tenim la intensitat habitual cap a Barcelona, també a la P7 entre Santa Perpètua i Cerdanyola, C-17 a Parets o C-58 a Sant Quirze. De moment, avui no consten incidències en cap punt.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Passen 4 minuts de 7:45 del matí. Obrint la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Maiol Rujó i Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
8: L'Ara i de Diga, l'editorial, i assegura que el PNV i Junts estan incòmodes, tant amb Sánchez com amb Feijóo.
9: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
8: El periodista Joan Tàpia, membre del comitè editorial del Periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però que el PP no està pas més bé.
9: Tàpia recorda que el PNV i Junts demanen eleccions, però que no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
8: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació amb la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
9: En relació amb el PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
8: I al País, el catedràtic de Ciència Política, Ignacio Sánchez Cuenca, posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
9: Alerta que les dues vares de mesurar de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
8: Per la seva part, la Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta per l'augment dels tirotejos després que, recordem, una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc a Badalona.
9: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
8: I afegeix que els nivells de violència són inferiors a d'altres països, però que s'han d'aturar.
0: I què ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza?
7: Llegeixo un parell de prediccions sobre qui té més possibilitats de guanyar el Mundial de Futbol i coincideixen. Segons el banc d'inversions Goldman Sachs, Espanya té un 26% de probabilitats de ser campiona, seguida de França amb un 19%. La selecció espanyola també és la favorita per al superordinador Topta després d'haver fet 10.000 simulacions al torneig. És curiós, avui els vaticinis els fan els algoritmes i uns quants mundials enrere tot ho fiàvem a Pol, un pop, el recorden? Va clavar el Mundial de Sud-àfrica.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Peugeot. Tast vertical. Amb Empar Moliner.
12: El Tas Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
11: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
12: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
11: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
12: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
13: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
14: Descobrir, compartir, donar suport,
15: temps,
14: 130 milions,
15: amics,
14: rialles,
15: llocs, moments,
14: 130 milions, en 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Per viatjar al multivers, l'opció més intel·ligent és anar-hi amb una nau interestel·lar.
17: Sí, sí, molt bé, però jo és que vull anar a València.
16: Vaja, doncs així, Ouigo. Ves al multivers en una nau interestel·lar. Ves des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, ves de llest.
18: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
19: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Pol Foradada i Marta Viana. Comencem per una pastisseria històrica que busca relleu.
21: Es tracta de la pastisseria Buigas, a Caldes de Malavella. El seu pastisser, el Joan Carles Buigas, que elabora dolços típics com les galetes Vichy, es jubila i confia a trobar algú que continuï el negoci i les seves receptes per no haver de tancar. Ho explica el Diari de Girona, que detalla que la màquina per marcar les galetes Vichy, un producte típic del municipi, és la mateixa des del 1909.
0: Si teniu previst anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
22: Aqua, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital italiana. Els romans les anomenen Nasoni per la seva forma. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia està al capdavant dels països que més en consumeixen.
0: Què temen les aus?
21: Les línies elèctriques. En els últims 5 anys han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya. 3 de cada 4 són espècies protegides i entre 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de CO BirdLife que llegim a Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'Astor Comú i l'Aligot Comú.
0: Una biblioteca xinesa.
22: La comunitat xinesa ha inaugurat una biblioteca a Manresa per establir un pont entre cultures. És el centre cultural xinès i té més de 300 volums escrits en xinès i també en edicions bilingües en xinès i espanyol. La idea és acostar el coneixement de la història, la cultura, la llengua i la civilització xineses a totes les persones que hi estiguin interessades. Ho recull el Regió 7.
0: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
21: Doncs tres centres als Estats Units. El Mayo Clinic a Rochester, a Minnesota, el Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. El Vall d'Hebron hi apareix a la posició número 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent a tota Espanya i el cinquè d'Europa. A la llista dels millors també hi apareixen el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
0: I que ja no tornarem a sentir igual.
22: El Cargol Treu Banya, una versió s'ha fet viral a TikTok. Darrere hi ha Naïm, és un jove català d'origen marroquí, i la cançó és aquesta.
1: Cargol ja no treu banya, ja no puja la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí.
22: Barreja humor i ironia, en té un altre que comença dient: gent, tinc una mala notícia, en Mohamed ha matat el patufet, un fenomen que veiem a la Nació.
0: L'escoltarem demà. A aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Marc Jurado i Lara García.
2: En crònica internacional, el Washington Post explica avui que el Pentàgon ha prohibit als periodistes entrar a la seva oficina de premsa després de declarar-la espai classificat, argumentant que ara hi treballen redactors de discursos amb accés habitual a material secret. El rotatiu lamenta que aquesta és una de les moltes restriccions imposades a la premsa amb el retorn de Trump a la presidència. Més pals a les rodes i al Líban, el diari Al-Akhbar, article titulat "Un acord d'alto el foc incert". Es pregunten com va intervenir l'Iran i qui va ser l'amic a qui va ajudar la missió, un dels polítics més influents del país, el president del Parlament libanès des del 92, Nabih Berri.
22: A la premsa econòmica, Expansión avisa que ahir la factura de la llum i el gas es va disparar de cop en 300 milions en acabar-se la rebaixa de l'IVA del paquet anticrisi del govern. Les mesures per evitar un encariment de les factures arran de la guerra han abaratit el gas més d'un 10% i la llum un 4%. Cinco Días posa en relleu que el govern espanyol ha suspès el contracte de ciberseguretat de l'Estat per falta de fons. El Ministeri per la Transformació Digital paralitza l'adjudicació que va guanyar Telefònica, afegeix el diari, i l'administració alega una pèrdua sobrevinguda de la cobertura pressupostària en una licitació que supera els 100 milions d'euros. I l'Economista explica que l'agència tributària ja ha enviat les primeres 50.000 cartes als contribuents perquè corregeixin la declaració de la renta, perquè hi havia errors. En preveu enviar un total de 130.000.
0: A la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Ansu Fati accepta quedar-se al Mònaco, aclareix el camí, publica La Vanguardia.

0: L'Esport anuncia que el seu traspàs és imminent, que s'estalviarà molts diners al Barça, que arribarà a la norma de l'1+1. El Mundo Deportivo afegeix que 4 anys després el Barça podrà fitxar amb normalitat. Lara apunta que Xavi Hernández tornarà a entrenar després del Mundial. Vol convertir-se en seleccionador. Un altre seleccionador, l'espanyol De La Fuente, explica a El Periódico que Lamine Yamal està obsessionat en el Mundial i que li donaran tota la responsabilitat. Alfredo Relaño, al diari AS, diu que el planter és el gran fracàs de Florentino i que la política de Zidanes i Pavones s'ha quedat sense una de les potes quan es veu el Barça pel mirall amb 8 jugadors mundialistes. I el Mundo Deportivo dona detalls de Gordon, el nou fitxatge del Barça. Practica boxa, fan dels escacs, les col·leccions de pintura, el tennis, la caça i els cavalls. També devora llibres de psicologia esportiva.
1: I a la premsa del cor, les cites d'un exporter del Madrid, Elisenda Pineda.
2: Enxampen Iker Casillas amb la model i actriu veneçolana Irene Esser. La revista Pronto ha difós les primeres fotografies de la parella passejant per Madrid, mostrant-se molt afectuosos i abraçant-se. No hi ha escalfament de morro, però sí un pell en pell. Amb la calor que fa Madrid és com fer la migdiada al mes d'agost en un sofà d'escai. Iker Casillas, exmarit de Sara Carbonero i senyor que fa cara d'actor secundari de Los Serrano i o de burxar-se els premolars amb un escura dents pla, torna a gaudir de l'amor. Ja ho veuen, Casillas confirma que es pot sortir del mercat de fitxatges, fins i tot després de la retirada.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Avui felicitem el cineasta Dani de la Orden. A veure, intuïció.
1: 43.
3: Una mica menys.
1: 35.
3: 37.
1: Vaja.
3: També fa anys l'actor Pepe Villuela.
1: Ui, 70.
3: 63.
1: Mira.
3: I acabem amb la periodista del cor, aquí segur que la claves, Rosa Villacastín.
1: Ah, mira, la Rosa Villacastín ja és eterna, però en deu fer 73.
3: Home, ja estarà contenta. 79, fregant els 80 la Via Castell.
1: El Sant Natural.
3: Mira, avui és el dia dels 4 sants màrtirs de Girona, és a dir, dels germans Germà, Just, Paulí i Sisi. Eren sants llegendaris que, segons la tradició gironina, havien nascut a la vila de la Pera, de la Pera, a l'església de la qual en són venerats. Eren els pastors de pedraires, escultors en pedra i picapedrers, ja que tots 4 es dedicaven a aquest ofici. Van ser martiritzats a la ciutat de Girona a finals del segle III. A Catalunya hi ha 46 persones que es diuen Germà, 79 que es diuen Just, 42 Pauli i cap persona que es diu Sisi o que la seva freqüència és inferior a 4. Sisi.
1: I tanquem el repàs de la premsa. Avui, que és 2 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 2 de juny de 2006, comença la campanya electoral pel referèndum de l'Estatut, el que Zapatero havia promès que aprovaria tal com sortís del Parlament de Catalunya. El president Maragall i el ministre Montilla descobreixen a Manresa quin serà el lema del PSC per aquest referèndum. Sí, guanya Catalunya. No, guanya el PP. Esquerra Republicana, que ha decidit que votarà que no, ho fa amb un eslògan que juga amb una frase històrica de Jordi Pujol. Ara toca no. Però avui, fa 20 anys, només es parlava d'un nom. Rocío Jurado era enterrada a Chipiona amb un fèretre embolicat amb les banderes espanyola i andalusa. La cantant s'havia mort el dia abans a Madrid a causa d'un càncer de pàncreas. Tenia 61 anys, però resulta que al final se'n va treure 2. Nascuda oficialment el 1944, a la làpida hi van fer constar 1946. Acabo amb el Primavera Sound 2006, la segona edició que es feia al Fòrum, entre els grans noms, Lou Reed, Motorhead, Baby Shambles i, com a artistes catalans, Sisa i Mazzoni.
1: Avui és 2 de juny del 2026, és el dia 153 del calendari, falten 19 dies per l'estiu, 22 per Sant Joan, i avui comença la Patum de Berga, i així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. No se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
7: Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
8: La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? ¿Tiene Luis Bárcenas esa información o no?
9: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara.
10: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Deportació.
11: Acció de deportar, pena que consisteix en transportar un condemnat o no a un lloc llunyà del qual es considera que no deu sortir. Les darreres hores hem sabut que hi ha via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània.
1: Especulació.
11: Acció d'especular l'efecte, especulacions que poden ser filosòfiques, verbals o cada cop més econòmiques per treure'n profit per fer butxaca amb 7 guanys immoderats. Precisament, el sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de la Llei d'Habitatge a Catalunya per limitar la compra especulativa d'habitatge al país.
1: I benedicció.
11: Acte o fórmula ritual que té com a finalitat o bé consagrar persones o objectes al servei de Déu. També un motiu de joia, però avui hem de parlar d'una benedicció en polèmica, perquè la benedicció que Lleó XIV farà de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista íntegrament en castellà i aquesta decisió no té la benedicció d'alguns sectors del catolicisme català. No els ha causat joia, precisament.
1: Posem entre xifres Lara García. 3.300 milions d'euros.
12: És la inversió per accelerar les infraestructures que ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa. El govern mobilitzarà aquesta quantitat provinent de la inversió pública o privada. Uns 1.800 milions s'injectaran de manera immediata, segons ha dit Illa al Cercle d'Economia.
1: 874 milions d'euros.
12: És la quantitat que ja ha retornat l'Agència Tributària de la Renda als contribuents catalans. Es tracta de gairebé el 60% de totes les devolucions sol·licitades a Catalunya fins aquest dilluns.
1: I 290.000?
12: Són els assistents que s'espera la 24a edició del Primavera Sauna Barcelona, que ja està en marxa amb totes les entrades venudes. Hi haurà 330 actuacions. El Primavera Sauna al Parc del Fòrum començarà demà dimecres amb Guitarrica de la Fuente i Wineta, entre d'altres.
1: I veig tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig una immensa bola de foc, deu tenir 200-300 metres d'alçada tranquil·lament. Hi ha molt de fum al voltant, majoritàriament està envoltada de camps. És la gran explosió d'una fàbrica de focs artificials a Malta.
13: Primer hi va haver un incendi que anava provocant diverses explosions. La cosa anava agafant intensitat fins que hi va haver una explosió enorme que es va poder veure a molts quilòmetres de distància. Sembla un miracle, però no hi va haver víctimes. La fàbrica en aquell moment era buida. L'accident, això sí, ha deixat 3 ferits que estaven fent feines a camps propers.
1: A la segona veig l'atri de la Basílica de la Sagrada Família, però en lloc de l'habitual formigueig de turistes i feligresos, hi ha un centenar de persones assegudes enrotllant. Es nota que són docents, que protesten, perquè tots porten la clàssica samarreta groga.
13: 200 mestres i professors van fer ahir una marxa lenta fins al monestir de Montserrat i van ocupar el pati interior de la Basílica per celebrar una assemblea per debatre l'acord entre departament i sindicats, que, recordem, s'està sotmetent a consulta fins dijous. Una imatge insòlica, ja que no consta que mai una manifestació entrés fins a aquest espai. Si van estar fins a mitja tarda.
1: I la tercera ens l'envien des de Girona. Veiem un descampat que sol ser un aparcament de Girona, però que ara han tancat. S'hi veuen un munt de tràilers, camions, autocaravanes, cotxes. De qui són, Clara Jordan?
14: Doncs són els responsables del rodatge de la superproducció d'Amazon, Tomb Raider, i que a partir d'avui, durant 15 dies, provocarà restriccions, moviments i molta expectació a diversos punts del barri vell de Girona. La ciutat es converteix en l'escenari d'aquesta sèrie protagonitzada per Lara Croft. Angelina Jolie ho va ser en un parell de pel·lícules i a la sèrie qui fa de Lara Croft és Sophie Turner, que recordareu pel seu paper a Joc de Trons. Joc de Trons que, per cert, també es va rodar en part a la ciutat.
1: Falten 7 dies per la visita del Papa al matí cada dia on expliquem un detall. Bon dia, Otxerra.
15: La visita del Papa.
16: Bon dia. L'acte més multitudinari serà la vigília que tindrà lloc dimarts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Una primera part de 2 hores i amb moltes actuacions musicals serà l'acollida Lleó XIV, que segons el guió previst hauria d'arribar a les 7:53 del vespre. Farà la volta a l'estadi en Papa Mòbil i saludarà en català. En l'acte respondrà 3 preguntes a joves. La primera serà un catecumen, és a dir, una persona en procés de ser batejada. La segona serà sobre salut mental i l'última, sobre pastoral familiar, la formularà una parella.
15: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un avió que volava dels Estats Units fins a Palma torna a l'aeroport d'origen perquè un dispositiu Bluetooth portava com a nom la paraula bomba. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. L'avió volava de Newark a Palma, a Mallorca, i al cap de dues hores de sortir va girar cua i va tornar cap a l'aeroport d'on havia sortit per una emergència de seguretat. Segons la notícia que ara circula, la torre de control va alertar als pilots que s'havia detectat un dispositiu que portava el nom d'una certa paraula de quatre lletres. Aquesta paraula era bomba en anglès. Diu la notícia que la tripulació va demanar als passatgers que desactivessin tots els dispositius Bluetooth de manera immediata, però després de diversos avisos, dos dispositius es van mantenir encesos. Davant d'aquesta situació, els pilots van prendre la decisió de tornar perquè no volien explicar obertament als passatgers que buscaven un dispositiu amb el nom de bomba per no fer saltar les alarmes.
1: Això és real o fals?
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
20: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
21: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
17: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un avió que volava dels Estats Units fins a Palma torna a l'aeroport d'origen perquè un dispositiu Bluetooth porta com a nom la paraula bomba, és una notícia real. L'avió va ser desallotjat en aterrar. Tots els passatgers van haver d'entregar els seus dispositius mòbils a la policia. Després de repassar-los, van descobrir que el dispositiu Bluetooth amb el nom de bomba era el mòbil d'un noi de 16 anys.
1: Vaja, gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts i les 8 del matí repassem els titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Lara García. Moviments per a una moció de censura al govern d'Espanya.
11: Alberto Núñez Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
6: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. Tot això, mentre Esquerra considera que Sánchez i també Salvador Illa haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
12: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
7: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
12: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
1: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs.
11: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià. Segons el mitjà nord-americà Axios, Trump ha dit a Netanyahu que és un boig i un ingrat per posar en risc les converses de pau amb l'Iran amb els seus atacs al Líban.
1: Malestar en alguns sectors després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
12: Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el sant posterior i el credo.
1: I aquesta nit s'han entregat a Mèrida els Premis Max.
22: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important.
11: Amb triomf de dues produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spunberg, i Aquí sentim, i no de la companyia de dansa La Venidera.
23: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
24: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera el pas d'un petit front. Ara mateix ja tenim núvols alts i mitjans a bona part de Catalunya i aquesta tarda també creixeran tempestes al Pirineu i al nord-est. Aquestes últimes poden ser més fortes, es formaran bàsicament a les comarques de Girona, potser també a Osona o al Berguedà, i en tots aquests llocs avui baixarà 2, 3, 4 graus la temperatura, no pas a la resta. Avui a la tarda també tindrem tramuntana a l'Empordà i mestral al sud del país.
23: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: Pel que fa al trànsit, no hi ha incidències en cap punt, però sí congestió en pràcticament totes les vies cap a Barcelona. Txell Garriga.
25: Bon dia de nou. Sí, de moment, matí força tranquil en aquest sentit. Sí que veiem alguns trams amb congestió i aturades, com diu, sobretot cap a Barcelona, a 2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, l'accés al Nus de la Trinitat. També amb congestió a les dues rondes, en sentit Llobregat, fins a Vallcarca i la Barceloneta.
1: I pel que fa al transport públic, molts problemes avui a l'R3 per un robatori de cable a l'estació de la Garriga.
0: Mira, doncs la línia R3 està registrant retards de mitja hora i els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. De fet, Renfe recomana als viatgers que facin transbord a l'estació de Centelles i allà agafin l'autobús que posa Renfe, tot plegat, segons Adif, a causa d'un intent de robatori de cable a l'estació de la Garriga.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Què?
4: Què, Canalies?
3: És que, escolta'm, avui tenim una història que a mi això m'encanta.
4: Ai, a veure, explica.
3: Anem a trucar l'Àngels, sí. Perquè fa 66 anys.
4: No, molt bé.
3: Però fa 34 anys que va conèixer.
4: Està esperant que la felicitin per la ràdio. No.
3: Que va conèixer el seu amor, que és en Jordi.
4: Que bonic, eh?
3: Tot en un mateix dia. Ara hi ha això. A veure si... Àngels!
5: Hola!
3: Hola!
5: Hola! Ui, hola! Què és el mateix de... Xiripipi! Ai, que em fa de riure!
3: Àngels, què?
5: Aquesta... No me l'esperava!
3: Has vist? A vegades la vida té aquestes sorpreses. Què t'he de dir?
5: Ai, que bo. Moltíssimes gràcies.
3: Escolta, et truquem de part del Jordi, els vostres fills, l'Anna i el Jordi, perquè avui és un dia molt especial. Suposo que tu millor que ningú ho saps.
5: I tant, i tant.
3: Què passa avui, Àngels?
5: Oh, que faig 66.
3: I què més?
5: Ai, com que què més?
3: 34, que us vau conèixer amb en Jordi.
5: No.
3: Això m'han dit, eh?
5: No, però això va ser el 27 de març. No pot ser que això m'hagi oblidat una data així.
3: Mira quina cançó per tu, Àngels.
5: A veure,

0: Àngel, simpatiquíssima, que tinguis un molt bon dia.
1: Per molts
2: moltes
1: anys.
2: Moltes gràcies, quina il·lusió.
0: Que vagi bé.
1: Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Senyores i senyors, bon dia. Alberto Núñez Feijóo passa l'ofensiva i proposa una moció de censura contra Pedro Sánchez per convocar immediatament eleccions. És l'oferta que va fer ahir, comptant amb suport de tots els partits que han demanat eleccions, incloent-hi Junts i el PNB.
1: Y parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados, estamos pidiendo eleccions immediates.
0: Coincidint amb el 8è aniversari de la moció de censura del PSOE per fer fora Mariano Rajoy, l'actual líder del Partit Popular va llançar l'oferta en una entrevista a Telecinco. La seva fórmula per seduir Junts i el PNB és advertir que vol un govern temporal sense la presència de Vox. Més detalls des de Madrid. Dani Sánchez Viaja.
2: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'ha fet Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
2: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sainz de Ajap, Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ahir l'anunci, ahir la proposta, avui els detalls i les respostes, perquè avui el líder del PP presentarà el seu pla a les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona i a les 9 el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, respondrà a l'oferta de Feijóo en una entrevista a aquí, al Matí de Catalunya Ràdio. La premsa de Madrid dona per fet que Feijóo aprofitarà l'oportunitat que té de dirigir-se als empresaris catalans per demanar-los que pressionin Junts, un moviment que ja ha intentat en el passat, de moment sense sort. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: Tània, Feijóo ha acompanyat els seus moviments en públic d'algun acostament en privat?
3: El PP manté contactes oberts sempre amb tots els partits, menys amb Bildu. Aquesta és la resposta oficial del partit a si s'ha mogut alguna cosa pensant en la moció. A la seu del PP actuen amb prudència, amb calma. Reconeixen que no tenen pressa perquè saben quina és la negativa que troben a Junts i PNB i, de moment, no volen fer moviments en fals.
0: Sí, el cert és que fins ara Junts i el PNB, tot i l'assistència amb Sánchez, s'han negat a sumar amb PP i amb Vox.
3: Sí, perquè no volen ser moneda de canvi. La responsabilitat no és d'ells, això és el que ens expliquen. És un missatge en què coincideixen PNB i Junts. La pilota està a la taulada del PSOE per convocar eleccions o a la del PP per buscar els aliats que calgui per forçar un canvi de govern. Però, com deies, existeix la via també dels empresaris que Feijóo pot explorar avui a Catalunya. A Madrid, el líder de la COE, Antonio Garamendi, ja demana obertament eleccions.
4: Unas elecciones podrían ser una solución. No hay una estabilidad en el país. La imagen que estamos dando en el exterior no es la mejor. Lo digo en nombre de las empresas, que lo que necesitamos es estabilidad. Que no podemos es estar en esta situación bochornosa.
0: Veurem què diuen els empresaris catalans avui al Cercle d'Economia. Veurem què diu Turull per part de Junts avui al Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. A tot això, Tània, Sánchez va reunir ahir l'executiva del PSOE i va demanar tancar files.
3: Sí, va donar argumentari i munició als seus per seguir endavant, tot i la situació complicadíssima per al PSOE. En públic, Sánchez ha parlat de males maneres que usa l'oposició per arribar al poder. Ahir a porta tancada, en la primera reunió, després dels casos Zapatero i Lere Díez, va insistir que el PSOE col·laborarà amb la justícia, però va qüestionar la rapidesa, diu, amb la que la justícia actua, si els casos són del PSOE, com per exemple el de la seva dona, o si és molt lenta quan afecten al PP. Per exemple, diu, i va recordar a porta tancada, que la parella d'Ayuso encara no ha tingut judici pel seu frau fiscal.
0: Així estan les coses, gràcies, Tània. El PP ha deixat fora de la seva oferta Esquerra, que manté el seu suport a Sánchez. Però el grup d'Esquerra Madrid passa per les seves pròpies turbulències. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia, sí. El diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, va carregar ahir públicament contra el portaveu del seu grup, Gabriel Rufián, pels moviments de Rufián d'encapçalar un moviment polític a l'esquerra del PSOE a nivell espanyol. En una piulada, Salvador va dir que Esquerra no és cap plataforma personal ni un espai polític per llançar ultimàtums. I ho diu per l'amenaça de Rufián de no tornar-se a presentar amb els republicans si no es complien certes condicions. Salvador va acabar advertint-lo que si cal alguns parlaran en públic i s'acabarà textualment la tonteria.
0: Tots aquests moviments a Madrid passen quan, en teoria, encara falta gairebé un any per tornar a votar. Seran les eleccions municipals del 2027. En aquest context, els alcaldes del PSC es protegeixen per no pagar els casos judicials que envolten el PSOE, ens ho explica l'Albert Prat.
6: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
7: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
6: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa dos anys pel cas Leire. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara dos apunts judicials amb un impacte directe en la crònica política. El primer és el judici al germà de Pedro Sánchez.
5: El jutge va exonerar David Sánchez d'un dels càrrecs que se l'acusaven, l'acceptació de nomenament il·legal, perquè ha prescrit. En canvi, segueix acusat de tràfic d'influències i prevaricació pel seu nomenament com a coordinador de conservatoris a la Diputació de Badajoz. Ahir van declarar els seus companys de feina que van avalar la tasca de Sánchez a la institució.
8: Siempre estaba disponible.
9: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
10: Sí, teníamos reuniones.
0: I el segon, el cas Kitchen, en què s'investiga si el PP va fer servir fons per espiar el seu extresorer Luis Bárcenas. Ahir hi va declarar l'excomissari José Manuel Villarejo.
5: Amb una de freda i una de calenta per al Partit Popular. Villarejo, d'una banda, va assegurar que l'operació per espiar Bárcenas era legal, perquè l'objectiu era trobar els milions de l'extresorer del Partit Popular a l'estranger. En canvi, va assenyalar Mariano Rajoy, a qui va acusar d'aprofitar-se'n per perjudicar Bárcenas.
11: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Ho analitzarem a l'Àgora del Matí amb Vicent Sánchez, Sara González, Anna Grau, Javier Casqueiro i, com dèiem, la resposta del secretari general de Junts, Jordi Turull, a l'oferiment de Feijóo. Abans, un primer comentari de la periodista de l'Ara, Núria Orriols.
12: Feijóo es lamenta dia sí dia també de l'existència del govern de Pedro Sánchez, però el cert és que només li queda una opció, esperar que surti tot el que ha de sortir i desgastar el PSOE. Perquè malgrat que ahir va oferir una moció de censura a Junts i al PNB, el PP sap que no li faran costat amb Vox, ni que no sigui el govern, i que fer-la ara donaria ales al sanchisme. A més, visualitzaria l'alternativa, que és Feijóo de bracet amb l'extrema dreta, una foto que li recordaria al votant d'esquerres decepcionat o nacionalista, que és això o Sánchez i els seus defectes.
0: El futur de la legislatura a Madrid és el principal tema del dia, l'altre, la visita del Papa. I les últimes hores, malestar en alguns sectors del

0: Un sector catòlic, Cèlia Forment.
1: Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, lamenta que des de les altes esferes no s'hagi defensat més el català.
2: Si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
1: Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua.
3: Absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
1: I mossèn Cinto Busquet, rector del Maresme, recorda que Lleó 14 és conegut per la seva sensibilitat envers les llengües minoritàries.
4: Ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant, coneix molt bé la situació, ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona. No és per falta de sensibilitat.
1: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La presència del català a la missa serà més reduïda que la que hi va haver en l'anterior visita d'un papa a Barcelona. Va ser la de Benet XVI el 2010.
5: Que el Senyor santifiqui amb el seu poder aquesta casa i aquest altar, que oggi mi exercite i nostri ministeri, perché manifestim amb un signe visible el misteri di Crist i l'Església.
6: Així santificava l'altar de la Sagrada Família en una missa en què també va fer dos fragments en català. La celebració del 2010 tenia elements diferents de l'actual perquè s'hi van fer tots els rituals de dedicació de la basílica que van ser en part en català.
0: L'altre precedent recent de la visita d'un papa a Catalunya l'hem d'anar a buscar el 1982 en Joan Pau II.
6: Carol Wojtyla va pronunciar una homilia a Montserrat que va incloure un fragment també en català, però en la missa que va celebrar el Camp Nou es va dirigir en tot moment en castellà i en llatí.
7: Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y concédele con bondad los bienes que te ha pedido. Reserva a la Iglesia de todo mal.
0: Des de l'Arcabisbat de Barcelona garanteixen, però, que Lleó 14 parlarà català en tots els actes.
6: Sí, de fet, ja hem avançat que la salutació a l'acte de l'Estadi Olímpic a Montjuïc també serà en català. Els organitzadors asseguren que no s'ha preparat la litúrgia pensant en proporcions idiomàtiques, però deixen clar que Lleó 14 és molt coneixedor de la realitat lingüística al nostre país. És cert que està més avesat a utilitzar el castellà, ens diuen, però que sap molt bé quin terreny trepitja. Això mateix ens explicava la monja Sor Lucía Caram la setmana passada aquí al matí de Catalunya Ràdio.
8: Parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família. Dirà algunes paraules segurament també a Montjuïc. És un papa que parla moltes llengües i que no té problema i que sap a on ve i té simpatia pel poble de Catalunya.
0: Sobre la presència del català en la visita del papa, el comentari de Ferran Espada.
9: La visita del papa Lleó XIV a Catalunya té una gran rellevància pels catòlics, però també pel conjunt del país, per la projecció que suposa. Però això de ser que en l'acte de més impacte, la missa i benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, el català sigui testimonial. Un papa que defensa la diversitat contra els efectes de la globalització en les societats i les cultures hauria de reflectir aquesta idea en cada país que visita. I a Catalunya, limitar el català a unes frases és una incoherència. I una mostra més que la jerarquia eclesiàstica espanyola és aliena a la realitat nacional i lingüística dels catalans.
0: I encara un altre detall de la visita del papa. Per si algú s'ho pregunta, Rosa Peral no formarà part del grup d'interns de Brians 1 que coincidirà amb Lleó 14 en la seva visita a la presó.
6: El pontífex farà una trobada d'uns 20 minuts amb una vuitantena d'interns. L'entorn de Rosa Peral explica que ella no ha sol·licitat ser una de les internes que hi participin, mentre que fons del Departament de Justícia concreten que només hi seran els reclusos que habitualment assisteixen a les misses dels diumenges i que Peral no és una d'elles.
0: Seria, sens dubte, una de les imatges de la visita. Aquests són els principals temes del dia i pel que fa al temps, avui tenim un petit canvi que ens durà més tempestes i una petita refrescada. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, una petita refrescada que es notarà sobretot a aquests llocs on hi hagi tempesta. Per tant, al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona, és aquí on les tempestes podien ser més fortes, sobretot al nord-est. Poden arribar també a Osona, al Berguedà, al Lluçanès. A la resta tenim capes de núvols que ens aniran creuant, especialment aquest matí. Després entrarà el vent de mestral. Al sud de Catalunya podria pujar un palet la temperatura. La resta sí que baixarà i també la tramuntana es farà notar a la zona de l'Empordà.
0: 2:15 del matí. Avui al matí de Catalunya Ràdio també entrevistarem Jorge Dion i autor de Pornocràcia.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només.

0: fins a final de mes.
1: Això.
2: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
3: Només pel fet de comprar el cupó diari?
2: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
3: Mira que bé!
2: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
4: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Repassem els bàsics del matí amb Marc Jurado, Pol Foradada, Lara García i Marta Viana. Bon dia.
7: Bon dia.
6: Continua l'estira i arronsa a l'Orient Mitjà. Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve, mentre pressiona Israel. Ha anunciat un alto el foc entre Israel i Hezbollah que ha generat malestar a Jerusalem.
8: El govern israelià ha assegurat que continuarà els atacs si ho considera oportú. Segons explica el mitjà Axios, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit: ets un maleït boig i un ingrat.
6: Tot i la promesa d'un acord de pau aquesta nit, hi ha hagut nous atacs creuats.
8: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a enviar míssils aquesta nit a objectius militars de l'Iran, mentre que el règim dels ayatolars hi ha respost amb un atac a una atacant una base aèria dels Estats Units i quatre vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz.
6: Trump manté la retòrica dels últims dies, combinant la promesa d'un acord de pau amb amenaces a l'Iran. Corresponsal a Washington, Oriol Serra.
9: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
10: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
9: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: I aquesta nit, Rússia ha enviat un nou atac massiu de drons i míssils contra Ucraïna. De moment ha provocat almenys 10 morts i més d'un centenar de ferits. Corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
11: Kiev ha estat sota un intens bombardeig durant tota la nit, però no ha estat cap sorpresa. Zelensky ja havia demanat a la ciutadania que refugiés en llocs segurs en previsió d'un atac així. El Kremlin feia 10 dies que acumulava míssils i drons i que havia amenaçat amb una escalada. De fet, fins i tot havia recomanat evacuar la capital ucraïnesa perquè atacaria sistemàticament els centres de presa de decisions. A més, Putin ahir a la nit va declarar que Zelensky, amb els últims atacs contra civils, ha portat la guerra a una nova dimensió. El que no admet el president rus és que el seu exèrcit no avança al camp de batalla, ha perdut la superioritat de drons i que no pot protegir les seves ciutats i la seva infraestructura energètica.
6: Mentrestant, Europa ha donat via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, seguint el model de la italiana Giorgia Meloni. La decisió endureix com mai la política migratòria dels 27. Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
13: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
12: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
6: I una dada sobre la percepció de la migració. La població espanyola visita més sovint el metge de família, consumeix més medicaments i té més malalties cròniques registrades que no pas la població nascuda a l'estranger.
8: Els immigrants fan servir més les urgències i menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per problemes amb l'idioma o per desconeixement. Són dades del Ministeri de Sanitat. Amb aquest resultat, la ministra, Mònica García, ha volgut trencar la brama que els immigrants col·lapsen el sistema sanitari.
14: Quan estamos hablando del colapso de nuestro sistema sanitario, el colapso de nuestro sistema sanitario se debe a una baja inversión, se debe a los recortes y se deben a las privatizaciones. Esto es lo que está amenazando nuestro sistema nacional de salud.
6: Salvador Illa anuncia l'acceleració d'obres en infraestructures clau amb la col·laboració del sector privat. El president va prometre una inversió de 3.300 milions d'euros. Joan Vilaplana.
0: Amb l'objectiu de seduir el teixit empresarial, el president va inaugurar ahir les jornades del Cercle d'Economia anunciant un pla d'inversió pública o privada per retallar de 20 a 6 anys el calendari de treballs estratègics com el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
1: Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
0: Una mesura que Teresa García Milà, presidenta del Cercle, va rebre amb els braços oberts. No com les polítiques del govern d'intervenció en el preu del lloguer.
7: Pot moderar preus a curt termini, però acaba sent una mesura regressiva.
1: Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
0: Illa va defensar la necessitat de tancar el nou model de finançament aquesta legislatura. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: I un altre anunci: al Cercle d'Economia, Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent.
15: El trajecte sense escales fins la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho va anunciar el president Salvador Illa, que defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
1: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps, com Dubai o Doha.
6: Tot això quan el Ministeri d'Hisenda engega la maquinària per reactivar la seva proposta de sistema de finançament.
15: El Ministeri d'Hisenda farà de manera immediata trobades bilaterals amb totes les comunitats per parlar de la reforma de finançament. La idea seria tractar-la al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar-ho al Consell de Ministres abans de les vacances d'estiu perquè el Congrés l'avali i entri en vigor l'1 de gener del 2027.
6: Aquí, un de cada 5 docents ja han votat a la consulta per decidir si accepten o no l'acord entre els sindicats i el departament.
16: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
6: Això ens deia la consellera Niubó ahir al Matí de Catalunya Ràdio. Tenen de temps fins dijous, mentrestant les mobilitzacions continuen. Els mestres van entrar a Montserrat en una jornada amb un seguiment del 10%. Avui les aturades afecten els centres del Barcelonès després de la jornada de protesta d'ahir. Maria Costa.
17: A la Catalunya Central, la protesta principal va ser al vell mig de l'abadia de Montserrat. 200 manifestants van entrar fins a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. L'assemblea es va decantar a favor del no al preacord.
18: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
19: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
20: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
17: A les protestes de Girona, demà a la seu de la Generalitat, hi van participar 400 docents que optaven majoritàriament per dir no a la consulta. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Les protestes avui al Barcelonès ja es comencen a fer notar. Tenim notícia d'una aturada a la Gran Via de Barcelona a l'alçada de la Campana. Un grup de docents estan fent, doncs, aquesta protesta en aquesta via d'entrada o sortida de Barcelona. Ho seguirem a l'espai del trànsit. I mentrestant, a València, la policia ha expedientat l'antidisturbis que va agredir una professora jubilada.
21: Va ser diumenge, durant la mobilització dels mestres, quan la gent va empènyer sense motiu la docent i li va trencar el nas. L'agredida presentarà denúncia.
6: I novetats també sobre el tiroteig a Badalona.
21: La Vanguardia avui, citant testimonis dels fets, explica que el pistoler va disparar contra les menors. Recordem que la principal tesi dels Mossos d'Esquadra és que la nena de 10 anys ferida no era cap objectiu i que va ser ferida per una bala perduda. Mentrestant, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del barri de Sant Roc viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. En declaracions en aquest programa, l'alcalde va lamentar la poca capacitat d'actuar que té la policia.
22: No disposen, doncs, de les eines suficients, no? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per als veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats i això genera una frustració social i general.
6: Tot això quan ahir es va conèixer un altre tiroteig al cap de setmana, en aquest cas a Tordera, al Maresme.
21: Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Les van detenir després que els agents detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera on Més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana dins d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria, doncs, relacionat amb un narcoassalt.
6: Ahir al matí de Catalunya Ràdio vam parlar també sobre l'augment dels tirotejos amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos, Antoni Sánchez.
2: No ens tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la vida pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i substituïda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
6: 5 minuts i 8:45 del matí. 3CAT obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i del 2028.
3: La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com a entitats de recerca i societats científiques i de professionals de la salut. La Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que decidirà quines malalties protagonitzaran la Marató. El formulari el trobareu des de les 10 del matí d'avui fins al 23 de juny al web 3cat.cat/marató.
6: I l'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: S'hi han invertit 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats. Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals per millorar l'entorn dels infants. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
4: Però teníem que canviar la percepció millorant la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
6: I en crònica cultural hem d'anar en primer lloc fins a Mèrida, on el teatre amb segell català ha triomfat als Premis Max d'Arts Escèniques.
3: La tercera fuga de Victòria Espumber s'emporta 3 guardons, mentre que l'espectacle No, de la companyia La Venidera, també guanya el premi a millor espectacle de dansa.
6: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
23: La tercera fuga de Victòria Espumber, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victòria Espumber i Albert Pijuan.
24: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això a mi és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
23: I el de millor actor, per Ton Vieira.
25: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
23: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
26: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
23: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No, de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Un altre gran nom, en aquest cas de la literatura, s'ha presentat a Barcelona, Històries de fantasmes, el llibre de l'escriptora Siri Hasbet.
3: Un llibre sobre el dol i l'amor després de la relació de 43 anys que va tenir amb l'escriptor Paul Auster, mort el 2024. Explica, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ell, efectivament, diu que va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
27: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
6: I un dels noms de les últimes hores és el d'una de les artistes més seguides del món, Taylor Swift. Perquè l'artista nord-americana se suma a Toy Story 5.
3: No posarà veu a cap personatge, com sí que farà Bad Bunny o Bizarrap, sinó que ha anunciat una nova cançó que formarà part de la banda sonora de la pel·lícula. La cançó es diu I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera a finals d'aquesta setmana. Per la pel·lícula encara haurem d'esperar fins al 19 de juny.
6: I atenció a això, perquè Clint Eastwood es retira als 96 anys.
3: Així ho ha confirmat el seu fill, el també actor Kyle Eastwood, en una entrevista a France Info. Als anys 70 i 80, Eastwood es va convertir en un dels actors més importants de Hollywood, amb clàssics com Sense perdó, Million Dollar Baby i El bo, el lleig i el dolent. Eastwood va estrenar la seva última pel·lícula com a director jurado número 2 l'any 2024.
6: Publicitat i esports.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
9: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
10: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a Skoda.es.
11: Skoda. Gràcies.
12: Per què, mama?
11: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
12: Gràcies a tu.
13: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.

0: Dos quarts de nou del matí, ara als esports. Ansu Fati deixarà el Barça per quedar-se al Mònaco.
1: L'acord entre el jugador i el Mònaco ja s'ha fet. El Barça cobrarà 11 milions, s'estalviarà la seva fitxa. D'aquesta manera, el club blaugrana aconseguirà una rebaixa salarial de 20 milions, computable en dues temporades, que li permetrà operar amb normalitat amb la norma de l'1+1. Tant ingresses, tant pots gastar. El Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati.

0: I el Barça comença avui el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet.
1: Amb el partit de quarts de final a la pista de l'UQAM de Múrcia a partir de les 7, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT, Xenguelia, jugador del Barça.
2: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè.

0: I l'Espanyol engega la nova campanya de socis.
1: Rebels d'arrel. Aquest és l'eslògan de la nova campanya.
2: I papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
3: Amor, no importa el que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
1: La intenció, consolidar 38.000 socis, dels quals 31.000 són també abonats. Riquelme diu que Raúl serà el director esportiu del Madrid si ell surt escollit president.
4: Y cuanto me lo conozco es que ya estoy segurísimo que no hay otra persona más adecuada para ese puesto que él.
1: Són declaracions a la cadena SER. La niña mal dubta per començar el Mundial. Encara recupera de la lesió. Podria perdre's el debut el 15 de juny contra Cap Verd. L'Igualada, que guanya la pista del Barça 1-3 i empata la semifinal pel títol de l'Hockey Lliga. El Barça, que es classifica per les semis de la Lliga de Futbol Sala 4-6 davant el Valdepeñas, ara jugarà contra l'Inter. El Sant Andreu i el Mataró juguen avui el títol de la Lliga Femenina de Waterpolo. Hi ha Roland Garros, Rafa Jodar-Esberev, Joao Fonseca Mensik, primers partits de quarts de final en dones Andreeva Sirsteas, Vitolina Kostiuk.
0: Passen pràcticament 3 minuts de 8:45 del matí. El matí arrenca pendent de... principalment d'aquesta casa i d'aquest programa del Matí de Catalunya Ràdio, perquè d'aquí pocs minuts Jordi Turull respondrà en nom de Junts a la proposta de Feijó de fer una moció de censura instrumental a Pedro Sánchez per convocar immediatament eleccions. Després, a mig matí, en tornarà a parlar el líder del PP des d'aquí, des de Barcelona, a les jornades del Cercle d'Economia. Marta Corbalán, bon dia.
5: Hola, bon dia. Aquest matí el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, tindrà l'oportunitat davant l'empresariat català de defensar la moció de censura que proposa per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Aquestes últimes hores Feijó ha pressionat Junts i els nacionalistes bascos perquè avalin una moció instrumental que tindria com a objectiu dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Recordem que el novembre passat, en un acte Foment del Treball, Feijó ja va demanar ajut als empresaris catalans per convèncer Junts i Esquerra que donessin suport a una moció de censura.
0: I el Consolat dels Estats Units demana explicacions per l'incident a una sauna de Barcelona amb dues ciutadanes d'Israel. Redacció Marc Jurado.
6: Sí, en una publicació en català a les xarxes socials, el Consolat General de Barcelona diu que segueix de prop l'incident antisemita. Afegeixen que des del Consolat General condemnen, són paraules textuals, aquest acte de discriminació contra ciutadans dels Estats Units. Demanem una revisió exhaustiva del que ha passat. Per acabar, demanen una resposta també clara per part de les autoritats locals.
0: A Tortosa, avui, la plataforma Trens Dignes tornarà a queixar-se del servei ferroviari a l'extrem sud del país i per reclamar millores. Corresponsal Jordi Barranca.
7: Sí, unes reclamacions que es produeixen en un context com l'actual en què les dues línies de regionals d'aquí de Terres de l'Ebre acumulen incidències successives i en què una de les dues, la R15, acumula queixes reiterades dels usuaris per falta d'inversió. A més, per millorar la mobilitat aquí a Terres de l'Ebre, la plataforma ha començat també una campanya per reclamar suport als ajuntaments per aconseguir la creació i la implantació d'un tren tram aquí a les Terres de l'Ebre. El primer ajuntament a votar-hi a favor ha estat el de la ciutat de Tortosa.
0: A Catalunya la selectivitat serà la setmana que ve. Avui ja la comencen 25.000 alumnes al País Valencià en un clima de crispació. València, Pepa Ferrer.
8: Bon dia, doncs no es preveu que hi hagi incidències en unes proves que s'han blindat amb un 100% de serveis mínims, perquè ja són 23 els dies de vaga indefinida de professors en negociacions trencades amb la conselleria. Ahir la majoria sindical no hi va anar a les reunions per negociar, avui tampoc, i les mobilitzacions continuen. A nit, una acampada de professors improvisada al davant de la Generalitat, i avui, aquest migdia, manifestacions a València, Castelló i Alacant.
0: Avui els ajunts a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Sara González, Vicent Sánchez i Anna Grau, els diaris reflexionen sobre la moció de censura plantejada per Feijó. L'editorial de l'Ara assegura que el PNB i Junts estan incòmodes tant amb Sánchez com amb Feijó. El periodista Joan Tapia escriu al periòdico que el PSOE està pitjor que fa un any, però que el PP no està pas massa més bé. I el Mundo critica en l'editorial que Pedro Sánchez demostra victimisme en relació amb la corrupció i bunkerització davant de la demanda d'explicacions. Ara passen 6 minuts de 8:45 del matí. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia. A la línia R3 hi ha problemes en la senyalització i es registren retards de mitja hora. A més, atenció, perquè els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació del Figaró, en comptes de fer-ho a la Garriga, on se solen agafar els autobusos fins a Barcelona. Per això, avui, Renfe recomana als viatgers que facin el transbord del tren als autobusos a l'estació de Centelles. Al marge d'aquesta incidència, el regional Nacional que va de Manresa a Lleida porta una demora de 45 minuts i al metro de Barcelona la línia L4 té freqüències de pas alterades perquè hi ha hagut una assistència sanitària a un passatger a l'estació de Verdaguer.
0: Això pel que fa al transport públic i les carreteres, equip viari, Txell Garriga, bon dia.
10: Què tal? Molt bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
10: Doncs mira, per manifestació, estan tallades la Gran Via a l'altura de la Campana i també l'Avinguda Meridiana a l'altura de Fabra i Puig. També un altre accident ha estat apanada a l'entrada a Barcelona per la C32 cap a la Ronda de Dalt, a l'Hospitalet. I també avui veiem bastant vermell a les dues rondes, però en sentit Llobregat.
0: És la manifestació dels docents que us dèiem que avui està convocada al Barcelonès. I punts taronja.
10: Doncs sobretot A2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, també el Nus de la Trinitat o l'AP7 a Santa Perpètua, però en principi avui sense incidències en cap punt.
0: De seguida parlem de la proposta de Feijó per arribar a la Moncloa, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio, Marta Viana?
11: Doncs ara ho dèieu, a les 9 entrevistarem el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, serà aquí a l'estudi 1 del matí de Catalunya Ràdio. Abans haurem comentat la proposta de moció de censura amb el periodista del País, Javier Casqueiro, a 11:15, secció de ciència, avui sobre el tabac i els riscos del vapeig, i a les 11 torna Sergi Pàmies amb la seva teràpia per a boomers. Avui amb expressions com mola cantidu, i penseu en les vostres expressions col·loquials de boomer, que és segur que en coneixeu més d'una.
0: Avui a l'Àgora, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González.
12: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Eloi Cordomí, la calor afluixa una mica, bon dia.
13: Afluixa una mica, sí, bon dia, però només en algunes comarques, sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, que és on avui segurament a la tarda hi haurà tempestes i aquí refrescarà. En canvi, la resta, sobretot al sud de Catalunya, tindrem vent de mestral i la temperatura quedarà igual a la d'ahir o un palet més alta, podria pujar 1 o 2 graus, per exemple, a l'interior de les comarques de Tarragona. Avui també destaquem la tramuntana, que ho farà l'Empordà, sobretot a partir de tarda, vespre. Aquesta serà l'encarregada de fer baixar els termòmetres i de cara a demà sembla que el temps serà molt més tranquil, tornarà a pujar la temperatura. Estem a l'espera d'un altre episodi de tempestes. En aquest cas creiem que serà més fort, amb tempestes més violentes de cara a dijous. Una nova baixada entre dijous i divendres. Després, al cap de setmana, sí que espereu que sigui més tranquil, assolellat i més càlid una altra vegada.
12: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
14: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir dilluns, substància líquida del cos que fa riure era humor. Avui dimarts, un Enigmàrius de moda. Clar, com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. 11 lletres. Clar, com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. 11 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
17: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
18: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
19: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
20: Molt honorable!
21: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
15: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
20: Ho veieu?
15: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
2: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció Ciensan de Lidl des de 4,99€, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
3: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
22: Amics.
3: Rialles.
22: Llocs. Moments.
3: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
24: I pot ser tot això sent professional.
25: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
26: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
27: Era alt, força prim.
28: Necessitava més corpulència.
26: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
28: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
29: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
26: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
31: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
33: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Anna Grau i Vicent Sánchez i la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González.
0: I de què han parlat fins ara a l'entrada a l'Àgora, Pol?
33: Doncs hi ha ganes de que arribi aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull. Hi ha ganes de sentir la primera reacció a l'oferta de Feijóo, aquesta moció de censura instrumental. I hi ha ganes de parlar de les primàries de Barcelona, que aquí els que tenim el defecte de ser periodistes és una cosa que sempre genera bastant interès, un procés intern d'un partit.
0: Vosaltres no sé si esteu en contacte amb adolescents que tot el dia diuen bron o amb renta i això. Avui parlarem amb el Sergi Pàmies a les 11 d'expressions col·loquials, però de la generació boomer, perquè ara sembla que tot això sigui molt nou, però cada generació ha tingut les seves expressions col·loquials, com per exemple mola cantidubi, efectivi wonder. Anna, per què em fas aquesta cara?
34: Perquè jo això no he dit mai, jo seré boomer, però no...
35: Idiota.
34: Però no idiota, sí. A mi em semblava molt cursi. Totes les generacions intenten això, encunyar un llenguatge, però n'hi ha que se'n surten millor que d'altres, suposo.
0: M'ho jures per Snoopy?
34: Mai. Abans per rintintint.
0: Tres quarts de nou del matí, pràcticament. Entrem en matèria. És un dels titulars del dia, Alberto Núñez Feijóo, que, per cert, avui serà a Barcelona, ha concretat les característiques de la moció de censura que planeja el PP. Ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Anem en primer lloc fins a Madrid. Anna Tàpia, bon dia.
36: Què tal, bon dia?
0: Digues, Tània.
36: No, anava a dir que Feijóo que intentes explicar una mica millor, no? Fa un pas a més per treure Vox de l'equació, perquè sap que una foto amb els d'Abascal és el que més nos fa PNB i Junts per deixar caure a Sánchez. Si li donen suport a la moció, un govern més del PP tindrà com a única funció, diu Feijóo, convocar eleccions. Però el nou ganxo llançat per Feijóo de moment no ha pescat res. Junts i PNB s'ho miren amb distància i mantenen que la legislatura està esgotada, però que no els toca a ells fer la següent passa i veurem que diu avui Feijóo davant dels empresaris catalans. A Madrid la pressió ja té una traducció clara. Ahir Antonio Garamendi, líder de la COE, demanava obertament eleccions, deia, per una situació vergonyosa, humiliant, que dona l'actual govern.
0: De moment, per tant, tenim aquesta reacció dels empresaris espanyols. Veurem avui què diuen els empresaris catalans, veurem, òbviament, què diu avui Turull al matí de Catalunya Ràdio i veurem també què diuen els bascos, tot i que si ens rematem a les paraules del cap de setmana no sembla que tampoc estiguin gaire disposats a jugar-hi. Gràcies, Tània.
36: Fins ara.
0: Incorporem també a la conversa Javier Casqueiro, periodista del País. Bon dia.
1: Bon dia, Francesc.
0: Segons la teva opinió, quines probabilitats té de prosperar una moció d'aquestes característiques?
1: A ver, la política española, yo hace tiempo que ya no me atrevo a hacer pronósticos prácticamente de nada, ¿no? Pero no la veo, no la veo por ningún lado, no la veo por Junts, no la veo por el PNV y no la veo porque me parece que también es engañosa por parte del Partido Popular, ¿no? Yo creo que es engañosa para empezar porque no te has sabido trabajar durante todo este tiempo una relación medianamente normal con esos partidos, ¿no? Esos partidos que teóricamente son conservadores, ideológicamente en el aspecto económico cercanos. Los has estado insultando durante toda la legislatura y ahora ha llegado el momento de la verdad en la que estamos en este callejón sin salida, pues no tienes ni unas mínimas relaciones para tener una posibilidad de que prospere. Y en segundo lugar, porque es mentira lo de que es una moción de censura instrumental. Ayer mismo en esa comparecencia donde Feijóo habló de que sería para convocar elecciones, a continuación nos explicaron que también para renovar prácticamente todas las instituciones y organismos del Estado que entienden que están contaminadas por el sanchismo, ¿no? Y eso no tiene ninguna posibilidad de salir adelante.
0: Feijóo demana coherència, diu, als partits que demanen un avançament electoral. Preveus que el PP incrementi la pressió sobre Junts, per exemple?
1: Sí, sí, sí, y lo va a hacerlo hoy en una institución importante como el Círculo de Economía en Cataluña, pero claro, yo creo que incluso eso, viendo cuáles son los planes del PP de Feijóo en ese discurso y en ese desayuno a puerta cerrada, es que está un poco como a destiempo, ¿no? Quiere ir a convencerles de que económicamente, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista política migratoria, desde el punto de vista de vivienda, pues él podría estar más cercano a las políticas que el propio Círculo que critica del gobierno de Pedro Sánchez, pero es que el problema no está ahí, ¿no? El problema ya lo hemos visto en esta legislatura en el Congreso. En eso pueden coincidir esos partidos, pero yo creo que lo que la base de la relación está tan contaminada que yo creo que no van a llegar ni siquiera a ese punto a discutir esa situación porque están muy lejanos en todo lo demás y Vox sigue estando ahí. Vox sería necesario al menos para que esa moción de censura prosperase y yo creo que eso no va a suceder.
0: ¿Creus que tan allunyat està Junts com el PNV d'aquesta possibilitat?
1: Que està? Perdó?
0: Sí, si estan igual de llunyats de donar suport a aquesta hipotètica. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo sí, porque, insisto, yo creo que lo peor de todo esto y lo que no es creíble es que tanto para Junts como para el PNV, Feijóo pueda ofrecerles algo en lo que ellos se puedan fiar, ¿no? Yo creo que ha sido tal el grado de mala relación. Ya nos hemos olvidado, Francesc, de las cosas que han dicho. Os recuerdo que en esta legislatura se ha aprobado la ley de amnistía, los indultos a los líderes del Procés y las cosas que han dicho de ese partido, ¿no? Cómplices del sanchismo, mafia, etcétera. Entonces, ahora pensar que esos dos partidos van a olvidar todos esos agravios, yo creo que es una quimera.
0: No sé si creus que aquest escenari pot canviar sensiblement en cas que es continuïn coneguent detalls que greugin el cas Zapatero o el cas Lere, per exemple.
1: Puede pasar, ¿no? Yo creo que estamos viendo, es verdad que estamos viendo, fíjate, no es solo con Junts y con PNV, ¿eh? Hay posicionamientos ya de Esquerra, de Coalición Canaria, incluso dentro de Sumar hay posicionamientos de que constatan que evidentemente esto está, yo te decía antes, en un callejón sin salida, en un fin de ciclo, en una realidad en la que es muy difícil gobernar, ¿no? Y pensar que esto puede llegar hasta el final, hasta el verano de 2027 por parte de Pedro Sánchez, yo creo que es un absurdo. Ahora, yo creo que va a ser definitivo, efectivamente, hasta qué grado se ve la implicación de estos casos Zapatero, caso Leire, caso Cerdán, la sentencia de Ábalos en los próximos días. ¿Puede provocar movimientos y corrimientos? Sí. En cualquier caso, la estrategia de fondo de estos partidos es que es muy complicado con el PP necesitando a Vox en todo momento, ¿no? Yo lo veo muy complicado. Yo creo que esto tiene que pasar y debería de pasar porque el presidente se dirá cuenta de que así no puede gobernar hasta el verano de 2027.
0: L'altra cosa, Javier, també, ara pensava, és què en pensa Vox, perquè, clar, quan Feijóo explicita que això, aquesta operació, passaria per un govern de PP i, per tant, d'alguna manera, és intentar allunyar el fantasma de Vox, es presentaran com una víctima del bipartidisme?
1: A ver, Vox, yo creo que Vox, y es verdad que Vox es un poco el grano negro que le ha salido todo esto, ¿no? Pero ayer, fíjate, ya sí, el secretario general decía, bueno, si es para echar al sanchismo, nosotros hasta nos apartaríamos un poco para disimular. El problema es que luego en todas las encuestas. Esta misma semana han salido un aluvión de encuestas. En todas las encuestas, lo máximo a lo que llega el PP de Feijóo es a 141, 142, 147. Es decir, necesitaría a Vox para gobernar España, ¿no? Y yo creo que esa perspectiva es la que llena de resquemores y de temores a todos los demás partidos, incluso a los otros socios que podrían tener algún tipo de relación con el PP, ¿no? Yo creo que Vox sigue siendo ese grano que va a imposibilitar prácticamente cualquier opción para Alberto Núñez Feijóo si es que el presidente no anticipa las elecciones.
0: Javier, gracias y buen día.
1: Una abraçada.
0: No sé, com ho veieu?
34: Home, em sembla que el Javier té bastanta raó. És que el PP una cosa que no ha entès mai és que... Bueno, el PNB va completament a la seva. O sigui, el PNB jo penso que és un planeta a part, però que a Junts, els partits, diguem-ne, catalans, el PP només els interessa quan ja governa. O sigui, no pots fer Pasqua abans de Rams amb Junts per Catalunya. Vull dir, això si un cop ets a la Moncloa, llavors sí, evidentment, perquè amb el poder s'hi han d'entendre, no? Llavors, home, sí, jo penso que és més fàcil que en un moment donat provoquin eleccions, o sigui, que tios, jo retiro el suport i hi ha eleccions, i que si el que Déu vulgui, que les guanyi i que les hagi de guanyar, que no pas fer suport a una moció instrumental, que no ens oblidem que la moció de censura del Sánchez de fa 8 anys també tot eren promeses de com a crear eleccions demà passat, i vaja, si ens despistem encara ens esperaríem. Llavors jo crec que amb això el PP intenta posar pressió amb uns socis que no li faran el joc i segueix, en canvi, cavant la tomba d'una relació que és complicada amb Vox, perquè, clar, els està dient no, jo per quedar bé amb vosaltres, de Vox... Vull dir que fa un pac unes hòsties, resumint, penso.
4: Jo crec que el Javier explicava molt bé com el Partit Popular ha fet una política de terra cremada amb les relacions tant amb Junts com amb el PNB, cosa que és bastant poc intel·ligent en èpoques de fragmentació, en èpoques on no guanya qui obté més vots a les urnes, sinó qui és més capaç de teixir aliances. I en el moment de màxima debilitat de Sánchez, la seva resistència se cimenta justament en la incapacitat del PP i de Feijóo de construir una alternativa. I aquesta és la realitat. I si avui Feijóo està proclamant una moció de censura, és perquè no li puguin dir que es queda quiet i no fa res, però és més una escenificació i un intent de traslladar la pressió a PNB i a Junts per culpar-los d'estar sostenint el govern de Pedro Sánchez i que no es posi tant el focus en la seva debilitat, perquè jo entenc que ha de ser molt frustrant que tu, sent el cap de l'oposició i en les circumstàncies en les quals està aquest govern assetjat al seu partit per casos de corrupció, però també amb la debilitat parlamentària que té, perquè la majoria de la investidura s'ha esberlat per complet, que tu no siguis capaç de poder activar un mecanisme constitucional com pugui ser la moció de censura i guanyar-la, ha de ser certament molt frustrant. Però insisteixo, el seu gran error ha estat fer política de terra cremada amb qui pot teixir aliances des del punt de vista ideològic i, en canvi, anar enfortint vincles amb un partit com és Vox. També la política s'ha d'entendre com un joc de contrapartides, i aquí ens hem de preguntar què en trauria Junts de donar suport en aquesta moció de censura si el PP diu no a l'amnistia, no al català oficial a Europa, no a un concert econòmic, no al traspàs de competències com la gestió de la immigració. I el PNB, el mateix, no? Tres quarts del mateix. Hi han hagut insults molt sonors del Partit Popular al PNB, a un partit amb el que tradicionalment havia tingut uns vincles robustos. I en aquests moments el PNB, i això és crucial per entendre la seva posició, està governant amb els socialistes a Euskadi. No voldran pas tensionar aquesta relació, i més en un moment en què Bildu també li trepitja els talons a les enquestes.
0: Sí, és veritat que com a estratègia de seducció no sembla que ara mateix estigui massa ben enfocada. Vicenç?
5: No són uns grans seductors. Jo crec que amb la Sánchez-fòbia no n'hi ha prou. El senyor Feijóo i el PP es pensen que, bueno, que la resta de l'Estat és Madrid, i que tot el que allà és que hi ha una Sánchez-fòbia total, absoluta, això és compartit per tothom. I resulta que més que... Sí, hi ha, pot haver-hi una certa Sánchez-fòbia en alguns altres llocs, segons en quin lloc més o menys, però bueno, també hi ha altres coses. I la gran sort i la gran desgràcia del PP ha estat Vox. Sort perquè ells no fan majoria absoluta i perquè algú els presta el suport. I desgràcia perquè el Vox és corrosiu i elimina qualsevol altra possibilitat, qualsevol altra de l'art parlamentari. I llavors, què ha anat passant? Bé, hi havia una tàctica que va també incorporar el senyor Feijóo, que és avançar eleccions autonòmiques, perquè aquestes eleccions demostren que el PP necessita Vox. I que, encara que Vox no entre en el govern, per tant, això que diu ara fa una mica riure, és igual perquè el PP no assumeix la política. És a dir, el PP ha assumit el discurs de Vox en primer lloc perquè se'l creu i en segon lloc perquè vol aspirar també a una part del públic que vol votar Vox com a, diem-ne, com a opció més pragmàtica, i això el converteix en un partit d'extrema dreta, buiga o no buiga. I només hem de mirar una cosa en aquest sentit, que és la política que fa el PP allà on mana, en aquests governs autònoms, no? I si un partit catalanista ha de mirar quina política fa pel que fa a la llengua i la cultura al PP, al País Valencià i a les Illes Balears. És que és impossible defensar això, és que no hi ha cap coherència. I com que a més tothom sap que si el PP arriba a governar ho serà o bé amb Vox en el govern o bé amb el Vox, amb Vox fora, assumint-ne les polítiques, no, no, és que aquesta història... I jo també, també entenc que tot això és degut a la... I a més això, aquesta lectura no se sol fer, i és veritat.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Les entrevistes d'Esplugues FM.
6: Ens volem centrar en les activitats que es fan des de l'Avent Centre Cultural, que són molt diverses. Tenim dansa, tenim teatre, les activitats que es fan al llarg de tot l'any, de la zumba, de les sevillanes, de les activitats de les sardanes. Però tenim una activitat que volem destacar, que es tracta del taller del cançoner popular d'Esplugues, i per parlar-ne'n tenim el president de l'Avent Centre Cultural, que és en Jordi Figueres. Hola, bona tarda, Jordi.
7: Hola, bona tarda.
6: Explica'ns quina és la motivació que porta a l'Avent Centre Cultural a fer aquest taller de cançons populars.
7: Bé, diguem que es va declarar l'any Joan Tomàs i vam veure que en Joan Tomàs era un músic que havia tingut relació amb l'Avens, perquè era el director de l'Orfeó de l'Avens, i havia col·laborat amb l'obra del cançoner popular català, que és una obra que havia engegat l'Orfeó català per recollir totes aquelles cançons que es cantaven a la gent gran a cada poble perquè no es perdessin, perquè eren cançons de transmissió oral. I aleshores el que vam fer és descobrir que realment hi havia un cançoner d'Esplugues, que no ho sabíem, o sigui, hi havia cançons recollides a gent d'Esplugues, i això ens va despertar moltes inquietuds i moltes preguntes sobre què s'havia fet als anys 30.
6: De fet, es declara l'any Tomàs a través de la Generalitat, del Departament de Cultura, però si no haguessin declarat l'any Joan Tomàs perquè feia 150 anys que va néixer, poder tot això no hauria aflorat?
7: No, com a mínim des de l'Avens. Fa anys l'Espluga Viva, que es dedica a la cultura popular i tradicional aquí a Esplugues, ja havia fet un acte de presentació de l'any Joan Amades, quan la Generalitat també va declarar aquest any, no? Però per al 2021, en referència a en Joan Tomàs, nosaltres no en sabíem res. I diguem, això és el que ens va esperonar, vull dir, però tota l'experiència del 2021, el que ens ha fet és continuar amb el projecte del cançoner popular, i crec que tindrà més transcendència, que continuarem fent coses.
6: De fet, el llegat que ens ha deixat en Joan Tomàs és insubstituïble a nivell popular, a nivell de la cultura popular catalana, i clar, ara per Esplugues això és un tresor.
7: Hauria de ser un tresor. I aquí és on comencem nosaltres, perquè no estem fent la mateixa feina que en Joan Amades i en Joan Tomàs i tota la resta de l'equip del cançoner popular que van fer arreu del territori, perquè ells són els que van d'alguna forma recollir les melodies i recollir les lletres de la gent d'Esplugues, que de la trentena de dones que van cantar per aquests personatges, no? Aquesta base la tenim. El que és una base que, encara que algú es pensi que és un cançoner, doncs no és ben bé això, perquè el que trobem són melodies, no totes iguals, sobre una mateixa cançó. Trobem diverses cançons, la mateixa cançó en diversos títols, però en diferents estrofes, algunes que són molt curtetes, d'altres que són llargues, algunes que estan acabades, d'altres que no, però ens esperona dir que carai, cantaven les nostres, bueno, no les nostres àvies, les nostres besàvies, o sigui, gent que era gran als anys 30 del segle passat, o sigui, que han passat 90 anys, o sigui, moltes vegades diem, no estem cantant les cançons cançons de les nostres iaies, estem cantant les cançons de les nostres besàvies.
6: Clar, perquè eren les cançons que les nostres iaies escoltaven a les seves iaies.
7: Ah, exacte.
6: Eh? Que és una de la publicitat que veu fer a l'Avens quan veu començar amb aquesta activitat, que deien cançons que fa 90 anys recordaven ja persones que cantaven les seves mares, àvies, fins i tot besàvies.
7: Sí, sí, sí, sí.
6: Per tant, el record és molt llarg.
7: És molt curiós perquè el cançoner no és únicament un recull de cançons i per tant de lletres i de melodies, sinó que el que també fa és una descripció de la persona que la canta i de qui havia pres la cançó, si la cantava bé, si la cantava malament, si aquella cançó amb ells els semblava extraordinària, si l'havien escoltat a altres bandes o no. I això és el que ens dona pistes a continuar treballant, però justament per això, i explicaré una anècdota breu, durant la pandèmia, vull dir, ma mare, que ara té 89 anys, ostres, jo no, vaig pensar que no la podia deixar sola a casa, viu sola amb aquesta edat, no? I els caps de setmana com a mínim anava amb ella a preparar-li el dinar, i un dia, no sé per què, bueno, jo normalment sempre canto cuinant, rentant plats a la dutxa i tal, no? Ostres, ma mare doncs es va animar i va cantar un tros de cançó que jo l'havia sentit recollida en el projecte aquell de l'any Joan Amades, que havia fet també l'Espluga Viva, però que després ens surt, no amb aquesta lletra no la van recollir, sí amb una altra lletra, la mateixa melodia, doncs, recollida per en Joan Tomàs. I això em va donar, ostres, l'esperit d'intentar fer recerca què ha passat amb aquesta estrofa, que després, amb el llibre de la Roser Camps, també sou relatada i que fa... És una cançó de batús entre pobles, eh? Les noies d'Esplugues no podien veure gaire bé a les noies de Sant Just. Però vull dir, aquestes cançons que acaben sent satíriques o de batús entre pobles, doncs era algo molt típic i molt comú d'aquella època.
6: Joan Tomàs, mestre de música, pianista, organista, folclorista, director de cors, etnomusicòleg, compositor. Va recollir al Capgròs unes 10.000 cançons o estrofes o, bueno, va recollir tota una sèrie de músiques, de les quals es calcula que unes 300 van ser aquí a Esplugues.
7: Mm-hmm. Cert.
6: I això, pel que dèiem, per Esplugues és un gran tresor.
7: Ah, exacte. Aquí ens trobem, a més, quan mirem el cançoner, ja dic, de vegades veiem les cançons, però jo hi veig, igual sóc jo que estic endariat i veig coses que igual no són, no? Però també et trobes en una època, o sigui, al principi dels anys 30, que s'acaba de sortir, com aquell qui diu, de la dictadura d'en Primo de Rivera, en què les dones comencen a tenir un paper, el seu paper dintre d'una societat, comencen a tenir drets, o sigui, a les eleccions que van donar peu a la República les dones no van poder votar. Val? Vull dir, i en canvi a Esplugues hi ha 30 dones que li canten a uns senyors que venen de Barcelona, sense que ningú s'escandalitzi. Llavors, què trobem al darrere, a més? El paper d'alguna dona concreta, com la Roser Artigas, que sabem que fa poquet li han posat el nom d'un carrer de la ciutat d'Esplugues, li han posat el seu nom, però, ostres, per què la Roser Artigas? Si era una modista de la plaça Santa Magdalena, però te la trobes també com una persona, doncs, que feia activitats, o sigui, que portava les

0: Doncs molt bé, a més sempre és enriquidor parlar amb tu, Jordi, perquè a part de que coneixes molt bé la història d'Esplugues,
1: una mica,
0: ens fas aquestes connexions que hi han, doncs això, d'aquesta modista que portava aquest grup de dones cantaires aquí a Esplugues i que d'alguna manera eren el pes també de la nostra ciutat a nivell cultural.
1: Sí, perquè ja dic, de vegades és allò de que et trobes amb... anem a cantar cançons, però hi ha totes les altres coses que si comences a gratar una miqueta, doncs et surten. Vull dir, hem de pensar que tot el moviment coral dels clors de Claver bàsicament van començar a ser mixtes o fins i tot femenins no fa pas tant, però en aquella època costava de trobar dones cantants amb corals i amb Orfeo. Per tant, quan te'n dones compte de que aquest era el paper de l'avenç, però que hi ha la llosa del franquisme, doncs marca una altra línia, és allò de dir, recuperem el que érem com a entitat i posem en relleu també les coses que passaven. I que jo crec que això és el maco de quan et trobes en coses aquestes antigues, que et trobes en altres situacions que no tenen res a veure amb les teves vivències més immediates de fa 15, 20, 30 anys, sinó que molt abans hi havia altres històries, altres situacions socials que eren molt diferents i que val la pena recuperar-les.
0: Hi ha moltes dones en aquesta incorporació i recuperació. Explica'ns una mica, qui forma part d'aquest taller? Perquè hi ha moltes de les persones formen part de la Coloma, de la Coral de la Coloma.
1: Sí. L'arrel profunda és la gent de la Coloma, que majoritàriament doncs, són dones, o sigui, també. Vull dir, hi ha a més amb un fort interès per recuperar aquestes cançons i a més per incorporar-les al propi repertori que té l'entitat. O sigui, estem parlant de la Coloma com una entitat que té més de 60 anys d'història al seu darrere i aleshores doncs, fa coses Esplugues que ningú li dona importància, però vull dir, les caramelles que es fa interrompudament des de fa moltíssims anys potser són tan antigues com els Tres Tombs, o sigui, com a tradició pròpia d'Esplugues, que no ens ve empaltada com els castells que venen d'altres terres i aquí doncs s'acaben arrelant.
0: Ojo, que no et sentin castellers, eh?
1: Sóc casteller també.
0: Ja ho sé, per si et pots permetre no. Aquesta llicència.
1: No, exacte, però vull dir que te'n dones compte de que fa moltíssims anys doncs algú va iniciar el moviment del cant coral, en Cel Claver, amb els cors de Claver i tal, d'aquí és l'essència d'on té les seves arrels la Coloma, però que hi ha tradicions com la de sortir a cantar per caramelles, que, bueno, mentre existia la Coloma, jo en tinc memòria de que sempre s'han fet les caramelles, també en feia altra gent les caramelles, però que és cultura popular i tradicional, que si no fos per la Coloma s'hauria perdut segurament ara mateix, no? I que val la pena tenir-ho, però clar, amb un repertori que tingui a veure també amb les caramelles, amb el sentit de les caramelles. Elles s'encaixaven de que fa temps havien sortit a cantar caramelles amb una cançó d'Ava. Pot estar molt bé, ens hem d'actualitzar, però, ostres, tenint un repertori propi potser valdria la pena implementar-lo també. D'homes en som poquets, en som quatre. Un d'ells és el director i l'altre, que és en Juan Carlos Márquez, que és el que fa tota la feina feixuga de fer els arranjaments, de donar-li una qualitat musical a aquelles coses que cantem, a buscar aquella sonoritat. En Jordi Moré, que a més també fa la funció de músic acompanyant amb la guitarra, i després en som en Jaume i jo, bueno, jo una miqueta com el que va buscant textos i també proposa cançons i xerro molt, com ara, i poca cosa més. Ens agradaria que més gent s'animés a intervenir-hi, perquè de fet la funció no és que la Coloma recuperi el repertori, no és que jo o algú més de l'avenç doncs ens dediquem a cantar, sinó que, ostres, quanta més gent conegui aquestes cançons, és que la veritat, la gent de la Coloma diu que són molt maques i a mi també m'agrada molt, però bueno, clar, jo sóc un, com se'n diu, jo estic boig pel folclore popular i tradicional, tota la meva vida n'he cantat i espero continuar cantant-ne.
0: Doncs ara arriba el moment promocional. Us encoratgem a les persones que estigueu interessades a incorporar-vos en aquests tallers del cançoner de cultura popular d'aquí d'Esplugues i des de secretaria doncs, us informaran, perquè a més hi ha una feina que s'ha fet des de l'avenç pel tema de que això sigui considerada una activitat evidentment cultural i de cultura popular.

0: també amb el Departament de Cultura de la Generalitat.
1: Sí, vull dir, el que busquem és també finançament extern. Aquesta vegada ho hem fet que, en col·laboració també amb la Coloma, que va buscar finançament pel seu cantó amb el suport de l'Ajuntament d'Esplugues. Nosaltres des de l'Avers doncs, intentem doncs, també amb el suport de la Generalitat anar buscant recursos econòmics, perquè de vegades ens pensem que els músics treballen per amor a l'art, però no és cert. O sigui, per amor a l'art no s'omplen els plats de cada dia de dinar i de sopar. O sigui, cal que doncs, també tinguin una remuneració econòmica al darrere, i això doncs, porta una feinada increïble a fer aquest treball.
0: Amb això tenim experiència a la nostra població d'organitzar un acte en el que s'ha pensat de pagar a l'equip de música, al cantant, però el pressupost pels músics no hi estaven contemplats, però ho deixarem per un altre dia. Sí, és un tema de discussió que tampoc no, no, no, tema, no és per pelut. Nosaltres, exacte, molt pelut.

0: Explicaré dos detalls de dues cançons en concret. Una és la jutgessa. Una part d'aquesta cançó, quan la vam començar a cantar, la segona part d'aquesta cançó parla de que l'home sembla que s'hagi de morir i la seva dona que estigui una miqueta a favor de que es mori. I ell diu, si en recupero, agafaré un bastó i te'l trencaré tots els ossos de l'esquena. Les noies de la coral van dir que elles aquesta estrofa no la cantaven. Això ens va portar també una reflexió, o sigui, què cantem? O sigui, perquè cada cançó darrere doncs, intenta explicar sempre una història. I aquesta història, de vegades, doncs, en els anys 30, el paper de la dona, abans ho deia, de que no havien començat a votar fins l'any 31, doncs et trobes en que està molt... Bueno, està absolutament desvalorat. Hi ha una altra cançó que no surt en la cançó de Esplugues, però jo la tinc clavada en el cap, que hi ha una estrofa que parla d'un home que, com que és mosso de soldada, o sigui, com que és pobre, li és igual quina filla el pare li donarà per casar-se. Això ens mostra que en una època determinada doncs les dones no tenien capacitat ni per escollir la persona amb qui volien compartir la resta de la seva vida. Doncs clar, això vol dir que cada cançó explica una història i aquesta història doncs, al darrere té un component ideològic que potser val la pena tocar. Nosaltres hem vist que hi ha cançons que avui en dia s'han actualitzat les lletres sense canviar gran cosa o canviant-la. I això és el que volem proposar a la gent que participi en el taller. Agafar aquestes cançons i si veiem doncs, que el seu missatge és absolutament misògin o absolutament inacceptable, no pels estàndards que tenim avui en dia a la societat, sinó justament per unes persones que en aquest cas són tot el col·lectiu de dones que es poden sentir oferes. Jo crec que si podem canviar les lletres d'alguna cançó per posar-les en una situació que sense que perdin la seva sàtira, que també és bo que en tinguin, sense perdre el sentit de l'humor, perquè escolta'm, nois i noies ens hem trobat sempre, i noies amb noies, i nois amb nois, i les noies han perseguit els nois i les noies a les noies, però sense perdre aquest esperit de satíric, no caure en la misògina, o sigui, en maltractar oralment a les dones i tal. I aleshores, si aquests textos es poden tocar sense pervertir la cançó, doncs el que pretenem fer en aquesta segona part és justament això, anar ajustant el que cantem. I també l'altra part, perquè abans ho deia, vull dir, hi ha cançons que no estan complertes, o sigui, que s'han d'acabar. O sigui, hi ha quatre versions d'una cançó i cap acaba. Doncs potser una té l'inici i l'altra té el final. Posem-ho en ordre.
1: Doncs molt bé, Jordi. De fet, esteu fent el debat que tenim ara mateix a la societat, que amb la mirada que tenim ara, segurament hi ha cançons que fa anys no s'haurien pogut cantar ni interpretar per televisió. La mateixa Trinca l'altre dia parlava el Josep Maria Mainat que hi haurien cançons que avui en dia no passarien el filtre de la censura, que no és censura el que tenim ara, sinó que és posar en el seu lloc.
0: Sí, bueno, però això que deia abans, o sigui, tu no pots considerar, però és que ni ara ni mai, o sigui, si partim de que als anys 30 les dones se'ls va donar el dret a l'igualtat votant, algo tan senzill com votar, el que no podem fer és permetre que, per exemple, el rector de Cornellà, que és una de les cançons, vagi darrere de tres nines, que vés a saber si són menors d'edat o no, per exemple, vull dir, i això doncs no causi cap tipus de reflexió sobre què carai t'està dient, perquè la cançó pot acabar molt bé amb el rector de Cornellà molt malament. Llavors el que no podem permetre és que hi hagin cançons doncs, que el rector de Cornellà, diguem, sigui un torero. No sé si m'explico. Sinó que realment doncs, situar-lo amb el que carai ha de ser. L'altra cançó, la que abans feia esment, la del jutge, o que aquí Esplugues recull com la jutgessa, jo crec que la reflexió és el contrari, perquè cal reflexionar el que diu la cançó. La cançó acaba dient que la dona, situació, anys 30, una cançó recollida per una dona que em sembla que tenia 70 anys, o sigui que havia nascut sobre el 1860-70, ens ve a dir que el dia que es mori el seu marit, el jutge, anirà a l'enterro vestida de negre però amb un faldellí vermell, O sigui, en una època, jo recordo amb una àvia que va quedar viuda després de la guerra, o sigui, en l'any 38, la recordo sempre de negre, guardant el dol,
1: sí.
0: una dona als anys 30 dient que aniria amb fandaller vermell a l'enterro del seu home, t'està demostrant que aquesta dona era una dona que avui en dia se'n diu empoderada. Amb un llenguatge misògin diríem que els tenia ben posats, val?
1: Però és que en aquella època s'havia de fer servir la sàtira.
0: Exacte.
1: Per aflorar les realitats que hi havia, que no es podien manifestar obertament.
0: Exacte, però el que cal també és l'anàlisi. O sigui, hi ha una part d'aquesta cançó que l'home diu que li trencaria els ossos de l'esquena, i en canvi l'altra, doncs, la dona el que li està dient és que si tu et moriràs igualment i jo el teu enterro, doncs aniré així. O sigui que de vegades aquesta cançó, que ens havíem autocensurat amb una estrofa, potser sí que val la pena cantar-la sencera, com fem la reflexió sobre què carai estem cantant.
1: Doncs us tornaré a repetir que si esteu interessades en aquesta activitat o interessats, us podeu adreçar a l'Avent Centre Cultural de dilluns a divendres. Teniu un telèfon que és el 93 513 54 45 o un correu electrònic activitats@avencesplugues.cat, i puntualitzo aquest avenc, sí, amb C de Catalunya, tot i que Avenc s'escriu amb C trencada.
0: Molt bé.
1: Quan acabem sempre les entrevistes demano si m'he deixat alguna cosa per preguntar-te, alguna cosa que vulguis comentar que sigui interessant o ja està.
0: Bueno, no, simplement de que tot aquest moviment, abans feies esment també al taller de Fencant, que fa que l'Avenc d'alguna manera, com aquell que diu, sense voler-ho gaire, doncs estiguem impulsant també la música en diversos aspectes, i a sobre el millor de tot és que sense barallar-nos entre nosaltres, encara que hi hagin dues ofertes molt semblants de corals, la Coral Novus o la Coloma, doncs tenim una diversitat, i aquesta diversitat entenem que s'ha de continuar cuidant i anar cultivant també la música.
1: Doncs gràcies a en Jordi Figueres, que ha vingut com a president del Centre Cultural de l'Avenc, per haver estat avui aquí amb nosaltres a la ràdio de l'Avenc, Esplugues FM és la ràdio del Centre Cultural de l'Avenc, amb vosaltres la Isabel Almató, i després el control tècnic, el muntatge i edició, en Jordi Udina. Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui tenim amb nosaltres a la Roser Camps. Ella és veïna del centre. Parlarem amb ella del seu llibre i també farem una miqueta de pinzellada del primer llibre que va escriure, per recordar una miqueta tota aquesta història d'Esplugues. Així doncs, benvinguda, Roser.
5: Bona tarda.

0: Com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé, gràcies.
0: Com ha anat aquest segon llibre?
1: Doncs ha anat bé. Ha anat bé perquè he volgut parlar de tot el que tenia ganes de parlar després d'haver-ne fet un d'anterior.
0: Com es diu el llibre?
1: Es diu Cargolines i Cargolins, que és el nom amb què es coneix que ens coneixen els espluguins, els fills d'Esplugues.
0: I sabem l'origen real?
1: Sí.
0: Perquè hi ha dues o tres versions diferents de quin és l'origen de que ens diguem cargolins.
1: Bé, jo us ho explico, tot i que al començament a la presentació del llibre ja ho explico, però em faig una mica de pinzellada. Esplugues, quan tot eren horts, a principis del segle XX, la principal professió de la gent d'Esplugues era ser pagès, i tots tenien un hort. Llavors, durant la setmana, quan anaven a l'hort a collir les verdures pel seu subministrament o per portar-ho a vendre als mercats, doncs anaven recollint els cargolins, perquè més que cargols hi havia molts cargolins. Llavors els posaven en una cargolera i quan ja la tenien plena, de tant en tant feien menjades. Aquestes menjades les feien al carrer, perquè com que la majoria vivien al carrer Montserrat, o molts d'ells, doncs hi passava gent, però no hi passava cap vehicle. Doncs llavors ells paraven la taula fora a la porta de casa, menjaven cargolins amb ceba i posaven el porró de vi. Llavors la gent que passava, perquè de vegades pel carrer Montserrat doncs o bé passaven la gent que anava a missa, perquè això es feia habitualment els diumenges, i passava la gent que anava a missa, o bé gent que anava a visitar amistats que tenien allà. Llavors s'aturaven perquè els hi feia gràcia la menjada de cargolins, se'ls convidava amb el porró de vi i algun tastet del plat. Llavors, això, com que va durar molts anys, doncs els va quedar, en els espluguins, els va quedar el nom de cargolins i cargolines.
0: I té alguna cosa a veure Can Cargol, que està justament al carrer Montserrat?
1: Jo no t'ho sabria dir, però Can Cargol és de les cases que... una de les cases en què això es feia. Personalment puc dir que els meus avis vivien una mica més avall de Cal Cargol, però com que eren familiars amb els de Can Cargol, ho feien conjuntament moltes vegades. Per tant, podria ser que aquest nom els hi vingués d'això, podria ser.
0: Doncs parlem de cargolins i cargolines. Com s'ha tacut la idea, què et motiva a fer aquest segon llibre?
1: Bé, sí, jo quan estava al grup d'estudis, mitjançant aquesta entitat es va parlar de fer un llibre, una nomenclatura de tots els carrers del poble, però amb una certa història. Jo sempre dic a tothom que jo no sóc ni escriptora ni historiadora, perquè la carrera no la vaig acabar, però sempre m'ha picat la curiositat, he tingut molta curiositat per saber què és el que passava en el meu poble. Llavors, aquest llibre de carrers, doncs, hi havia una explicació de cada carrer, una mica de biografia del personatge, si era un personatge el que porta el nom del carrer o el que fos, i la història de com de quin any es va obrir, com va anar evolucionant el carrer, o si va canviar de nom, perquè de vegades canviant les èpoques polítiques doncs canviava de nom. Aquest llibre va agradar molt, i la veritat és que jo em vaig sentir molt satisfeta d'aquest llibre, però em va quedar una mica la recança de que aquest llibre havia de tenir una part més personal, perquè els carrers els formen veïns i persones, i jo, al ser filla d'aquí, el ben viscut sempre aquí, tenia molta... com que, per això que deia abans, de la mateixa curiositat, i que els meus avis es relacionaven molt per coses del camp o per coses de la seva feina, es relacionaven amb molta gent, i jo coneixia moltes persones del poble, i em va agradar poder parlar d'aquestes persones que jo havia conegut i de les seves... no pas de la vida personal, sinó de les seves característiques, dels seus trets, de les seves feines i de les seves anècdotes o curiositats. I això és el que m'ha portat a fer aquest llibre.
0: I un cop ja tens aquesta idea, aquesta documentació, com estructures el llibre?
1: Sí, l'he estructurat en tres parts. La primera part és la part més agrícola de la primera part del segle, i aquí em vaig permetre la llicència de parlar una mica dels meus avis, perquè eren una gent, tal com he dit abans, gent pagesa d'aquí i molt arrelada a la terra. I, per tant, els hi he volgut fer com un petit homenatge, precisament també perquè en aquella època a les cases vivien 3 o 4 generacions. I jo recordo amb molta il·lusió els anys que vaig viure amb els meus avis, perquè el meu avi era una gent molt senzilla, però molt savis amb el coneixement de la natura, sobretot del temps, observant els núvols, i ens explicava moltes coses, no? I això és el que he tingut molt interès en fer-ho, en parlar una miqueta i fer-los un homenatge en els meus avis, però també en els altres avis del poble.
0: Molt bé, aquesta seria una primera part.
1: Sí, perquè també parlo de... Com que he explicat moltes vegades que el pagès, com que en aquella època no hi havia assegurances del camp, doncs els pagesos se'n refiaven molt del temps. Llavors, què passava? Que de vegades perdien la collita perquè feia mal temps. Doncs què feien? L'única eina que tenien era resar. Resar perquè és el que havien recollit de les seves generacions anteriors. Llavors, doncs, feien romeries a Sant Pere Màrtir, perquè hi havia el sant, també feien la pràctica religiosa de tot l'any, els costums que hi havia a cada època de l'any, i això, doncs, ho he volgut reflectir una mica en aquesta primera part. I també, en la mateixa primera part, com una mica per record, les cases de pagès que van desaparèixer, el nom de totes, algunes que han quedat, molt poquetes, i els noms o motius que amb les que es coneixia la gent del poble.
0: Recordem una mica aquestes cases i aquestes persones que se les coneixia antigament. Quines
1: sí,
0: són?
1: Per exemple, hi ha uns pagesos que van ser dels darrers que van treballar encara al camp, com va ser Cal Quico o Cal Foix. Després hi havia els masovers de Can Cortada, que també han treballat molt al camp fins a l'últim moment, o Cal Teio. Després hi havia a Cal Xic d'en Valls, a Cal Carratxec. Són famílies d'Esplugues, pageses de tota la vida.
0: I a més són noms que no trobarem a altres llocs, perquè Cal Carratxec, això... pocs llocs trobarem...
1: No són noms corrents, són noms que vés a saber d'on venen, no?
0: Exacte. I quina altra part tens estructurat al llibre?
1: Aquesta que he explicat ara ha sigut la primera part, que és la de principis, més de principis de...
0: La més de pagès, que
1: la més de pagès, diguéssim. Sí. Després ve la segona part, que és com Esplugues creixia, i parlo de les botigues que d'on compraven els espluguins d'aquell moment, sobretot a partir dels anys 40, un cop acabada la guerra, les botigues que es van obrir, on compraven, on estudiaven, on treballaven. Llavors anomeno, doncs, les primeres empreses que hi va haver a Esplugues. Després parlo de les modistes, els oficis que van agafar les noies que no treballaven, que ja no treballaven al camp. Doncs era molt tradicional anar a cosir. Moltes noies van ser modistes, d'altres perruqueres, d'altres van anar de secretàries o a treballar als laboratoris, que feien, hi havia moltes feines diferents al laboratori, o les mocaderes, que aquesta sí que és un ofici que va desaparèixer de seguida, perquè després quan va venir la sanitat va canviar i llavors els animals no es podien sacrificar a casa, per tant, un cop hi va haver els escorxadors, ja l'ofici de mocadera va desaparèixer.
0: Que eren les persones que anaven a les masies quan es feia la matança?
1: A fer els embotits, exacte. Feien els embotits elles, i si era una festa, si no era per vendre, sinó que era per la pròpia casa, doncs era una festa, era tota una festa.
0: Perquè amb aquestes plugues creix i amb els oficis, doncs ens trobaríem des de les diferents bòbiles que hi havia aquestes plugues, posteriorment els laboratoris, que tu has dit, que n'hi havien diversos.
1: Sí, una coseta sobre la rajoleta i sobre les altres bòbiles. Les altres bòbiles si eren de totxo, no, però si eren de rajola fina, un cop decorada i pintada, es demanaven gent molt jove perquè tingués les mans petites, perquè havien de polir les rajoles, treure les miques de taquetes que hi havia, i es necessitaven mans molt petites. Per tant, a principis de segle, que era la revolució industrial, els nens treballaven des de molt petits. I encara jo he tingut algun testimoni de gent que va treballar a la rajoleta,
0: perquè van treballar això, podem 8-9 anys els posaven a treballar a la fàbrica. Si fem repassada, hi ha també diverses fàbriques. Hi havia una fàbrica tèxtil a baix de tot el, on està ara el tanatori, que penso que era, se li deia tèxtil l'Ametlla, tocant a Cornellà. Vull dir que sí que aquí a Esplugues va haver-hi un creixement important de població i també un creixement industrial.
1: Hi va haver una època, i té una explicació, perquè la gent que treballava de pagès a Esplugues no eren grans propietaris, eren terres més aviat limitades, i llavors va arribar un moment que per viure mitjanament bé tota la família no donava massa, i llavors quan van venir els compradors, entre cometes, de Barcelona a comprar els solars, que oferien bons preus per transformar-ho en fàbriques, doncs el pagès va començar a vendre solars, primer per fer fàbriques, per construir-hi fàbriques. Després, el canvi de l'època industrial a l'època residencial va venir molt més tard, que també després en podem parlar. Però primer, la majoria de pagesos van vendre les terres per fer-hi fàbriques, sobretot a la zona del Gall, que hi havia molta terra conreada.
0: Al llarg de la història d'Esplugues també veiem per aquesta època que aquestes famílies que es venen als terrenys comencen a venir aquests petits industrials de Barcelona, i veiem uns lligams bastant forts d'Esplugues amb la burgesia catalana. Tinguem aquí el Pujol i Bausis, quan es fa allò de les caves Margrit, també un d'ells està casat, emparentat amb algú de la burgesia catalana, zona del Maresme. Vull dir que quan vas gratant una miqueta la història d'aquí d'Esplugues, veus no arrel, sinó que veus unes ramificacions de l'arbre bastant important, i tenim una història molt densa, però encara no està prou estudiada.
1: No massa, però això podríem dir que quan... O sigui, des de sempre Esplugues ha estat a un nivell sobre el nivell del mar, o sigui, a un nivell més alt que les altres poblacions sobre el nivell del mar. Això vol dir que era un clima més sec que les altres municipis. Era, en aquell moment era completament verge, o sigui, hi havia molta zona encara verge. No diré que hi havia boscos, però hi havia molt matoll, i era un poble que molta gent de Barcelona havia triat per fer-hi les seves residències d'estiu. I entre ells, grans propietaris de Barcelona, que van comprar finques a Esplugues, però ja estaríem parlant del segle XVIII i XIX, no tant del segle XX, que les grans cases de Can Vidalet, de Can Rosàs, que ja no existeix, de Can Hospital, de Can Cortada, totes aquestes cases venen de molt abans del segle XX, però que s'han convertit en verdaderes residències, ara fins i tot ja no diré que d'estiu, sinó que ja per viure-hi, algunes ja per viure-hi habitualment.
0: En aquesta segona part del llibre ens dius que parles també dels oficis que ja estan perduts. N'has anomenat algun, però jo recordo la carretera Laurea Miró, que hi havia una cadira penjada a la paret.
1: Sí.
0: Cal cadiraire.
1: Cal cadiraire, que anaven a buscar la boga allà a Castelldefels, a les vores del riu, i llavors fabricaven les cadires ells. Però no solament el cadiraire, sinó que hi havia el baster, que era molt curiós, perquè el baster era un ofici que era sobretot quan hi havia cavalls i quan els pagesos tenien els seus carros, perquè el baster era el que feia les regnes dels cavalls amb cuir, i tot l'ornament que portava el cavall fet amb cuir, tot això ho feia el baster, i treballava moltíssim. El que passa que després aquest ofici va anar derivant en, per exemple, en fer cinturons per a les persones, no? Però l'ofici antic de baster era per fer els guarniments dels cavalls. I sí, a la carretera n'hi havia un que nosaltres ja el vam conèixer, perquè quan ell va tancar ja nosaltres ja érem una mica grandets.
0: Algun ofici més, així que et vingui ara a la memòria?
1: Ofici així desaparegut.
0: Jo recordo, no sé si estic equivocada, que
1: el carreter era el que arreglava els carros, que també estava a la carretera. I el ferrer era el que feia el que en diríem ara les sabates dels cavalls, no? Les ferradures.
0: Sí.
1: Doncs aquests dos també hi van ser fins ben entrada a la dècada dels anys 60. El que passa que el carreter es va transformar en carrosseria de cotxes, i el ferrer es va transformar en la part mecànica dels cotxes, però també eren originaris d'aquestes dues professions.
0: Recordo això, de petit al carrer Sometents hi havia una família que feien les palmes i els palmons.
1: Bueno, Esplugues n'hi havia diverses, de famílies que feien palmes i palmons. Aquesta que concretament que dius, suposo que són els dels Lligades, suposo. Però també una part de la família Caselles, després una senyora que li deien de Cal Pau Llarg, també en feia, la Roser Flavià, la dels calçats Flavià, també en feia. Sí, hi havia costum també a Esplugues de fer-ne.
0: Ara que anomenes Calçats Flavià, és una de les botigues més antigues que tenim aquí a Esplugues.
1: La més antiga que es conserva actualment, jo diria que és la Grau, la Grau de la Roba,
0: sí?
1: I potser l'Estanc.
0: L'Estanc del Vall d'Ori?
1: Sí, perquè abans de ser-hi aquest que hi ha ara, ja
0: antigament... Ja hi havia, sí.
1: Ja hi havia.
0: A l'avi dels que hi són ara.
1: Sí.
0: I la carnisseria de cavall?
1: La carnisseria de cavall ve a ser dels anys 40.
0: Ara t'estic fent, filant prima la teva memòria,
1: És dels anys 40, la carnisseria de cavall. Sí, també representa que és de meitat del segle passat, sí.
0: Molta feina per fer aquest llibre, molt d'estudi, molta recopilació de documentació. Quant temps has estat, Roser?
1: Bé, pensa que la gent de la meva generació hem vist les dues Esplugues i l'hem viscut. L'hem vist, però l'hem viscut, perquè era el dia a dia, no? Jo explicaré una cosa que l'he recordat ara, fent el llibre, i és que l'estanc de la carretera i dues o tres botigues més, o potser unes quantes més, per entrar-hi es baixaven unes escaletes. Estaven per sota del nivell de la carretera, però l'aparador quedava al nostre nivell, que nosaltres llavors érem nens. I quan venien a dalt, a l'aparador hi havia les figuretes del pessebre, que en venien ells. I nosaltres ens encantaven a l'aparador veient quines figuretes del pessebre ens faltaven per arribar a casa i dir, mira que allà hem vist el pastor que ens falta o l'ovelleta que ens falta. I una mica més amunt, a Cal Ramon Espardanyer, perquè llavors estava una mica més amunt, el Ramon Espardanyer, quan venia l'època de Sant Joan, venia els coets, les piules, els mistos Garibaldi, totes aquelles cosetes que nosaltres arribàvem a poder tenir, perquè els coets i aquestes coses ja eren més dels pares, que ja ho compraven ells, però nosaltres anàvem doncs, a comprar un parell de piules o cigronets, per dir alguna cosa.
0: Aquí a la carretera sí que recordo anar a comprar a la drogueria, que hi havia dues germanes,
1: sí.
0: I sí que baixaven dos graons.
1: Sí, els olis i sabons.
0: Exacte, els olis i sabons.
1: Sí, sí, era de les que quedaven encara que es baixaven dues escales.
0: Sí, perquè clar, tota aquella façana s'ha anat construint, enderrocant i construint edifici nou, però encara recordo de baixar escales per anar als
1: olis i sabons. Sí, perquè suposo que en diferents èpoques es va anar asfaltant la carretera en diferents ocasions, i és clar, el nivell de les botigues va anar baixant i el nivell de la carretera va anar pujant.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: I anirem, si un cas, bueno, ens estaves explicant la feinada aquesta de recollir documentació, i anirem ja, si un cas, a la tercera part del llibre. De què ens parles, Roser?
1: La tercera, jo em centro una mica en la transició. Agafo els 25 anys últims, i des que va morir el dictador, com es van anar produint? Perquè una de les principals mancances que hi havia a totes les poblacions era les festes tradicionals. No es podien fer o no hi havia mitjans per poder-les fer. Llavors, a mi em va agradar incidir en això, en com Esplugues, bàsicament, un grup de nois i noies que eren molt jovenets i que en aquell moment la gent, clar, els veien tan jovenets que costava de creure'ls, no? Però de mica en mica, mica en mica van anar assentant unes bases que va ser el que després va recuperar totes les tradicions del nostre poble. I a banda d'això, ells també van lluitar per la llengua i també van estar molt pendents de tot el que passava en els anys en què es perseguia la gent, no? Vull dir que van recolzar moltes iniciatives de totes les menes possibles, o sigui, des d'escrivint butlletins, a participant en actes i fent repoblació a Sant Pere Màrtir, i també, sobretot, lluitant amb la lluita pel medi ambient, és a dir, moltes accions que ara se'ls hi reconeix i se'ls hi valora, però que ha costat, els hi ha costat.
0: ens quedem amb aquesta part de la transició, que també podríem parlar de moltes coses, perquè tenim un teixit associatiu aquí a Esplugues increïble. No ens podíem haver pensat mai, per exemple, tenir castellers. I si anem sumant, totes les entitats que tenim es recuperen a partir dels anys 70 i escacs.
1: Sí, sí, sí, sí. Durant aquests 25 anys, el que jo explico és, faig una cronologia, una mini cronologia dels aconteixements més rellevants que van succeir durant aquests 25 anys. Evidentment, és una qüestió subjectiva, perquè, és clar, una altra persona que faci la cronologia hi posarà uns altres aconteixements diferents, uns altres esdeveniments, però jo em vaig servir de les hemeroteques de diferents diaris i les notícies que es destacaven del nostre poble, jo continuo dient poble, doncs els he fet ressaltar. Doncs, per exemple, ara recordaré que hi va haver un moment que a la Font Santa hi va haver molts problemes, on es va fer l'escola Olenglada, perquè hi havia unes deixalles que allà no hi havien de ser, van perdre la vida dos nois, i això, bueno, jo ho recordo. Després, doncs, també en quant a dones, que jo a final del llibre, doncs, recordo moltes dones, moltes són vives, però d'altres no, doncs, dones que han fet coses, i entre elles, doncs, alguna que malauradament ja no hi és. Per això també jo al principi del llibre parlo de que les dones s'han fet més visibles gràcies a que tot ha evolucionat, i m'ha fet il·lusió fer, i evidentment no hi poden ser totes, però jo he volgut fer un petit homenatge amb algunes dones, doncs, que s'han fet visibles per diferents actituds, no?, o per diferents actuacions que han tingut.
0: I segur que te n'has deixat alguna, perquè és
1: seguríssim,
0: és impossible,
1: és impossible
0: tenir a tothom en compte, perquè la vida és així.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest llibre, a part de que t'ha costat un esforç de dedicació, un esforç teu de molts anys, de molta feina, després hi ha el tema de poder editar el llibre. I clar, tu no ets escriptora, ja ho has dit al principi, i això ha de ser molt difícil, que hi hagi algú que et digui: aquesta idea m'agrada i la vull tirar endavant. I això, com ho has trobat?
1: Doncs està clar que no et ve cap editor a proposar-te que facis aquest llibre, no? És una iniciativa pròpia, i per tant n'has d'assumir les conseqüències. Si pertanys amb alguna entitat que et diu: doncs mira, nosaltres hi posarem una part. En aquest cas no ha estat així, però sí que la meva reflexió ha estat que si jo faig un esforç i me l'edito jo, vol dir que no estic lligada a ningú. I llavors vol dir que jo, objectivament no, però subjectivament, puc dir, sense ofendre, la intenció no és ofendre ningú, però he volgut ressaltar les coses que a mi m'han dolgut molt, que han passat en el meu poble, com per exemple el projecte de Plau Caufec. Jo n'he volgut parlar i vaig dir a les persones que ho van seguir molt de prop que m'expliquessin i em fessin una cronologia de com s'ha anat succeint aquest fet. És una actuació dintre d'una zona verda que cap administració ha estat capaç d'aturar-ho. Aquest és el meu lament, no? Que no hi ha hagut cap administració que hagi estat capaç d'aturar un projecte com aquest, que significa que Esplugues creixerà d'una manera molt desmesurada, i això dol. Dol.
0: Pensem que Esplugues, jo crec que és el municipi més petit en quilòmetres quadrats,
1: sí,
0: de Catalunya.
1: Sí.
0: Som molt petits.
1: Sí.
0: No tenim la densitat poblacional que pugui tenir la Florida, per exemple, o Santa Eulàlia.
1: Però estem en camí de ser-ho.
0: Però clar, si resulta que les zones que estan protegides es fan una actuació urbanística, què farem?
1: No, és que aquí el gran problema és que no hi ha sensibilitat. La gent que governa no... Penso, i no vull ofendre ningú, ho repeteixo, però la sensibilitat... I voldria... Ara voldria dir una cosa, no vull que es malinterpreti, però jo quan em passejo per Sant Just, doncs tinc una enveja sana de com és el poble.
0: És totalment diferent, perquè te'n vas a Sant Just i no sembla que estiguis al Baix Llobregat i a tocar en Barcelona, perquè fem frontera. Esplugues, Sant Just, Barcelona, estem fent frontera.
1: Però han sabut preservar el patrimoni. Tenen molt patrimoni encara. L'han sabut preservar i quan una cosa no convenia, els veïns han pressionat perquè no es fes. Però estem a Esplugues, no estem a Sant Just.

0: Molta feina per aquest llibre, que és el que estàvem parlant, aconseguir poder-lo editar. A més, podem dir que és un llibre quilòmetre zero, perquè està fet per una espluguina. A més, la persona que t'ha fet tota la compaginació i edició és també una persona d'Esplugues, i també la impremta també està a Esplugues.
1: Sí, sí.
0: I a més direm que el pròleg també és d'una persona d'Esplugues.
1: Doncs sí.
0: Explica'ns, qui t'ha fet el pròleg del llibre?
1: Doncs mira, va resultar que un dia vaig trobar l'Albert Calatrava i vaig saber que era d'Esplugues, i me'l vaig trobar per casualitat i el vaig aturar i li vaig preguntar: mira, Albert, jo m'agradaria saber com van ser els teus inicis a la ràdio d'Esplugues, perquè em van explicar que havia col·laborat a Ràdio Estudi Esplugues. Llavors ell, amb una simpatia i una naturalesa molt, molt espontanis, va ser molt maco, doncs em va començar a explicar que com havien sigut els seus inicis a la ràdio, que havia, i que gràcies a aquestes pràctiques que ell va fer a Ràdio Estudis Esplugues, ell va descobrir que la seva vocació era de periodista. A mi em va agradar molt la conversa que vam tenir, i amb el temps, quan jo ja tenia el llibre bastant avançat, doncs vaig pensar que era una persona ideal per fer-me el pròleg, perquè nascuda a Esplugues, que li agrada molt el seu poble i que a més els seus inicis professionals van ser aquesta ràdio d'aquesta entitat que estem ara, doncs em va pensar que va semblar que era perfecte. És a dir, que moltes gràcies, molt bé, molt bé.
0: Doncs molt, molt contenta d'aquest projecte teu, Roser, d'aquest projecte que li podem dir que és quilòmetre zero totalment, fet a casa, molt casolà, amb gent molt propera, com és l'Albert Calatrava.
1: Sí, molt casolà, això ho recalco, És un llibre casolà 100%.
0: Doncs gràcies, Roser, per estar amb nosaltres, i una forta abraçada. Descansa una mica d'aquesta feinada, gran feinada que has tingut amb aquest segon llibre, amb aquests cargolins i cargolines, que us convidem a tots a que el pugueu gaudir i que el busqueu allà on sigui i allà on estigui la venda. Molt bé, en tot cas, sempre estarem aquí a l'Avent Centre Cultural, que acollim a Òmnium Cultural.
1: Sí.
0: I des d'aquí, des de l'Avent, des de Secretaria, us podrem també informar on podeu trobar aquest llibre a la venda. Doncs moltes gràcies, Roser, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Hola, soc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
5: De dilluns a divendres, a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
5: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
11: Escriu-nos un mail a esplugesfm@gmail.com.
12: És gràcies!

0: tant.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Coplejant. Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.
5: Moure Soroll.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: al Mediterrani.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
3: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicle.
2: A on?
3: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 12 del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Avui, amb aquest espai d'entrevista, tenim una doble sorpresa. Per una banda, una persona que ja ha estat amb nosaltres i que em fa molta il·lusió que avui torni a estar aquí als estudis d'Esplugues FM, i a més m'acaba de dir, entrant per la porta, que acaba d'arribar amb l'AVE des de Madrid, o sigui que ara ens explicarà moltes coses. La segona sorpresa per mi és que ve acompanyat d'un dels actors de la seva pel·lícula i, bueno, un actor de cinema i de televisió. Però ara no us dic els noms, simplement els anirem coneixent al llarg de l'entrevista. I en el teu cas et diré nom i els dos cognoms, perquè per mi és molt important el segon cognom. Benvingut, Àlex Agüera Pizarro.
5: Hola, com estàs?
4: Gràcies per venir, de la família Pizarro, que conec a molta part de la seva família. I també benvingut al Daniel Medrán González. Hola.
6: Hola, què tal?
4: Moltes gràcies per estar aquí, i també és una gran sorpresa. I no sé, començaríem, per exemple, vosaltres com us heu conegut? Comencem per aquí.
5: Pues mira, aquesta història és una història que sempre expliquem a les entrevistes que estem junts, i jo sobretot l'explico amb molt de carinyo. Mira, resulta que jo, doncs, fa molts anys, era un jove aventurero, artista, que anava per la vida, i abans de poder dedicar-me a aquesta professió tan bonita que per sort tinc de poder fer, doncs el meu pare em va dir: mira, està molt bé que hagis nascut en aquestes inquietuds i tot això, però primer, abans d'estudiar cine i tot això, a mi m'agradaria que estudiessis, pues, una cosa relacionada, que un ofici, que el dia de demà, si no te funciona lo de les arts, pues, puguis tirar endavant. Bueno, pues resulta que em vaig apuntar, casualitat de la vida, destino o no destino, que estava ja escrit, jo crec, això, em vaig apuntar a un grau mig d'electricista, fontaneria, bueno, una mica d'aquest, sí, ofici, no?
6: Sí, ciclos formativos de grado medio.
5: Ciclos formativos de grado medio.
6: Servei a la producció.
5: Bueno, pues en tanta sort per mi, que jo vaig arribar a la classe i el meu profe era el Daniel Medrán. Llavors, pues bueno, ell, si parléssim de la meva aventura com alumne d'aquell grau, pues segur que va ser un desastre, però jo vaig connectar molt amb ell, en el sentit de, pues, ell en aquell moment estava fent la pel·li de Bullying. ¿Bullying era? O,
6: la de, bueno, la del...
5: La del Corbacho,
6: però... Corbacho, no, era... espérate. Era sobre el bullying de la enseñanza, lo hicieron allí en el colegio... Cobardes.
5: Ell estava fent la pel·li de Cobardes i, bueno, pues me va invitar una mica al rodatge. Després ell ha estat molts anys a una cosa que es diu la Tertúlia Flamenca d'Hospitalet, que ell portava molt... Bueno, pues estava a la Junta i tal, i organitzaven, pues, tot festivals de guitarra, que la Tertúlia Flamenca és el concurs de guitarra d'Espanya més important. O sea,
6: exacte.
5: D'allà han sortit guitarristes com Paco i...
6: bueno, esto,
5: Cañizares,
6: luego también estaba el guitarrista de la Cristina Hoyos, que murió allí en Estados Unidos, luego el Daniel Casares, que bueno, el Daniel Casares...
5: I també fan un altre concurs que és de cant, que va estar la Rosalía, el, sí, Miguel Poveda, bueno, o sea, és una cosa molt important. Bueno, pues ell a l'hora del pati, pues jo, en vez d'anar-me als meus amics, pues jo m'anava al meu profe i m'aportava a la tertúlia, i es portava un luthier, que ahir no sé si se recorda, però oh, m'aportava, sí, un luthier, sí, que ens ensenyaven com es feien les guitarres. Bueno, era tot una història relacionada amb l'art, no? Després, per més inri, pues bueno, ell era actor, no? I per nosaltres a la classe, que eren uns altres anys, que no existia YouTube ni existia res, pues clar, tots flipàvem en les pel·lis que havia fet, perquè una que és molt important, doncs, és Joel Vaquilla. És, ell és Antoné, el que va anar al Vaquilla tota la pel·lícula. I Històries de la puta mili, Vivancos 2... O 3, Vivancos 3, ¿no?
6: Sí.
5: Porque el lema era...
6: El lema era si
5: hacemos
6: si
5: la 3,
6: ha gustado el 3.
5: Si ha gustado la 3, hacemos la 2 y la 1. Bueno, vale. Pues tot allò per als xavals de la nostra època, pues va ser era la hòstia ahí per nosaltres, ¿no? I luego també pues era un professor molt proper, estava, pues bueno, pues era un altre estil de profe que no era profe de la ESO, ¿no? Diguéssim. I bueno, pues jo vaig connectar molt amb ell. I a dia d'avui, pues, és un gran honor, pues, poder fer cine amb ell, que avui en dia, pues, ja som família. Ja lo de profe i alumne ja va quedar molt enrere, no? Hem fet molts projectes, però així una mica per els més importants va ser el curt de Harir, que va ser una mica la meva carta de presentació a nivell professional, que vam tenir un munt de... nominacions i premis en aquest curt. Ara hem fet la pel·li que venim a parlar junts també, i tenim un altre projecte que comencem a gravar dintre de molt poc, però que parlarem després.
4: Després de la pel·lícula.
5: Vale?
4: Perquè ara parlarem d'aquesta última pel·lícula que has acabat ara, que ho tinc apuntat aquí a la xuleta i no la trobo. Digue-m'ho tu, Àlex.
5: El sueño de Aylan.
4: Doncs vinga.
5: Bueno, pues es un...
4: Això, quan vam fer l'entrevista ja em vas explicar que tenies aquest projecte, no vas dir el nom de la pel·lícula i vas dir començaré a gravar a l'abril del 2025. Va ser així?
5: Bueno, van començar a gravar al final al juny, no? Juny?
6: Sí.
5: No, agost, perdó.
6: Jo estuve al final, el 3 o el 4 de agost.
5: Van gravar l'agost. I, bueno, pues, aquesta pel·lícula neix d'un escriptor que va escriure el llibre, que és una trilogia, o ara no sé si són quatre, jo diria que sí, que ja ha escrit el quart, i, bueno, pues, va tindre molt d'èxit, i l'escriptor es va llançar a la piscina per ser productor més escriptor. Després va entrar una altra productora... per la pel·lícula, que es diu Apocalipsis Producciones, i bueno, pues la pel·lícula s'ha fet entre Apocalipsis Producciones i la de l'escriptor que es diu Mortadelia Productions i... o Producciones, ara no m'acuerdo. Mortadelia, vamos.
4: I... Promete el nombre.
5: Sí. I bueno, pues la pel·li, pues ha estat un viatge increïble. Perquè, bueno, és una pel·li, la història és d'un nen, és una pel·li una mica infantil, però té temàtiques molt profundes de sentiments. I, bueno, pues, una mica la història de la pel·li és que Aylan és un nen que neix a una família desestructurada totalment. La mare té 4 o 5 fills en homes diferents. Tot això és inspirada en una història, en una família d'habitat. Després està una mica canviada les coses, sí, però la història...
4: Com es sol dir, basat en fets reals.
5: Exacte. I pues, això, el nen pues, està en una família superdestructurada i comença la pel·li que la monta al col·le, i abans de portar-lo a un reformatori li donen una oportunitat d'anar a viure amb la seva tieta i... donar un gir de 360 graus a la seva vida, no? Llavors, per això t'ha dit que és una història de nens, perquè al final pues, tota la colla són nens, tot això, però tot el que se tracta pues, són temes de tot el que sent un nen, que podríem dir, si no és en família desestructurada, pues, també pot ser de nens de pares separats, o sigui, tot això el que sent un nen al canviar constantment la seva zona de confort. I bueno, pues això, i llavors la peli és una peli que és una mica especial en el sentit de que és una peli ambientada en els anys 90 a Itàlia, però gravada a Huesca. O sea, té aquesta dificultat. I llavors, pues bueno, el que està guai és que la petita prova que hem fet amb nens, se queden mirant la bocabadats, que això ens ha sorprès bastant, perquè els nens d'ara, si ja pot ser tu el pare, que si no li s'agrada, en 10 minuts se desconnecten totalment i no, i li dona igual. i la veuen tota la pel·li sencera, que això és molt guai. I els pares que van a veure aquesta pel·li connecten molt amb totes les coses nostàlgiques que hi ha a la pel·li. O sigui, per exemple, hi ha futbol del calcio dels 90, o sigui, Milan, Juve, tot això, les consoles, samarretes, la típica pilota Mikasa de l'època, tot això. Llavors, doncs, bueno, és una pel·li que tot plegat, doncs, no sé, sembla que ens ha sortit algo molt bonic i que ha sigut un viatge emocional també molt guai per mi, perquè tampoc havia rodat coses amb nens, però no tot una pel·lícula, clar. O sigui, una de les anècdotes que sempre explico és que el productor, clar, ell des del desconeixement de lo que era el cine, ell tenia moltíssima il·lusió, però clar, al final jo era el guia, no?, de totes les decisions. I al principi, això no sé si ho sap el Dani, però al principi, clar, ell me va dir, mira, voy a montar un càsting en el pueblo, perquè clar, la peli surt amb la hòstia de personatges, i bueno, i me va dir, pues voy a montar un càsting en el pueblo, i encara que sigui per papers petits, pues agafarem molta gent del poble i tal. Vale. Bueno, jo anava en el tren cap allà, que això es va fer a Binèfar, a un poble,

0: a fer massa mal amb aquest tipus d'arma tampoc, i de vegades doncs ens fallen, però en la vida fallen moltíssimes coses. Els que falli un trabuc, bueno, doncs per nosaltres és motiu d'alegria, sí, ens en riem els uns dels altres.
1: Sí, esclar, perquè però, tu,
0: sí, exacte.
2: Ara parlem d'una part econòmica, perquè clar, heu hagut de comprar uns trabucs, la pólvora té el seu preu, però és que a més no aneu vestit amb texans i una samarreta, perquè porteu la vostra vestimenta tradicional, i això també és una cosa a afegir.
1: Això d'alguna manera, perquè d'alguna manera hem d'entrar en una dinàmica amb l'Ajuntament a veure si ens ajuda, però esclar, venim d'un any 19 que volíem fer la... el bateig aquí, jo poder fins i tot accepto que jo vaig presentar malament la idea, perquè venien 90 trabucaires i clar, si cadascú es paga la pólvora, mínim que pot ser és invitar, esmorzar i fer un dinar. I l'Ajuntament se'ns va fotre, però d'esquena, o sigui, que això l'Ajuntament no ho pagava. Jo poder ja accepto la forma. Perquè al final, després, segons com presentes la justificació, l'interventor no té res a dir, no té res a dir, perquè és una factura. Jo he estat secretari de la coordinadora i tot el de la paella ha anat justificat. Llavors, no es permet pagar dinars. I llavors, perquè l'interventor accepta? Va ser mal presentat, poder... inexperiència meva, això ja ho accepto.
2: Però ja n'aprendrà, si ho faràs un altre dia.
1: Sí. Sí,
0: no,
1: sí.
0: El que passa que, a veure, bueno, ell el Jamor resumeix amb això, vull dir, potser amb el tema del projecte o de vegades la normativa de l'Ajuntament, jo crec que s'entén, no? Una colla acabada de crear, donar-li tot el finançament que demana, doncs igual no pot ser. Però vull dir, però al cap i a la fi que segurament hagués deixat més tranquil al Jaume i a tota la colla, doncs hagués estat doncs, veure que hi havia un cert recolzament per part de l'Ajuntament a la creació d'una nova entitat. I això de vegades doncs acostuma a no passar.
1: Això,
0: realment et trobes amb un afrado quan no, bueno, coses que no entens.
1: Perdona que talli, això quan vam començar amb la Conxi donava una impressió totalment diferent.
0: Yeah.
1: O sigui, ens va deixar ella i va canviar. No ho sé per què.
2: Perquè poder ella ho tenia clar i sabia el discurs que havia de fer,
1: però,
2: o com
1: clar,
2: havia de
1: clar,
2: fer.
1: També ho tenim nosaltres, eh?
0: Sí. I potser hi ha un tema de sintonia o no, el que sí que queda clar és de que malgrat tot a nivell d'entitats el que hem de mirar és d'espavilar-nos per trobar finançament per tirar endavant les nostres iniciatives, i això doncs bé, és un treball que des de la colla, des d'Escamó Trabucaires, ja suposo que ja es porta.
2: Els trabucs són tots iguals? Hi ha no. diferències? Hi ha trabucs de canó curt, veig que hi ha d'ample o de boca acampanada, quins trabucs feu servir vosaltres?
1: Acampanats. Acampanats. Solen ser rojo, que se'ls fabriquen allà a Albacete, i bueno, hi ha uns altres, que és el que té ell, que el feien al nord, ja no el fan, però bueno, penseu que és un tros de ferro, eh? Al final, no, sí. Sí.
2: Home, un avió també és un tros de ferro.
0: Sí, sí.
2: I mira el que
1: no, no, però això és bon... Això és dit... o sigui, té una paret que per això pesa tant.
0: Arreu del país et trobes amb armes... Jo ho definiria amb el terme més tècnic, armes d'avant càrrega. Des de pistoles que acostumen a ser més barates, però també fan molt de soroll, fins a escopetes, arcabussos, trabucs... Hi ha una miqueta de tot. I, però bueno, és el que hi ha, vull dir, no...
2: I l'essència de bandoler, d'on us ve?
0: Aquí jo no puc contestar si no és en presència de la meva advocada. No sé d'on és l'essència de bandoler, però realment una mica no. de picaresca ja sí que hi ha al voltant, no?
1: Jo crec que no és... És que t'agrada, o sigui, t'agrada xirinola i la xirinola ve via pólvora.
2: Tot i que ja considerem que els escamots trabucaires, la tradició de trabuc és molt antiga, però clar, els bandolers sorgeixen a Europa justament per unes crisis econòmiques i socials, i vosaltres apareixeu com a escamot trabucaire justament en una època no solament econòmica i social, sinó també sanitària,
0: sí,
2: al nostre entorn. Tot això com ho mengeu? Simplement fent trabucs? Disparant fora a l'aire?
1: Nosaltres no, d'això no...
0: Bueno, jo crec que cremem els mals esperits i si les crisis es venen a sobre molt de soroll, nosaltres intentem fer una miqueta
1: tots
0: més.
1: Tots els mals esperits, no, eh?
0: Vale. No?
2: Ens hem quedat amb l'espeluc i encara no hem avançat i heu fet més sortides. A part de la, del bateig de les peluques, quines altres sortides heu fet aquí a

0: Esplugues, el terme municipal.
1: Aquí el dia 10 del 10, que va ser del 21, que va ser la diada virtual, o sigui, de Trabucaires, que com que hi havia la pandèmia vam dir a tothom a casa seva. Llavors vam demanar i vam tirar davant de l'Ajuntament, tancats amb una gàbia, bueno, amb un cercat, ens volen seguir fent això i no era la
0: trobada.
1: Era la pandèmia, no, això no ha d'anar tancat, això ha d'anar amb distàncies i ja està.
0: Molt bé.
1: I llavors el 15 d'octubre varen fer les 11 salves a la diada del...
0: A l'homenatge i commemoració de l'assassinat del Lluís Companys, aquí sí.
1: Jo d'aquí podria dir, perdona que trenqui el seguici de Sant Joan, anàvem preguntant, per què no esteu aquí? Sou vosaltres com munteu, digueu-nos quan vulguem, no el dia de Sant Joan, també tenim dit el dia 10 del setembre poder sortir amb les torxes, o sigui, si no, nosaltres cridem a xirinola, a festa, per tant, on ens vulguin.
2: El problema és de que Trabucaires es va haver associat a tot, com que treballem amb pólvora, doncs la pólvora està regulada i l'ús de la pólvora està regulat i per tant el que necessitem és amb molt de temps, amb més d'un mes d'antelació, començar a presentar o a demanar permisos i a presentar papers per poder-ho fer efectiu, si no... I clar, igual treu que diu el Jaume, que es vol explicar d'alguna manera és que, a veure, anirem a totes les festes on ens convidin, però ens han de convidar, el que no ens podem apuntar, hi ha temps, no ens podem apuntar d'avui per demà.
1: Perquè el permís, demanen, el primer és permís de l'Ajuntament, però la subdelegació de govern accepta que sigui l'entrada al PAC. I llavors s'ha de fer el tràmit, però ells diuen no, com que hem de donar 20 dies més, no pot ser. Llavors he demanat una nota de subdelegació de dir, escolti, per més que posi això, nosaltres acceptem que entrat els documents el dia, a tal dia, un mes abans, ja n'hi ha més que suficient perquè durant aquest mes nosaltres i l'Ajuntament es tramitin tots els permisos amb protecció civil, vas presentant els documents i si et falta alguna cosa, diuen expedient, no sé com ho diuen, expedient, envia tal paper i arriba al final i apareix indústria, permís de la indústria, apareix subdelegació, apareix truca la Guàrdia Civil, acordes una hora, venen, passen revista, no sempre, però bueno, ja has de comptar i surts, ja està.
2: No, vull dir, és una activitat cultural més, vull dir, per tant està plenament reconeguda pel govern de la Generalitat com dintre del patrimoni festiu de Catalunya i per tant no té per què haver-hi cap impediment per sortir efectivitat.
0: I la vostra vestimenta és de lliure o aquesta inspirada?
1: Nosaltres som, com ho dic, els descamisats, cadascú. N'hi ha dos que anem una miqueta de serrallonga, una mica, tampoc massa,
2: bueno.
1: I els altres és lo que se puede.
2: Bueno, de fet, la idea primera era agafar... però qui portés barretina que fos blava, igual que la faixa, recordant els colors de la bandera d'Esplugues, que és el color blau, que diguem seria un color corporatiu, i després la resta de vestimenta doncs tenia que jugar això que dèiem abans, entre la guerra dels segadors i la guerra de francès, o sigui, la guerra civil espanyola, la guerra d'independència, contra els francesos o fins i tot acabar amb les carrinades. I això ens permet doncs jugar una miqueta doncs si haguessin d'anar a una reproducció històrica de qualsevol esdeveniment, tipus que fan els Miquelets, que és un àmbit diferent, doncs també poder-hi participar. Però bé, ja veurem on acabarem en tot plegat.
1: Em sembla que ho tenim clar, tirar.
2: Sí, això sí. Això ho tenim clar, però bueno.
1: Després es pot documentar una mica i afinar, però és tirar.
2: Jo quan tingui temps començaré a fer alguna cosa més de documentació al voltant, però bueno, per donar-li una miqueta... No l'ha sentit, perquè el sentit ja el té, que és el sentit de fer festa, de cridar la festa, però és tot o altre, perquè estem a Esplugues i no ens n'adonem de que, per exemple, Sant Pere Màrtir era una ermita, però aquesta ermita havia estat fortificada, i no havia estat fortificada perquè sí, sinó perquè situada on està, doncs era una vigia excel·lent del Pas del Llobregat i del Pla de Barcelona. A més, un lloc que és, quan parlem de passos fronterers, doncs Esplugues està situada en el Coll de Finestrelles. Ara no el veiem, perquè tot són carreteres, carrers, asfaltats i tal, però, ostres, si hi havia font d'Esplugues, és perquè la gent que sortia de Barcelona, doncs igual les tenia que aturar, o la gent que anava a Barcelona igual les tenia que aturar abans d'anar cap a entrar a Barcelona. I després, doncs, de la guerra del francès, justament, hi han diversos combats que van passar a Sant Pere Martí, on gent de fins i tot el Vallès venia a atacar les tropes franceses que estaven situades a Sant Pere Martí, i els hi prenien l'ermita i el que tinguessin en allà, i bueno, era una trifulca contínua. I això són històries que les tenim aquí, però que no les tenim massa documentades, i és qüestió de, ostres, intentar-ho recuperar i aprendre de coses que havien passat a Esplugues fa, doncs, 300 anys, que tampoc és gran cosa.
0: Doncs amb el que a tu t'agrada la història, Jordi, i que sempre estàs investigant sobre la història d'Esplugues, estic segura que en un moment o altre t'hi posaràs i trauràs el fil de tot això.
2: Quan tingui temps.
0: Una de les finalitats que té aquestes entrevistes que estem fent des de l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, a part de donar a conèixer les entitats com la vostra, doncs també és fer una crida. O sigui, que m'agradaria una miqueta el que jo dic, els moments de la publicitat, que poguéssim donar, doncs, si teniu un correu electrònic, un telèfon, algun punt de reunió, perquè poder hi ha algú que ens està escoltant, poder, que li interessa formar part d'aquesta entitat. Com ho fem per posar-nos en contacte, bueno, amb l'escamot Trabucaire d'Esplugues?
1: Tenim un Facebook, tenim una pàgina web, no, pàgina web no, un correu electrònic, és info@trabucairesesplugues.cat.
0: Perquè, clar, jo no ho he dit, però el Jaume Lell és el president de l'escamot Trabucaire, en Jordi Figueres ve en qualitat de membre de l'escamot Trabucaire, però en Jordi Figueres és el president del Centre Cultural de l'Avenç.
2: Sí.
1: Jo ho he dit ja alguna vegada, jo vaig donar les gràcies perquè poder perquè sí, no sé, però ens van ajudar a donar el primer pas. Que potser si haguéssim anat nosaltres, poder ens haguéssim dit no. Però amb el poder,
2: Sí, no ho sabrem mai.
1: No ho sabrem. No ho sabrem, però, bueno, clar, jo tinc el 2019... Vam fotre pals per tots cantons. Semblava que estava molt bé amb l'Ajuntament i res més lluny del Sidral.
2: L'Avenç, a més, estem en plena transformació en quant a... No, jo no diré que és una transformació, sinó històricament sempre ha anat ajudant a diverses entitats. Recordo els anys 70, aquí hi havia el club de hockey, hi havia el club ciclista, hi havia el club de bàsquet, hi havia el club de futbol, que en un moment determinat van passar per aquí, el motocross, que encara tenim una bústia, no sabem per què, però encara la tenim. Vull dir, el motocross. En definitiva, vull dir, la llarga tradició que té l'Avenç, doncs, de donar servei o d'ajudar altres entitats, doncs, amb escamotromo caire, doncs, que menys, o sigui, també ho podem fer si està dintre les nostres possibilitats, però... i suposem que acabarem a entendre'ns, vull dir, perquè en el fons és allò de dir, intentar arribar a enteses amb el major nombre possible d'entitats, perquè és el camí.
1: Que no em portin la contrària,
2: Bueno, per això estic jo, que també estic armat, això no està bé dir-ho aquí,
1: és broma.
0: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta o petició, que això de vegades porta a una segona entrevista, però espero que no. Us vull demanar, si m'he deixat alguna cosa de preguntar-vos, és el moment de que digueu el que us vingui ara de gust. Ja hem fet la crida per aquestes persones que es puguin estar interessades. Alguna cosa a afegir?
1: Donar-vos les gràcies, també, igual que l'Avenç, donar-vos les gràcies de donar-nos aquesta oportunitat. És bo, perquè més o menys no s'ha demanat a la televisió, però més o menys s'han anat enviant coses que fem, i la Telesplugues no res. Llavors, que ens dongueu l'oportunitat de que es pugui parlar de Trabucaires, malgrat que sigui una ràdio, per suposat que bé, no?
0: I tant que bé, i malgrat res, sort que...
1: Per suposat. Que sapigueu, és difícil, perquè clar, és un cos bastant, bastant gros, però estem buscant Trabucaires.
2: Sí, jo, si em permets, el moment aquell de publicitat a tota la mala gent d'Esplugues que tenia ganes d'anar de festa i tal, doncs que s'animi. Que, escolta'm, això de tirar un trabuc, si tens problemes de sordera, doncs millor. Vull dir, no cal... Tothom és benvingut, tothom hi té cabuda, vull dir, perquè, escolta'm, és el nostre.
0: Doncs m'hi apunto, no?
2: Sí, exacte. La història és sortir i fer festa al carrer, que és el que importa, fer cultura a tots nivells.
0: Doncs ja sabeu que estem aquí pel que necessiteu, no solament per avui, sinó qualsevol activitat que des de l'escamot Trabucaire organitzeu o penseu que hem de fer difusió. aquí ens teniu Esplugues FM, una secció del Centre Cultural de l'Avenç, al servei de la cultura i de les entitats de la nostra població. Gràcies.
2: A vosaltres.

0: Hola a tots i totes, benvinguts a Quatre Endebat. Som
1: la Laura,
2: la Judit,
3: Moja
0: i la Lucía. I estem emocionats de tenir-vos avui aquí. L'episodi d'avui parlarem sobre un dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, concretament el número 5, la desigualtat de gènere.
1: Aquest és un tema que ens toca molt a prop i que ens apassiona, perquè encara avui dia, en ple segle XXI, continuem veient desigualtats entre homes i dones en molts àmbits, des del món laboral fins a l'educació, passant per la representació política, les feines de cura o fins i tot la manera com es retraten els rols de gènere als mitjans de comunicació.
2: Al llarg d'aquest episodi reflexionarem sobre per què és tan important aquest objectiu, què podem fer des de la nostra vida quotidiana per contribuir-hi i també compartirem algunes dades i experiències que ens ajuden a entendre millor com es manifesta aquesta desigualtat i com podem combatre-la.
0: Així que prepara't, no sé, el que tu vulguis, té, cafè, el que et vingui de gust, que comencem.
1: Abans de res, establirem una mica de context, per qui no sàpiga què és una ODS. Us sembla bé que comenci a explicar jo, companys?
2: Sí, sí.
1: Bé, una ODS es defineix com els objectius de desenvolupament sostenible, també coneguts com objectius globals. Van ser adoptats per les Nacions Unides en 2015 en una crida universal per a posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que per al 2030 totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat. En altres paraules, les ODS són una llista de tasques pendents per a un planeta sostenible, un fil de ruta clar per a un futur millor. I la pregunta que us estareu fent és: i què puc fer jo per contribuir a aconseguir-les?
3: Encara que les ODS semblen genèriques, la realitat és que poden transformar en accions diàries, com molt senzilles que es realitzen units, ens permeten aconseguir un gran canvi. Veuràs com aquests xicotets gestos es poden aconseguir grans metes que afavoreixen a tots i a totes i que garanteix a les futures generacions un món millor i més sostenible.
2: I què diu específicament l'ODS-5 que parla de la desigualtat de gènere?
0: Doncs mira, la primera mostra als teus fills i filles i aplica a casa els processos d'adopció de decisions igualitàries. La igualtat de gènere comença a casa. La segona denuncia qualsevol agressió física o verbal que presencies, tant al carrer com a internet. La tercera, ser conscient dels drets de les dones i defensa'ls, independentment del teu gènere. Augment de la representació de gènere als càrrecs on tu treballes. Utilitza també la mentoria i l'assessoria per ajudar les dones a reforçar la seva confiança i el seu desenvolupament a les seves carreres. I no donis suport a estereotips de gèneres de cap classe. I ara ens centrarem a la desigualtat de gènere en l'esport i donaré pas a la Judit, que us parlarà més sobre les estadístiques en aquest àmbit.
2: Les dones, encara que es troben amb molts obstacles dins del món esportiu, des de la manca de recursos fins a una escassa representació dels mitjans, aquestes desigualtats afecten no només a les oportunitats, sinó també a la percepció social del talent femení. Per entendre-ho millor, i aquí hi ha unes dades interessants. Per començar, una dada reveladora, les dones només representen un 23% de les persones federades. Això vol dir que gairebé 3 de cada 4 llicències esportives estan a nom d'homes. I si ens fixem en qui pren les decisions, les xifres tampoc milloren gaire. Només un 25% dels càrrecs directius en clubs esportius estan ocupats per dones. La pregunta és: anem avançant? Doncs sí, però molt lentament. Però això no acaba aquí. Segons un estudi de l'Institut de les Dones, el 80% de les esportistes de competició han experimentat algun tipus de desigualtat al llarg de la seva carrera, ja sigui per manca de recursos, visibilitat o accés a uns càrrecs tècnics i directius. Davant d'aquesta realitat, només el 15% dels patrocinis esportius es destinen a esports femenins i, per finalitzar, el 6% de les notícies esportives estan protagonitzades per dones. Per incloure una evidència. Seguidament dono pas al Moja, on parla d'aquest més a fons, perquè com ja sabeu, en aquest podcast ens agrada sempre conèixer històries i parlar amb persones que ens inspirin i que ens inspirin a vosaltres. En l'episodi d'avui ens hem entrevistat a una jugadora de rugbi que ens ha explicat en primera persona què significa ser dona dins d'un esport considerat tradicionalment masculí.
3: Sí, ara passem a l'entrevista. Vam entrevistar la Judit Corral, una jugadora de rugbi professional. Ens centrem en alguns àmbits que vam esmentar a l'entrevista, com ara escoltareu.
4: Sí, això és, jo crec que és un bàsic, que per jugar a rugbi et diuen bollera o sí, et diuen marimacho, i hi ha moltes persones a l'entorn del rugbi que aquesta frase avui en dia, de vegades, de molt tant en tant, encara segueix escoltant, que és el rugbi ni és rugbi ni és... O sigui, el rugbi femení ni és rugbi ni és femení.
0: Vale, doncs, havent escoltat aquest àudio, jo volia destacar els rols de gènere que podem veure en aquest, en com ella expressa la feminitat dintre del seu món, que és el rugbi, com un esport on hi ha contacte, on hi ha certa agressivitat, no es considera per a dones. Tu què penses, Laura?
1: Pues que sí, que bueno, que el rugbi jo crec que és un esport de, bueno, com tots sabem, molt de contacte, i que bueno, almenys el meu germà, com a evidència, li pregunté que entenia per a l'esport del rugby, i bueno, dice sí, és mucho porte de contacto, mucho de macho, ¿sabes? I claro, pues no sé, me quedé así en plan, ¿no? No sé.
0: O sea, el seu germà, el que pensa que està tot dintre d'un gènere, o sea, que com no veu la possibilitat de que les dones estiguin dintre d'aquest esport. I tu, Judit, com a jugadora d'un esport com és el handball, també ho veus en aquest esport?
2: També. O sigui, jo a vegades els partits d'homes i masculí i femení són molt diferents. Diuen que és molt de contacte. Jo, almenys, el femení també hi veig molt. O sigui, que el rugby femení també s'ha de veure igual que no només el masculí.
1: Sí, bueno, jo també volia destacar una àrbitra de handball que, bueno, arbitraven per ella, i bueno, des de la grada pues s'escoltaven insults com vete a la cocina o vete a fregar o no sé, insults així. Com, no sé si has escoltat a Judit tu en algun partit.
2: Sí, sí.
0: O sea, seria dir com que quan veiem a dones dintre del món de l'esport tenim l'insult fàcil, les menyspreem dintre d'aquest món que és masculinitzat, diguem.
2: Totalment.
1: Sí.
0: Jo volia destacar una cosa a l'entrevista, que quan vam parlar amb ella ens va explicar que fa des de fa uns mesos el seu entrenador es va trencar els lligaments del genoll, i des de que això va passar no han pogut aconseguir un entrenador per a elles, però en canvi per a l'equip masculí això mai ha passat, perquè sempre han tingut un entrenador suplent. I és important destacar com la distribució desigual de recursos de l'Ajuntament va directament cap a l'equip masculí, i això em va quedar molt impressionant, o sigui, vaig quedar flipant. A part de que quan elles han d'entrenar, la meitat del camp és pel primer equip masculí, l'altra meitat pel segon equip masculí, i elles entrenen a un tros de llespa que queda lliure, o sigui,
1: sí,
0: com que no tenen valor, saps? No. A l'hora d'entrenar, de jugar, d'organitzar-se, ni tan sols per rebre una mica dels recursos que estan pròpiament destinats per a aquest esport des de l'Ajuntament. A mi, jo és que vaig quedar flipant.
3: Sí. No, tampoc veig suport per l'Ajuntament o per tots els recursos, no donen suport per el rugbi femení. Com va dir la Judit, no, per exemple, el primer equip, que a la mínima que passa alguna cosa ja tenim tot preparat,
1: que
3: jugadors,
1: fisio, tècnics,
3: però mentre que el femení no té ni primer entrenador, i amb això no em sembla que sigui adequat.
0: I també va esmentar que, per exemple, a l'hora de retransmetre els partits de rugbi, la federació per part masculina, tots els partits cada cap de setmana els podien veure a la televisió. I ella va dir, és que jo porto jugant potser 3 anys i mai m'he vist jugant a la televisió, és que mai. I tenim un càrrec dintre de lo que és la lliga bastant important, que juguem en equips que són molt bons com per veure-los a la televisió, i és que no ens posen a la televisió. O sigui, mai ella s'ha vist ni tan sols com per poder ser una referent d'altres nenes que la vegin a la televisió.
3: Perquè la gent surt com en frases com que el femení, que el rugby femení no es veu mai, però hi ha gent que l'agrada veure el rugby femení, mentre que el masculí sempre se li dona a tots els esports, sempre se li dona al masculí, sempre se li dona més visibilitat.
0: i jo volia posar a la taula la típica excusa de que, clar, els dona més recursos perquè mou més diners, més marques, més gent. Clar, jo volia preguntar-vos, hem d'impulsar a les minories com aquest, per donar-li més recursos a minories com l'esport femení? Què penseu vosaltres?
1: A veure, torna la pregunta.
0: Que si penseu que s'han de destinar més recursos a les minories com l'esport femení perquè també es puguin visibilitzar i no tan sols a l'esport masculí.
1: Sí, sí, totalment.
0: És clar que mou molts diners, però perquè es visibilitza menys. Més.
3: Sí, sí. Però jo crec que sí, perquè al masculí també se li ha donat recursos perquè es doni visibilitat, que al femení també té la cosa de poder-li donar l'oportunitat de recursos i que la gent veurà.
2: Clar, és això. Sí, com vols que es vegi l'esport femení si tampoc té els recursos o el que ha de tindre o el mateix que a l'esport femení, perquè és que no es veu, doncs.
0: És que no hi ha
1: ni un mínim,
0: ni un mínim espai. És que no hi ha un espai perquè elles puguin accedir-hi.
1: Sí. Pues, després d'explorar aquest tema, volem debatir sobre l'impacte de la manca de presentació als
0: mitjans. Sí. Sí. És a dir, quins referents tenim nosaltres? Us volia preguntar quins referents teniu a l'hora de l'esport o, no sé, vosaltres que jugueu a handball, la Laura i la Judit juguen a handball, quin referent teniu?
2: Jo tinc una referent que és la Eli Cesario, que bueno, va començar al meu club, al Sant Vicenç, i ara està pues, a lligues molt... O sigui, un lliga superior, va estar fins a la selecció espanyola i a la catalana, i a sobre juga a la mateixa posició que jo, aleshores pues, com que em fixo bastant en ella.
0: Llavors creus que per tu ha sigut important tenir aquesta referent a l'hora de jugar a handball?
2: Sí, jo crec que sí, perquè també l'he vist des de petita, he vist que, bueno, des de petita al mateix club, aleshores l'he vist que com ha anat evolucionant, com ha anat creixent, i clar, pues, aleshores puc veure que jo també puc fer el mateix que ha fet ella.
0: I tu, Moja, quin referent tens?
3: Per mi, bueno, a la meva secció, que a mi, qui jo jugo a futbol des de petit, per mi és Alexia Putellas, que és un gran exemple perquè porta des de petit a batallant contra, per exemple, aquestes desigualtats i que porta molts anys a l'elite. Ha guanyat un Balón d'Or, al Mundial i creus que no, però dona més visibilitat. Però encara i així... es segueixen veient desigualtats, per exemple en el salari, els horaris,
0: la representació a l'hora d'aconseguir marques per a que li donin suport. I tu, Laura?
1: Bé, jo tinc la mateixa que la Judit, la necessària, que també juga la mateixa posició que jo, i bueno, també tinc una amiga que també és una referent, perquè bueno, jo bueno, ens hem classificat des de ben partit a campionats d'Espanya i bueno, ella ha tingut una trajectòria pues, bastant àmplia. Bueno, es diu Carla Goncor, que bueno, ara està jugant al primer equip de Granollers i pues, la veritat que és un exemple d'esforç i de lluita constant contra bueno, el que estem dient. I tu, Lucía?
0: Pues jo no estic massa posada en aquest tipus d'esport. Jo des de ben petita ballo i per mi una de les meves majors inspiracions és una noia que es diu Ingrid, que va ballar amb mi des de ben petita i va guanyar molts campionats mundials i per mi ha sigut una gran referent, però que per desgràcia no és molt coneguda perquè no té els recursos suficients, no s'hi ha donat tanta importància, ja que en el món del ball hi ha moltes més dones que homes i els hi donen encara més recursos a ells que a elles, encara sent un món de dones. O sigui, a mi em fa molta, molta llàstima perquè aquesta noia mereix molt més del que té.
2: I parlant de les dones esportistes, perquè creieu que es qüestiona tant el cos, la força, la identitat i tot això?
0: Des de ben petites ens diuen com hem de ser, com hem de jugar, quin cos hem de tenir, i sí, clar, si a ti t'estan dient que has de tenir aquest cos, si tu per jugar a un esport necessites un altre cos, clarament no et veuran vàlida per jugar aquest esport. Jo és la meva opinió.
1: Bueno, jo crec que també, en plan, influeix les xarxes socials i bueno, el que veiem nosaltres també i bueno, l'educació també a casa, no?
3: No sé. Sí, jo crec que també és el que s'escolta a casa. Per exemple, si escoltes que el futbol femení no serveix per res o el rugby, no sé què, tu sortiràs amb els mateixos valors que escoltes a casa. Però si es dona una altra educació des de ben petit a l'escola, a tot, això canviaria una mica.
0: I això, per exemple, es va veure molt clarament al Mundial de fa 2 anys, quan Espanya va guanyar el Mundial femení. I tothom el va enterar 2 dies abans de la final, quan el Mundial que va fer es va fer ben poc, vam estar seguint la classificatòria, la semifinal, la final, simplement perquè eren homes. Però des de que es va fer el Mundial femení, només es va... perquè mou, a part de que mou molts més diners, el que més es va fer sonar va ser el que va passar amb el petó aquell tan famós que no volem donar més bombo, però crec que és algo que es pot veure molt clar.
3: Això també ha passat fa poc, una cosa que, per exemple, que el Barça femení acaba d'arribar a final de la Champions i la gent s'ha donat fa 2 dies compte i fa una setmana que ara ha guanyat 4-0 el Chelsea i la gent no s'ha donat compte.
5: Una soy yo.
3: Vale, ara ens agradaria saber què penseu vosaltres. Tenen alguna experiència que compartir sobre experiències com a dones fent l'esport? Deixeu-me els seus comentaris en les nostres xarxes socials.
1: Bé, hem parlat de la igualtat de gènere com a dret fonamental i de com tots els avenços encara queda molt camí per recórrer, especialment en l'àmbit esportiu. Les dades són clares, les dones continuen sent invisibilitzades, infravalorades i amb menys oportunitats dins del món esportiu.
3: Però també hem vist que cadascú de nosaltres pot fer petits gestos amb un gran impacte. Donar suport a l'esport femení, visibilitzar referents, qüestionar estereotips i apostar per una societat més justa i igualitària.
0: Bueno, i ara, si voleu tenir una mica més informació, us volia recomanar una mica de sèries i pel·lícules. Per exemple, Judit i jo vam veure Les noies de l'hoquei. La podeu veure a Netflix o a Prime i parla d'unes jugadores d'un equip d'hoquei que lluiten per salvar la seva secció femenina dins del seu club. A ti, Judit, què et va semblar?
2: Jo, parlant també amb allò de l'entrevista, ho veig molt relacionat perquè els hi passava el mateix amb allò de les pistes, no tenien pistes, l'entrenador tampoc van tenir entrenador. O sigui, el que es veu a la peli és completament... o sigui, veritat, perquè tenim una evidència de veritat com és l'entrevista.
0: També volia recomanar, per exemple, Les xiques del cable a Netflix.
1: Sí, jo també. A mi m'agrada molt.
0: On les dones lluiten pels seus drets a l'Espanya dels anys 20. I per últim, la més recent, Barbie, del 2023, una sàtira que juga amb el món rosa de Barbie per qüestionar els estereotips i les desigualtats, la qual... havia d'haver ganat un dels Oscars que no va guanyar.
2: Totalment.
1: Bueno, jo crec que tothom anava a veure la Barbie. La Barbie dels anys.
3: Sí. Sí.
1: I la veritat, jo m'impressioné. Jo pensava que era la Barbie que jugava con sus vestiditos i tot. I la veritat que em va fer reflexionar moltíssim. I no sé.
0: Que, o sea, jo crec que ens va fer caure en l'impacte que ha tingut aquesta... Nina, en el que és la història de les dones, que els va fer reflexionar, que els homes jo crec que és molt important que, si veuen aquesta pel·lícula, que vagin amb la ment oberta, que no vagin predisposats a que sigui com una ofensa per a ells, perquè crec que els hi pot ensenyar molt, a part de respecte a com hem evolucionat nosaltres. També la Laura ens pot recomanar una mica de música, no? Per ara.
1: Sí. Bueno, la Puerta Violeta de Rosalén, que és una cançó espanyola que parla de sortir d'una situació de violència masclista. Ni una más de Aitana és un tema clarament feminista i reivindicatiu que denuncia la violència masclista i l'assassinat de dones pel fet de ser dones. I un altre exemple és Bajo el mismo sol de Álvaro Soler i Jennifer López, que parla de la unió entre homes i dones per aconseguir una societat més igualitària.
3: I ara us recomanarem uns llibres de com el per exemple El cuento de la criada de Margaret Atwood, una novel·la diapòstica que tracta sobre la repressió de les dones en una societat on els drets reproductius són controlats per règims totalitaris, un clàssic modern de la literatura feminista. I un altre llibre que ens va tocar una mica més, que ho vam llegir la Laura i jo junts, que és el de Nosotras que nos queremos tanto, de Marcela Serrano. Una història sobre l'amistat entre dones que es qüestiona les seves vides i dificultats de viure com a dones en una societat patriarcal.
2: Abans d'acabar, volem donar les gràcies de tot cor a la Judit Corral per haver fet amb nosaltres l'entrevista i compartir tot el temps i les seves reflexions de l'entrevista. I també agraïm a la Isabel Almató per seguir-nos aquest espai i fer possible la gravació, i que a les xarxes és Isabel Canclota. I per descomptat, gràcies a tots i totes vosaltres per escoltar-nos un dia més. La vostra presència i suport ens anima a continuar creant contingut per reflexionar i construir una societat més justa i igualitària. Ens retrobem més aviat en el proper episodi.
0: I recordeu, l'igualtat es construeix entre tots i totes, dia a dia.
3: Molt bé, gràcies i fins la propera.
5: Esteu escoltant Esplugues FM.
6: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
7: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
8: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
6: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Irina Illa, que va néixer a la capital de Colòmbia, a Bogotà. Hola Irina, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Sí. Tu vas néixer a Bogotà i et va adoptar una família catalana quan tenies 4 anys. Originàriament ja et deies Irina?
1: No. En el meu cas tenia un altre nom, sí. I me'l van canviar.
0: I per què?
1: Perquè des del seu punt de vista seria més fàcil la meva adaptació, la meva integració.
0: Perquè és un nom que aquí no es coneix, el nom que tu tenies.
1: No.
0: Ja. I on eres quan et van adoptar? Saps per què t'hi van deixar els teus pares biològics?
1: Sí. Sí.
0: T'ho van explicar, sempre t'ho han explicat, la teva família adoptiva.
1: Ha sigut un tema una mica tabú.
0: Ja. Yeah.
1: Però que al final d'alguna manera s'ha pogut gestionar. I bé, al cap i a la fi també és una realitat, una veritat, i és important.
0: I tant, que tothom necessita conèixer els seus orígens, no?
1: Exacte.
0: I a quina edat t'ho van explicar?
1: Aviam, el fet de ser adoptada, jo sempre he sigut conscient.
0: Sí.
1: Perquè d'alguna manera amb l'edat que ja tenia...
0: Clar, amb 4 anys.
1: Exacte. Ja era conscient i de fet me'n recordo fins i tot de la primera vegada que els vaig veure.
0: Clar.
1: Vull dir, hi ha una consciència. D'alguna manera la historicitat meva prèvia, d'alguna manera,
0: sí,
1: a l'adopció, aquest ha sigut el tema més difícil de gestionar o de posar damunt de la taula.
0: Ja. I allà on estaves tu? A Colòmbia, quan et van adoptar, on estaves? En un centre d'acollida? O...
1: Sí, jo estava en el que es coneixen com els hogares sustitutos.
0: Sí.
1: Que o bé són centres o bé són famílies d'acollida. En el meu cas, quan van venir els meus pares, jo estava en un centre que era com si diguéssim un traspàs.
0: Yeah.
1: Una miqueta adaptatiu, no? De sortir d'un lloc per
0: anar a un altre. I éreu molts nanos allà amb aquesta família substituta?
1: Això no ho sé.
0: No te'n recordes?
1: No, no sé, ja.
0: No te'n recordes amb qui comparties i això, no?
1: No.
0: No. I de la família aquesta tampoc no te'n recordes?
1: No.
0: Gens?
1: No.
0: I dels teus primers 4 anys de vida, quins records en tens?
1: Tinc records emocionals.
0: Ja. Yeah.
1: O sigui, de tenir consciència de no tenir família. I poca cosa més. O sigui, sé que és una experiència, per exemple, que he compartit amb moltes adoptades, el fet de passar gana, que
0: sí,
1: és algo que et marca
0: fixa't.
1: Molt.
0: Fixa't. Ni això us garantien, el fet d'una bona alimentació, no. I tu vas sentir el desig de ser adoptada? Sí.
1: Sí.
0: Que sabies que hi havia aquesta possibilitat i ho esperaves, diguéssim.
1: Sí.
0: La teva nova vida devia ser xocant, no? Tenir una família, una nova ciutat... Com ho vas viure, això?
1: Doncs va ser molt caòtic al principi.
0: Clar.
1: Perquè jo recordo que no discernia on estava o el canvi.
0: Ja. Yeah.
1: Era, o sigui, eren molts canvis, era un canvi de territori, de clima, de cultura, de llengua. I per mi va ser molt, molt xocant. O sigui, vaig tardar, el meu procés va ser com bastant llarg.
0: Sí.
1: Perquè vaig tardar molts anys a assumir o assimilar la meva realitat com a adoptada.
0: Ja. Yeah. Tens més germans o no?
1: Sí, tinc un germà, és adoptat, també a Colòmbia.
0: Ah, mira, més gran o més petit?
1: És més gran.
0: Sí.
1: Té un any i mig més.
0: I amb ell veu fer el procés junts o no?
1: No.
0: No, ell ha seguit un procés diferent.
1: Sí. Sí, perquè, bueno, són com realitats molt diferents. O sigui, allà el van adoptar en mesos.
0: Sí.
1: I al cap de 6 anys em van adoptar a mi. I clar, per edat i per estructura familiar ja...
0: Sí, clar, és diferent. Sents que vas perdre l'arrelament, diguéssim, o sempre has sigut conscient dels teus orígens?
1: Jo he passat com per molts processos. Quan era petita volia que, no sé, d'alguna manera que m'acceptessin, estar integrada, estar adaptada, i refugia molt d'alguna manera de la meva racialitat, de la meva negritud, dels meus orígens, perquè també dintre del context o l'estructura, crec que va ser un dels primers missatges que vaig arribar com a entendre, era com no estàs benvinguda amb la teva racialitat o la teva realitat. Llavors vaig passar com per un procés de negació.
0: Ja, però tu tampoc no ets tan negra ni tan diferent, no? I ets molt guapa, a més a més. Bueno.
1: Sí, però és que clar, no és tant una qüestió de ser més o ser menys, sinó una qüestió de que quan ja no entres dintre d'uns paràmetres molt tancats, la gent et tracta diferent. A vegades ni tan sols és una qüestió de que et tractin bé, malament o t'aïllin, et tracten diferent.
0: I quan vas ser conscient tu que físicament tenies uns trets diferents a la majoria de nens i nenes?
1: Jo des que vaig arribar.
0: Sí?
1: Clar, sí, jo vaig passar per una escolaritat d'on jo era potser l'única persona racialitzada, o de les poques.
0: A quin tipus d'escola vas anar?
1: A una concertada.
0: Sí, aquí a Sants?
1: No.
0: No.
1: No, a l'Eixample.
0: I et va fer sentir malament això?
1: Sí. Sí, o sigui, no va ser fàcil.
0: A vegades sembla que perquè és una escola així com de pagament, no? Que tindràs més bona educació i que et tutoritzaran més i no sé segons com s'aguditzen més les diferències, no?
1: Totalment. Totalment. Jo és algú que sempre he reivindicat bastant amb la qüestió de l'adopció, perquè com a infant... No, aquesta és una infància on cal posar-hi un ull.
0: Sí, clar.
1: Perquè d'alguna manera integra moltes realitats, no, que xoquen, i pel tema de l'adaptació és important tenir en compte aquesta realitat. Abans, per exemple, arribava un infant adoptat, se l'escolaritzava.
0: Sí.
1: Per seguir amb la línia d'adaptar, no, de l'adaptació.
0: Sí.
1: Ara mateix això ja no es fa, perquè es comprèn que un infant que està en un moment caòtic, com pot ser l'arribada des del país d'origen, no pot estar, no té les seves necessitats emocionals per poder atendre l'escolaritat.
0: No, és un procés molt llarg. I a vegades això hi ha nanos que sembla que sigui fàcil que s'adaptin perquè corren, salten i sembla que no els hi passi res, no? Però que veus que no es vinculen emocionalment, no? Que són incapaços de mirar-te els ulls, que fan com que no passa res, però que efectivament no es vinculen, i fins que no hi ha aquesta vinculació efectiva és que no pots aprendre, perquè tothom té necessitat. Si tu no et sents estimat, vull dir, dediques les teves energies a que t'estimin, i això és prioritari, aprendre, diguéssim, no?
1: Exacte, sí, totalment.
0: I fins que no tens això resolt no pots com aprendre, no? Mira, que posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Perfecte.

0: I tu sents que a l'escola no es va treballar prou el teu procés d'acollida?
1: No.
0: No.
1: No. Vull dir, es va, per exemple, d'alguna manera l'adopció en si,
0: sí,
1: que jo sempre he pensat que és, integra moltes qüestions.
0: Uh-huh.
1: Es va agafar més com una excusa per determinar les carències,
0: yeah,
1: que no pas per posar l'ull i donar unes, no sé, un acompanyament, uh-huh, més adequat o més concret.
0: Sí, sí, sí, sí. I pel fet que tot signifiquessin pels teus trets físics i tot això, tampoc no es va treballar a l'aula, no?
1: No.
0: Ja, ja. Em sembla que ara es fa més sortosament, no sé. He entrevistat altres persones adoptades que han explicat que s'han hagut de treballar el sentiment d'abandó, que el viuen com una ferida. És el teu cas?
1: Sí, també.
0: Ahà. Mhm.
1: Yeah. És una realitat que ens acompanya a moltes i que, bueno, és important poder-lo gestionar, reconèixer-lo, abraçar-lo.
0: Sí. I tu segueixes treballant, tu, o creus que l'abraces ja?
1: Jo no sé, jo parteixo des del punt de vista que sempre està.
0: Sí.
1: Perquè, o sigui, el que ve de la primera infància és algo que sempre t'acompanyarà.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: I d'alguna manera és important treballar-lo i també tenir com una comunitat, una, que pugui abraçar aquesta realitat.
0: Clar. Veus, bueno, m'agrada que dones molta importància a l'educació dels primers anys de vida, no? Que a vegades sembla que no és important, no? Que la canalla només juga, que... i en canvi jo penso que sí, que tot el cos emocional i afectiu, no? Es construeix aquestes primeres edats.
1: Sí, totalment.
0: I que és per sempre.
1: Mm-hmm.
0: Creus que les polítiques d'adopció són adequades? Han anat canviant des de que et van adoptar tu?
1: Sí, hi han hagut canvis.
0: Uh-huh.
1: Perquè, bueno, de fet, farà uns 10 anys hi ha molts països que van tancar les portes a l'adopció internacional, per exemple. També ha canviat el concepte de l'adopció i els processos, perquè dintre del boom de l'adopció internacional,
0: sí,
1: que més enllà d'allò que es va vendre en el seu moment, no?, de obertura global, d'un pensament més obert, d'un antiracisme, va amagar bàsicament que les adopcions internacionals eren molt més senzilles, molt més fàcils d'adquirir d'alguna manera que les adopcions nacionals, que ja passaven més per un registre més difícil. Què ha passat amb aquestes primeres adopcions internacionals?

0: doncs, que ha generat o han sortit, han posat damunt de la taula molts conflictes relacionats, per exemple, amb la identitat, amb el racisme, amb el sentiment de pertenença, i també està la qüestió a nivell de relacions internacionals de que els països d'origen acostumen a ser, dintre de la historicitat, els països perdedors, ja sigui per la colonització, ja sigui per les guerres, i que van arribar moments o punts en la qual aquests propis països ja no podien ja no podien abastir com més nanos, i va entrar tot un entramat de trata de nanos, no? Que eren sostrets, eren robats, eren de famílies enganyades. I això, pues, no sé, hi ha països com Noruega, com Suècia, que s'han posat mans i màniga a gestionar-ho i estan fent polítiques i estan treballant-ho. França, per exemple, que crec que l'any passat va publicar tot un informe, i o sigui, hi ha conseqüències.
1: Menys mal.
0: I penso que això també és important recalcar-ho.
1: I tant. A nivell acadèmic, quina trajectòria has seguit? T'agrada estudiar o tens la sensació que els estudis o la feina no responen a les teves expectatives?
0: A mi m'agrada.
1: Sí, no, perquè has fet com tres carreres, oi?
0: Sí. Sí.
1: I en canvi treballes per sota de les teves possibilitats, no?
0: Mm.
1: Perquè em vas dir que havies estudiat ciències polítiques, no?
0: Sí.
1: Educació infantil.
0: Sí.
1: I que ara estàs estudiant programació.
0: Sí.
1: I treballes de dependenta.
0: Sí, sí, però això és una realitat que ens toca moltes de nosaltres, que estem com qualificades,
1: sí,
0: sobrequalificades, i no tenim oportunitats. I no sé, d'alguna manera, bueno, tens el temps també.
1: Ja. Yeah.
0: Però sí, sí.
1: Però, per exemple, tu, si vas estudiar ciències polítiques, vas intentar treballar d'això o com a mestra d'educació infantil que vas estudiar després?
0: Sí.
1: Que sembla que és una feina que, bueno, qualificada, i que hi ha feina, diguéssim, no?
0: Sí, però de moment no ho he aconseguit.
1: No.
0: Perquè, o sigui, jo sempre he treballat i estudiat.
1: Sí.
0: I d'alguna manera se m'ha dificultat bastant poder accedir o poder tenir una trajectòria com més, no sé, més tranquil·la.
1: Uh-huh.
0: I no sé, vull dir, és, no, que no és fàcil.
1: Ja, ja, ja.
0: No és fàcil entrar al món laboral. O sigui, d'alguna manera la meritocràcia no existeix massa.
1: Mm-hmm. Bueno, a l'escola suposo que, clar, t'has d'arriscar un temps, això, apuntar-te a llistes i començar fent substitucions, que segurament d'entrada no guanyaries tant com el que guanyes ara, que hi ha d'haver un període d'impàs, suposo, no?
0: Clar, però al final necessitem un sou que ens doni per pagar el lloguer, el menjar.
1: Ah.
0: I
1: ja.
0: Vull dir, sí, jo què sé, haurien de canviar les condicions.
1: I ara amb la programació tens expectatives de poder treballar d'això?
0: Jo crec que sí, perquè sí, hi ha bastanta sortida, i jo estic animada d'alguna manera.
1: Mm-hmm.
0: Penso que tot el que comporta esforç, tard o d'hora té
1: recompensa,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Però així des de fora semblen carreres molt dispars, no? I que és que tens interessos molt diferents.
0: És que jo...
1: O molts interessos.
0: Sí, jo trobo que l'educació està totalment correlacionada amb la política.
1: Uh-huh.
0: Perquè al cap i a la fi el sistema educatiu determina la ciutadania del futur.
1: Mm-hmm.
0: D'alguna manera, l'educació lliure, per exemple, alimenta que els infants decideixin, o sigui, tinguin,
1: sí,
0: capacitat,
1: sí, sí, sí,
0: per,
1: sí,
0: per discernir, per decidir.
1: Uh-huh.
0: En un futur seran crítics, autocrítics.
1: Uh-huh.
0: No esperaran què voto, què dic, què faig, no?
1: Ja, yeah. Sí. Sí, sí, sí que té a veure, clar. Has anat mai a Colòmbia i en saps alguna cosa de la teva família biològica?
0: A Colòmbia no hi he anat mai.
1: Oh. No, no ho vas demanar mai a la teva família adoptiva d'anar-hi, no?
0: No.
1: No.
0: No, perquè...
1: Ni t'ho van proposar, no.
0: No. No. Va, és un tema que ha estat difícil.
1: Ja. Yeah.
0: Perquè... han sentit molta inseguretat i por.
1: Ah, sí?
0: Sí. Jo què sé, pues, per exemple, que jo anés a Colòmbia i no tornés o... Ah. I, bueno, ha sigut un tema bastant difícil i tabú.
1: Sí.
0: Fins que d'alguna manera vaig posar el tema damunt de la taula, perquè al cap i a la fi és la meva història.
1: Clar, clar. I amb el teu germà ho has pogut compartir, això?
0: No massa. Mm. Perquè ell almenys no ha mostrat massa interès.
1: Ja. Yeah.
0: Aleshores no, no he compartit.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm. I tens pensat anar-hi a Colòmbia?
0: Sí, hi aniré aquest estiu.
1: Ai, que bé.
0: I tinc moltes ganes, perquè serà reconnectar amb el país, amb la cultura, amb tot, amb les arrels... I també sento que forma part, no, de mi, és com...
1: Clar, sí, sí. Quin procés com de reafirmació has seguit tu? O on has buscat les arrels o això? Perquè jo veig, bueno, per exemple, no, que et pentines, que d'alguna manera realces els teus trets, no? Que és com, com una reafirmació, no?
0: Sí. Mm. O sigui, per mi d'alguna manera és que està integrat en la meva persona.
1: Uh-huh.
0: I és dignificar.
1: Clar.
0: És com una autodeterminació de dir, és que jo sóc aquesta, no sóc una altra.
1: Uh-huh.
0: Sí que hi ha aquesta versatilitat, no, de poder decidir jo sóc això o sóc això, però jo em sento orgullosa d'haver nascut a Colòmbia. Em sento orgullosa de la història, no? Del que jo sempre dic de la meva història. Perquè sempre penso en la història que t'ensenyaven a l'escola, a la universitat, amb la que tu cerques, amb la que trobes i dius, uau, mare bé, no? Vull dir, vinc d'aquestes lluites, vinc dels palenques, de... Mm. I no sé, per mi enriqueix moltíssim.
1: Clar.
0: I dignifica.
1: Ah. I tens rastres de la teva família biològica?
0: Sí. I, bueno, estic buscant.
1: Doncs tant de bo trobis i trobis, no sé, les respostes que tu esperes, no? Que, mira, se'ns acaba el temps del programa i això desitjo que tots els projectes de futur que tens es compleixin, que segur que t'ho mereixes.
0: Sí.
1: I això, i que segueixis endavant, tal com fins ara.
0: Moltes gràcies.
1: Fins una altra.
0: Fins una altra.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
6: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
7: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Jean-Pierre Malé, que va néixer a França i va passar la seva infància i joventut en diferents ciutats i països. Hola Jean-Pierre, com estàs?
1: Estic molt bé i molt content de tornar-me a trobar a Sants, on he viscut uns quants anys.
0: Ja, jo també molt contenta de retrobar-te. A quina ciutat de França vas néixer tu i fins quan hi vas viure?
1: Bueno, vaig néixer a Montpellier, al sud de França, però era durant la guerra, la Segona Guerra Mundial, així que els meus pares vivien a París, i vaig anar a néixer a la casa de la meva iaia francesa, i no vaig viure a Montpellier, és a dir que just al cap de 2 o 3 anys vam marxar a Tunis.
0: I seguint l'ordre cronològic, això, us vau traslladar després a Tunis, i què ho va determinar això, la feina de la teva família?
1: Sí, era la feina del meu pare, que era, treballava a Correus, era funcionari, i França, com Tunísia era un protectorat, pues França enviava funcionaris per enquadrar i apoyar l'administració del país.
0: I d'aquests pocs anys que vas viure a França, aquests 3 anys, no en deus tenir records tu?
1: No tinc cap record abans de Tunis.
0: Ja.
1: No tinc cap record.
0: Però els teus pares et devien explicar o no la situació de la guerra, d'alguna manera la vas viure o no?
1: Home, la situació de la guerra estava com molt present a la família. L'altre dia vaig mirar, per exemple, l'àlbum de família,
0: sí,
1: de les fotos, i vaig veure que la guerra estava omnipresent. La Primera Guerra Mundial, que es va morir el meu avi d'haver tragat gasos, i després la Segona.
0: Clar.
1: I llavors, de la mateixa manera que aquí, quan vaig venir, vaig sentir el pes de la Guerra Civil,
0: sí,
1: a França el pes era les dues guerres mundials.
0: Sí. Segur. I des d'allà a Tunísia no es vivia el panorama de la guerra?
1: No, a Tunísia era un protectorat tranquil. Va haver atentats, però més endavant, quasi bé uns anys abans de l'independència, però en aquesta època que hi era estava molt tranquil, era una societat multicultural, hi havia els àrabs i els jueus convivien, més els expatriats, que eren els francesos, bàsicament, però també altres italians, maltesos i tot això. Això formava un conglomerat molt, molt divers, molt obert, i em guardo un record molt gratificant, molt gratificant.
0: Vas anar a escola allà?
1: Sí, a l'escola, i apreníem l'àrab.
0: Sí.
1: Bueno, era l'escola francesa allà, és a dir, que apreníem el francès per descomptat, i també l'àrab, però el que passa és que era l'àrab literari.
0: Yeah.
1: És a dir, l'egipci.
0: Sí,
1: parla egipci, però que a Tunis es parlava un dialecte que aleshores el que tu aprenies no el podies utilitzar al carrer. Però vaig aprendre a escriure en àrab, evidentment, bueno, de dreta a esquerra i tot això. Sí. Ara ho he oblidat completament.
0: Sí, no ho has fet servir després.
1: No l'he fet servir.
0: No. Ara és un patrimoni que segur que et deu eixamplar les mires.
1: O no? Sí, sobretot això, la idea de que la gent escriu amb lletres diferents, i això ho tenia clar des de petit.
0: Conserves amics d'aquella època o els vas conservar?
1: Pràcticament ara no. Ara no, però durant un temps vaig tenir, sí, amics. Un era anglicà, Yeah. Un altre era jueu, i bueno, en fi, era de, representatiu d'aquesta diversitat. Sí.
0: I del procés d'independència d'aquest país en deuries ser conscient més tard, tu, tot i que la família us va canviar la vida, no?, a vosaltres.
1: Bueno, t'he de dir que hi era conscient des de molt petit, perquè el meu pare estava molt implicat.
0: Ah, ja.
1: El meu pare, que era del Partit Socialista, tenia... Bueno, era per l'emancipació, la formació dels tunisins, donava classes en un sindicat, estava totalment implicat, i a casa es parlava de la situació política, venia gent àrab o francesos a parlar d'això. El meu pare era partidari de la independència, però d'aquesta manera una mica paternalista, que era de dir, imaginava que França podia portar, entre cometes, Tunísia i Marroc, que eren protectorats, que podia portar Algèria, que era considerat com territori francès, i que els altres dos, Tunísia i Marroc, es podien aportar a si mateix per fer un Magreb unit. És a dir, són coses que jo he mamat de petit.
0: Després no s'han
1: realitzat, però diguem, estava completament ficat també amb la dimensió política.
0: Quina edat tenies tu quan vau marxar de Tunísia?
1: Quan vam marxar tenia 13 anys i mig.
0: Clar.
1: 13 anys i mig. Era el començament de l'adolescència.
0: Sí.
1: I bueno...
0: I us en veu anar cap a Grenoble.
1: Sí, vam aterrar a un lloc que no tenia res a veure, que era els Alps, el cor dels Alps francesos, una ciutat emmurallada de muntanyes,
0: sí,
1: i on la cultura era la cultura de la muntanya, de l'esforç, de la disciplina, del fred, relacions socials bastant fredes, escola molt autoritària. Per mi va ser un xoc brutal. El canvi d'aquesta permissivitat nord-africana a la rudesa de França.
0: Clar. I allà a Tunísia l'escola no devia ser laica, però... O sí? Ah, perquè tu anaves amb una escola francesa,
1: sí,
0: a Tunísia, també.
1: Era laica.
0: Sí. I era coeducativa, també, i això.
1: Sí. Hi havia... Diguem, hi havia alumnes de diferents religions i de diferents nacionalitats... I, bueno, teníem amics de tot tipus.
0: I llavors, quina trajectòria acadèmica vas seguir a França?
1: Bueno, a França vaig anar a l'escola pública, a l'institut, i, bueno, com hi havia a França, hi havia molta competitivitat, molta pressió... I a França hi ha un sistema particular que són les grandes écoles, grans escoles,
0: sí,
1: que té més prestigi que la universitat. Aleshores, fan una pressió els profes, l'entorn i tot això, perquè la gent, els alumnes que tenen bons resultats en matemàtiques, sobretot en ciències en general, vagin cap a aquestes escoles, que són escoles d'enginyers, però d'enginyers generalistes, no d'enginyers tècnics. I, bueno, em vaig deixar portar per aquesta pressió. Jo era molt jove, tenia un any menys que l'edat que tocava, i no sabia exactament el que volia fer i bueno, em vaig deixar portar. I així vaig presentar els concursos d'enginyers i, i finalment vaig entrar en una escola que estava a París i llavors bueno, m'he traslladat a París.
0: I vas acabar els teus estudis allà?
1: Vaig acabar, sí, fins a... vaig acabar l'enginyeria i després vaig veure que no era el que m'agradava perquè amb tot el que havia sentit de qüestions socials, polítiques, sociològiques de Tunísia, el xoc amb altres cultures i tot això, realment fer d'enginyer no era el meu, no?
0: Yeah.
1: I llavors vaig derivar cap a socioeconomia. I llavors vaig continuar els estudis després de l'enginyeria per anar en aquesta direcció.
0: Llavors ja hi havia carreres mixtes, doncs, com sociologia i economia, o...
1: No.
0: Però tu
1: tot
0: ho vas fer...
1: Economia, jo vaig fer economia.
0: Economia, sí.
1: Economia.
0: Però sempre t'ha interessat la vessant aquesta sociològica, no?
1: Progressivament, sí, progressivament vaig decantar-me per una economia en la qual m'interessava molt més la situació social que les finances, per exemple, no? Amb la qual pràcticament vaig fer de socioeconomista, diguem.
0: Molt bé. Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Vale.

0: A París va ser testimoni del maig francès del 68. Com ho vas viure?
1: Bueno, em va transformar. És a dir, hi ha un abans i un després.
0: Segur.
1: Va ser realment determinant, determinant en la meva vida, perquè jo havia deixat els estudis i ja estava treballant en un centre d'estudis sociològic i el maig 68 va començar per la policia que va entrar a la universitat i llavors, bueno, uns altercados, no sé com es diu en català, els barulls eren al carrer just davant del centre on treballava. Per tant, diguem que ho he vist de seguida arribar i ha afectat directament al mateix temps la meva vida professional del moment. Bueno, va ser una cosa fantàstica per mi, perquè era com una posada en qüestió del poder, eh? És a dir que les manifestacions estaven seguides de repressió i la manifestació següent encara més forta i la repressió encara més forta i la següent encara, i en aquest procés d'enfrontament de la gent, perquè havia xocat completament la societat francesa el fet de que la policia entrés a la universitat, a nosaltres ara ens sembla poca cosa, eh?
0: Sí,
1: però
0: sí, sí, sí.
1: En el moment la idea de França era que la universitat era una cosa
0: com sagrada,
1: com sagrada, sí, sí, sí, realment, sí. Bueno, i llavors, bueno, l'opinió pública es va girar del cantó dels estudiants i llavors es va alimentar això i va fer trontollar el poder. El fer trontollar el poder central, és a dir, el poder del govern i tot això, que no sabia com tractar un moviment social d'aquest tipus, tots els petits poders van tremolar. És a dir que, i aquí vaig entendre que el poder, diguem, que el poder del mestre sobre l'alumne, de l'home sobre la dona, del pare sobre els fills, etc., en el fons estava sostingut per un poder social més ample, eh? És a dir, que és una societat patriarcal, no? Amb la qual em va fer agafar com eix determinant de la meva vida va ser la posada en qüestió d'aquest poder en les relacions personals, amb les, quan vaig donar classes no estava, no podia estar en la tarima, sí, perquè després el que havia viscut no podia entendre la transmissió del coneixement com una cosa de dalt a baix, del que sap cap al que no sap. Jo després de maig 68 veig el coneixement com algú que es construeix entre tots, per exemple, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I el mateix per les relacions personals i tot això. I a nivell polític també va ser super, super clarificador, perquè l'esquerra tradicional de tradició marxista tenia l'idea de prendre el poder. És a dir, a través de les votacions o a través d'una insurrecció o el que sigui, però prendre el poder i des del poder modificar la societat i en el millor dels casos voler construir un home nou, com per exemple a Cuba, que es va dir l'home nou de Cuba. I la tendència llibertària que va sorgir del maig 68 no era prendre el poder, era lluitar contra el poder. I això l'he conservat, és a dir, que no m'he inscrit a cap partit polític, no he fet política, no he ocupat cap càrrec important i sempre he estat una mica amb aquesta trinxera.
0: Quina vida més coherent,
1: eh? No, sí, bueno, sí. És que no pots fer d'una altra manera
0: quan, clar, quan ho tens tan clar,
1: quan
0: i a més és una
1: clarament
0: cosa viscuda, sí,
1: sí,
0: sí, sí, sí. No,
1: sí,
0: no només és de cap, sinó no, que són, és fruit de les vivències d'aquell,
1: sí,
0: moment, no? Però quin patrimoni, no? Quina riquesa, quin fet tan... Bueno, que va marcar tota una generació, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Després vas venir cap a Barcelona. Què ho va motivar?
1: Bueno, el fet que vaig conèixer la meva dona o la meva companya a París, que ella formava part dels exiliats espanyols, i ella anava a París, va anar a París per aprendre sociologia i tornar per formar els sindicats clandestins. És a dir, que venia amb un compromís molt clar, molt determinat, i tenia absolutament clar que havia de tornar a Barcelona. I jo no tenia tant determinant, no havia determinat el meu per vindre de la mateixa manera, i llavors durant un temps vam dubtar de si ens separàvem o si jo he escollit, per sort, seguir-la a Barcelona, pensant que seria 3 o 4 anys, que així coneixeria el seu món i parlaria el seu idioma i tot això, i que després ja decidiríem on fèiem la nostra vida. Però la vida ha decidit d'una altra manera i m'he quedat ja més de 50 anys a Barcelona.
0: Ja ho veig. El fet de viure a Sants va ser casual?
1: Sí, va ser casual, va ser casual. Ella, la seva família vivia a prop del mercat de Sant Antoni, i simplement va buscar un pis barat. És l'únic. I vam anar a Sants amb una casa que era una antiga fàbrica transformada més o menys en vivendes, en fi, que era de qualitat bastant mediocre, però estàvem feliços.
0: Quan vas treballar per les Nacions Unides, ho vas fer ja des de Barcelona, a partir de viure a Barcelona, que vas treballar per les Nacions Unides?
1: Sí, és a dir, que a Barcelona vaig buscar feina, no vaig trobar feina d'economista al començament, després em vaig presentar a l'únic concurs públic que es va fer durant el franquisme, perquè jo la meva... el meu xoc va ser passar del maig 68 al franquisme, és a dir, que encara Franco estava viu.
0: Sí.
1: I llavors, durant aquest temps, la Universitat Autònoma de Barcelona volia aparèixer com la universitat moderna, va fer un concurs públic i em van agafar. Llavors, vaig estar treballant 6 anys a la universitat i després vaig tenir l'oportunitat d'anar a Algèria, i vaig anar 2 anys a Algèria, i a partir d'aquí es va obrir una finestra que era pel fet d'haver estat ja en contacte amb l'estranger i Àfrica del Nord, em van proposar feines a Nacions Unides, i llavors Nacions Unides, el programa de Nacions Unides pel Desenvolupament, de fet era l'època en què intentava reforçar els governs locals, pensant encara que el desenvolupament podia ser sobre una base nacional i que cada país havia de construir el seu desenvolupament sortint de l'època colonial. I la creència era que una vegada liberats d'aquest pes colonial, aquests països podien emprendre una trajectòria independent cap al desenvolupament, entre cometes, que era un desenvolupament finalment molt, molt occidental. Llavors, durant aquest temps, Nacions Unides, a través del PNUD, Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament, el seu discurs era d'apoyar aquests intents de desenvolupament nacional. Això era començament dels 80. I això va durar uns anys, perquè després el Banc Mundial va dominar completament la situació i va fer que tot el combat pel desenvolupament es transformés en una simple lluita contra la pobresa. És a dir, que no, ja no es tocava les estructures, no es tenia que tocar les estructures, es tenia que deixar el mercat lliure, es tenia que disminuir el paper de l'Estat, i el rol d'Occident era de fer caritat.
0: Ja ho entenc. Que trist.
1: Sí, aleshores aquest gir ha fet que després jo no he continuat treballant per Nacions Unides, però l'època en què he treballat és fabulosa. Realment va ser molt interessant, perquè estaves en contacte, anaves allà en aquests països no com a turista sinó per treballar, estaves en contacte amb gent del país que en certs casos creien realment el que feien, a Burkina Faso va haver l'experiència de Sankara, que la gent aquí no coneix, però que va ser una experiència d'intent de desenvolupament nacional a partir dels propis recursos i a partir de la idiosincràsia del país, que va ser realment, jo crec, molt interessant, molt interessant per nosaltres. El que passa és que el van matar al cap de 4 anys. És a dir que tot això ho vaig anar, diguem, visquent, aprenent i entenent el rol que jugava l'ajuda al desenvolupament, el rol que jugaven els països occidentals. Tot això ho vaig... ho vaig pulsar des de l'interior.
0: Molt interessant i molt dur, Mira, se'ns acaba el temps del programa. Hem parlat amb en Jean-Pierre de processos de descolonització i de multiculturalitat, i com que té una vida molt rica, la setmana vinent seguirem parlant amb ell de temes com el feminisme i les noves masculinitats, temes en els que ell ha reflexionat molt. Moltíssimes gràcies, Jean-Pierre, i fins la setmana vinent.
1: Pues gràcies a vosaltres, perquè no havia parlat, jo crec, mai a la ràdio, o potser un cop o dos, no sé, no me'n recordo.
0: Sempre hi ha una primera vegada.
1: Sí.
0: Doncs molt bé.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
3: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
3: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Eugènia Eximenko, que va néixer a Rússia, a la ciutat d'Ivanovo, al nord-est del país. Hola, Eugènia, com estàs?
1: Hola, estic bé.
0: Yeah. Ivanovo és una ciutat gaire gran?
1: Més o menys, és no molt gran. Ten 600 mil habitants. Per Rússia és, no és
0: gaire gran.
1: Gran, molt gran, sí. I, però és un, el centre de regió de Ivanovo.
0: Que Ivanovo és el nom de tota la regió, diguéssim, no?
1: Sí, sí, sí, és Ivanovo, la ciutat d'Ivanovo és capital.
0: D'acord, d'acord. I quins records en tens tu?
1: Bé, records bé. I ahí encara viuen ahí els meus pares i la meva família, germana, germà i amics també.
0: Però abans d'haver-ne de marxar, diguéssim, havies tingut una vida més o menys plaent, la infància i bueno, part de la joventut.
1: Sí, tenia infància i joventut en aquesta ciutat i estudis també. Clar. En la universitat. En l'escola. I tinc moltes recordes bones d'aquesta ciutat.
0: És molt lluny del mar, no?
1: Sí, molt, molt, molt lluny. És a prop de Moscou, com sí. A prop, 300 quilòmetres,
0: sí.
1: Quilòmetres de Moscou, per a Rússia és no lluny.
0: Ja. Les distàncies són tan grans, no?, que Catalunya et deu semblar petita, no?
1: Sí, en comparació, sí.
0: Sí. I vas trigar molt a veure el mar, tu? Perquè he vist que al perfil del WhatsApp tens una fotografia davant del mar i dic, bueno, igual és que li atrau el mar, no?
1: Sí, el mar m'agrada molt i em falta el mar en la meva ciutat i en el meu país.
0: Aquí el tens més a prop, no?
1: Sí, estic content.
0: Yeah. I el fred el trobes a faltar? Allà hi deu fer molt fred, no, a l'hivern?
1: No, perquè moltes anys de fred,
0: sí.
1: I ara no em falta.
0: Yeah.
1: No em falto a fred. No.
0: Tu què vas estudiar allà?
1: Soc matemàtic,
0: sí.
1: I gradué a la Universitat Estatal de Rússia en Ivanovo, a Facultat de Matemàtiques.
0: Està bé. Aquí, bueno, teníem molt la idea, ara ja fa anys, bueno, des de la caiguda del mur de Berlín, que se'ns va desmuntar, no d'alguna manera, però que la societat russa era una societat molt més igualitària, no? Que hi havia menys diferències socials que aquí, entre pobres i rics, diguéssim, o que tothom tenia accés a la cultura i als estudis.
1: No ho sé, perquè hi ha molta diferència entre pobres i
0: sí, també.
1: Rics, també, però pobres més i més gran, sí. Quantitat més i més...
0: Com més grans, més diferència.
1: Sí. I rics són pocs, la gent... i grans i rics, al contrari.
0: Tu ara fa 4 anys que ets aquí.
1: Sí, sí.
0: Per quines raons vas venir?
1: Perquè la raó més important és que el meu país, jo està persegut per mi, per la meva orientació
0: sexual.
1: Sí, perquè sóc gay. I viu con mi, con la meva parella. I hem vingut junts.
0: Sí.
1: I és gran, gran raó perquè teníem que ocultar la nostra relació.
0: Yeah.
1: En el nostre país, ocultar en la feina i en la societat. I també és molt perillós.
0: Sí.
1: Perquè teníem com es diu?
0: Teníeu por d'alguna manera de...
1: I teníem insultes.
0: Ah, sí.
1: Per exemple.
0: Sí.
1: Perillós.
0: Sí. Sentíeu que estàveu en perill, no?
1: Perill, sí, sí, sí.
0: I que si us delataven o això, bueno, podien prendre represàlies contra vosaltres.
1: Sí, no podíem pedir ajuda a policia, per
0: no,
1: exemple,
0: clar.
1: Perquè si policia
0: està,
1: no ajuda...
0: Està penat, clar.
1: I no ajuda i no pot fer res.
0: Clar.
1: I ara la situació està pitjorant cada mes, cada any. Noves lleis.
0: Sí, s'ha endurit més encara.
1: Sí, sí, sí.
0: Que trist. I el vostre entorn proper, la família i els amics i així, coneixien la vostra relació i l'acceptaven?
1: La meva família sí, i alguns amics també, però no tots els amics meus saben la meva orientació. I per exemple en mi feina també.
0: Clar.
1: O tampoc la gent sap.
0: Ja,
1: la meva orientació.
0: Sí, sí, sí, sí. Però hi deu haver molta gent, no? Com vosaltres, però tothom ho viu així d'una manera clandestina, diguéssim, no?
1: Sí, sí, i ara vienen molta gent de Rússia que estan, que són persones de LGBT.
0: Sí.
1: I també venen més i més persones.
0: Clar, clar, si se senten en risc, no? O en
1: sí,
0: perill,
1: perill,
0: és lògic que marxin, no? I tu havies sortit de Rússia altres vegades?
1: Abans? Sí, sí, quan teníem vacances.
0: Ah.
1: Jo i la meva, el meu parella.
0: Sí.
1: Sempre passàvem vacances aquí en Barcelona.
0: Ah, sí, per això sí. Coneixíeu Barcelona.
1: Sí, sí, perquè nos va agradar molt. Aquesta ciutat i Espanya, i viatjàvem molt
0: per turisme, diguéssim.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. En altres regions d'Espanya, i podíem comparar.
0: Clar.
1: I vam elegir a Catalunya, sí. Barcelona, per a traslladar-nos.

0: vam encontrar pis, però és molt, molt
1: petit.
0: Molt, molt petit, però és nostre pis.
1: Clar, clar, això és molt. I la feina? Vas trobar feina de seguida?
0: No, no, no. Vivíem 3 anys sense feina, perquè teníem que aprendre idioma.
1: Clar.
0: No és fàcil.
1: No. Sí. No, per un rus suposo que no.
0: I també no teníem papers.
1: Clar.
0: Suficients per treballar. I l'any passat,
1: sí,
0: vam aconseguir l'asil.
1: Sí.
0: I ara tenim i papers i possibilitat.
1: Clar.
0: Per treballar. I ara sí, ara tinc treball, tinc una feina i
1: que bé,
0: m'agrada molt.
1: Sí. Treballes del que vas estudiar?
0: Quasi, quasi, quasi, perquè soc un matemàtic.
1: Sí.
0: Però treballo ara com comptable.
1: Sí.
0: Comptable en una assessoria.
1: Ah, està bé.
0: Amb números.
1: Sí. Que és una assessoria d'empreses.
0: Oh. Sí, sí, sí, sí. Tenim clients d'empreses i autònoms.
1: Ja, està bé. Treballes de manera presencial o virtual?
0: Presencial, presencial, sí, en l'oficina, amb col·lectiu.
1: Ai, que bé, no? Perquè sí, així també et relaciones amb altra gent.
0: I sí, m'agrada molt la, clar, gent i tarees i tot.
1: Clar, que bé.
0: Tot.
1: Ai, ho celebro.
0: Moltes gràcies.
1: I què trobes a faltar de Rússia?
0: Majorment, bàsicament, mis pares,
1: clar,
0: mis amics,
1: sí,
0: i ja està.
1: Va, clar, bàsicament és això, no? Els afectes, no? I els vincles. Manteniu contacte per internet o això?
0: Sí, per WhatsApp.
1: Sí, per WhatsApp.
0: Sí, tenim trucades.
1: Clar. I et relaciones amb altres russos aquí?
0: Sí, tenim amics, bàsicament també persones LGBT.
1: Clar.
0: I també intentem ajudar.
1: Clar.
0: A ells.
1: Clar.
0: Perquè sabem la informació per pedir asil, per,
1: sí, clar,
0: i aquestes preguntes podem tenim respostes.
1: Clar. Qui us va ajudar a vosaltres per poder aconseguir, perquè vosaltres teniu l'asil com a refugiats, no?
0: Sí, sí, refugiats.
1: Per ser perseguits i això.
0: Sí, i nos va ajudar molt a l'associació, que es diu ACATI.
1: Sí.
0: I és l'associació catalana. I ens va ajudar molt.
1: Ah, que bé, que hi hagi entitats que facin aquest tipus d'ajut, i de suport. Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
0: Vale.

0: Aquesta associació, ACATI, es dedica bàsicament a donar suport a persones LGTBI de qualsevol país i es basa bàsicament a ajudar amb tota la qüestió legal perquè aconseguiu l'asil i això?
1: Ajuda a les persones de tot el món, perquè aquí coneixem gent de l'Amèrica Latina,
0: sí.
1: Venezuela, Costa Rica, tot el món, i també de Rússia, de Ucrània,
0: Ucraïna,
1: de tot del món.
0: I està bé que si us han ajudat a vosaltres, no? Ara vosaltres pugueu fer suport a altra gent. Això diu molt de vosaltres.
1: Sí, estem molt agraduïts.
0: Clar.
1: Agraduïts.
0: Agraïts, sí.
1: Sí, per ells.
0: Clar. I t'has sentit tractat despectivament alguna vegada pel fet de ser rus, pel fet de que hi hagi la guerra amb Ucraïna?
1: Què?
0: No, que com que d'alguna manera es culpa els russos, no?, del fet que hi hagi guerra amb Ucraïna, que si tu t'has sentit tractat despectivament alguna vegada per això, no?
1: Aquí no he sentit mai algun no.
0: Comentari ni res. I vosaltres, bueno, tu com ho vius, el fet de la guerra amb Ucraïna?
1: Estic contra la guerra i estic a favor d'Ucraïna i de la gent d'Ucraïna, i és barbaritat i és un crimen.
0: Sí.
1: És crimen, és la guerra. I també intentem ajudar a les persones refugiades d'Ucraïna, refugiades de la guerra, i estàvem com voluntaris,
0: sí,
1: a l'associació que està també en nostre barri Hostafrancs,
0: sí,
1: la calle Lleiva.
0: Sí.
1: I
0: que també tenen una bandera ucraïnesa a la porta.
1: Sí. I també treballàvem,
0: sí,
1: ahir com voluntaris.
0: Ah, que bé.
1: Sí, per entregar la comida,
0: sí,
1: i una feina amb almacenes.
0: Sí, el magatzem.
1: Està bé.
0: Doncs sí.
1: I també ajudàvem a aprendre el català a les persones ucraïneses.
0: A la mateixa associació aquesta?
1: No, altra associació. Està en barri Poble Sec,
0: sí,
1: i també ajudàvem.
0: Ja. Que bé, tot el que es pugui fer és molt necessari.
1: Sí, però abans no teníem una feina i
0: clar,
1: ara no tenim temps.
0: Ja, esclar.
1: Perquè
0: sí.
1: Tenim que treballar.
0: I tant, sí, també. I la vostra família de Rússia ho viu igual? També és contrària a la guerra? O ho veu de diferent manera?
1: És una pregunta molt difícil.
0: Sí. A part que
1: la gent que
0: igual
1: viu,
0: se'n parla poc també, no? O què?
1: La gent que viu a Rússia estan baix de la propaganda,
0: sí,
1: i les notícies de televisió, i hi ha molta propaganda
0: el règim,
1: Sí, i dictatura també.
0: Clar.
1: I la meva família no té opinió com
0: pròpia,
1: com
0: clar.
1: Jo,
0: sí, sí, sí,
1: i
0: sí.
1: Com jo o contra la guerra.
0: Ja. Yeah.
1: És opinió ni a favor ni a contra.
0: Ni en contra, ja. Yeah. És el que hi ha i ja està, no? I no es plantegen res més, no?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Però amb ells els hi ha canviat la vida d'alguna manera, el fet que hi hagi guerra o no? No els afecta?
1: A ells?
0: Sí, que...
1: sí, afecta, perquè els preus han subit,
0: pujat
1: molt, i cada mes la situació està pitjorant.
0: Uh-huh.
1: Més i més, i sí, espero que algun dia tota la gent de Rússia estarà contra la guerra, contra Putin, contra el règim.
0: Uh-huh.
1: Contra la dictatura.
0: Uh-huh.
1: Espero.
0: Sí, sí, però com que hi ha tanta repressió, no? També és difícil. Entre la repressió i si la gent no pot tenir diversitat d'opinions, no? Per estar informada, és difícil.
1: Sí, i no tinc drets. I no, la gent no té drets.
0: De manifestar-se i d'associar-se.
1: No. Pot ser encarcelat.
0: Mm-hmm.
1: per molts anys.
0: Mm-hmm.
1: De 10 anys, per exemple.
0: Clar.
1: És molt fàcil.
0: Mm-hmm. Bé. I què és el que més valores d'estar aquí, tu?
1: Més valores llibertat.
0: La llibertat, clar.
1: Sí, que podem vivir sin por, sense por.
0: Clar.
1: I no ocultar res.
0: Clar, clar, clar.
1: I és més valorat per a nosaltres.
0: Clar. Doncs mira, ja se'ns acaba el temps del programa.
1: Moltes
0: que
1: gràcies.
0: Per molts anys pugueu disfrutar d'aquesta llibertat i pugueu viure plenament aquí entre nosaltres.
1: Moltes
0: que és un plaer gràcies. Sentir-te.
1: Moltes gràcies. M'agrada també la gent que viu aquí. La gent tradició ens m'agrada molt tot això.
0: Ho celebro, doncs, que per molts anys ho puguis seguir disfrutant.
1: Igualment. Moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
6: Servei d'acreditació de competències professionals.
7: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
8: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
9: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
6: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
10: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Paulo Brito, que és originari de Cap Verd. Hola, Paulo. Hola. Benvingut al Xerrem d'Arreu. Com Hola. Estàs?
1: Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Gràcies. Tu vas néixer a Cap Verd, un arxipèlag de l'Atlàntic situat a l'alçada del Senegal, que va ser colonitzat pels portuguesos i va aconseguir la independència el 1975. Què ens expliques d'aquest país?
1: Bé, és el meu país, que puc explicar. És un país que trobo que és meravellós, és un país que està molt bé. Molta gent no ho coneix, principalment aquí, quan pregunten per Cap Verd, o quan els dic que soc de Cap Verd, pregunten on estàs, està a Sud-àfrica o s'està a Sud-amèrica sempre. I perquè pel nom de cap la gent pensa que és un cap, però són 10 illes.
0: Sí, no?
1: Sí, sí.
0: I són molt diferents entre elles, aquestes 10.
1: Sí, cada illa té la seva característica i és una, té bastanta similitud amb les illes de Canàries, perquè fan part de la mateixa placa tectònica, estan ahí i té moltes similituds.
0: Hi ha comunicació entre les 10 illes?
1: Sí, sí, hi ha comunicació per avió i per barc. Més per avió, en barc per les illes que estan més propers, però en general més per avió.
0: I totes estan poblades?
1: No, són 9 poblades i tenim una que està a prop de l'illa d'on soc jo, que és l'illa de Santa Lucía, que aquest no està poblada.
0: I tu de quina illa ets?
1: Jo sóc de Sant Vicente, l'illa Cesària Évora.
0: Sí, sí, sí, sí. És la capital?
1: No, la capital és Praia, que està a l'illa de Santiago. Mindelo, jo sóc de Sant Vicente, la ciutat és Mindel, seria més o menys com Barcelona, la segona ciutat.
0: Així la més, sí. Que és la més bonica.
1: Sí, sí.
0: I com era la teva vida allà?
1: Què puc dir? Tenia una vida super tranquil·la, super guai, perquè ahir la gent viu molt, molt al dia a dia, molt al carrer, molt amb les persones, molt de contacte amb les persones. Tenim una vivència així, sempre molt, molt a proper. I no sé, és que treballant amb els amics, anant de festa, sí, però...
0: De què treballaves allà?
1: Allà vaig formar-me en comptabilitat, però vaig estar treballant en una biblioteca i també feia molta feina cultural, tant de cinema, teatre i música.
0: I com és que vas venir cap aquí?
1: És la pregunta que tothom pregunta, què fas aquí, com vas venir? Jo, clar, va venir una noia catalana amb la qual em vaig enamorar i mira, ella també, i vam començar una relació allà, vam estar un temps també separats, perquè ella va venir aquí, però després va tornar i vam voler continuar junts i al final aquí estic.
0: Ja, ja. I teniu dos fills, has fet la vida aquí. Ja.
1: Sí, sí. Ja porto quasi 2 dècades aquí, faré 2 dècades el proper any. I mira, ja sóc quasi total d'aquí de Catalunya, ja sóc un català més.
0: Sí. Tinc entès que aquesta noia de la que et vas enamorar va venir a Cap Verd a fer la guia turística, no? Una guia turística, i que és de les poques que hi ha sobre Cap Verd.
1: Sí, sí, en espanyol sí, de les poques. Més, ella va venir perquè va fer l'Erasmo a Anglaterra i va conèixer una noia de Cap Verd. I ella no volia fer alguna diferent i aquesta noia la va convidar a anar a Cabo Verde. I va anar allà, va conèixer, va veure que no havia res, va estar visquent allà 3 mesos, va veure que no havia res d'informació aquí a Espanya sobre Cap Verd, i ella va decidir fer el guia. Entonces va tornar allà i va estar visquent un any i treballant allà i va escriure el guia.
0: I en què va canviar la teva vida aquí? Què és el que et va sobtar més, tot i que ho devies conèixer, bueno, per referències, diguéssim, no, però que devia ser un canvi, imaginant-me com és Cap Verd, bastant fort, no?
1: No, és que jo, el problema és que jo vivia a Cap Verd i tenia clar que no volia sortir de Cap Verd. No era la meva intenció emigrar-me, marxar-me, perquè m'agradava estar en el meu país i tenia la meva feina, que estava bé, i la meva intenció era poder venir sempre a Europa, a Amèrica, d'on sigui, anar a fer vacances. Però mira, ella em va proposar, perquè clar, havia estat allà, però clar, li feia una mica petit, i ara que porto dues dècades aquí la puc entendre perfectament. I vaig venir a provar, vaig dir, vale, d'acord, vaig, miro, si m'agrada em quedo. I en Barcelona em va enamorar de primera vista, va ser arribar i enamorar-me de Barcelona, i aquí estic.
0: I el tipus de vida amb què et va canviar d'entrada? Bueno, suposo que no feies tanta vida al carrer aquí, no?
1: Clar, aquí és diferent, aquí les persones són d'una altra forma, la vida és d'una altra forma, però clar, és adaptar-se sempre, és arribar a un lloc nou i adaptar-se. I quan coneixes la gent veus que al final també trobes moltes coses que tots els éssers humans tenim en comú a qualsevol lloc. L'important és poder fer amb la gent, i quan et fas amb la gent pots fer i... Però clar, és totalment diferent, les distàncies són més llargues, i per desplaçar, per anar a treballar, tot això és un altre ritme, però m'agrada.
0: Què trobes a faltar més d'allà?
1: Em troba a faltar moltes coses. Estar amb la meva gent, els meus pares, els meus germans, que tots estan allà, els meus nebots, els meus amics d'allà, però el clima, que és un clima constant d'estiu, i aquesta vivència, sí, del carrer, de la gent, que és d'una altra forma, però...
0: El tipus de relació amb la gent és diferent, no? Que és com més espontani.
1: Sí, és més espontani, som més proper amb els veïns, més proper amb els amics, amb qualsevol persona. Quan arriba un estranger, de les coses que les enamora del meu país és això, que quan arriben, que es fiquen amb la població, es dona compte que realment la gent és molt proper, s'apropa, es fa amic directament, no cal la primera, es convida a casa d'un a l'altre, i això és el que tenim, que és una de les riqueses més de Cap Verd que tenim.
0: Laboralment et va costar molt obrir-te camí aquí?
1: Una miqueta en un principi, perquè vaig arribar en una època una mica conflictiva per les estrangers, perquè era l'època de PP, que estava a l'escenari al poder, i va costar una mica, perquè vaig arribar il·lusionat, pensant d'arribo, clar, ja obtindré els papers, començaré a treballar, però posava freno per tots els cantons. Anava d'un cantó i diu, no, tens que tenir aquest paper per poder tenir l'altre, per tenir l'altre tenies que tenir l'altre, sí. I ara... I mira, va costar una miqueta, sí, va ser 3 anys que em va costar adaptar-me per poder començar a treballar, perquè no podia aconseguir els papers.
0: Tot i estar casat amb una catalana, era
1: no,
0: difícil?
1: No, és que encara no estàvem casats, no teníem la intenció de casar-nos així pels papers.
0: Clar, ja. També havies de veure tu si realment t'acomodaves aquí, no?
1: Ja estava, però el problema és que és això, no volíem... obtenir els papers, perquè volíem casar per tenir els papers. Al final vam tenir que fer això, perquè si no, no seria possible.
0: No l'hauria obtingut, tingut. I amb què vas començar a treballar?
1: Vaig començar a treballar al Fòrum de les Cultures. Va ser la meva primera feina, sí.
0: Que estaves d'informador allà?
1: No, fèiem érem els guies, els suports tècnics pels visitants, fem de guies pels visitants, això quan arribaven al fòrum.
0: I després?
1: I després d'allà vaig sortir d'allà, vaig anar a MediaMarkt, després de MediaMarkt vaig estar en un hotel, i de l'hotel vaig anar a Correus, i ara continuo treballant a Correus.
0: De fet, lo de Correus és una feina segura, no?
1: Sí, ja porto 15 anys a Correus, m'agrada, és una feina tranquil·la que anem fent, i mira...
0: Treballes només els matins?
1: No, perquè ja tenia que haver aprovat els exàmens i estar ja dit, però arribes a una edat, a vegades estudiar et costa una miqueta, i no he aprovat tots els exàmens, però mai he arribat al cort que exigeix Correus, i per tant encara sóc com laboral, i em van fent contractes, ara treballo pel matí, ara treballo per la tarda, depèn del contracte.
0: Ja. Sí, sí. No pots triar, diguéssim, ni el temps fix.
1: No.
0: Cap Verd, quins recursos econòmics té?
1: Cap Verd, de recursos econòmics, molt poc. Diem que vivim de l'agricultura i de la pesca, però és més l'agricultura i pesca, més de subsistència. Cap Verd el que té és el poder dels immigrants. tot el que té és a través de l'immigració, perquè el que tenim allà és més importat, tot menjar, tot roba, tot és més importat, i l'agricultura i la pesca són més de subsistència.
0: Cap a on emigra la gent d'allà?
1: A Portugal, a Holanda, Itàlia, Estats Units, tenim capverdians a tot arreu del món.
0: Jo aquí, tu ets l'únic que conec.
1: Sí, però a Barcelona no som, aquí a Catalunya no som molts, principalment a Barcelona, però si vas a Madrid trobaràs molts capverdians.
0: Sí?
1: Sí. Aquí hi ha alguns, a Barcelona tinc molts amics capverdians, però no som una comunitat gran aquí a Barcelona.
0: Vosaltres us sentiu més africans o europeus?
1: Els capverdians no se senten ni africans ni europeus, se senten capverdians. Sí, quan et pregunten, diuen, tu ets africà? No, jo soc capverdià. Perquè primer que estem fora del continent i tenim un estil totalment que no és gens ni mica semblant als africans. Però clar, pertanyem a Àfrica i tenim moltes coses d'Àfrica, però també tenim molta cultura europea. Per això nosaltres ens sentim diferents, sentim que no som els capverdians.
0: I el govern manté algun tipus de relació amb la Comunitat Econòmica Europea?
1: Sí, en general sí, els governs estan manté relació tant amb europea com amb l'americana, perquè clar, ells tenen aquest interès, perquè és el que t'ha dit abans, nosaltres subsistim de lo que importem i tot més, en tot hem de tenir contacte amb aquests governs europeus i americans i tot, per demanar les ajudes, per menjar i d'altres coses, per construcció i tot més. I clar, i també tenim totes aquestes comunitats capverdianes, que ja tenim tercera i quarta generacions en molts països, que ja són més dels països que ja són capverdians, i clar, el govern té tot aquest interès.
0: Ara posarem la peça musical que has triat. Què has triat?
1: He demanat dos, és a dir, el gust del disco jockey.

0: quin paper ocupa la música i el ball a Cap Verd?
1: La música i el ball ocupa un paper molt gran, molt gran, perquè la música està a tot arreu, a qualsevol cantó de Cap Verd que pots moure trobaràs la música, i la gent baila a tot arreu, i clar, i ens encanta la música i el ball ho tenim a les venes.
0: Sí. Aquí coneixem la Cesària Évora, però segur que hi ha molta més gent, no? Que
1: sí,
0: coneguda igual arreu del món, però bueno, que jo desconec.
1: Aquí a Barcelona ha vingut dos artistes també que estan molt bé, que és la Lura i també la Mayra Andrat, que ha estat aquí dos o tres vegades també actuant aquí a Barcelona. Ah. Sí, però en general, clar, la gent no les coneix molt. Però ara tenim aquest moment molts artistes joves i potents. Mm-hmm. Sí, substituïm per aquest que acabem de sentir ara. Es deia El Lobo, però es va morir també. I ara, del nivell de Cesària, però aquests clar ja es van morint i estem tenint artistes nous que estan sortint molt forts.
0: Mm-hmm. També canten descalços o no?
1: Que bé, eh? Això és més de Cesària, però alguna també ho fa així. Que tenim la Sara Tavares també l'agrada cantar sin descalç i coses així, però sí, és això, per la música tothom de Cap Verd ho porta a dintre, cantem a tot arreu, ballem tot, sense la música ja estàs ballant, a mi quan sento la música no em puc parar perquè el cos ja comença a moure tot sol.
0: Clar. I és una música molt animada, no?
1: Sí,
0: no té res a veure amb els fados portuguesos.
1: No, perquè tenim aquesta que acabem de sentir, es diu Coladera, però tenim la Morna, que s'apropa bastant més al fado, que és més sentimental, és més lenta. Tenim diferents estils de música a Cap Verd, perquè també de cada illa té un estil diferent també.
0: Uh-huh. I la música és una qüestió acadèmica allà que s'estudia o la gent ho porta a la sang i n'aprèn així per mimetisme?
1: Acadèmica no molt. Perquè alguns, últimament ja poden fer classes en alguns llocs, però en general és més així autodidàctica.
0: Que la gent aprèn amb els altres.
1: Amb els altres, de pare per fill, així, i va passant, sí.
0: Uh-huh. I els instruments, feu servir els instruments habituals o en creu, en teniu vosaltres de propis?
1: De propi, en l'illa de Santiago, en l'estil de música, el funanà, té un que es diu el ferrinho, que és, fan servir com dos barretes de ferro, que és diferent, que és algun com més a prop, però en general són més com instrument bastant utilitzat a Europa i tot arreu del món.
0: Ha arribat la Covid allà?
1: Sí, ha arribat, però ha arribat molt fort en una illa, però de seguida es va parar, es va morir un turista anglès que la va portar. Va arribar a 50, no tinc verificat molt al diari. La Castella va arribar a quasi 60 casos, però es va estancar. Després la illa que té més és la illa de Santiago, on està la capital, és la que més va tenint, i dues illes més que últimament ha començat a tenir alguns casos, però no sé si en aquest moment arribem a 3.000 casos i amb una població de 500.000 persones. Home, és considerable, però està bastant bé, perquè hi ha illes que no han tingut cap cas encara.
0: Clar, sí, les illes és més fàcil de controlar, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè aquí a les Canàries també va passar que alguna illa no va tenir cap cas, i si es mantenen tancats, que controlen els accessos, clar, és més fàcil, suposo.
1: Sí, sí.
0: I tu com l'has viscut, el confinament?
1: Una mica avorrit, però mira, treballant sempre, perquè nosaltres de Correus és el que dic sempre, cada vegada a l'oficina dic, nosaltres som els superherois, perquè a nosaltres sí, som els únics que no hem tingut que confinar-nos, atendent al públic. En un principi les proteccions eren poquetes, però ara sí em van posar les proteccions després de seguida. Però clar, tots els serveis que no fan, per exemple, la Hisenda, que no fa l'estrangeria, que no fa el tràfic, tots s'envia a Correus. Sí, nosaltres fem de tots. Som nosaltres els superherois d'aquí d'Espanya a nivell de feina.
0: Sí, sí. Quan donin les gràcies hauran de pensar en vosaltres també.
1: Hauria de pensar no només en els metges, això està clar.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Perquè
0: sí.
1: Estem ahí de cara al públic tot el dia, nosaltres, sí, sí.
0: Cap Verd té una llengua pròpia, no?
1: Sí, en Cap Verd la llengua oficial és la portuguesa, però clar, té la barreja de la llengua dels esclaus i del portuguès, perquè clar, els portuguesos van utilitzar Cap Verd en un principi com un almacet pels esclaus per després portar a les Amèriques. I aleshores, clar, clar, ja que ajuntava molts esclaus de diversos països diferents que no s'entenien entre ells, amb el portuguès dels capatazos i coses així, va començar a crear aquest idioma que es diu criollo.
0: Sí. Els esclaus eren tant homes com dones.
1: Homes com, sí, sí. I clar, hi havia una illa que era com l'Almacena i les altres illes van començar a poblar-los entre amb esclaus, amb antics, amb delinqüents europeus de Portugal, prostitutes, coses així, i es va crear aquest idioma que es diu criol i la mestissa, i la mestissatge que tenim.
0: I això, com et sembla que ha influït en la manera de ser de la població d'allà?
1: Ben bé no sabria com dir-te, però clar, però les barreses tenen això, que porten moltes coses bones en general i no sabria què dir-te, però...
0: Ja.
1: Però clar, hem creat aquest idioma nostre, que tothom està orgullós del seu crioll, però clar, depèn de cada illa té un crioll diferent. Han intentat implantar el crioll com a l'idioma oficial, però clar, les de capital volen el seu crioll, i jo que sóc de l'altra illa, nosaltres no volem, i tenim aquest petit conflicte. Això és el nostre conflicte, que el crioll es pot posar com a idioma oficial perquè cada un vol el seu.
0: I s'ensenya a les escoles el crioll?
1: No, es parla en general en portuguès i s'escriu en portuguès. És que el crioll no té una gramàtica feta, no té res, no té unes directrices, perquè és una llengua molt canviant, i és el que et dic, cada illa parla el seu. Seria, per exemple, aquí que el català, el mallorquí, el valencià ja té la seva gramàtica, després cada un diu que el seu és el seu, allà el crioll també és més o menys la mateixa.
0: Ja. Tu amb els teus fills quina llengua parles?
1: Vaig començar a intentar parlar en portuguès i en crioll, però després ells van aixafar-me perquè van veure que jo parlava català per tot arreu i no van voler que les parléssim en crioll, i mira, i fa pena perquè...
0: Clar,
1: hauríem d'haver après el meu idioma.
0: Bueno, sempre hi són a temps, sí. No? Vull dir que a tu et tenen a prop.
1: En tenen una miqueta, diuen alguna cosa, però no.
0: I aneu sovint a Cap Verd?
1: Anem sovint quan podem, perquè érem quatre, jo i l'Eli i els meus dos nens, i clar, anar no és fàcil perquè els bitllets no són barats per anar a Cap Verd.
0: Ja.
1: És una mica carret. Tothom diu, com un país turístic, però no, és mentira, els bitllets d'avió són bastant carets.
0: I coneixes altres capverdians a Barcelona?
1: Sí, tenim una petita comunitat aquí, ens coneixem, tenim el grupet, ens veiem de tant en tant, quan podem, però estem molt, molt dispersos i veiem de... A vegades, clar, jo tinc un o dos o tres que són molt amics, i aquests ens veiem més sovint.
0: Amb els 20 anys que fa que has marxat d'allà, quins canvis hi has vist?
1: Acabo bé.
0: Sí, quan tornes.
1: Quan torno moltíssim, als carrers, el paviment, tot això, la forma de fer que fa la gent cada vegada s'ha canviat bastant. Cada vegada que vaig trobem canvis, perquè és un país que, clar, no para.
0: A millor.
1: Sí,
0: no?
1: sí, a millor. És molt petit, però va canviant cada 2x3.
0: I quins projectes de futur tens?
1: Primer és aixecar aquestes dues criatures,
0: clar.
1: Després començar a pensar més en mi, però el projecte de futur primer són ells, els meus fills.
0: Clar que sí. I de la teva família que tens a Cap Verd no ha vingut ningú més cap aquí?
1: Cap aquí per viure no. Ha vingut la meva mare 3 vegades a visitar-me per la meva boda, però per viure cap ningú d'ells.
0: No els sedueix, no, per vol no, que tu els hi expliquis.
1: No. Els meus germans són molt del seu lloc i no en volen marxar. I les he intentat portar per venir de vacances, ni això volen.
0: Ja. Bueno, senyal que s'hi troben molt bé allà. Sí.
1: Estan contents. Mira, té la seva feina, té la seva vida i...
0: Doncs bé, mira, se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit, doncs, a explicar-nos.
1: Gràcies a vosaltres, Ràdio Local de Sants. Sí. M'ha encantat poder venir a explicar una miqueta més del meu país i, sí, i donar-la a conèixer.
0: És un plaer sentir-te parlar i a més és que no hi ha gaire ocasió de parlar amb persones de Cap Verd.
1: Sí.
0: Gràcies a tu.
1: Gràcies.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugues FM. Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gratis!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.
11: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

2006 del Club del Country i un altre dels espais que dediquem a la música. Tots els números 1 d'ençà que el Club del Country va començar a emetre el 1987, programa especial número 33. Estem ara mateix en les cançons de finals de 2007 i per això ens hem aturat a escoltar aquesta cançó que el 20 d'octubre arribava al número 1. Només va ser-hi una setmana. Chris Wallin i Craig Wiseman van escriure aquesta cançó, Love Me If You Can, que va ser realitzada com a segon senzill de l'àlbum d'en Chubby Keith, Big Dog and Daddy, el seu 34è senzill, el de Top 10, i el seu 16è número 1 a les llistes americanes. També va ser el seu primer número 1 des de que va començar el seu propi segell discogràfic el 2005, Show Dog Nashville. Seguim amb una de les cançons importants de l'any. Soc Rafael Corbí i això és el Club del Country i escoltarem Don't Blink, una cançó de Cassie Beathard i Chris Wallin, enregistrada per Kenny Chesney com a segon senzill del seu àlbum Just Who I Am, Poets and Pirates, el seu 13è número 1 a les llistes de Billboard de música country als Estats Units.

Magnífiques, com sempre, les cançons d'en Kenny Chesney, aquest extraordinari intèrpret que ens arriba des de Luttrell, a Tennessee. Va néixer el 1968, sí, també se'ns està fent gran. Don't Blink, 4 setmanes al número 1. Una setmana, a la primera posició, va estar-se aquesta cançó d'en Dierks Bentley, que escoltarem, tercer senzill del seu àlbum Long Trip Alone, el seu cinquè número 1 a les llistes americanes. Free and easy, down the road I go.

Ed Vivors, Rob Harrington, Dierks Bentley, Rob Jansen, número 1 amb aquest Free and Easy Down the Road to Go de Dierks Bentley. Sou a Small, estem en les darreres setmanes de l'any, el mes de desembre, va estar-se 3 setmanes al número 1, una cançó cantada per la Carrie Underwood, el primer senzill que ens presentava el seu àlbum Carnival Ride. Carrie Underwood va coescriure aquesta cançó al costat de Hilary Lindsay i Luke Laird.

So Small en Carrie Underwood. Tanquem el 2007, hem arribat al final d'un altre any i ho farem amb una cançó de la meravellosa Taylor Swift, el tercer senzill del seu àlbum de debut, que es deia com ella, Taylor Swift. Ella va escriure aquesta cançó anomenada Our Song, que durant el 9è grau la va incloure en l'àlbum perquè va ser molt popular entre els seus companys de classe. Our Song, de Taylor Swift.

0: grabbed a pen and an old napkin and I wrote down our song.
1: Estem parlant d'un èxit no només de final de 2007, sinó també de principis de 2008, perquè les quatre primeres setmanes del nou any, tot el mes de gener, aquesta cançó també va ser el número 1, un total de 6 setmanes, i a més, en rècord, perquè va ser la cançó que protagonitzava el salt més alt per arribar a la primera posició del 6 a l'1, no ho havia fet ningú des del 1998, 10 anys abans, amb el Just to See You Smile de Tim McGraw, que també va fer exactament el mateix del 6 a l'1. I a més, va esdevenir la persona més jove, tenia 17 anys aleshores, que va portar el número 1 del Hot Country Songs, una cançó escrita i cantada per ella mateixa, en aquest cas, una cançó pròpia. Fabulós, doncs, aquest tema de la Taylor Swift i una carrera que ni s'iniciava amb cançons realment precioses. Després de la Taylor Swift, un total de 4 setmanes al número 1 va estar-se la cançó Letter to Me, una cançó escrita i enregistrada també per Brad Paisley, tercer senzill del seu àlbum Fifth Gear. 4 setmanes al número 1 i va ser el seu 6è número 1 consecutiu en aquesta llista. If

0: precioses balades, sens dubte, Leather to Me de Brad Paisley, repassant a través del Club del Country el que han estat tots els números 1 de la història, més aviat recent contemporània, des del 1987, perquè el Club del Country que esteu escoltant arrenca d'una freda nit, suposo, no me'n recordo, de maig de 1987, a punt de complir els 40 anys. Cleaning This Gun, Come On In Boy, una cançó escrita per Cassie Van Hort, del qual n'hem escoltat ja unes quantes, i Marla Cannon Goodman, una cançó realitzada com a quart senzill de l'àlbum If You're Going Through Hell, el seu quart número 1 consecutiu a les llistes de música country, empatant el rècord de números 1 d'un mateix àlbum que tenia Tim McGraw amb el Set This Circus Down el 2001. Cleaning This Gun, Come On In Boy, amb la música d'un personatge magnífic, Ronnie Atkins.
1: The Declaration of Independence. Think I could tell you that first sentence, but then I'm lost. I can't begin to count the theories I've had pounded in my head that I forgot.

0: say about 9:30. Drive safe.
1: La cançó Cleaning This Gun, magnífica, encetant el mes de març, amb aquestes dues setmanes al número 1, amb Ronnie Atkins. Varen passar dues setmanes més al número 1, amb la segona peça consecutiva que portava la firma de Kerry Underwood a la composició, en aquest cas al costat d'Ashley Gorley i Kelly Lovelace, el segon senzill del seu segon àlbum d'estudi, Carnival Ride. La cançó que escoltem ara és All

sobrepassant la meitat del nostre programa amb una extraordinària cançó. Cançó escrita també i interpretada per Alan Jackson, sentit l'avançament del seu àlbum Good Time. Va esdevenir el 23è número 1 d'Alan Jackson, el primer en els darrers 4 anys. Del 2004 era el seu darrer, aquella cançó anomenada Remember When. You're Gonna Miss This és una altra de les cançons importants de l'any, 3 setmanes al número 1, un tema d'Ashley Gordy i Lee Thomas Miller, que van registrar en Trace Atkins, realitzat com a segon senzill del seu àlbum compilatori anomenat American Men, Grans Èxits, volum 2. És el tercer senzill número 1 de Trace Atkins a les llistes americanes. L'escoltem ara mateix.

0: Seguim amb la música country, les cançons que van arribar al número 1, en aquest cas, en aquest especial, l'any 2008. La cançó que escoltàvem en You're Gonna Miss This amb Trace Atkins. Dues setmanes al número 1 per al primer senzill que es va extreure de l'àlbum Troubadour, que era el disc d'en George Strait, concretament el seu 25è àlbum d'estudi. I So Good Today, una cançó escrita per Ronnie Clawson, Monty Criswell, de qui provenia la idea de la cançó, i Wade Kirby. Va ser l'entrada més alta a les llistes de Billboard, on de George Strait va entrar al número 19 i va arribar a ser el 43è número 1 de la seva carrera.
1: Just walked down the street to the coffee shop. Had to take a break.

una història de com els creients poden veure Déu en cada cosa de cada dia. I So God Today és George Strait amb aquesta cançó. Just Got Started Loving You va estar-se dues setmanes al mes de maig al número 1. Va ser una cançó escrita per James Otto, Jim Femino i Vincent Williams, realitzada com a primer senzill del seu àlbum Sunset Man. La cançó va esdevenir el primer número 1 de James Otto i fins a la data d'avui el darrer. Per tant, Just Got Started Loving You, escoltem a James Otto.

la cançó molt sexy de James Otto, que Just Got Started Loving You. Tres setmanes al número 1 per la cançó I'm Still a Guy, de Brad Paisley. El mes de juny teníem aquesta cançó, que era el quart senzill del seu àlbum Fifth Gear. Com els altres tres senzills de l'àlbum, I'm Still a Guy va arribar al número 1. Brad Paisley va compondre aquesta cançó al costat d'en Kelly Lovelace i de Lee Thomas Miller. When you

La cançó fantàstica de Brad Paisley, un dels reis, sens dubte, d'aquest any, amb Still a Guy, aquesta cançó que ens arribava a càrrec d'un excepcional artista de Glendale, de West Virginia. I aquesta era la seva segona cançó amb el programa d'avui, com també ho serà la següent, segona cançó que escoltem de Carrie Underwood. I darrere del programa d'avui, una cançó també escrita per la mateixa Carrie Underwood amb Luke Laird i Hilary Lindsay, que va ser el seu tercer senzill del seu segon àlbum d'estudi, la cançó Carnival Ride, una cançó que la 51a edició dels Premis Grammy va guanyar o va portar a Carrie Underwood amb el seu tercer consecutiu Premi Grammy per millor interpretació femenina de música country. Escoltem aquest tema anomenat Last Name i ens retrobem de nou la setmana que ve aquí al Club del Country. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

A un restaurant de Ciutat Vella, Sant Polainà té el millor tratge que té. S'ha posat un clavell a la solapa i ara l'espera fer un cafè.

0: t'escriuré que sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 7 del vespre.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Dada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, però seguim dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamàs a l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. Vinc de la pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli i sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa. Vinc del misteri que amaga la moma, jupetitges, pardenyes, fandangos i jotes. Vinc de malaguenyes, vinc

de lluita inesgotable. Històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a la RAC, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades. Segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara. Vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren. Vinc

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Bon dia, ens trobem aquí al Centre Cultural de l'Avenç i Esplugues FM inicia tot aquest seguit de sessions, de xerrades i conferències que volem impulsar. La vida ens porta a comunicar-nos darrerament per xarxes socials i ens empenyen a comunicar-nos amb les nostres amistats i amb els nostres contactes d'una manera virtual. Ja hem perdut aquell costum de dialogar i fins i tot de discutir cara a cara. Quantes vegades hem llegit un WhatsApp i hem dit però què m'està dient? Però quina manera és aquesta de parlar? Els WhatsApps no tenen sentit ni to. I nosaltres els hi posem el sentit i el to. I de vegades venen els mals entesos. I a més estem acostumats a una vida en què ho volem tot amb la immediatesa. Ho volem ara. T'envio un WhatsApp i m'has de contestar. I si no em contestes, m'enfado. I estem perdent aquell matís de el cara a cara i el tu a tu. Però és que això és recent. I sembla que estem perdent d'una manera molt veloç aquest instint que tenim de parlar i de dialogar entre nosaltres. Per exemple, també estem acostumats a anar a xerrades i presentacions on el ponent ens explica la seva tesi, el seu treball, unes conferències perfectament estructurades, uns monòlegs molt preparats, on el debat i la interpel·lació no hi té cabuda. Anem, escoltem el ponent, aplaudim, ens n'anem a casa, hem adquirit coneixements, ens hem enriquit, hem sociabilitzat, ens hem saludat veïns i veïnes que coneixem, però no hem pogut participar en el debat i ens n'anem a casa amb aquella sensació de val, sí, molt bé, però i ara què? I això és el que volem fer. Volem que el nostre cervell no quedi limitat perquè ens estem limitant a nosaltres mateixes. Aquesta societat tan individualista on prima la competitivitat i altres valors de jo soc millor i de lluitar ens fa que estiguem perdent els valors de cooperació, de solidaritat. El que també us voldria dir i remarcar és que ens agradaria això, de que a partir d'ara des de les entitats puguem treballar i fer col·laboració conjunta. És molt important que les entitats hi formeu part, sou els que en sabeu més, són els que podeu aportar més i sou els que podeu sempre iniciar aquestes taules rodones parlant de les vostres entitats. Ja no segueixo perquè ja porto molta estona i passo la paraula a la Marta Alarcón. Ella és la vicepresidenta d'aquí, de l'Avenç. He de dir, la primera presidenta que va tenir l'Avenç. Si un cas ella després ens explicarà que hi ha alguna secció, com per exemple els escacs, que també tenen una dona que ho està presidint. Tenim una entitat que té 160 anys aquí a Esplugues, o ja 162, que és la Coral La Coloma, que també ara tenen una dona que és presidenta. L'Espluga Viva té una dona que és presidenta. Hi ha altres entitats, les de dones, evidentment, perquè estan portades per dones. Però analitzem, ha costat molts anys que les dones encapçalin les entitats. Però va, Marta, sí, ja no segueixo. Ara et toca a tu moderar aquesta taula.
2: Benvingudes, benvingut. Bueno, és un plaer moderar aquesta primera taula rodona proposada per la ràdio a l'Avenç, que serà Dones a les Entitats. Ja us ha dit la Isabel que amb nosaltres estan diverses dones, són de les juntes de diverses entitats. I ara jo demanaré a totes elles, a la Rosa, a la Maria, a la Sara, a l'Alba i a la Carme, que us presenteu, que digueu de quina entitat sou, si sou membre, sou de la Junta, sou presidentes. Començarem per la Rosa. Rosa Bós.
3: Hola, bona tarda. Val, gràcies per convidar-me i felicitar-vos per la iniciativa. Jo sóc la presidenta del grup d'estudis d'Esplugues. No sé si ho coneixeu, molts dels que esteu aquí veniu gairebé a totes les actes que fem i molts d'aquí també sou socis. Nosaltres treballem, el grup d'estudis treballa per la recerca, l'estudi i la salvaguarda i la divulgació de la història, la geografia, l'arqueologia, bibliografia i ciències naturals i socials, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic del nostre poble. Nosaltres treballem bàsicament per Esplugues, però treballem conjuntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat i després treballem amb l'Institut Ramon Muntaner i amb la coordinadora de centres de parla catalana. Per tant, ens dediquem a Esplugues, però a molts altres àmbits. És un front de treball molt, molt, molt ampli.
4: Val, doncs, jo soc d'Esplugues sense barrera. A la nostra associació hi ha gent en diferents
5: patologies de gent que va en cadires de rodes i altres que no, no? En principi, nosaltres volem pues, una Espluga, una Barcelona, que sigui més adaptada, accessible per tots, no? Bueno, però a part d'això, que és el primer que volem poder entrar a un comerç o a qualsevol lloc sense dificultats, que no te quedis a la porta i que la, de la, del comerç surti a dir que vol, que vol alguna cosa que no puguis entrar. A part d'això, la nostra associació el que vol és que sigui, tota la gent sigui inclusiva, la que este, la, la, los que formen part de l'associació, i tenim diferents activitats com pintura, informàtica, manualitats, fent també gimnàsia adaptada. Com, sempre són professors titulats tots. Hacemos tumba. Ara estamos haciendo catalán también. Comenzamos la semana pasada. Y bueno, todo esto lo hacemos es tanto para las personas que tenemos problemas como para los cuidadores. Y este es un momento en el que lo principal es poder hacer un mundo inclusivo donde se pueda manejar toda la persona que lo necesite con su silla de ruedas, su andador, su sillita de bebé, que sea lo mejor posible, ¿no? Pero sobre todo que la persona mentalmente esté bien, tanto la persona que tenga el problema como su cuidador. Entonces, todas esas actividades nos ayudan a todos, al enfermo y al cuidador, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo la actividad, allí todos somos iguales, intentamos ser iguales, allí no hay enfermedad, allí estamos haciendo nuestra actividad, lo estamos pasando bien, y bueno, desde aquí os invitamos a que vayáis a conocernos, que cuando en nuestras redes sociales, yo soy vocal, llevo las redes sociales también, digamos que hay una exposición de pintura, exposición de arte, realmente es arte, ¿no? Aquí está Encarna, que es la madre de Eva, que tuvo un ictus y es una campeona Eva y una campeona su madre, porque la sacó adelante cuando los médicos decían que no salía adelante. Son dos grandes artistas de la pintura. Está Patrick, está su padre también, que no son personas que han estudiado pintura, pero con nuestra profesora realmente. Y luego el deporte. El deporte, nuestro presidente era un gran deportista, quedó en silla de ruedas y está fomentando mucho el deporte. Y están en ello, ahora llevan un tiempo que él con un equipo de fútbol en silla de ruedas lo están llevando. Esta semana pasada empezó un nene con 6 añitos y yo vi el vídeo y era una cosa que realmente... Entonces ves, está el problema ahí, sí, está el problema, pero al poder moverte con estas actividades, la persona que tiene el problema y el familiar tiene su momento de felicidad también, ¿no?
2: Muy bien. Vamos a eso. Gracias, María. Pasamos la palabra a la Sara, l'Espluga Viva.
6: Hola, bona tarda. Jo sóc la Sara i vinc en representació de l'Espluga Viva, però també formo part de l'Ateneu Popular d'Esplugues i presentaré l'Espluga Viva breument. És una entitat que té molta història dins de l'Espluga. L'any vinent, 2024, complim 50 anys. Actualment hi ha 587 sòcies. Tot i que l'Espluga Viva va crear-se l'any 1974, a partir d'un agrupament escolta que era pioner en la coeducació en l'àmbit del lleure, actualment està format per 4 seccions, que són TIC, Tradicions i Costums, el Centre Excursionista d'Esplugues, l'agrupament escolta i bueno, la part de secció de lleure. Res, és una entitat que encarem, sobretot un dels objectius que tenim actualment és com celebrar aquests 50 anys que ens donen aquest pes important dins de les Plugues.
2: Moltes gràcies. Passem la paraula a l'Alba.
7: Hola, jo sóc l'Alba, sóc presidenta de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues. Potser l'entitat amb el nom més llarg d'Esplugues és una possibilitat. Bé, jo entro a la coordinadora sent de Festes Populars de l'Assemblea i una mica explicant la coordinadora, es forma l'any 2005 per treballar dues grans problemàtiques que hi havia en aquell moment al poble d'Esplugues. Per una banda, la manca de locals per a les entitats i per altra banda, la coordinació dels actes de la festa major entre les entitats que en formaven part. Fins a aquell moment, cada colla feia els seus actes, es solapaven, bueno, era una mica disbauxic. Llavors, a partir d'aquell moment, comencem a organitzar-nos i a crear, diguéssim, una programació conjunta amb tots els actes de les entitats, també espais conjunts per poder trobar-nos entre actes i actes. Actualment ens seguim coordinant i organitzem entre totes Sant Joan, Santa Magdalena i Sant Mateu. També abordem problemes tant col·lectius com individuals i treballem per difondre la cultura popular. Estem ara molt motivats fent molt de merchandatge, venent domassos, pòsters amb les colles i altres materials.
2: Moltes gràcies, Alba. I ara, per últim, la Carme, que ens farà 5 cèntims de l'entitat.
8: Mari Carme Dragó, la majoria em coneixeu i la majoria coneixeu l'Associació de Dones de la Plana, que hem d'estar molt contentes de que vam ser la primera associació de dones que es va formar aquí a Esplugues i que dintre de poc farem els 40 anys. Penseu que és una associació que ha funcionat des del primer dia amb voluntariat, un gran voluntariat de tothom, les 5 o 6 persones que sempre han format la Junta, més tot el grup de professores. Que l'any 83 que vam començar érem 3 professores i en aquest moment hi ha 20 i pico de tallers, cada un portat per una professora. Vol dir que hem avançat i pretenem seguir avançant a favor de les dones, perquè en aquesta entitat ja vam començar amb la mateixa idea que portem ara, que és que no es quedi cap dona sense poder anar a aprendre i a compartir vivències confiadament per culpa de l'economia. Per tant, la nostra associació crec que és, no sé si és l'única o és de les poques, que no hi ha cap mensualitat, que realment es fan una pila de tallers de tots els estils, des de les manualitats fins a tot el que representa estudiar una mica més, com pot ser el català, com pot ser el teatre. Totes les activitats es fan de tot cor, però sent molt professionals tots els que participem dins d'aquesta entitat. Si no la coneixíeu, estem al carrer Bruc 40, i podeu vindre tots els dimarts per la tarda de 5 a 7 a Puntausa. Sereu benvingudes.
2: Moltes gràcies, Carme. I un cop ja presentades totes les ponents, com no pot ser d'una altra manera amb aquest debat de dones i entitats, basarem una mica tot el debat amb la perspectiva de gènere en el paper de la dona dins les entitats, que alhora es parlem d'entitats, tampoc podem deixar de parlar de societat, de feina, del dia a dia, de casa, etc, etc. Plantejarem 5 punts i en aquests 5 punts cada una de les ponents i tots els que esteu aquí acompanyant-nos, un cop elles facin la seva exposició i responguin una mica a la pregunta, estaria bé si teniu alguna inquietud, teniu ganes de preguntar, que pregunteu, perquè llavors no deixarem les preguntes pel final, com ha dit la Isabel a l'inici, perquè si no, a vegades al final tots tenim ganes de plegar, s'acumulen les preguntes i molts ens quedem amb les ganes de fer-ho. En primer lloc, parlaríem una mica dels reptes, objectius i obstacles. Si jo us faria una pregunta general, és que si us heu sentit qüestionades per les decisions i o propostes que plantegeu dins l'entitat, si creieu que els objectius són més difícils d'assumir quan hi ha una dona al capdavant de l'entitat, i després us diré una cosa que potser semblarà una mica estranya, però com que a vegades l'ésser humà i últimament sembla que en comptes d'anar endavant, sembla que l'ésser humà involucioni, us faré la pregunta de que si heu patit el síndrome de la impostora. És a dir, que si ocupes un lloc que no creus que te'l mereixes. Que no creus que te'l mereixes, no perquè tu dins teu no penses que te'l mereixes, sinó perquè hi ha tanta pressió al teu voltant que al final t'ho acostumes a pensar. En base a això, reptes, objectius, obstacles, si us ha costat, si heu tingut síndromes i el que ens pugueu dir en base a aquesta qüestió. Gràcies. Començarem, Rosa, comencem per tu.
3: Sempre hi ha dificultats per una dona, sempre. El fet de ser dona, és, això ho sabem totes les que estem aquí, has de fer el doble per arribar a la meitat, això sempre. Jo ara, en el grup d'estudis és on menys ho pateixo, però en la meva vida laboral ho he patit moltíssim, moltíssim, perquè et sents impostora, et sents que has de demostrar molt, et sents amb els masclismes són molt agressius, però te n'adones quan ja no hi ets a temps, moltes vegades, ja no pots fer res. A més, abans no hi havia un lloc per anar-se a recolzar, les pròpies companyes eren víctimes del mateix i tothom tenia por. No parlo d'agressions greus, parlo sempre de coses de treball. Aleshores, el repte seria que la gent que és més jove tot això no ho hagi de patir, que siguin les dones més valentes, que siguin més segures d'elles mateixes. I també he de dir que hi ha molts homes que empatitzen molt amb les dones i que no m'agrada dir la paraula ajuda, perquè llavors ja establim un repte d'inferioritat de la dona. Si hi ha algú que t'ajuda és que tu ets inferior, per tant, de reconeixement, no? Però és molt difícil, perquè tu, quan moltes vegades vols demostrar que pots fer les coses, és complicat, perquè les dones sou molt viscerals, perquè les dones us emocioneu molt, perquè, doncs, jo m'he sentit, parlo d'una cosa concreta en el grup d'estudis, jo he sentit dir: aquesta és una rara avis. I jo he preguntat: què vol dir una rara avis? Home, perquè és guapa i és llesta. Això ho he viscut jo fa 4 dies amb una persona de la junta del grup d'estudis, naturalment un home, és una rara avis. Jo, això em va deixar cau, perquè vaig pensar, on som? Sí que és una persona molt gran, però llavors dius: aquesta persona com veu a la seva dona, a les seves filles, a les seves netes, com les veu? Quina classe a quin cantó estan, no? Són guapes o són llestes? I això és una mica no sé si hi ha alguna cosa que no he contestat de tot el que has plantejat.
2: No, crec que has fet un resum molt exhaustiu i molt concret de tot el que havia plantejat. Si

0: anar-hi, o no hi ha una persona en concreta, no hi ha una que sigui més que una altra, no.
1: O sigui, no us heu sentit
0: no
1: una
0: que sigui
1: entitat
0: menys
1: que no heu tingut un doble.
0: Ara no, eh? D'un any per acá estamos muy bien. Estamos muy bien, ahora estamos muy bien. Si, por ejemplo, yo que llevo también el tema de manualidades, y digo, oye, pues habría que comprar esto, hacemos esto, qué tal, que, pues va a salir y tal, pues bueno, cómpralo tal, o encarna si ve algo tal, o, por poner el ejemplo, porque ella ayer fue, vio una cosa y lo envió, ¿no?, al grupo, oye, mira, he visto esto, iría bien, tal, acepta, se estudia, se escucha a todo el mundo, ¿no? No hay un problema aquello de decir, no, esto no, porque esto lo hago yo y yo soy quien lo lleva y yo lo llevo, o porque yo soy aquí tal o soy cual. De momento, no.
1: Muy bien.
0: De momento, a lo que se refiere a la asociación, se escucha todo y todo el mundo.
1: Muy bien.
0: Siempre somos, yo creo que esto pasará en todas las entidades, que socios son muchos, luego a la hora, por ejemplo, de reuniones y cosas, se reduce bastante. Pues. En lo que sea el grupo este, a la hora de trabajar y tal, todos a lo mejor.
1: Molt bé, moltes gràcies. Sara?
2: L'Espluga Viva, potser pensava, no, quan formules la pregunta, potser per aquest caràcter pioner de portar el món de l'ecoeducació en el lleure i, bueno, que aquests doncs van ser els seus inicis, és una entitat que les dones han tingut un paper fonamental, un pilar a l'entitat al llarg de la seva història. De fet, actualment la Junta està formada per 3 dones que ocupen els càrrecs de presidenta, vicepresidenta i secretària, que és el càrrec que exerceixo jo, i hi ha un home que és el tresorer. De totes maneres, és evident que les dones patim discriminacions i violències, i en relació al que també comentaves de si hem sentit el síndrome de la impostora, doncs jo mateixa, al rebre la proposta de participar en aquest espai, se'm desperta molt això, no? Perquè jo em sento com, bueno, jo crec que és perquè sóc dona, evidentment, i em travessen, no?, a tota l'educació que he rebut, i doncs jo no em sento molt legitimada per representar una entitat, i fins encara que formo part d'aquesta entitat des que tinc 18 anys i que he participat de l'entitat com a membre de l'agrupament, després com a membre de la Junta, actualment també sóc mare d'una criatura que va a un espai infantil que també hi ha l'entitat, i malgrat tota aquesta història que m'arrela l'entitat, davant de la oferta de venir aquí a parlar-ne, doncs em sento com que no estic prou legitimada per parlar de la meva entitat, i això és perquè no tenim, doncs, no sé, una educació que ens permeti sentir-nos apoderades d'ocupar aquests espais. I per mi, de fet, ha sigut aquesta sensació de, ai, quin neguit haver de venir aquí, el que m'ha impulsat a venir i a dir, no, és que ho has de fer. I en relació a això, bueno, volia treure també el tema de la conciliació a la llum, perquè ara hi ha moltes dones en aquest espai, tant les que parlem com l'audiència, però no hi ha moltes que estiguin en edat de maternar o de criar. Jo ara, des de fa poquet, soc mare, la meva criatura no té encara 2 anys, i s'està fent molt difícil seguir ocupant els espais que ocupava, perquè la conciliació, bueno, ja ho sabem, el temps que tens, la disponibilitat i l'exigència, no? I aleshores hem de veure també les entitats com a repte, com incloem a les persones que estem en aquesta situació per poder seguir ocupant segurament espais diferents.
1: Moltes gràcies. Alba,
3: sí.
1: Que aviat serà mare, enhorabona.
3: Gràcies, sí, aquí estem gestant. Bé, sobre el que comentaves, jo també he sentit el síndrome de la impostora, m'he sentit qüestionada. Des de la coordinadora moltes vegades ens passava, les reunions són els vespres, normalment els diumenges, i sovint passava que jo era l'única dona que hi havia en una reunió de potser 15 persones. Això és una cosa que en el seu moment es va veure i es va treballar. L'any 2021, des de la coordinadora, vam fomentar una formació de feminisme a les entitats, una mica com per posar mirada en això. Recordo també moltes d'aquestes reunions en les que jo venia a parlar d'aquesta formació, lo important que era, i li venia a dir-li a 14 homes que ho poguessin dir a les seves entitats, sisplau, no? Que tant homes com dones havien de poder venir per poder fer aquesta transformació des d'aquesta perspectiva de gènere. Jo afegeixo també una cosa més al tema de la impostora o el sentir-se qüestionada. Crec que també hi ha un punt que és ser dona i ser dona jove. Quan ets jove, també depèn d'aquelles persones amb les que estiguis compartint la reunió, no? Poden ser homes més grans que porten molts anys al poble fent moltes coses, tu els veus, els tens en aquest pedestal,

0: Però llavors et fas també una mica petita i sento que és important que també aquests homes que porten tant de temps puguin baixar a peu de terra, no? I poder mirar-nos als ulls cara a cara i veure'ns com a igual, tant a les dones joves com als homes joves com a les dones grans. Penso que això també és important. Dins d'aquestes formacions feministes que vam fer, també una cosa que va sortir des d'algunes entitats i que em va semblar realment ridícula, no? que passés, és que moltes comentaven que en les seves juntes o assemblees hi havia dones que proposaven coses, que deien idees, que es passaven per alt. I a l'estona aquella mateixa idea era dita per un home i llavors tirava endavant. No? Llavors hi ha com aquesta mirada de dir, bueno, però és que hem dit el mateix, potser altres paraules, potser un altre to, potser ho he de dir d'una veu més greu perquè arribi millor a tots els serveis, no ho sé. Però sí que és una cosa que ens passa i que hem de posar mirada. Aquest any tenim la intenció de tornar a proposar fer aquestes formacions feministes. Creiem que no és només per aquelles persones que no l'hagin fet, creiem que la formació feminista o el coneixement i la perspectiva de gènere és una cosa que has d'anar treballant dia a dia. És una cosa que travessa tota la teva vida, tota la teva quotidianitat, no només l'entitat, i per tant, bueno, seguim pensant que és necessari que totes i tots hi participem i que ho repetim els cops que faci falta, perquè segur que en traiem coses noves.
1: Moltes gràcies, Alba. A més, t'has avançat amb una cosa que et volia preguntar concretament, perquè sabia que des de la coordinadora ho havies impulsat, que era el tema de la formació, que volia parar davant, però moltes gràcies perquè ho has explicat perfecte. Carme?
2: Doncs l'associació de la Plana s'assuma a tot el que ha dit l'Alba, perquè l'objectiu bàsic d'aquesta entitat ha sigut sempre convèncer les dones que el seu criteri val tant com el dels homes. Senzill, però difícil a vegades de que s'assumeixi així. Llavors, amb la nostra entitat, des del principi, vam tindre que treballar molt perquè hem volgut muntar moltíssimes coses i moltíssimes activitats que hi havia moltes dones, i no precisament gaire grans, que abans ho haig de parlar amb el company o amb el marit. I dèiem, no, si jo no li pregunto al teu marit, t'ho pregunto a tu. Et ve de gust que fem aquesta excursió de 2 dies i ens n'anem totes nosaltres a dalt del Pirineu? Sí, però no sé si em deixaran. Us hi heu trobat alguna vegada? Amb grups de persones que abans de decidir tenen que anar al mascle a preguntar si poden? Doncs això és el que encara avui en dia ens hi trobem de tant en tant, no? Doncs això és el que hem lluitat molt, però també hem lluitat per dir, escolteu, no anem en contra d'ells, volem anar a la part. El tanto monta monta tanto que es va dir tiempo a, el volem aplicar ara, i això és el que fem. Tenim l'excusa dels tallers, però que no són una excusa, són realment espais per aprendre. I ho fem, aprenem, compartim, tenim solidaritat, però aprenem a conviure tots a una, homes i dones junts. Companyes, penseu el mateix? O si hi ha algun criteri que no, que ho digui? Així m'agrada, callades.
1: Moltes gràcies.
2: Però no heu de callar, heu de dir, tots els criteris del món estan aquí per poder-se compartir. Seguim.
1: Moltes gràcies, Carme. I ara arribats a aquest punt, ja que hem fet una pregunta, hem posat sobre la taula o aquí davant una amplitud de diversos temes, sí que m'agradaria si algú dels assistents voldria fer alguna pregunta o explicar alguna cosa personal que cregui que pugui interessar.
3: Va, que la Carme ens ha interpel·lat. Algú dels assistents vol dir alguna cosa?
4: Hola, sóc el Ferran Guillemet, tinc 64 anys i sóc home.
3: Perdona, com t'has assabentat d'aquesta xerrada?
4: Pel WhatsApp del grup.
3: De quin grup?
4: De l'Espluga Viva.
3: Ah, de l'Espluga Viva, gràcies.
4: Bueno, jo no volia... Vull ser precís i ràpid. El que heu explicat és interessant, però jo el que voldria dir... Jo he treballat amb moltes dones, soc infermer, treballo en un hospital, llavors la proporció de dones és al revés, tenim 80% de dones i 20% d'homes. Què fem o què feu com a dones per empoderar-vos quan teniu algun... us sentiu menys menys tingudes. Aquest matí parlava amb una persona que criticava l'antiga directora de la Coral i deia, escolta, recorda que és una gran professional i que tots en el temps tenim menys capacitats i que no han d'oblidar el bo de les coses. Després, el que deia la Carme de l'Associació de Dones de la Plana, jo no considero que la meva dona tingui que preguntar-me segons quines coses, és que ho comentem. Jo no me'n puc marxar de casa sense comentar que me'n vaig dos dies, però és normal que la persona, ara, que hi haurà algunes que sí que, sí, però són elles que es tenen que ja que empoderar i que també dir, mira, vull fer això, què et sembla? En l'associació...
2: Puc comentar, però tinc ella i decidir, i després comento.
4: No sé. No, també que una associació sigui exclusivament de dones, també els homes podem sentir-nos exclosos, eh? És una de les coses que jo sempre... T'ho havia dit, eh? Jo crec que ho havia dit, eh? I només com a última cosa, fa pocs dies vaig estar amb una companya de basca que també té la meva mateixa edat, que em va explicar, allà hi ha una tradició a Fuenterrabía que les dones, que els homes fan una desfilada vestits de militars que recorden una batalla, que les dones no podien desfilar i que ella va començar a dir, bueno, doncs per això ha tingut un problema, que mitja família està barallada amb ella, però al final ho han aconseguit, o sigui que s'ha de perseverar.
2: Totalment d'acord, perseverem.
3: En relació amb el que acaba de dir, no sé si heu sentit la notícia fa pocs dies, que per primera vegada en el cor de Montserrat, dels Escolanets, hi podran entrar dones a partir, no sé si és de setembre o de l'octubre, eh? Hi haurà, serà un cor mixta per primera vegada, no sé si amb 700 anys que té d'història la institució. Perdó, m'apropo perquè diguis, que segur que estàs més informada.
5: No, tampoc massa, però que no és l'Escolania, però està bé, és un petit pas.
1: Posa't el micròfon, sisplau, si no, no es grava.
5: L'Escolania continuarà sent l'Escolania i el que creen és un cor extra de nois i noies, però els escolanets continuen tal com anaven. I sí que amb previsió que a la llarga tot pugui anar-se fonguent, però que falta temps per això. Però és un primer pas.
3: Ara estan fent un càsting a Montserrat de coral.
6: Perdona, Isabel, a mi m'agradaria poder respondre abans el comentari que feien. Sí, m'agradaria fer una reflexió i convidar a la reflexió sobre el fet aquest de la pregunta que feies, no? Què feu per empoderar-vos? Sento que moltes vegades se'ns diu que les dones ens hem d'empoderar, no? Llavors, un cop més, la responsabilitat és nostra, està a les nostres esquenes, de què hem d'agafar el poder. Un altre cop, vinga, som-hi, dones, no? Portem anys aquí sota una llosa i ara tenim una altra llosa perquè ens hem d'empoderar. Llavors, sento que és important que també els homes puguem deixar espais, puguem deixar el poder perquè arribi a les dones, sigui més fàcil, que no sigui tota l'estona aquesta cursa, no? Que anem amb els nens, anem amb la feina, anem amb les feines de casa i ara ens hem d'empoderar també en els espais públics, no? És com anem sobrecarregades, sento que potser sí, compartim certes càrregues, aquest poder pot ser compartit i arribem d'una forma més natural, no? Que si no hem d'anar com amb la llengua fora constantment a buscar aquest poder femení. Llavors, bueno, res, que ho volia convidar a reflexió des d'aquesta mirada.
7: Sí, a veure, intentaré explicar una història de quan vaig prendre consciència sobre el paper de les dones justament aquí a l'Avens. Bueno, soc en Jordi, president de l'Avens. I era els anys, jo crec que era els anys 74, 75, potser 76, que a baix al bar hi havia dues noies, la Marta Domingo i la Magda Casellas, que jugaven a les màquines. I tota la resta del bar se les mirava. No perquè fossin joves, que ho eren, no perquè fossin maques, que ho eren, sinó perquè eren dones, bàsicament. I el bar de l'Avens doncs, era un lloc que venia, com aquell qui diu, reservat únicament als homes. Quan a l'any 2008, que ja havia plogut bastant des d'aleshores, vam arribar a la Junta de l'Avens i vam refer els estatuts, rellegint els estatuts es vam donar compte de que fins l'any 69 el paper de les dones dintre de l'Avens, les dones tenien els mateixos drets que els menors d'edat. És a dir, podien ser sòcies però no podien ni tan sols votar a les assemblees. Pensem que durant el franquisme l'únic mecanisme democràtic que encara queda són les assemblees en les entitats, en les associacions. associacions. En l'avenç, ni tan sols les dones tenien aquest paper, fins a l'any 69. Hem corregut molt fins aleshores. Segurament som espluguins, que ens diuen cargolins, i per tant anem a poc a poc. Jo crec que el paper de les dones en entitats, com per exemple el grup d'estudis on la seva primera presidenta, la Roser Camps, ja d'entrada va ser una dona, nosaltres vam haver d'esperar 100 i escaig d'anys en l'avenç a tenir uns estatuts que fossin, jo diria, fets en llenguatge inclusiu. I prendre consciència de l'avenç, per exemple, com a associació, costarà. Jo ho dic perquè ara, malgrat que tenim 4 o 5 dones a la junta directiva, 4 em sembla recordar, no? Vull dir, però avui veig que aquí tampoc hi ha molts socis de l'avenç interessats en el tema. Per tant, cal continuar treballant des de l'associacionisme per empoderar les dones, però tal com tu dius, no des de la vostra responsabilitat, sinó també des de la nostra responsabilitat per fer aquest canvi.
3: Un altre home, ja m'estic estressant, eh?
8: Hola, sóc el Cisco, president de Gegants. És que tampoc seran les preguntes que fareu i prefereixo, bueno, també ve el cas parlar de l'entitat de Gegants, perquè, bé, el paper de la dona a Gegants, és, a menys aquí a Esplugues, ha sigut molt, molt important i crec que els que no ho coneixeu, pues, és el moment de que ho posem en valor, no? Sabeu que el món geganter està massificat d'homes perquè, bueno, amb la seva activitat és física, de força, d'equilibri, però tot i així hi ha moltes dones que acompanyen els geganters de tota la vida. La colla d'Esplugues farem 40 anys l'any vinent també, portem molts anys en aquest món i, bueno, en el seu moment les dones que acompanyaven a la colla i que venien, fossin acompanyants, fossin parella, fossin, van reivindicar i van forçar que elles volien portar gegants, però clar, evidentment, aquelles figures, pues, les veien molt, podem en aquell moment, molt inaccessibles, no? Com està passant actualment, perquè si mirem estadísticament, dones geganteres pràcticament a Catalunya n'hi ha poquíssimes, no? I si mirem notícies, després de 32 anys, una gegantera s'ha incorporat a la colla, no sé què, bueno. Doncs aquí a Esplugues, aquest grup de dones que en aquell moment eren de la colla, doncs van fer una proposta de dir, pues, fem un gegant o una gegantona que puguem portar a nosaltres per començar i poder tenir també un paper com teniu els geganters, no? I, bueno, dins la colla tot va ser molt natural, vull dir, no hi ha cap... Es va proposar, es va demanar i es va fer. I a partir d'aquell moment, doncs, sortia, que és la Caterina, la famosa Caterina. La Caterina podia haver sigut una figura més gran, però es va fer acondicionat per poder encabir, pues, aquestes necessitats, no? I val a dir que aquesta figura ens ha portat que actualment, com totes les entitats, estem passant per mal moments de portadors i actualment, des de fa molt, uns quants anys, la gran majoria de gent que s'apunta a la colla són dones. I això és una gran satisfacció perquè estem creixent molt poc a poc, però estem creixent amb dones que porten la Caterina i que estan il·lusionades perquè un dia puguin portar un gegant com la Marta o el Mateu.
1: Moltes gràcies per la participació. Hem parlat, jo us he fet unes preguntes inicials, però jo crec que hem inclòs força coses. I ara jo us faré una pregunta àmplia, perquè també m'omplireu de temes dins d'aquestes preguntes i ja em va bé, perquè així tenim una mirada àmplia. Estem parlant d'entitats, però com jo he dit al principi, una entitat no deixa de ser una part de la societat. Aleshores, vosaltres no creieu que les dones a les entitats tenen un paper com a dona diferent del que moltes dones tenen a altres llocs de la societat? No sé si m'he explicat. És a dir, per estar en una entitat i sobretot estar en una junta, en una presidència, jo us ho dic, jo vaig ser presidenta de l'Avenç, vaig ser la primera, i evidentment quan ho vaig ser no era tan jove com vosaltres, però sí que estic en entitats des que tenia la vostra edat. Vaig començar a Gelada, vaig seguir a Andoll, Pastorets, Avenç, i més que ara em deixo, i a totes he estat en un paper directiu i vaig tenir dues criatures. I tot i que el meu marit d'aleshores no m'ajudava, sinó que formava part de la casa, que això és, estic molt d'acord amb el que ha dit la Rosa, o sigui, la paraula ajuda crec que és totalment inadequada, no és gens inclusiva, sinó que formava part, ens compartíem els horaris perquè ell també tenia activitats. Però jo sé que persones que no formaven part d'entitats, no d'Esplugues, sinó d'altres municipis, d'altres pobles, tenen una visió diferent. Possiblement ara no, però jo crec que en perspectiva de gènere, la mirada des d'una entitat és diferent que des de fora. Vosaltres creieu que això és així? Creieu que el futur està canviant de tal manera que no és així? O sigui, aquí, en aquesta pregunta, us vull fer incloure el que és la perspectiva de gènere des de fa 25 anys, no me'n vaig més enrere, amb les entitats, amb l'actualitat i com la veieu en el futur.
9: Això quasi que ho ha dit el Jordi, eh? Perquè a l'avenç no podien entrar les dones, no podien votar, o sigui, el canvi ja l'ha explicat ell, bàsicament, i a més molt clar. A les entitats, actualment, jo crec que les dones en principi no tenen cap problema. Crec. A l'entitat de la Carme tots són dones, ella poca cosa podrà dir en contra, no? Jo en principi, quan parlo de feminisme i de que les dones han de ser com els homes, sempre penso que no hem d'entrar en una lluita. Jo crec que les dones, l'única oportunitat que hem de tenir, o almenys el que jo reclamo sempre, és la igualtat d'oportunitats, que jo pugui triar igualment. No, perquè ets dona, tu no pots anar a estudiar aquesta carrera. No, tu perquè ets dona no pots portar aquest gegant. Ja ho decidiré jo, però deixeu-m'ho decidir. Jo l'única cosa que reclamo, crec que és la bàsica, és aquesta. I amb això crec que també tenia molta raó quan ella ha parlat de lo de l'empoderament. És una altra càrrega. Jo no vull empoderar-me de res, jo vull ser igual que s'empoderi el meu company, que a lo millor li fa més falta a ell que a mi. A la meva entitat som 121 socis, el 80% són dones, però jo també sóc voluntària d'una altra entitat que és Sestrinyols. Totes les voluntàries són dones i grans. Els homes són molt poc voluntaris amb aquestes coses de solidaritat, quan parlem d'entitats, altres coses. Però és que a les entitats no hi ha el problema d'escalar com a les empreses, que els homes tenen aquest afany i poden plegar, els igual plegar a les 6 que a les 8 del vespre. I si pleguen més tard, millor, perquè els nens ja han sopat i estan banyats. A les entitats això no passa, perquè és igual. Si tu demostres que vals més, t'ompliran més el sac i per el módico precio de nada. Llavors, clar, els homes aquí no hi són tant.
1: Sí, sí, per això jo deia que em féssiu aquesta reflexió, que jo crec que ella ha ampliat el que jo volia dir en la pregunta. O sigui que no estem en el mateix punt en una entitat que fora.
10: Yo desde nuestra entidad, bueno, nuestra entidad es que es más jovencita, es más, llevamos menos tiempo, ¿no?, que las vuestras. También vamos un poco a la par, ¿no?, porque claro, ahí es el conjunto, nos necesitamos mutuamente, el cuidador y la persona, ¿no? Entonces el uno sin el otro y claro, sí que es verdad que desde mi punto de vista, yo en este caso, bueno, aún hay momentos que cuando tengo mis brotes, pues sí que necesito más de mi marido, ¿no? Pero cuando no, sí que es verdad que él a lo mejor se deja llevar un poquito más y es aquello de decir, uy, hoy que cenamos, ¿no? Ah, pues no lo sé, porque yo hoy no he hecho nada. Ah, pero ¿hay pan? ¿Tú lo has comprado cuando has bajado del coche que venías de trabajar? No, no, yo tampoco. Sí que hay estas cositas. Pero eso ya a nivel como más particular, ¿no? A nivel asociación, de decir más, de marcar estos temas de hombre o mujer, quién es más o menos, no, ¿verdad? En la asociación no. En la vida, el trabajo sí.
11: Tres años en una empresa con hombres y mujeres. Yo estaba a cargo de 25 mujeres, pero las mujeres teníamos nuestro trabajo y los hombres el suyo. Entonces, en mi sitio no se metía ningún hombre porque yo no lo dejaba. Pero vamos, que sí que es así, porque el hombre... Porque esta gana tanto. Pero si yo no he dicho lo que gano, ¿cómo lo sabes tú, no? O sea, siempre tenías que ir tapando y dejarlos un poco así al margen. Bueno, tú piensa lo que quieras, ¿no? Porque así te dejaban tranquila. Pero sí que es verdad que con las mujeres siempre estaban pendientes, si hacían, si no hacían. Yo siempre decía, donde se ponen tres hombres, una mujer hace la faena. O sea, la faena que no hacíamos nosotros. Claro, los hombres tenían la suya en sus máquinas y todo. Y no es cuestión de pelearse ni nada, pero eso que tú has dicho sí, es idéntico, vamos. El hombre plega tarde y claro, como ya plega tarde, la mujer tiene que tener las cosas hechas y cuidar los niños y los abuelos. Cuando son los abuelos, pocos hombres se quedan en casa cuidando a los abuelos, se quedan las mujeres. O sea, que tenemos que tirar para adelante y cada vez estamos ganando más terreno y espero que los más jóvenes ya lo tengan igual todo, pero que todavía nos queda muchísimo, muchísimo.
10: Y también porque hoy en día... Las mujeres nos ponemos también más y de cara a la asociación, por ejemplo, ¿no? Somos como más tiradas para adelante, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, uy, el tema del sábado, de la ruta que hay histórica y tal, pues de seguida he llamado al tesorero mismo, ha sido que no, oye, mira, que hay esto, subimos para arriba a la Vens, súbelo tú mismo, comunícalo al resto de la gente que hay esto, que ya no esperas a decir, no te ves en la obligación de tener que hacer un comunicado en general a la Junta para que... No, lo llevamos así de esta manera, ¿no? Si hay algo que es importante, se comunica y que se haga y ya está, no es un círculo cerrado. Es aquello de decir, cada uno, si es importante, pues se comunica y punto.
1: Tenim una altra intervenció i després sí. Interveniu...
12: Bueno, simplement preguntar-vos o deixar l'aire que no creieu que poder a les entitats s'ha anat més ràpid que la societat amb igualar a la dona o tenir una igualtat amb els homes, respecte als homes, perquè no hi ha tema de sous pel mig, tema d'un poder amb una empresa, i això ha sigut més fàcil i que s'ha anat més de pressa amb aquesta igualtat simplement pel fet econòmic, que té, jo crec que té molt a veure, que no s'hagi anat... Jo crec que hi ha una diferència social amb això, que poder és el que plantejava la Marta abans, no? Poder, encara n'hi ha diferències, però no tant com en altres àmbits.
13: Bueno, jo estic d'acord amb el que esteu dient i només volia afegir el que ha dit la Rosa, que les entitats potser sí que hem anat més ràpid, però que si analitzem en profunditat segueix el masclisme i les discriminacions se segueixen patint igual i... Bueno, l'Alba, no sé si comentaràs una mica alguna cosa més sobre la formació que van fer feminista per les entitats, però va haver-hi una participació d'homes de les entitats molt baixa i quan ens vam posar a analitzar el paper de les dones i dels homes a les entitats es va veure que les dones en general realitzaven tasques molt més invisibilitzades, inclús en entitats en què hi havia més dones que homes o que les dones... tenien càrrecs dins de les juntes, però que moltes vegades quan s'han d'assumir tasques doncs això, els homes fan més tasques de representació o feines més visibles i que per tant ens toca seguir treballant en aquesta línia i analitzant en profunditat què passa a les nostres entitats i només afegir que les entitats són una eina de transformació social i que potser també per això doncs, van una miqueta més endavant, però que hem de seguir tenint en ment que no que
1: hem de seguir treballant. Sí.
0: Sí, jo no he comentat la línia del que deia la Sara, que al final participar a les entitats és participar a la vida pública, per tant, sí, aquí hem fet un salt, hem sortit de l'àmbit privat de les cases, però què passa? Que quan fem aquests salts, com comentava la Sara, seguim reproduint moltes vegades els rols de cures a les entitats. Majoritàriament cuinen les dones o preparen els avituallaments dels dones, excepte quan són grans focs, per exemple, no? Quan hi ha una calçotada, quan hi ha una paella, quan hi ha actes així que el menjar és el centre principal, no? Té tots els focus posats, llavors normalment són els homes que estan allà fent aquestes feines més visibles, tot i que siguin feines de cura. I les dones estem per darrere fent altres coses més petites. Penso que també és important poder-ho veure i poder proposar un canvi, no? Bueno, anar cada cop més compartint aquests espais. També com el que comentàvem abans, penso que és important, vull dir que menys mal que les entitats s'estan fent aquests canvis socials, que al final les entitats són un micro des d'on hem d'anar cap al macroespai, que seria la societat. Per tant, seguim així i seguim avançant perquè tenim feina per endavant, tant dintre com fora.
1: Perdona, Alba, abans de passar-li que Carme, també faràs la teva intervenció, volia aprofitar, i com que el temps ens és una mica just, no volia que ens deixessin de parlar, és una cosa que et vull preguntar i vull que quedi enregistrat, que seria una mica intervenir, o sigui, a banda del que us he explicat, posar una mica la política i el postureig. Aleshores, sí que m'agradaria que expliquessis, perquè jo crec que tots ho sabem i tots hem comentat i tots ens fa vergonya, sobretot d'una persona, i moltes vegades de que les persones que l'acompanyen no caiguin en això. I és el que va passar el 8 de març, quan un grup de dones que no era l'alcaldessa no van poder parlar perquè l'alcaldessa es va dirigir a un altre grup de dones, i el que es va provocar és dones contra dones, i això em sembla patètic. Llavors sí que voldria que això ho expliquessis, perquè tu eres allà.
0: Doncs això, el passat 8 de març, bé, aquí a Esplugues, fa anys que diferents dones ens organitzem per preparar aquest dia, que durant fa anys s'havia fet vaga general, aquest any tornàvem a fer vaga general, i llavors, bueno, doncs es crea tot un comitè de vaga per fer diferents accions per aquest dia, per seguir reivindicant els drets i les necessitats de les dones en el món laboral i en la vida pública i personal. Doncs bé, aquell dia, després de fer un passacarrers per Sant Just, perquè ho fem amb elles, ho fem de la mà, vam anar a l'acte públic que es feia a la plaça Santa Magdalena, a la plaça de la Vila, a les 12 del migdia. En aquest acte públic, cada any, l'alcaldessa fa el seu, llegeix el manifest institucional allà al micròfon, i nosaltres ens esperem que ella acabi i després llegim el nostre manifest. El manifest que vam llegir aquell dia, que normalment cada any és una mica la mateixa idea, i vull dir idea, de que és un manifest que està creat conjuntament entre les dones del Baix Llobregat, les dones de les diferents assemblees feministes del Baix Llobregat, ens trobem i redactem un manifest cada any diferent, adequant-se a la situació actual. Doncs bé, aquest manifest, amb molt de contingut des de diferents vessants, no? Des de la part de les migracions, de la part laboral, de la part familiar, de la part d'espais públics, realment era un manifest, a mi em va semblar brutal, i estima que no es va poder escoltar, perquè quan ens disposem a llegir-lo, resulta que no van ser... no van ser capaces d'aturar-se i escoltar-lo, sinó que van decidir les polítiques que hi havia allà, l'alcaldessa, companyia que hi havia a davant de l'Ajuntament, van decidir sortir a la plaça a saludar-se entre elles, a xerrar de les seves coses. Jo estava llegint el manifest, per tant, poc en sé, però va haver un moment que va ser realment impactant, perquè van organitzar una foto de totes les dones, totes amb el mocador lila, no? anaven així, com amb aquest ato, amb aquest atuendo, amb aquest mocador lila, fent-se la foto de totes les dones, donant-nos l'esquena a les joves, i no tan joves, que estàvem allà amb la pancarta, que estàvem allà amb el megàfon a la mà llegint aquell manifest, no? Reivindicant també el que crec que elles també volien reivindicar. I bueno, això sí que realment va ser realment trist, vergonyós, sí, que no fossin, que, bueno, això, no? Perquè a més jo també, relacionat amb la cultura popular, veig que ara mateix estem reivindicant que el pregó i el toc d'inici torni a la plaça, perquè l'alcaldessa no li agradaven com anaven els pregons i tocs d'inicis, perquè es xiulaven alguns pregons, no? Llavors jo penso que sento que llavors quin tipus de respecte, o què entén l'alcaldessa per la paraula respecte quan en els seus actes sí que la demana per als pregons de festa major, però en canvi quan es tracta d'altres persones que parlen no és capaç d'escoltar la seva veu. Bé, esperem que ella li hagi arribat aquesta crítica, perquè vam publicar per xarxes, que pugui haver pensat sobre el fet, I de cara a l'any vinent potser fins i tot demanarem que ens cedeixin el micròfon de la institució, no? Sento que la institució també ha de donar veu al poble, que al final la plaça de la vila doncs és això, és la plaça on hi ha la casa de la vila, que és la casa del poble, que hi ha polítics que hem votat, però que al final treballen per nosaltres. Per tant, aquell espai també ens pertany a nosaltres, al poble. Bé, no sé si volies comentar alguna cosa més.
1: No, moltes gràcies. Només dir que no totes les regidores que estaven allà es van marxar, sinó que van haver regidors i regidores que sí que van escoltar, i moltes persones alienes a aquell gran grup també us van escoltar, que crec que és el que havia de ser.
0: Sí que és cert que hi havia potser un grup de 10-15 persones que sí que ens mirava la cara, no? Que almenys quan parlaves deies el manifest, deies algú que t'estava escoltant, i això almenys et reconfortava com per acabar el discurs. Però sí que...
1: Bueno, no era, la veritat és que no era per entrar endavant ni res, sí que volia que ho expliquessis, perquè crec que aquestes coses s'han d'explicar, perquè a més, les dones entre nosaltres demanem respecte i també ens hem de respectar entre nosaltres. No només hem de demanar respecte dels altres, sinó entre nosaltres també l'hem de demanar. I per això volia que es fes avinent aquesta explicació, que crec que ha estat molt, molt correcte i molt tal com va anar, com no podia ser d'una altra manera perquè estaves a primera línia. I és una manera també d'afegir una mica la part així política del que tenim ara. I Carme, no et deixo, sinó que m'agradaria que fessis l'última intervenció, perquè sí que hauríem d'anar acabant, tot i que després de que intervingui la Carme sí que donaré per si algú vol dir alguna cosa, i després sí que haurem de deixar-ho. Carme, endavant.
2: Bé, això de l'última intervenció no serà mai, eh?
1: No, no. L'última d'avui.
2: L'última d'avui, sí. Primer també haig de dir que m'agrada molt sentir l'Alba. Primer la seva veu i després la seva expressió. Jo diria que així també hem de sentir que les noies joves parlen molt bé també, eh? Felicitats, Alba. Llavors, parlant sobre la dona i les entitats, jo, mira, m'has fet pensar una cosa al dir totes les entitats que funcionem, doncs funcionem normalment perquè hi ha un bon número de dones que estan allí espitxant. I possiblement ja és una petita tria, eh? Vull dir, totes les entitats plenes de dones, el món ple de dones, però ja és una tria totes aquestes que estan o que estem dintre de les entitats. Vol dir que ja tenim un caràcter una mica fort i ens atrevim a dir, hem de millorar una mica tota aquesta societat, posem el nostre granet, pensem que és petit, però només el fet de que ens atrevim ja és fer un pas bo. Potser per això les entitats avancen una mica més que el reste de la societat. Doncs fan falta més dones que treguin aquest impuls de dir m'atreveixo i formo part de les entitats i ajudem a que el món vagi una miqueta millor.
1: Moltes gràcies.
2: I seguim.
1: Moltes gràcies. I com tu deies, sí, falten més dones a les entitats i tal, però no cal que ens empoderem, eh? Agafo una mica l'afirmació que crec que és de les coses que han quedat més clares en aquest debat, i és no cal que ens empoderem, ja tenim prou feina.
10: Que sobre todo cuando entramos dentro de la asociación del local, tenemos que vernos como personas, no como hombre ni como mujer, porque hacemos una gran labor todos. Entonces no podemos entrar al local siendo hombre y mujer, tenemos que entrar al local a trabajar. Cuando hay que hacer algo, para conseguir algo, entrar trabajando. Y luego pues está el otro aspecto de entrar cuando entramos a nuestras actividades, a intentar ser felices, dejando la problemática de nuestras enfermedades fuera.
1: Yo muchas gracias.
10: Lo veo así y probablemente pues decir que está abierto para todos. Allí en nuestra asociación hay gente que también pues se ha apuntado a nuestras actividades sin ser personas que tengan problemas, ¿no? Y luego, pues como otras asociaciones, como Alzheimer, que así, pues sabemos el problema que tenemos, que necesitamos ayudas que no...
1: Necesiteu personas.
10: Exacto, claro. Nosotros salimos adelante porque, claro, los ayuntamientos y tal te vienen, pero sí, tenemos un local, pero salimos adelante y vamos saliendo, pues esto de el año de que tenemos nuestra cuota al año, que son 20 euros, nuestras actividades, que son mínimas, y así vamos haciendo cosas, ¿no? Con las aportaciones estas nomás, ¿no? Ya sabemos cómo funciona la cosa.
1: Moltes gràcies, Maria.
14: Bona nit. Soc Mercè i soc la delegada d'Esplugues de l'Associació de Famílies d'Alzheimer. Estic d'acord en tot el que s'ha dit en aquesta taula rodona i estic molt contenta perquè hi ha pres coses i estic contenta. Però que la nostra associació és una mica al revés, o sigui, necessitem homes, o sigui, perquè totes les dones que fem les cures som dones. I llavors sí que és veritat que cada vegada s'incorporen més cuidadors als familiars malalts d'Alzheimer, no? Però un 90% som dones. I llavors jo el que proposo és que entrin homes també a cuidar i a fer cures dels malalts d'Alzheimer o de qualsevol de criatures o les tasques de la feina, de casa, el que sigui. Però que a vegades es necessiten homes també.
9: És el que dèiem abans del voluntariat i els homes, eh?
14: Bueno,
9: el voluntariat és de les dones, és femení.
14: Sí, el que passa que a vegades hi ha, com familiars d'Alzheimer, no som voluntaris, som cuidadors. I llavors les cures sempre...
9: Al dir voluntari vull dir una persona que fa una feina sense cobrar.
14: Sí, clar, clar. I no es cobren, però bueno, però que
9: cuidador,
14: sí que necessitem que s'incorporin més homes a cuidar a malalts.
9: Serà difícil, eh?
14: Sí, però mica en mica es va fent, es va fent.
1: Esperem que d'aquí uns anys, no gaires, puguem dir que hi ha més cuidadors, que al voluntariat hi hagi més homes, que a Sestrinyols no només hi hagin dones i amb una certa edat, sinó que tots estiguem a tot arreu, que totes estiguem, com ha dit la Rosa abans, jo crec, amb igualtat d'oportunitats i que en cap moment tinguem el síndrome del que parlàvem abans, que és molt trist, és molt trist, i no amb joves ni amb grans, sinó amb tothom. I bé, moltes gràcies a tots per ser aquí, moltes gràcies Carme, Alba, Sara, Maria i Rosa per aquestes opinions tan interessants que ens ha ofert. I a més, jo crec que ha estat molt bé perquè hi ha diverses generacions i això també dona un punt de vista molt divers, que és el que volíem oferir amb aquest debat. Moltes gràcies i fins la propera.
15: Aquest debat ha estat enregistrat dijous 16 de març a partir de 8:15 del vespre a l'Avent Centre Cultural, en les que les entitats hi han participat, perquè debatre ens enriqueix. Des d'Esplugues FM us emplacem en els propers debats. Gràcies.

0: On vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012, la millor resposta.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Bona tarda. Doncs sí, versió 30.16. El programa d'avui dedicat al James Brown i al seu It's a Man's... Man's World. En James Brown, o el James Joseph Brown, va néixer a Barwell, Carolina del Sud, el 3 de maig del 1933. Ens va deixar el 16 de desembre del 2006, als 73 anys, després d'una dilatadíssima carrera musical, d'on també té alguns episodis una mica foscos referents a problemes amb la família, dones i demés, pel qual se l'acusa de no ser molt amigable amb les seves parelles, diguéssim. A més, també hi ha molta història, però sí que és veritat que té una dilatada carrera musical amb la qual se'l considera el rei del soul, i va participar i va ser influència de molts i molts artistes, i se'l pot considerar inclús el creador del... el pare del funk, no?, diguéssim. Si us sembla, parlarem després una mica més del James Brown, que ja tots coneixem, i parlaré ara de la primera versió d'avui, que és una versió d'un cantant guineà. Aquest cantant guineà es diu Sekouba Bambino, o de nom d'escena es diu Sekouba Diabaté, o Sekou Diabaté, que és el mateix. Va néixer 1964 a Quintinya, Guinea, i té una versió molt guapa d'aquest It's a Man's World. Després us parlo una mica del Sekouba, que té diversos discs d'estudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discs d'estudi, i que és un nen prodigi que va començar la seva carrera aproximadament des de ben petit, però que als 14 anys ja, als 16 anys, perdoneu, ja formava part d'una de les bandes de jazz més importants del seu país. Us deixo amb el Sekouba, va.

Doncs la versió del Sekou Diabaté, d'aquest It's a Man's Man's World, em sembla excepcional, evidentment, perquè l'hem escollit per vosaltres en aquest versió 30.16. Què us puc dir del Sekou Diabaté, que als 16 anys va tenir una audició on el Sekou Touré, que era el president en el seu moment, aquest moment, el president de Guinea, entenc, el va escoltar i, bueno, diguéssim, no el va padrinar, però vull dir, li va recomanar diverses bandes amb grups locals amb els que podia tocar i finalment va aconseguir formar part del d'Imbella Jazz, que és un dels millors grups de jazz de Guinea. Després, el 2019, el Diabaté va continuar amb la seva carrera el 2019. El 1983, amb 19 anys, va continuar amb els Benveia Jazz i va iniciar-se amb un tour europeu durant l'any 85, durant tot l'any 85, fins que finalment als 90, diguéssim, va decidir fer la seva carrera en solitari. Des d'aleshores, el 90 té un disc que es diu Sama, el 92 té un disc que es diu Destiny, el 94 un que es diu Sly National, el 97 un que es diu Casa, el 2002 Sinican, el 2006 un altre que es diu Ambience Ballon, el 2011 Maguiné, el 2012 Innovation. Aquesta és la carrera del Sekou Diabaté, que es va iniciar el 1964 a Guinea després del seu naixement. Ja us dic, des dels 16 anys fins al dia d'avui, aquest africà no ha parat de oferir concerts i música arreu. Seguim al versió 30.16, és el torn d'una actriu americana que es diu Journey Smollett-Bell, i és, dic actriu i no cantant perquè no tinc info de la seva carrera musical. Diu que ha fet una infinitat de propostes, bueno, de pel·lícules, diguéssim, des del 96 fins al 2020 en té 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no sé en quins rols, en alguns, bueno, diferents personatges interpretats, no estic segur si en algun és protagonista o no, ja que no ho veig així així per sobre, ho hauria de llegir amb deteniment, però a mi el que m'interessa és que escolteu aquesta excepcional versió, que és espectacular, us la recomano, de la Journey Smollett-Bell, juntament amb els Black Canary, que està inclosa amb un àlbum que es diu Birds of Prey The Album. Us deixo amb aquesta versió, que té de tot, des de clàssica, electrònica, jazz i et diria que reggae en alguns trossos. Vinga, us deixo amb aquesta versió. Fins ara!

Black Canary, juntament amb la extra, està increïble o oh, delicada veu de la Jornet Smollett Bell. A mi m'ha encantat aquesta versió, inclosa al Birth of Prey, un àlbum. Ja us dic que d'aquesta noia i d'aquests Black Canary no he trobat molta més info. Així és que, bueno, m'ha semblat interessant la versió i l'hem escoltat i crec que la hem gaudit tots. Seguim endavant al versió 30.16, programa dedicat al James Brown i al seu It's a Men's, Men's, Men's World. I és el torn d'escoltar una mica de blues. Escoltarem el blues del Dave Menichetti, aquest guitarrista del hard rock, heavy metal, glam metal i del blues, que va néixer el 12 de desembre de 1953 a Oakland, Califòrnia, i que a l'actualitat continua en actiu, evidentment, i és un home que se'l coneix bàsicament i principalment per les seves actuacions en directe, no pas perquè tingui una carrera, una llarga carrera des d'estudi, no menys carrera, la que té, de veritat, perquè des del 69 fins ara no ha parat de tocar a tot arreu, no només als Estats Units, Europa, Alemanya, etc. Us deixo amb aquesta versió blues que està inclosa al seu àlbum que es diu On the Blues, On the Blue Side, perdoneu, del Men's Wall del James Brown, Dave Menichetti.

0: La superversió del Dave Menichetti, eh? Aquesta versió blues amb unes guitarres tremendes.
1: This is my...
0: El Menichetti, entre altres projectes, té un parell de discs d'estudi i bàsicament el que s'ha dedicat és a fer gires mundials tocant la seva música. Però com a curiositat us puc afegir que el Menichetti i la seva dona, Jill, produeixen vins de raïm Chardonnay i Pinot negre sota el segell o sota la, bueno, sota el nom, no? Sota el nom de Menichetti Wines. M'ha semblat curiosa aquesta dada, és a dir que bueno, que els hi deu agradar la, no? La vinicultura, no? No es diu així, no m'enredaré, vull dir que els agrada cultivar i produir vins, està claríssim. És el torn de viatjar des dels Estats Units fins a Suècia, fins a Estocolm, perquè allí el 28 de febrer de 1965 va néixer la Caroline Henderson, que és una dona cantant i actriu del jazz de, sobre la zona de Copenhague, etc. El 83 va iniciar la seva, bueno, la seva carrera musical, més o menys. I té una versió jazz que m'ha semblat molt interessant, inclòs el seu àlbum que es diu Made in Europe, que sona així. L'escoltem perquè és una versió que està en clau de jazz, que està molt, molt ben feta. Espero que disfruteu de la Caroline Henderson.

0: didn't sing them to me. Silly, like camp songs and fires that last longer than this body, leaving me slow, slow, slow, getting older and better, you and I both getting older and better in this woman's world. This woman's world. This is nothing but a woman's world. Women have survived, survived, and survived. We be surviving in this crazy ass woman's world.
1: Sobreviure, tal com diu la Caroline Henderson. Aquesta era la versió del It's a Man's Man's World de la Caroline, de la Caroline. La Caroline té varios discs de varios àlbums. El seu primer àlbum va ser el 95, que es diu Cinematagic. El 98 té un que es diu Metamorphing. El 2000, Dolores G, The Butterfly. El 2002, Naos. El 2003, Don't Splain. El 2004, Made in Europe, que inclou aquesta versió que hem escoltat ara del It's a Man's World, original del James Brown. La Caroline Henderson, de la qui parlem, el seu següent disc d'àlbum o disc d'estudi va ser el 2006, Love in the Northing. El 2008 treu una altra feina que es diu Number 8. El 2009, Keeper of the Flame, perdoneu. El 2011, Jazz Love and Henderson. El 2011 també una caixa col·lecció del jazz. I el 2012, el seu últim disc que hi ha aquí, registrat a la wiki, el Lonely House. El la. Això és el que he dit, eh? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la versió que hem escoltat. A mi m'ha encantat, la versió de la Caroline. Aquests pianos que hi havia allí m'han deixat allí com flotant i volant per les estrelles. Apa! Vinga, va, que seguim amb la amb aquesta altra dona que em té el cor robat, la Morgan James. Qui és la Morgan James? La Morgan James és un tros de dona que és cantant de soul, R&B, jazz i sobretot coneguda com a actriu al teatre musical. Entre d'altres, els seus és coneguda, molt coneguda per formar part dels musicals de la Motown, The Musical, i l'altre musical Godspell, que també és del Motown. I com a últim, un més divertit, que és el de la família Adams. Entre d'altres, té una carrera increïble. La Morgan James col·labora seguit amb la banda de Scott Briley, que és aquest arreglista pianista americà que sorprèn amb versions com la que escoltarem ara del It's a Man's Man's World, amb la veu espectacular de la Morgan James. Us deixo amb ella.

Doncs el 24 de novembre de 1981, a Boise, Idaho, a Estats Units, va néixer la Morgan James, aquesta cantant nord-americana de la que hem escoltat aquesta increïble, increïble versió, perquè té un tros de veu, i no només té un tros de veu, sinó que té un treball vocal excepcional, jo crec. Us heu donat que té una dicció acuradíssima, la Morgan James, i és normal, ja que ella va estudiar a la Peter Johansen High School in Modesto, graduada el 1998. Als 14 anys va aconseguir realitzar un dels seus somnis, que és entrar a l'escola de Juilliard School, correcte, a la ciutat de New York, després de diverses audicions i passar un temps a la llista d'espera. Va ser reincorporada en aquesta escola i finalment ella va estudiar òpera. És per això que ella té una addicció especial. Jo tinc que confessar, té una addicció que jo no tinc, està clar. Això també hauria de fer jo, estudiar òpera o estudiar una mica més d'addicció, que ja em convendria. El tema és que la primera vegada que vaig escoltar la Morgan, o que vaig veure un vídeo d'ella en aquest cas, a mi la Morgan no em va cautivar gens. Vaig pensar, hòstia, aquesta tia crida molt, sobreactua un munt, la veia com molt fictícia, no? Tot la seva interpretació. Però després, amb el temps, vaig tornar, bueno, la vaig com deixar aparcada, vaig pensar, bé, això m'interessa. I al cap del temps vaig descobrir altres vídeos on sí que vaig veure que té una feina de veu excepcional, que és un tros de cantant i que, bueno, sí que fa pràcticament el que vol amb la seva veu i amb el seu, bueno, amb el seu instrument, no, diguéssim. Així que us recomano molt que seguiu a la Morgan James, que té pocs discs, però en té, si no m'equivoco, tres discs d'estudi. El primer es diu Hunter, el 2014. El segon es diu Reckless Abandon, el 2017. El tercer i últim, el 2020, es diu Memphis Magnetic. Però és coneguda perquè col·labora molt amb aquest canal del

0: Benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Avui tenim un convidat que, almenys jo ho crec, està passant per un moment força dolç. Sergi, què tal? Benvingut.
1: Què tal, com estem?
0: Molt bé, aquí hi ha moltes ganes de conèixer-te i de parlar una bona estona amb tu, que ens expliquis tot el que hi ha darrere d'aquest personatge que hem conegut, almenys jo, recentment. M'agradaria dedicar una estona, si no et sap greu, a explicar una mica la producció, és a dir, com arribem a rebre't avui al nostre estudi. I llavors, jo sóc malalt de ràdio, també de tele, de música, cultura en general, i com tothom tinc allò una mica icones, no?, que seguim, en aquest cas l'Andreu Buenafuente. Total, que un dia d'aquests estic mirant el programa aquest que esteu fent ara, es diu Futuro
1: Imperfecto.
0: Sí. I bé, quan l'Andreu acaba de fer un d'aquests diguéssim monòlegs, de cop i volta, doncs hi ha una càmera que enfoca un músic que està en un costat de l'escenari i apareix una persona, doncs, així ben posada, no?, amb una barba potent, amb un barret,
1: perquè em veus amb bons ulls,
0: amb una guitarra, amb una guitarra diferent del que estem acostumats. Amb aquests programes habitualment sol haver-hi una banda de músics, no?
1: És el que habitual.
0: I en canvi amb aquest en concret només hi ha un músic. Bé, l'Andreu s'acosta cap a tu, ve a parlar, en aquell moment doncs et pregunta què tal, Sergi, i tu li contestes que estàs amb la teva guitarra, i què li vas dir en aquell moment? Allò del formatge.
1: Sí, va dir, hòstia, que tens, tu saps tocar flamenco? Dic, no, però la faig servir per posar-me flamenco. Llavors vaig treure el vi de dins.
0: Correcte.
1: I el del formatge va ser una cosa que em va sortir a mi al cap, que li vaig dir també, dentro tengo queso. Això va ser improvisació totalment, sí. Però era com el moment, em va convidar a dir la frase, però, bueno, jo què sé, són... És un ambient amb tant de caliu que et deixen jugar bastant.
0: Sí, no?
1: I sí, molt divertit.
0: Es va quedar bastant flipat, quan li vas dir lo del formatge, sí. Perquè per un moment la cara de l'Andreu era de dir, hòstia, és veritat, no? Llavors, en aquell moment treus una copa de vi, obres l'aixeta de la guitarra, comença a sortir vi, efectivament, i t'omples la copa i veus. No? Llavors, jo crec que una mica tots els que estaven mirant ens hem quedat una mica flassats, no? Llavors, a l'endemà, jo arribo a la feina i parlant amb en Ramon, que és un bon amic, li explico i li dic, hòstia, que ahir va passar això, amb aquest programa i tal, i diu, sí, és el Sergi Estella, és el fill d'un amic meu. I diu, per què? Diu, no, home, perquè jo quan el vaig veure dic, aquest home, hem de fer un programa junts. I em diu, doncs si vols, cap problema. Diu, a més, molt bon paio, segur que no tindrà cap inconvenient a poder-ho fer, no? I gràcies a tot això, doncs estem aquí avui.
1: Estem aquí, és un plaer estar, és un bon plaer, és meu.
0: Vull dir, és... Moltíssimes gràcies. Aquí és un programa petit, però el fem sobretot una mica, jo te'l presento perquè també nosaltres sempre diem que és un programa que des de l'entreteniment, que és una mica l'objectiu de la ràdio sobretot, des de l'entreteniment el que volem sempre és conèixer, aprendre més, saber de les històries i de les persones que convidem, no? I fugim de l'opinador o fugim del tertuliano, és a dir, amb tot el carinyo que aquestes persones, però el que volem sempre és que la gent que vingui sàpiga molt de l'ocell i que comparteixi. Vale? Doncs gràcies i comencem. Jo penso que en aquest moment començaríem pel final, és a dir, per què estàs fent ara, i després ja anirem tirant amb tota la teva vida professional anterior. Llavors, actualment estàs treballant un dels projectes amb l'Andreu Buenafuente a Televisió Espanyola, amb el Futuro Imperfecto. I com arribes a treballar amb ell?
1: Bueno, això va ser... tenia un programa a TV3 que es deia Vosaltres Mateixos, i ja vaig anar allà a tocar un tema i una petita entrevista de 5 minuts. I la veritat és que va ser molt divertit, amb l'equip també em van tractar molt bé. La veritat és que tenen un equip allà que treballa, que són molt ben parits, a part d'uns grans professionals. I, bueno, i allà ens vam conèixer i vam fer bones migues. I, bueno, després, això suposo que després a l'hora de pensar per aquest nou programa, doncs es van quedar una mica amb la idea de l'Ombra Orquestra, per fugir una mica també de la banda clàssica, que està molt bé també, però per provar-ho, no? Per això. I, bueno, i quan estàvem fent el programa m'ho van comentar i vaig dir, oi tant, vull dir, és que... clar, tampoc he tingut molta experiència amb la tele, és el primer cop, però ja només veient tot l'equip que treballa allà i tota la gent amb la que parles, És un saber fer tan maco que dic, hòstia, de cap, saps?
0: Clar, perquè la tele, evidentment, sempre passa això, no? Que veiem els 2, 3, 4 persones que surten en pantalla, però darrere hi deu haver-hi un equipàs aquí, no?
1: Jo vaig flipar molt, allà és un equip de desenes de persones, ja parlant des dels càmeres, els d'art, els de producció, els de so, bueno, hi ha una moguda, és que és bastant bèstia. De fet, si hi ha gent que tingui l'oportunitat de venir a veure el programa en directe, perquè el fan en un teatre a Terrassa, que es pot anar de públic, home, convido bastant que la gent vagi, perquè de fet des d'allà dins veus tot el que està passant, no? I com es grava i tal, i és impressionant, impressiona bastant, sí.
0: I a més, difereix molt del que tu estaves fent habitualment, no? Tu sempre fas sales o concerts,
1: clar.
0: Festivals i tal, i això suposo que et trenca una mica.
1: Em trenca i és una cosa que em motiva, saps? Estàs allà aprenent, bueno, els concerts també aprens, no? Però quan fas un concert, doncs ja vulguis o no, encara que canviïs el lloc, més o menys ja saps com funcionen les coses, no? Amb l'experiència i amb els anys. La tele és el primer cop, llavors és com passen moltes coses i hi ha molts personatges que tu no sabies que existien, però estan allà, no? I és un aprenentatge i clarament doncs, tens un compromís i una entrega amb el programa i estàs... És el nervi del com un nen emocionat amb algo, no?
0: I
1: és exacte,
0: no?
1: És divertit. Llavors és tot un altre món, però de forma positiva, no?
0: I com t'hi vas trobar, en aquest sentit? Bé, còmode o...?
1: Sí, aviam, sempre hi ha nervis, però són aquests nervis que sempre s'expliquen que són els nervis del divertimento, no? Bueno, de formar part d'un projecte molt gran... d'una cosa que mai has fet i els nervis també a mesura que van passant els dies de gravació doncs ja els vas posant a lloc. Sempre hi han de ser, jo crec que sempre hi han de ser, però ja te'ls prens d'una altra manera. I ja m'ho passo pipa, m'ho passo molt bé, la veritat.
0: Bueno, això jo crec que es nota, quan veus el programa se't veu absolutament, no sé si els nervis és l'adrenalina aquesta que ens posa
1: sí.
0: En marxa.
1: A vegades però... diuen que estic molt serio, a vegades ma mare em diu, hòstia, Sergi, és que sabes molt serio. També és perquè ho soc, vull dir... Jo a vegades tinc aquesta cara de pòquer que la gent es pensa que estic com emprenyat o alguna cosa i no, estic, potser sóc el tio més content del món i tinc la... Podria jugar al pòquer, no em caldria ni ulleres de sol, ni sombrero, ni res d'això, saps?
0: Segur que triomfaries, no?
1: Però sí, cada cop em vestic més relaxat i més a dins, no?
0: Yeah.
1: Però, sí.
0: Bueno, tot això el Sergi també ho diu per lo que us explicava, si heu vist el programa i ja veieu una miqueta la seva posta en escena, no? I si no, doncs després us animo també a que aneu a les seves xarxes socials i veureu també una mica aquesta posta que diu ell per aquesta serietat, que segur que quan rasques a sota deu haver-hi moltes més coses, no?
1: Sí, totalment.
0: Estic convençut que és una mica un posat, no? Al final tots el tenim, o sigui, cadascú fa el seu i
1: és més cosa familiar, si coneixes el meu pare o el meu avi eren aquests, el meu pare a vegades no sap si t'està parlant en broma o què, saps? Vull dir, i jo ho he agafat això i mira, forma part de mi, no puc evitar-ho.
0: Bueno, clar, això està molt bé. I hem començat parlant per l'últim, diguéssim, que seria aquest projecte, però clar, tu fa molts anys que t'hi dediques i que a més tu realment ets músic i cantant i per tant, doncs, aquí tens una experiència. Tu recordes el teu primer record amb el tema de la música? Quin és? De petit o amb quin instrument? O...
1: Sí, de records en tinc molts, perquè hi ha alguns que no me'n recordaré, clar, però sobretot al principi el primer contacte amb la música va ser amb una guitarra espanyola que em van regalar els meus avis en aquell moment. El meu pare toca la guitarra, llavors tinc el record, no?, del meu pare ensenyant-me melodies. La que més me'n recordo és d'una cançó que es diu el grup es diu Els Shadows, la cançó es diu Apache.
0: I tant.
1: Aquesta és, me'n recordo molt el meu pare ensenyant-me aquesta cançó i després ja anar jo, diguéssim, m'anava ensenyant coses i després jo ja sol, ja, quan ell estava currant o alguna cosa així, jo començava a mirar altres cançons dels Beatles, tenia un llibre d'aquests. Llavors me'n recordo molt d'aquest procés, no?, de ser un nen que arribava a casa i agafava la guitarra i tocava.
0: Això amb quina edat, Sergi? Més o menys.
1: No ho sé, sí, deurien ser 5 anys o... Sí, no sabria dir del cert, però sí, potser amb 5 anys ja...
0: Déu-n'hi-do,
1: sí.
0: És que és de molt, molt, molt petit, molt petit. I llavors tu, clar, també ho has viscut a casa, dius que el pare també toca la guitarra,
1: sí.
0: Suposo que és un tema que també vius molt de prop. I en quin moment tu realment després dius, ostres, això ha de ser la meva vida, no?
1: Clar, és més com un procés, no tant com un dia que prens la decisió. És més el fet de... Clar, és que no ho decideixes perquè vulguis o no, ja ho és des del principi, no sé com dir-ho. Ja des de petit ja està, vas tocant, a mesura que passen els anys vas aprenent altres coses, se t'obre el món de la música, diferents estils, diferents grups, llavors comences quedant amb els col·legues per tocar, fas el primer grup, sense cap tipus de pretensió tampoc, vas allà a passar-t'ho bé, que jo crec que és el més important.
0: Sí, sí, és el principal.
1: I llavors veus que, doncs, que vas tenint bandes, llavors comences a cobrar d'això i dius, ostres, si em paguen per fer que em mola, està guai, vale. Després també dius, vale, també perquè suposa molta feina, no? I comences a fer la reflexió, madures més, no?
0: Clar.
1: I a mesura que vas madurant, dius, ostres, pues, ja està, aquí estic. Vull dir, faig el...
0: Et va portant cap allà i
1: sí,
0: és no qüestió és allò, també de...
1: Sí, no és allò que dius, vale, ara serem... No, no sé, jo crec que és més com un procés, no? I aquí estic.
0: I en aquest sentit, tu tens alguna formació específica del tema? És molt autodidacta, molt d'experiència?
1: Al principi va ser bastant autodidacta, però els meus pares al veure que tenia un interès, perquè diguéssim que quan era petit era... No és com el meu pare m'obligués a tocar la guitarra, saps què vull dir? La tenia allà i veia... Van veure que hi havia l'interès i llavors van dir, doncs, l'apuntem a música. Vaig anar a l'Escola Municipal de Música. Sí que és veritat que allà no vaig durar massa perquè també em feien fer teoria i altres coses que jo en aquell moment no tenia l'interès, no? Després algunes classes particulars de guitarra i després vaig anar al Conservatori de Música Moderna del Liceu. Allà vaig fer el grau mig. Allà sí que ja començava la teoria i tal, però estem parlant que ja tenia 18 anys o així, en el sentit que potser ja estava més... Ja...
0: Clar, una mica més madur.
1: Havia gaudit més l'instrument durant tots aquells anys i ara és com, ostres, hi ha moltes coses que m'agradaria saber la teoria per què passen, no?
0: Clar.
1: I aquestes serien com això, l'Escola Municipal de Música i o sigui, parlant de formacions reglades. Després, durant tots aquests anys, he tingut diferents professors de guitarra que m'han ensenyat molt, no? Del Casal de Mirasol, també hi vaig anar durant la temporada. Vull dir que he anat agafant de diferents llocs.
0: Que al final suposo que és lo interessant també, no? Anar bevent de diferents aigües, no? Que al
1: sí,
0: final...
1: clar, perquè són diferents escoles, clar. O sigui, no físicament, sinó són diferents formes de... Per exemple, doncs l'escola municipal, doncs, m'ensenyava doncs, les partitures i tal, això no em va agradar tant, però... Després a Mirasol hi havia tenia un profe de guitarra que em va obrir una mica més el món del blues i del rock and roll, més... Et donava un full amb tot d'artistes i em vaig quedar aquell full i ja vaig començar a investigar, a descobrir coses... Al Conservatori de Música Moderna del Liceu t'obre doncs, tot el que seria la música moderna, des del jazz, des del rock, des de tota una bogeria. Que hi ha coses que retens més i d'altres no, això està bé. És veure el que tens davant i llavors tu fas el teu. Saps?
0: Com a mínim tens l'oportunitat de conèixer-ho, no?
1: Exacte.
0: I suposo que tu llavors ja tries cap allà,
1: sí.
0: Que després veurem una miqueta cap a on has tirat, no? Sobre el teva... I llavors podríem dir que... tot aquest trajecte et porta que et dediques exclusivament al món de la música. No tens altra professió, diguéssim.
1: Bueno, ara sí que em dedico plenament a la música. Jo vaig fer magisteri musical, també. I llavors he estat fent de professor durant 8 anys. I m'encanta, també.
0: T'agrada?
1: Sí, perquè, mira, la cosa és... Pots acabar el batxillerat i vaig fer... Vaig fer un any que vaig estar estudiant un altre cop. Vaig fer la selectivitat. Vaig fer un any d'història, però vaig fer més història dels futbolins de l'Autònoma que de cap altra cosa.
0: Hora lliure.
1: Sí, sí. No estava molt per la labor. Vaig acabar el primer curs, vaig fer els exàmens i tot i tal, i després vaig estar un any tornant a estudiar per fer la selectivitat perquè volia pujar nota per fer magisteri. Vaig fer això i després vaig fer magisteri musical a la Universitat de Barcelona. Vaig fer magisteri i després d'això vaig començar a treballar de mestre, més que res perquè m'agradava, no? Dic, ostres, m'agradava la música, m'agradaria ensenyar als alumnes aquesta passió, saps?
0: Quines edats?
1: Ui, des de 3 anys fins a 10, no? 11, que és el col·le. Primària.
0: Vas pillar la part bona.
1: Primària. Bueno, és que tampoc hi ha part bona i part dolenta. Depèn sempre del mestre, eh?
0: No, està clar.
1: Vull dir, que hi ha de tot, depèn de filosofia. Però...
0: Vull dir, per les experiències habituals que t'expliquen professors, no? De secundàries i tal, que és una mica més complicat.
1: Sí, però bueno, sí, és relatiu, també, eh?
0: Com molt bé dius, tot té la seva part bona.
1: Exacte. Sí, a mi m'agradava molt fer de mestre. El que passa és que amb els projectes van començar a sortir propostes per tocar entre setmana o això, que com ocupava moments de fer de mestre i clarament havia d'escollir en aquell moment. Clar. I va arribar un moment que vaig dir, pues, deixo de banda allò de mestre, com quan la de música i tal em surten, tinc bastantes propostes, doncs anem tirant d'això. I ara ja porto 2 anys això, dedicant-me plenament a la música i a la faràndula.
0: I als bolos, i als bolos.
1: I als bolos,
0: que no parin, no? Bueno, veient una mica com et presentes, no?, al món, a les xarxes i a la teva web i tal, jo he vist d'entrada que posa músic, cantant i one man band. Mm-hmm. Jo t'he de dir, encara que no t'ho sembli, que tenim alguna cosa en comú.
1: Ah, sí?
0: Sí. Jo podria ser també un one man band perquè és Juan Palomo. Sóc el productor, guionista, locutor, i sort tenim del tècnic del Jordi, que me soluciona la part aquesta, que aquí sí que sóc incapaç, però sí, em va fer gràcia perquè al final una mica vaig pensar, ostres, jo també toco totes les parts de l'orquestra.
1: Tots tenim un one man band al nostre interior.
0: Exacte. I després també una cosa que jo crec que aquí sí que haurem de parlar-ho bastant a fons, vale, que és aquesta faceta teva dels instruments que te'ls fas tu mateix, no? I jo crec que aquesta és una part molt, molt interessant, molt interessant. Tens, no sé si és una, diguéssim, una idea de luthier o simplement parteix de l'experiència aquesta que tu has buscat, però, per exemple, veient perfils del teu Instagram i posts i tal, tens un taller que per a ell lo querria el programa de Bricomania.
1: Ostres, perquè merci, perquè jo penso, aviam, és una habitació, vulguis o no, és una habitació petita que ha anat transformant-se, Fa un any o així, si haguessis entrat en aquell taller, no s'hi podia ni entrar.
0: No s'hi podia caminar.
1: Bueno, perquè vaig començar a acumular coses i objectes i vaig començar a posar unes estanteries d'aquestes gegants que no podia ni moure'm, no. I va haver un moment que vaig dir, escolta'm, deixa d'acumular trastos, que a mi és el que m'agrada, acumular tot de coses, però és que no tinc l'espai, saps què dir? I llavors vaig fer una mica... Tenia un col·lega que diu, ostres, això lo está haciendo mi padre ahora mismo en su taller también. És com un moment de persona gran, no? El moment que comença a arreglar, es dedica totes les tardes a arreglar les coses, que després potser no fa res en el taller, però ordena totes les claus per ordre i totes les bloques al seu lloc... Ostres, tot molt maco. I després ja està, se'n va jugar a la petanca ja, o no?
0: No sé, la veritat és que quan veus algun vídeo sembla increïble perquè està tot a puesto. Bueno, i...
1: això ho pots trampejar una mica.
0: Sí, no? Només hi ha un trosset.
1: Exacte.
0: Vale. I llavors, el pitjor, per això que deies ara, de l'edat, és quan comences a acumular pots de vidre amb tapes. Esto ja sí que significa que estàs ja en la maduresa absoluta.
1: No, però, que està moment... guai, però vull dir que...
0: De moment no, De moment no.
1: Si tenim aquesta paciència ja...
0: Molt bé. I llavors, això t'ho deia perquè, clar, el programa, jo crec que, suposo que t'ha donat un punt de més coneixement per part del públic, no? L'aparèixer en televisió i suposo que és una mica un puntet, no?
1: Sí, portem 5 programes, 6, i sí, hi ha gent que s'interessa molt. Veu allà un tio tocant instruments raros, o ja més el que deies tu, un one man band està allà i hi ha molt interès.
0: Clar.
1: Sí, és un punt on et dona més visibilitat, clar, sortir per la televisió. Sí.
0: Bueno, jo ho lligava una mica amb el tema aquest d'aquesta faceta de fer-te tu les guitarres. Mm. Mirant també una mica les teves xarxes i tot això, coneixem la guitarra aquesta que s'ha fet una mica més famosa, no? La que portes també avui a l'estudi, que després el Sergi ens acompanyarà també algun tema seu.
1: Clar.
0: I a part d'aquesta he vist que tens 4 o 5 models completament...

0: deixar allà la porqueria a casa, la gent comença a donar tot el que no volen, saps? I dius, home, i per això...
1: Una mica d'ordre, no?
0: Exacte, i per això acabes amb un taller... Jo tenia dos gats i encara no els he trobat, saps què vull dir? Sí, ja no sé on són, saps?
1: Ara et diu Sergi Estella Diògenes, no?
0: Exacte, tal qual.
1: Tal qual. Però, de tota manera, hi ha una, que és aquesta que dius, la Sea Wolf, em sento sí, que es diu, no? Sí. Que és aquesta de la barca,
0: sí.
1: Que, a més, amb aquesta, té aquesta història que has explicat ara, i a més, crec que tu mateix et fas les caixes o les fundes, que també tens una vessant artista, perquè, per exemple, a la Sea Wolf li fas una caixa molt guapa, també, no?
0: Sí, el problema que... O sigui, no el problema, però el que passa quan et fas les teves pròpies guitarres és que llavors no pots utilitzar fundes de guitarres estàndard per les mesures i tal, i que t'has de fer tu les fundes. Clar, jo vaig decidir fer-me les de fusta, encara que sigui primeta, perquè a cap i a la fi, a principi les deixava per allà posades a la furgoneta, però era un drama perquè paties per si algun revolt si acabat. Llavors vaig començar a fer les caixes, però clar, fas la caixa de fusta i jo també m'ho passo bé fent coses manuals, no? I em poden passar les hores i penso en les meves històries, no? Jo crec que deu passar molta gent això. I llavors fas la capsa i vas dir, ostres, aquí li podria posar una imatge de... Surt un pop, sí, intentant caçar un petit català allà al mig, això com molt èpic, no? El Kraken sí. No? El rotllo aquest. I darrere li vaig fer un far, rebaixant la fusta, així, amb un estil... old school, que se li diu, no? Un far amb una rosa i tal. I clar, jo passava els dies fent això i tenia col·legues que diu, tio, o sigui, portes segles dient que has de fer noves cançons i ara t'estàs passant setmanes fent la història aquesta.
1: Però tu t'ho passes bé,
0: sí,
1: clar.
0: Sí, clar, però és un perill també, ha d'haver un moment que has de dir prou, saps? Perquè si comences allà a tonejar la capsa, van passant els dies, dius, va, siguem pràctics. Que per poder guardar la guitarra, que estigui xula, però tampoc et requereix aquí, que no sigui com la Sagrada Família,
1: sí,
0: saps?
1: Sí,
0: quan l'acabaràs.
1: Dos anys per fer la caixa.
0: Exacte,
1: no?
0: Vull dir.
1: Sí. No, però sí, és molt curiós, perquè, bueno, jo us animo molt a que veieu realment el seu Instagram, que després el comentarem, perquè veieu realment per on va el tema, és a dir, que té una capacitat creativa molt, molt important. A més, tens un vídeo molt divertit, que es diu El Coso Pirulón, i jo volia preguntar, allò és veritat o és una fake que t'has muntat tu mateix d'explicar que vas a la deixalleria a buscar restes i tal?
0: No, això és uns estudiants d'una escola d'audiovisuals de Girona, que havien de fer una pràctica que era fer un petit documental, i van contactar amb mi i van venir un dia a casa, i llavors era doncs, anar a la deixalleria, agafar algun objecte per fer una guitarra, i ens hem passat tot el dia al taller fent aquella guitarra. I llavors, ostres, com li direm això? I mentre dinàvem, un té una xicota argentina i ens explicava el concepte de coso, de com referir-se a una cosa, crec que es refereixen, bueno, no ho sé, no ho vaig entendre tampoc massa. Llavors, què, quin nom li posem? I a mitat l'objecte, si el gira, sembla una piruleta, la guitarra sembla una piruleta.
1: Sí, té una forma, sí.
0: I llavors,
1: sí.
0: El coso pirulón, ja està,
1: quedat, no?
0: No, ja... Són coses que és divertit, a mi m'agrada que vingui gent a casa, no? Hi ha més estudiants que tenen la motivació aquesta de gravar-ho tot bé i tal.
1: I la veritat és que suposo que la faceta aquesta que deies de mestre, no? Et surt també una mica amb aquest punt, no?
0: Bueno, no, tampoc. Ells en saben molt més que jo, eh? Jo encara...
1: No, jo ho dic amb la relació, no? Amb allò d'obrir-te, de deixar que vinguin...
0: Sí, a mi m'agrada. A més, bueno, jo... Aviam, jo què sé, va coincidir que eren molt, molt bons nanos i molt fàcil de fer, saps?
1: Clar, està guai. Sí. Bueno, jo et diré que he dedicat força temps a revisar tota la teva xarxa social, Instagram i tot això. Digue-li paciència també al tema. Ha sigut un curro perquè tens un fotimer de publicacions.
0: Merci.
1: I la veritat, superinteressants. I el primer post el vas posar, potser tu no te'n recordes, el 17 de febrer del 2016.
0: No,
1: i pujaves justament la guitarra que has portat avui a l'estudi i a la que hem comentat també del programa del Buenafuente, era la que presentaves una mica en públic. Aquell post va tenir 33 likes i un comentari. El 23 de maig passat, ara fa 4 dies, vas penjar un vídeo del moment que va sortir el Buenafuente, i allà tens 3.016 likes i més de 190 comentaris. Ara mateix tens més de 81.000 seguidors a Instagram. Sergi, ets un tio famós ara ja, eh? O sigui, això, la fama, jo no sé què t'ha portat. És positiu? No? T'agrada?
0: Aquí hi ha un debat que seria interessant, perquè a mi em fa gràcia.

0: Vull dir, això de les xarxes, o sigui, està bé, a cap i a la fi, perquè et dona a conèixer i tal, però el número de seguidors tampoc és... reflexa molt si ets conegut o no. Ja. També això és un debat que
1: podem
0: tenir. Tothom
1: s'hi apunta, no?, a anar clicant.
0: Bueno, exacte, que potser hi ha un vídeo que els agrada, cliquen, però no vol dir que siguin realment seguidors que estiguin cada dia preocupant-se. Però sí que és veritat que vulguis o no, si tu quan penges contingut, el que estàs fent és que vols que la gent et conegui. És que ho parlàvem fa poc amb els col·legues. Quan vam començar amb els primers grups, imprimíem a la copisteria els cartells i els penjàvem al carrer anunciant el concert, resant perquè no plogués.
1: I s'emportés el
0: carrer. I que la gent sàpigués que hi ha un bolo. Després va venir l'època aquesta del Facebook i els eventos i tal, i feies eventos i miraves qui s'havia apuntat en l'evento, si li interessava o no, si vindria o què. I doncs ara toca... Jo veig si fas ús de les xarxes en un sentit positiu, està molt bé, no? És com la pólvora, o fas focs artificials o armes, no sé on diu.
1: Sí, està clar.
0: Llavors és buscar el costat positiu de les coses. I sí, la veritat és que les xarxes, amb els vídeos i això, han crescut molt i m'ha donat a conèixer, i sobretot hi ha gent, festivals o gent que també fa instruments, et posa en contacte, que vulguis o no, t'ajuda també a créixer tu com a artista.
1: Clar. Bé, doncs, el Sergi, a més de ser un gran músic, luthier i cantant, és un tio molt generós, i quan vam parlar de fer el programa, doncs es va oferir a portar aquesta famosa guitarra i tocar-nos alguna cosa en directe. Llavors, jo, si us sembla bé, farem una breu pausa perquè ell pugui preparar la guitarra, i quan tornem ens interpretarà algun tema seu propi. Fem una parada i tornem d'aquí uns segons.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, a Esplugues FM, al 99.7, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
1: Bé, doncs després d'aquesta pausa tornem a recuperar la conversa amb el Sergi. Ara, com dèiem, ens interpretarà algun tema seu que ens explicarà ell mateix. El Sergi, dintre d'aquell camí que una mica ens ha explicat que va fer cap a la música, s'ha adreçat molt cap al blues, el folk i el rock. I tot teu, explica'ns i toca el que tu vulguis.
0: Sí, doncs tocaré una cançó del meu primer disc, que és, el disc es diu Superes i et fots, i aquesta cançó es diu Màrtirs quotidians. Podríem dir que aquesta cançó potser agafa més la vessant de folk, i és una cançó que a mi m'agrada molt. Aviam què us sembla.
1: Vinga, endavant.

més inútil que l'última llesca de pa Bimbo, despreciat com la darrera oliva en el plat, infravalorat com aquell cèntim que ningú vol de canvi, insultat, maleït com un trist condó caducat, aquell globo de fira perdut entre els núvols, el cul de cervesa que ara cendré, el petó que no ho és quan et fan una cobra, el rotllo de baix.

dies quotidians que fan que ja res sigui com abans. Aquests són els meus màrtirs quotidians que fan que ja res sigui com abans. El mitjó foradat esterrat sota el llit, el xumet que tenies quan eres petit, les sis vides que encara quedaven al meu gat, tres diumenges perduts pel mal i mal de cap, el pet que no tires per no fer soroll, les marques que un dia vas deixar-me al coll, les samarretes velles que ara són draps, tot el que sento per tu i encara no saps.

Els meus màrtirs quotidians fan que jo resigui com abans. Fan que jo resigui com abans. Fan que jo resigui.

0: com abans.
1: Genial. Gràcies, Sergi.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Darrere, com veieu, darrere d'aquesta imatge tan seriosa, a part hi ha una sensibilitat que desborda, eh?
0: Merci.
1: Fantàstic, de veritat. Merci. No tenim públic i per tant no podem aplaudir, però jo crec que tots els que esteu escoltant en aquest moment, suposo que us ha passat com aquí al Jordi, el tècnic, a mi, que ha sigut molt emocionant. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Aquest tema, a més, és del teu primer treball del 2017.
0: Sí.
1: I ja ens has explicat una miqueta el que era. Després vas publicar alguna cosa més el 2020, si no m'equivoco, un single.
0: Sí, exacte.
1: El 12 Pack Blues.
0: Sí, va ser l'època aquesta del confinament i tal.
1: Com ho vas viure, això?
0: Doncs la veritat, o sigui, una putada per no trobar-me amb els col·legues i la família. Això va ser el més...
1: Això va ser duríssim.
0: Sí. Pel fet d'estar-me a casa tampoc em suposava cap tipus de problema, perquè vulguis o no fas instruments o estàs allà, si estàs distret, fas les teves coses i tal. Però sí, sobretot una merda pel tema de no trobar-te amb la teva gent. Jo també sóc una persona que m'agrada molt trobar-me amb els col·legues diàriament, quasi. Clar. Llavors és com... Bueno, i també una merda per tota la gent que perdien familiars i històries, no? Tot és una mica bastant dramàtic.
1: Sí, una època dura. Jo t'ho deia perquè abans d'entrar a l'estudi et comentava que tinc un bon col·lega, el Joan Hernández, que és guitarra i que segurament jo crec que haureu coincidit en algun lloc, segur, estic convençut. I amb ell vam viure de prop també aquesta història, no? La suspensió de bolos, el fet aquest hòstia, de no tenir gairebé ni ganes de crear, no? Perquè estàs una mica allò amb l'energia molt, molt a baix. I tot i així tu vas treure aquest tema, i no sé si va ser producte també d'aquesta etapa que el 2021 vas treure també un altre treball, que era el Blood Like Wine.
0: Sí, correcte.
1: I que aquí ja tenies, diguéssim, suposo, una mica més de marxa, no? Què va passar amb aquest disc?
0: És més... El 2017, quan vaig gravar el primer disc, tenia poc contacte amb el meu projecte, diguéssim, l'estava com... encara coneixent, no? I avui en dia també que el projecte va madurant, no? Va evolucionant, i diguéssim que el segon disc doncs és bastant diferent al primer, simplement perquè jo també durant aquests anys vaig seguir tocant i fent instruments i històries, i això m'ha ajudat a créixer com a música i que creixés el projecte. Si de fet escoltes el primer disc i el segon, veus clarament que hi ha una diferència, no que sigui millor ni pitjor, però sí que jo com a músic tinc la sensació que el segon està més madurat i tinc més clar el so que busco, no?
1: Clar.
0: Tot i així, ara en els pròxims temes que aniré traient, jo crec que intentaré buscar un equilibri entre les dues coses, no? Que sigui que els temes estiguin treballats com el segon, però que també conservin una mica la brutícia aquesta sutil, no? La cosa orgànica del primer, no? És...
1: Aquesta autenticitat, no?
0: Que no, tampoc, que al final no acabi sonant tot tan net i tan pulcre que no... que estigui ben treballat i però que puguis també tancar els ulls com els discs d'abans, no? Tal com es gravaven, que et podies tancar els ulls i imaginar-te on estaven fins i tot els músics, depenent d'on et sonen els instruments, no?
1: Sí, no aquell so pla que ens hem acostumat amb la música potser més diguéssim digital, no?
0: Sí, que també va a gustos, vull dir, depèn de quin tipus de cançó o d'estil o de grup, potser ja va bé, però en el meu cas, en el meu projecte, no, trobo que ha de ser una mica més orgànic, sí.
1: I una qüestió que també m'interessa molt, Sergi, tu et presentes com a l'hombre orquesta, no?, per dir-ho,
0: sí.
1: però segur que has treballat amb altra gent, que has fet altres projectes. Amb qui més o menys podríem saber si has treballat o que has fet temes que t'hagin interessat a tu personalment?
0: La cosa és que quan comences ja vaig començar ja tocant amb grups, el que dèiem abans, amb col·legues, no? Teníem un grup de punk i ska, érem uns bandarres, i després vaig estar en diferents grups de punk, també m'agradava bastant. Després ja vaig començar a anar-me més a escriure més cançons jo pròpies, llavors ja em va sortir potser amb la vessant més pop o més d'autor, no sé com se li ha de dir, i tenia un grup, no?, que cantava els meus temes amb contrabaix i tal, i després també vaig tocar amb Empty Cage, que som un grup que vam guanyar el So Nou del 2012, que era amb guitarra i bateria, una mica influenciats per grups com White Stripes o Black Keys o gent així. I ara, actualment, de fet, encara estic en alguna formació. Estic amb un grup de versions que ens ho passem molt bé. Bueno, és, anem disfressats, i jo vaig de John Lennon, per exemple. Anem disfressats d'Estrelles Mortes, i un va d'Elvis, l'altre de Freddie Mercury, però toquem cançons del Fari. Saps què vull dir? El Fari, Julio Iglesias, Camilo Sesto, i a més les fem en versió heavy o rock o alguna cosa així, a la gent li vol al cap.
1: Sí, però això ho has de penjar a algun puesto, que ho escoltem, eh?
0: Bueno, si la gent ho vol veure, The Killing Hits, ens diem. Hi ha algun vídeo al YouTube i ens fem unes risses perquè ajuntem, jo que sé, Rammstein i en Miguel Bosé. I comencem a tocar Rammstein i algú veus allò del públic movent el cap, i quan comença el cantant a cantar Miguel Bosé, el tio està traient espuma per la boca, saps?
1: Acaba
0: el terra. Sí, sí, sí. I ens agrada això. I llavors, sí, he estat en diferents projectes, però ara, diguéssim, estic més centrat en el meu, perquè m'està suposant bastanta feina, i també sent un sol em motiva més.
1: Està,
0: no?
1: Bé. Molt punk, molta història d'això que estaves explicant, però qui és la gent del Sir Pistolet?
0: La gent del Sir Pistolet són de Terrassa, que no passa res, ningú és perfecte, però són uns tios de puta mare. De fet, encara estem fent un espectacle que fa com 4 anys o 5 que tenim, que es diu Potser no hi ha final. Són en Tomàs Cardús, l'Enric Petit i el Marc Hidalgo, i també el Blito, el Pablo, i estem allà doncs, fent un espectacle que es diu això, Potser no hi ha final, acrobàcies i tal, i jo faig la música en directe, que m'ho passo molt bé, la veritat, perquè al igual que parlàvem de la tele, no, que no havia fet mai el circ, en aquell moment tampoc havia entrat, i amb aquest projecte doncs, he conegut una mica com funciona el tema del circ i tal, i anar voltant per diferents llocs, i que tu passes com un nen, i també, doncs, com amb la tele passa, que si és un equip de gent maca i tothom té la passió per aquell projecte, doncs tot és molt fàcil, no? I ens fotem unes hores allà de furgoneta i tal, però vulguis o no, doncs ens ho passem bé, no? I
1: clar,
0: està guai.
1: He volgut treure això perquè tota l'estona, si veieu, doncs estem veient aquesta dualitat del Sergi, no? De tipo duro i con esta imagen, i després veieu que també té aquest transfons, no? De col·lega, de sensibilitat, de treballar en temes molt variats, i explotar la part artística des de molts vessants, no? I això, jo crec que això és molt enriquidor, i al final, a tu com a experiència personal segur, i després tenir l'oportunitat també pels altres de compartir-te, doncs és un tema que té que estar molt bé.
0: Sí, jo la veritat és que no em puc queixar. Bueno, sí, em podria queixar de moltes coses, però sí que és veritat que sent positiu, ostres, doncs m'ho estic passant bé i m'agrada compartir amb la gent, no amb tothom, sempre, aviam, és com tothom, la gent que realment t'entra, no? O que estàs a gust. Tinc la sort de treballar amb gent que estic a gust i vulguis o no. El que dèiem abans, jo sóc així com molt seriós, però és que no m'ho faig, és el... Jo què sé, vaig néixer així, la gent em pregunta si estic enfadat i històries d'aquestes, però sóc una persona que s'obre molt i la vessant artística m'agrada molt treballar-la i jo crec que és important.
1: Bueno, això és molt autèntic perquè al final el que no podem és anar sempre amb una careta, no?
0: No, això és important.
1: Has de ser com ets i ja està. No?
0: Si vols que funcionin les coses, has de ser com ets. I amb els projectes o amb les bandes o això, no... No has de fingir res. Si has de fingir coses és que alguna cosa passa.
1: Jo no tinc aquesta sort, però sí que comparteixo feines amb equips i tal, i tu al final pots, diguéssim, un dia o dos pots ser qui no ets. Però si tu has d'estar currant amb gent, com dius, i compartint furgoneta, compartint hotel, compartint concerts, tu has de ser qui ets, no?
0: Sí,
1: no,
0: totalment, perquè t'obres, i quan t'obres, doncs... és quan estàs més a gust i estàs relaxat, no pots estar constantment tens aviam què pensen els altres.
1: Pues que sàpigues que ens agrades molt, fins ara estamos ahí en línia.
0: Merci.
1: Llavors, ja t'he dit abans que m'havia invertit força temps en revisar el teu Instagram i he al·lucinat amb la quantitat de llocs, pobles, festivals que has actuat, és brutal. I m'ha cridat l'atenció que hi ha un en concret que dius he actuat a un poble que es diu Viliella, que són 20 habitants, i no sé si el concert va ser pels 20 o va venir gent de fora i era una miqueta més.
0: Va venir gent de fora, però no pensis que eren molts més.
1: Estàvem allà, no?
0: Sí. Bueno, és que això... A mi m'agrada molt tocar, i mira que he tocat o sigui, toco en festivals, en sales, en el carrer... Al cap i a la fi no depèn tant de la quantitat de gent o del que sigui, sinó de l'ambient que es creï, no? Sembla un típic tòpic, però la veritat és que és així. I a Viliella me'n recordo que vaig arribar allà i estàvem fent allà uns xais així posats com en té, saps? D'aquests que has de cuinar durant
1: set. On és aquest poble? Ara té mort, ara.
0: No, està amunt, jo crec que a prop de Puigcerdà o així, o potser m'estic equivocant, no és que estigui a prop.
1: Sí, és un poble d'aquests de Pirineu i...
0: Tal qual, sí, casetes de pedra...
1: I arribes allà i et trobes 20 i pico, 30 persones, amb aquest escenari.
0: Allà, quina hora toquem? No, aquesta hora, però potser després de dinar, saps? És que estàs tan a gust i et traten tan bé que dius, puta mare...
1: Endavant.
0: Que on em monto? Monta't on vulguis, clar, allà tenen camp, tio, saps què vull dir?
1: On t'arribi el cable, no?
0: Exacte, pues, allà hi posem un... A vegades són els llocs on t'ho posen també més fàcil, saps? I flueixen les coses.
1: Bueno, és el que tu dius, al final és sentir-te bé i sentir-te a gust i amb el rotllo de la gent. I el lloc amb més gent amb què has actuat?
0: Ostres...
1: Algun festival d'aquest o...
0: Sí... he tocat en diferents festivals, potser un de Suïssa, que vaig anar a tocar allà. És que no ho sé, no ho he comptat mai, però...
1: Bueno, per curiositat, eh?
0: Sí, no, davant de centenars i diria milers de gent sí que he tocat formant part d'un festival, eh? Mil persones que em venen a veure a mi, que ningú em suporta, no? Però, però no, sí que he tingut l'oportunitat de tocar davant de gent.
1: Això mola, no? Això és un tema, suposo que...
0: Mola. Sí, de fet no he tingut mai cap sensació negativa en el sentit de públic i coses d'aquestes, saps? Sempre he tingut la sort de tocar en llocs que m'han tractat bé. Sí que hi ha llocs que són curiosos. Me'n recordo un cop que vaig fer una gira per Itàlia i vaig tocar en un poble i el lloc era curiós. Hi havia tot de senyores grans amb cadires i, clar, quan vaig començar a fotre-li castanya, les senyores van marxar i es vam quedar una senyora, jo i el tècnic. Però t'ho passes bé igual, saps? Si estàs començant, pot ser que et vingui els dubtes. Però si creus en el teu projecte i dius, ostres, tinc dues opcions... O passar-ho malament durant una hora, o passar-ho bé i ja vinga. Està. Vull dir que aquestes coses s'han d'aprendre també, eh? Has de ser fort mentalment, de dir, ostres... O quan toques en un bar i hi ha la típica taula que parlen molt fort, com si tot el bar hagués de sentir que estan parlant, saps? Però jo ja he arribat un moment que estic fent la...
1: Ja t'aïlles, suposo,
0: tocant,
1: no?
0: Bueno, no m'aïllo, com que tinc molt feedback amb el públic, i dic, escolta'm...
1: Explica, vols
0: que et deixi el micro i ens expliques a tots, saps? Vull dir, de bon rotllo, sí, però sí. La pollita ja
1: la té estirada.
0: Ja arriba un moment que ja ho has de fer bé, ho has de fer amb tacte, perquè que trenquin la cara, no, tampoc,
1: però
0: saps?
1: Això te'n sobra en tables.
0: Sí, en aquest sentit ja arriba un moment que ja t'és una mica igual i dius, mira, jo m'ho vull passar bé, senyor, explica-li d'aquí una hora, vale? Li expliques això i si és el teu col·lega, doncs li compres un CD dels meus i ja estarà molt content.
1: Lo maco d'aquesta història, suposo que és el que tu dius, al final no depèn tant del que passi fora, sinó de com tu encaixis tota la història, no?
0: Clar, totalment, perquè no pots controlar què passarà, és impossible.
1: I feina, per lo que veig, tens bolos aquest estiu ja fins a l'octubre i feina a tope.
0: Sí, i em vaig tancant més, i alguns que encara he de posar, però m'han de passar el cartell i tal, i tenen una data com per publicar-lo i això. Com sempre, a mi m'agradaria tenir molts més bolos. Això és una cosa que... Jo soc d'aquests que m'ho passo bé fent bolos i m'agradaria voltar por ahí. Bueno, a poc, és una cosa que d'anar picant pedra. Sí que és veritat que m'estic començant a tornar a centrar de dir, ostres, l'últim disco és del 2021, hauries de començar a treure cançons perquè no pot ser que deixi tant temps, no? Perquè a vegades amb l'excusa dels concerts o altres històries ho vaig deixant com de banda, ja. Sobretot pel tema logístic, saps? No, tampoc tinc un estudi, jo és com algo molt... I tal, he de buscar el moment. Però sí, pels concerts no em puc queixar, la veritat.
1: Bueno, doncs que continuï, perquè al final, justament això, com tu dius, està molt bé entrenar, però també s'ha de jugar, no? També
0: sí, totalment.
1: S'ha de sortir al camp, també. I també m'agradaria que ens expliquessis una mica una experiència. El 2024, l'any passat, hi ha una productora, After School Productions, que et va fer un documental que es deia History of One Man.
0: Sí.
1: I què va passar aquí? Com va anar tota aquesta història?
0: Això és molt divertit, perquè els dos nois aquests són d'Esparreguera, el Fran i el Xandro, i em van enviar un mail que al principi em pensava que era com de broma o alguna així. Volem fer un documental sobre el teu projecte i tal, el qual, i dic, ostres, i aviam, em demanen en pasta o una cosa, saps?
1: Tu pensaves que et volien demanar pasta a tu?
0: No, com si fos un timo, saps? De rotllo, clica aquest link.
1: Exacte,
0: i saps? Vull dir, coses d'aquestes.
1: Entraràs al sorteig no sé què, sí.
0: No. I van venir a un concert. I, ostres, vale, eren dos tios de puta mare i van dir, mira, estem, no ens dediquem a això, però ens agrada molt. I tenen la productora aquesta After School Productions i són, es diu After School perquè ells són molt col·legues i després de portar els nens al col·le s'ajunten al parc allà, i per això es diu After School. Hòstia, no? I estan allà i tal, i van, i els mola molt la música, van conèixer el meu projecte, els agrada molt i van dir, fem un documental. I dic, vale, puta mare. Però clar, el documental és de moment no està penjat, perquè primer l'estaven passant per festivals, també va sortir per la BTV d'un parell de cops. Està molt bé. La veritat és que va ser molt maco. Està molt ben gravat, el so, com això, el guió, no? Ben treballat, i em vaig sentir molt a gust. I de fet, l'any passat el Festival de Blues de Cerdanyola el vam poder projectar allà, en diferents llocs s'ha pogut projectar, també a Rubí també es va projectar en un festival de curts. Vull dir que hem tingut la sort de poder-lo moure i bueno, era més com l'experiència i treure una criatura que n'estem orgullosos, saps? A mi aquestes coses em fan una mica de vergonya, això, els documentals, o sigui, no documentals, o...
1: Que parlin de tu, vols dir?
0: Sí, no... Sí, a vegades és com... clar, jo què sé. No, a vegades em faig ràbia a mi mateix.
1: Ja, yeah, bueno, perquè a vegades et passa, no? Que a mi hi ha gent que em diu, tu quan t'escoltes la veu a la ràdio, sí, no et sembla això, raro? Sí, perquè com que l'estàs gaudint i que tu saps que és la teva veu i intentes, diguéssim, que sigui el més natural possible, sí, al final.
0: Sí, sí.
1: I jo crec que, a banda d'això que dius que és molt, molt normal, però també té que ser molt xulo que fotin un documental sobre tu i sobretot sobre la teva història.
0: Però
1: el que
0: clar,
1: tu fas, no?
0: Vaig pensar, hòstia, normalment fa el documental quan la palmes, no? I dic, què faran? Quan acabin
1: de... Vas tocar fusta.
0: Clar, dic, després, quan aparin de gravar el documental, vindrà un per darrere i amb un totxo em fotrà el cap, saps? I pum, l'èxit del documental pòstumo de...
1: Todo fuera, todo fuera.
0: Exacte.
1: Bueno, anem avançant amb el programa, i jo no me'n puc estar de fer-te una pregunta que he vist també, que no sé per què i m'agradaria conèixer la història. T'agrada fer-te fotos, inclús tens alguna caricatura, algun dibuix amb una cullera al nas?
0: Va, això és una cosa que m'ho va fer un col·lega fa poc. Quan fem dinars i coses d'aquestes, arriba un moment que tots fem això de la cullera, que te l'has d'aguantar amb el nas.
1: No l'havia sentit
0: no,
1: mai.
0: No fem mai això?
1: Mai. Bueno, és que
0: una,
1: per això t'ho pregunto, perquè m'ha semblat...
0: Amb una cullereta li tires una mica d'alè, diguéssim, i has d'aconseguir aguantar la cullereta...
1: Que es quedi a la punta
0: del
1: nas,
0: sí. I ja està, arriba el moment que fem això i estem els col·legues allà fent el tonto...
1: És com un final de festa.
0: Sí, com un moment de vinga, aviam qui... I clar, tots amb la cullereta al nas, i és com graciós perquè no estem... No estem amb el mòbil ni jugant a la consola, i això és només una cullera i tots fent el d'això.
1: És trencar també la imatge, no? De dir, té que ser graciós de veure...
0: És molt graciós
1: veure
0: els
1: col·legues tots amb el...
0: Sí, diguéssim que no és al principi del sopar o del dinar, és més tirant cap al final.
1: Ja està avançat el tema.
0: Sí, exacte. I llavors tinc un col·lega que em va fer la foto aquesta i va fer com el dibuix i tal, i és molt, molt graciós. Sí.
1: I el Sergi, suposo que és en aquests moments que diu, quan aprofita, perquè ho llences també en diverses ocasions, la crida perquè alguna empresa cervecera et patrocini. No sé si has trobat... És el moment, eh? Tens el micro, això no sé a qui arribarà, però escolta'm, si hi ha alguna marca que vulgui, doncs estàs obert, m'imagino, no?
0: Home, és que jo... Ja he fet molt, per moltes cerveseres. Vull dir...
1: Has comprat accions?
0: No. Cada dia faig un esforç molt gran per pagar els estudis universitaris dels jefes. Bueno, com que vaig fer això de la guitarra de llaunes, vaig dir, per què Fender o Gibson o alguna cosa així, una birres artesanes en llauna. Si hi ha alguna cervesera que em vulgui patrocinar, doncs estic obert, Sergi Estella, vale?
1: És el moment, és el moment, i penseu que ara tindrà molta difusió també. Doncs ara tindríem un altre moment, si et ve de gust, per escoltar un altre tema teu, i també el mateix, ens expliques una mica què tocaràs i... El Sergi està ara agafant la famosa guitarra de l'aixeta i el formatge i veurem a veure què interpretaràs ara, Sergi?
0: Tocaré una cançó del segon disc. La cançó es diu Blood Like Wine, que és el single que dona nom al disc.

0: Molt bé, gràcies.
1: Merci a vosaltres.
0: Gràcies, Sergi. Sona fantàstic, eh?
1: Moltes gràcies. Merci.
0: Realment és una, és un, és una sort poder escoltar-te en directe i a més tenir-te per nosaltres, eh? Pel programa i pels oients, que al final...
1: El plaer és meu, estic molt a gust, així que...
0: Pues estem arribant al final del programa, Sergi.
1: Llàstima.
0: Sap greu, eh?
1: Llàstima.
0: Sap greu, perquè jo la veritat és que tinc tema per continuar.
1: Podríem anar tirant, no?
0: I tu m'imagino que encara ve, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però arriba un moment en què amb aquest programa... Es posem una mica filosòfics, no gaire, eh? No gaire. I llavors li preguntem al convidat, tu ara ja tens, tens menys de 40, per tant segueixes sent en los estàndards una persona joven.
1: Gràcies, gràcies.
0: Però si tu ara poguessis parlar amb el Sergi de quan deies abans, no? D'aquella adolescència amb 15 anys, després de tot el que has viscut, després de totes les històries que t'han passat, si tu ara imagina que pots parlar un moment amb ell, i què li diries?
1: No dubtis. A vegades he pecat molt de dubtar i ser, com se diria, un cagón.
0: Ja. Yeah.
1: No? I no dubtis, tira. No?
0: Arrisca't.
1: Una mica, sí. I no et deixis la barba llarga, li diria. No, però sí que és veritat que... Ostres, amb els anys m'he adonat d'això, que sóc una persona molt sovint insegura, dubto molt. Hòstia, i sí, i sí, i sí. I a mi, al final, passen els dies i amb l'Alicia aquest poden passar els anys. I és com dir, no dubtis, algun dia arribarà, però no dubtis.
0: Bueno, és un bon consell, eh?
1: Sí, jo crec que sí.
0: És un bon consell perquè jo crec que sí que és veritat que a tots ens passa una mica, no? Que a vegades deixes de fer perquè...
1: Clar, el dubte és natural, però tampoc cal atrapar-s'hi, crec jo.
0: Molt bé, doncs gràcies, Sergi, de veritat. Ha sigut una estona, ja no solament per la interpretació en directe, que l'hem gaudit molt, gràcies. Sinó per tu com a tio, com a persona, de veritat, que ha sigut tot un plaer. Coneixen no sols el personatge que veiem a la tele, que suposo que ara per molta gent s'haurà donat a conèixer, però també aquest programa el que pretén justament és això, és conèixer la persona i conèixer tota la trajectòria i saber que avui estàs al programa de l'Andreu Buenafuente, però no per casualitat, sinó perquè tens un curro darrere i has fet hores i hores i hores i a més tens una experiència de currar-te, pues això, 1.000 bolos a puestos per 20 persones o per 2.000, però la idea és que no tens mai un no, com has tingut amb el programa, i t'ho agraïm moltíssim, de veritat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Per acabar una miqueta també, per si la gent té curiositat, donarem els teus perfils de xarxes,
1: sí.
0: Que malgrat comparteixo amb tu bueno, que serveixen per lo que serveixen, però sí que tenen aquest punt de donar a conèixer.
1: Totalment.
0: Llavors a Instagram, si no m'equivoco, és sergi-estella.
1: Correcte.
0: I tens el teu web, que és sergiestella.com.
1: Tal qual, sí.
0: Hi ha alguna més que diguis?
1: No, aquestes dues serien les més... De fet, directament des de la web poden accedir a totes les xarxes, però sí, aquestes són les que soc més actiu, com aquell qui diu.
0: Perfecte.
1: Concerts i tota la pesca ho poden trobar a la pàgina web, allà hi ha una secció de...
0: Això és molt interessant, perquè ara de cara a l'estiu he vist que tens un munt de bolos també bastants, vaja.
1: Sí, marxo a França també, amb aquesta cosa també m'agrada sortir una mica de la zona de confort, i també estaré per aquí, les Catalunyes i les Espanyes, també, o sigui que...
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Fantàstic. I també, doncs, per acabar el programa, el fem amb una cançó que habitualment li demanem al convidat. El Sergi no ens ha defraudat perquè ha triat un tema d'un cantant de blues nord-americà, un senyor també jove com jo, té 74 anys, i que es diu Doghouse Boogie, de Sissick Steve, si no m'equivoco,
1: sí.
0: I que sona així. I guess that's just where I belong. That's just the way the dice rolls. Bé, us deixarem amb la cançó per acabar el programa i llavors tornem d'aquí 15 dies amb un nou convidat. Recordeu, entre nosaltres ràdio, a Esplugues FM, el 99.7, els dimecres de 6 a 7 de la tarda, amb remissió els dissabtes de 11 a 12, i també a la plataforma e-books tindreu el programa per escoltar-ho quan us vingui més de gust. Amb la cançó del Doghouse Boogie escollida pel Sergi, acomiadem el programa, moltíssimes gràcies, i sí que m'agradaria que ens diguessis per què l'has escollit, si hi ha alguna cosa especial amb aquesta cançó.
1: Sí, sí que Steve és un músic que segueixo des de fa molts anys, sobretot perquè va ser la primera persona que vaig veure tocar un instrument d'aquests raros, Ell és un tio ja gran que fa els seus instruments i ha tocat en festivals gegants com el Glastonbury amb una guitarra feta amb una corda i un tros de fusta. I jo em vaig quedar flipant amb allò i vaig adonar que a vegades tenim pensem, ostres, això, no dubtis, no? Aquest senyor té els collons tan grans de primer tancar amb l'estereotip de que per tocar has de ser més jove de no sé quina edat i després de que no pots tocar un tros de fusta amb una corda davant de milers de persones, doncs...
0: Sí que es pot.
1: Ole els seus collons.
0: Doncs bé, amb la cançó tanquem el programa. Gràcies, Sergi, de veritat. Ha sigut un gustazo tenir-te aquí i et seguirem.
1: Moltes gràcies a vosaltres, he estat a gustíssim. Merci.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: De què penseu que parlarem avui si volem parlar d'Esplugues, de les nostres tradicions i de la Festa Major? Doncs parlarem de la Festa Major de Santa Magdalena.
3: Aquesta és l'església de Santa Magdalena?
4: Sí.
2: La nostra població, l'any 1103, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. I ara ens diem Esplugues de Llobregat. I celebrem Sant Mateu. I avui hem volgut aplegar a diverses persones que formen part de la Junta de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'aquí d'Esplugues, que són el Sergi Sagristà, el Pau Vinyoles, l'Isaac Alonso i el Xus Fernández. Així que a tots vosaltres, molt benvinguts.
5: Moltes gràcies a tu.
6: Bones.
7: Gràcies, bones.
2: Com he dit, l'any 1103, Esplugues es deia Santa Magdalena. I al llarg dels segles, doncs, això va canviant i ens passem a dir Esplugues. I Santa Magdalena era la festa major que celebrava. I abans ho comentava el Pau a micro tancat, que aquesta festa és mil·lenària aquí a Esplugues. I és molt important per la nostra història.
6: Bueno, és mil·lenària perquè des de la consagració de la parròquia, no? Com tu bé has dit, l'any 1103 es posa aquest nom de Santa Magdalena en aquesta parròquia, i això vol dir que doncs, aquell dia era especial per la societat, no? Per la gent que hi anava a la parròquia i pel poble que formava part, que en aquest cas era Santa Magdalena d'Esplugues, no? I aquí doncs, suposem que aquí neix la festa, aquí neix la celebració, aquí neix el celebrar el dia de Santa Magdalena, que és el 22 de juliol. Després venen altres festes, com la de Sant Mateu, i els dies doncs, van cobrant importància amb diferents actes, els gojos, no? L'ofici solemne, i llavors es va conformar la festa tal com la coneixem avui dia, amb tots els canvis que han anat patint al llarg del temps.
2: I el que hem de dir és que ha hagut èpoques que s'ha celebrat Santa Magdalena, altres Sant Mateu, i ara estem celebrant les dues festes, tot i que possiblement en altres èpoques també s'havien celebrat les dues alhora.
6: Sí, del que coneixem, sabem que el Baró de Maldà, a partir del 1770 fins al 1820 o així, que és gairebé tota la seva vida, va recollir moltes festes celebrades a Esplugues, perquè ell tenia una... Ell vivia a Barcelona, al carrer del Pi, però tenia una casa d'estiueig aquí a Esplugues, i que és Can Cortada, que encara està en peu i en molt bon estat, i llavors aquesta casa feia balconada amb la plaça de l'església d'Esplugues, i llavors ell s'assabentava doncs, de totes les activitats que passaven al poble. I descrivia en el seu calaix de sastre, en el seu dietari, no? que ell anava prenent anotacions cada dia, descrivia totes les coses que hi passaven. Llavors tenim les nostres festes, la de Santa Magdalena i també la de Sant Mateu, descrites amb pèls i senyals. Llavors veiem que ell explica que la festa de Santa Magdalena era la dels fadrins del poble, era més íntima, no? De la gent de la població, i que la festa de Sant Mateu era la dels forasters. Era la festa més grossa, la que venien la gent de tota la comarca. Venia gent de Molins, venia gent de Sant Boi, de Sant Just, i venien a passar els dies de festes al nostre poble.
2: Reprenem aquesta figura del Baró de Maldà, que ha estat oblidat molts anys aquí a Esplugues, i farem un pàssic amb un col·lectiu de persones que es diu la Confradia del Bon Humor, que està inspirada amb el Baró de Maldà. És així, en el calaix de sastre s'estan recuperant la memòria històrica a través d'aquest calaix de sastre que Esplugues.
6: Bueno, sí, això de la confraria va néixer als anys aquests de pandèmia, que no sabíem què fotre a casa ja, i vam estar llegint coses i descobrint històries, i llavors vam veure que el Baró de Maldà, doncs, vam llegir totes aquestes festes que recollia d'Esplugues, i hi havia un capítol molt graciós que, que celebraven una festa molt boja, feien com una mena de processó, però a la nit anaven despertant tots els veïns de totes les cases amb els instruments i els timbals, i ell deia que eren la confraria, o sigui, aquest grup de gent que anava despertant per la nit i anava fent, com diríem, gresca, no?, i xerinola.
2: I el berro, que diríem ara, sí, molestant,
6: exacte.
2: Eh?
6: I, bueno, i anàvem bevent vi, evidentment, no?, i això és quan el Baró de Maldà era jove, no?, que es nota molt, quan els seus redactats es nota molt, quan és jove i quan després, quan és més gran, que ja li comencen a molestar les coses. Doncs quan era jove feien aquestes bogeries i acabaven a les tantes de la matinada, fent balls a la plaça i així. Llavors, quan feien aquest dia especial, deia que semblaven la confraria del bon humor. Això vol dir, doncs, que era un grup de gent, doncs, que s'ho estaven passant bé en aquell moment. Sí. I abans que preguntaves de quina importància ha tingut cada festa al llarg del temps, he començat dient que a l'època del Baró de Maldà tenia importància les dues festes, tot i que una era la més íntima i l'altra la dels forasters, la grossa. Llavors després trobem que això és així fins més o menys fins que acaba la Guerra Civil. Quan comença la dictadura, cobra importància en aquell moment, els dirigents del poble decideixen que és Santa Magdalena qui la festa que ha de cobrar més importància. Val? Llavors seria la festa principal. I és Santa Magdalena la principal fins al 1970, diria, que és quan entra Josep Català com a alcalde, i decideix renovar tota la festa i fa que Sant Mateu sigui l'important, i en detriment de Santa Magdalena, que sempre se segueix celebrant però en més petit format. Llavors, des del 1970 fins una mica avui dia, se'ns ven, no?, que la festa de Sant Mateu és la gran, és la important, però llavors l'any 89 és quan té lloc la recuperació, la restauració de la festa de Santa Magdalena a través, doncs, ja s'havia acabat la dictadura i és quan comença a néixer l'explosió, no?, de la creació de colles de cultura popular com els gegants, no?, arreu de Catalunya, els grups de dimonis, els capgrossos, bueno, totes aquestes, no?, figures més que coneixem avui dia. Llavors comencen a cobrar importància i és en els anys 80 que persones d'aquí Esplugues fan una mica gran la festa de Santa Magdalena i evoluciona a la festa que coneixem avui dia.
2: Arribem
6: no sé
2: a aquesta...
6: Si un apunt més.
2: Arribem a aquesta explosió democràtica i amb aquesta constitució d'entitats de cultura popular aquí a Esplugues, i per tant també neix al cap del temps aquesta coordinadora de cultura popular per coordinar-ho absolutament tot o tot el que es pot. Sí? Seria així?
3: Sí, seria així una mica la coordinadora neix arrel sobretot per pels problemes que hi havia dintre de les festes majors entre entitats de cultura popular. Això deu ser cap allà el 2003, si no recordo malament, que ens vam ajuntar totes les entitats i vam voler crear aquesta coordinadora per coordinar els actes de festa major, tant els de Santa Magdalena com els de Sant Mateu. I a partir d'aquí anem agafant forma i a dia d'avui intentem coordinar el millor possible aquestes activitats. A més, fem altres activitats, no només la de coordinar festa major, sinó també de vetllar per la cultura popular, per les entitats, bueno, i tenim altres projectes ambiciosos durant l'any que anem treballant, no? Per exemple, podríem dir intentar aconseguir un casal d'entitats, s'ha creat, per exemple, el quadern de cultura popular, que és per les escoles, no?, i pels docents, per treballar la cultura popular a les escoles, i, bueno, entre altres coses.
2: Has dit la paraula clau, per solucionar els problemes. Però els problemes no se solucionen mai, perquè sempre hi ha problemes i sempre en neixen de nous. I amb aquests 20 anys se suposa que les coses han hagut de millorar.
3: Malauradament sí que n'han millorat moltes, sobretot entre el teixit associatiu, entre les entitats de la coordinadora, que gairebé som totes les entitats de cultura popular i tradicional, però malauradament hi ha unes mancances bastant grans, sobretot en tema locals, municipals, i sí que en algunes coses l'Ajuntament o l'equip de govern no posa molt, molt fàcil les coses, diguéssim. Tot i això tampoc no és ara per tirar pedres, però sí que a vegades es fa difícil. I evidentment hi ha temes que des del 2003 del dia d'avui encara no tenim solucionats.
2: Ara parlaves d'aquest quadern de cultura popular, que estic segura que us ha costat molta feina i molt treball de realitzar. i en canvi des de la part administrativa heu tingut algun suport ni que sigui econòmic per poder tirar endavant el projecte un cop segurament realitzat, no abans, perquè les coses van així?
6: Sí. Bueno, vull fer un apunt amb del que deia abans l'Isaac també de, sí. O sigui que de problemes sempre n'hi ha, però crec que hem d'estar molt orgullosos sobre de com tenim Esplugues a nivell de cultura popular, no? Crec que fa molts anys hi ha persones molt importants, no, del poble que han estat molt insistents a l'hora de crear, doncs, noves activitats, les músiques, no, els balls, això és molt, molt important, i crec que és, bueno, potser és perquè sóc d'Esplugues, no? Em sento espluguí i m'ho sento molt meu, però crec que tenim un corpus d'entitats i de músiques i de coses pròpies una mica envejable en el context de Baix Llobregat, no? I això nosaltres ho valorem molt, i sí que és veritat que llavors potser de vegades, segons ha anat canviant el temps o depèn de qui mana en cada moment, doncs a vegades no es té prou en compte, no? O potser es donen importància a altres coses, no? La societat evoluciona cap a una direcció i es donen importància a unes coses que nosaltres, doncs, ho faríem diferent. És el cas de donar suport, doncs, amb iniciatives com aquesta que dèiem, no? Del quadern de cultura popular. Per exemple, el previ del quadern va ser un pòster. O sigui, vam fer primer una reunió de mestres que ens van demanar que volien treballar la cultura popular a les escoles. El primer pas era crear un pòster per penjar a totes les aules, no? Amb totes, un pòster on apareixen totes les colles de la coordinadora de cultura popular. Aquest pòster vam demanar ajuda a l'Ajuntament i no ho vam veure amb bons ulls, com si diguéssim, val? Nosaltres volíem que aparegués a les escoles perquè també arribés als comerços, i vam fer una reunió amb cultura, amb comerç i amb educació, i no ens van estirar gaire la mà. Llavors vam decidir de fer-lo per la nostra banda. Vam fer en aquell cas una campanya de micromecenatge, de la qual es van aconseguir els recursos per aquest pòster. Avui és una realitat, està a totes les aules d'Esplugues. Clar, llavors moltes mestres van dir: ostres, després d'aquest pòster necessitem informació sobre aquestes colles. I vam dir: no patiu, que us donarem informació. I llavors és quan va néixer el quadern, no? Que una mica veient l'experiència de negociació amb l'administració i veient una mica les poques ganes que tenien de donar-hi suport, doncs vam tirar, la veritat és que vam tirar milles i el vam fer perquè nosaltres hi creiem, no? Llavors ara crec que la coordinadora està en un punt d'aquests de tenim molt clar quins són els passos que hem de fer endavant, i si tenim ajuda ho farem, i si no, doncs també. Jo crec que aquesta és la gran mentalitat de xip que hem tingut, i gràcies a això estem duent a terme moltes activitats i moltes campanyes per difondre la cultura popular més en fora dels nostres cercles, no?
4: És la sensibilitat una miqueta que tenim a la gent, potser de la coordinadora, de les entitats, del teixit associatiu, vers a la institució, no? Llavors aquest sentiment és molt diferent, i potser, no, tot el que està passant, no, aquestes mancances que tenim, potser és per aquest sentiment que no de poble, no? De baixar al terra, de tocar amb els peus al terra i veure realment què està passant i fer pel poble, no fer per estar en una cadira, no?

0: Mira, Sergi, has dit diverses coses d'aquesta festa, però jo ara voldria que parléssim i expliquéssim, perquè has dit el Vall del Babau, la cantera, els versots, el ferro i el pilar caminant. Anem a descriure aquestes paraules que ens has fet, perquè el Vall del Babau, què és el Vall del Babau?
1: Vall del Babau és un... és l'únic ball que tenim així recollit en el costumari català. Si busques Esplugues, en el costumari català, és l'única cosa que trobes és aquesta. I tenim la partitura i tot. Vull dir que tenim bastanta sort en aquest sentit. Tot
2: una,
1: i que...
2: una part de la partitura.
1: Sí. Tot i que això no vol dir que fos exclusiu d'Esplugues ni res, perquè després s'ha trobat la mateixa melodia també amb repertoris de flabiolaires del Maresme i així. Però bueno, nosaltres, com que diu que és d'Esplugues i que es ballava el dia de Santa Magdalena, doncs ens vam agafar aquí, no? L'any 89, i va ser com la peça clau per el que hem comentat abans de la restauració de la festa de Santa Magdalena. Amb aquest pilar, no?, el Babau, d'aquí es va desgranant tota la resta. Llavors s'hi afegeixen el ball de nans, s'hi afegeix el ball de gegants, i el ball del Babau és un ball pla, que és el típic ball que es ballava abans, no? Ara es balla més el reggaeton, no? Doncs el ball de plaça per excel·lència, ball de parella, era el ball pla, a la nostra zona geogràfica. Després altres zones tenien més la jota, però nosaltres, a la nostra zona, hi havia el ball pla i cada poble, doncs, el ballaven, de vegades en tenien un o no, i el nostre, doncs, mira, va ser el Babau.
0: Per tant, es recupera aquest ball i aquesta música.
1: Exacte. Bueno.
2: Realment es recupera la música que estava, que vam trobar en el costumari, no? I el que és el ball, la coreografia del ball, sí que és de composició actual.
0: Val.
1: Però seguint una mica els patrons
2: de com
1: es balla un ball pla. No és tan... està coreografiat ara, però es podria ballar normal com amb el punt pla de ball, saps? Vull dir que tothom que sàpiga ballar un ball pla podria venir i ballar aquest Babau.

0: heu passat així per sobre i heu dit, i tindrem la cantera, un altre element recuperat, la cantera.
1: Bueno,
0: més que recuperat, no.
1: No, la cantera és una cosa de nova factura.
0: Sí.
1: És una idea que, per recuperar, això sí, l'hàbit de cantar amb comunitat, no? Veiem que, doncs, que la societat cada vegada és més individualista, no? La gent amb el mòbil pel carrer o... Tots, sempre enganxats a una pantalla, no? I abans es cantava molt, al voltant de la taula, al voltant del foc, i som així de romàntics i volem recuperar les coses d'abans. No, però a més va molt bé, o sigui, quan la gent canta se sent millor, no? Quan tu cantes amb gent i amb, no, amb llibertat, doncs és una cosa que a nivell terapèutic fins i tot diuen que ajuda.
0: Està demostrat, sí.
1: Llavors una mica agafant... Bueno, ara no sé si introduir el tema obrir el meló del Cantut, però bueno, agafant de referència el Cantut, que és un festival que fan a les Terres de Girona, doncs vam aquí a Esplugues i idear unes trobades per cantar en comunitat. Llavors aquestes trobades van al voltant d'un sopar, i és un sopar dinamitzat, ve algun músic que ens ensenya cançons i fa que tothom les pugui cantar. I a més, a cada cantera ensenyem una de les cançons que l'any 1931 el Joan Amades i el Joan Tomàs van recollir al nostre poble, el poble d'Esplugues, amb la missió aquesta de l'obra del cançoner popular, la missió que passava pel Baix Llobregat, es van aturar a Esplugues i van recollir més de 300 cançons. Llavors, una d'aquestes 300 s'ensenya cada dia. Llavors, nosaltres sí que vam iniciar un taller de flabiol, per aprendre a tocar el flabiol, perquè volem que les persones d'Esplugues puguin tenir l'oportunitat d'aprendre instruments tradicionals que s'haurien de normalitzar, no? I són els instruments que després utilitzem als nostres seguicis, als nostres festes majors.
0: Per tenir una cantera pròpia de músics.
1: Exacte.
0: I ho enllacem la cantera, sí, amb els tallers.
1: Una pedrera, però sí.
0: Una pedrera,
1: sí,
0: exacte.
1: Però ja s'entén, no? El de cantera, sí. Una mica el nom ve per aquí també.
0: Clar.
1: Sí.
0: D'acord.
2: I la gràcia de fer els cursos de flabiol és perquè tenim el flabiol d'Esplugues.
1: Correcte.
2: Que... Exacte. Si aneu al Robert Brilles, just davant de la porta del Robert Brilles, del Casal Vell, veureu el ginjoler. El ginjoler és un arbre que diuen que és la millor fusta per fer instruments musicals, no? I res, dos, superràpid, no? Quin any va ser el...
0: 2000?
2: No, 80, no, el 89.

0: Andalusia també hi ha molts azufaifos, no? I li va agradar tant que el va començar a cuidar, el va regar, i a partir d'aquí Lisi, un altre músic d'Esplugues, li va dir, pues jo li faré una música, i l'Esbar, no sé si va ser primer, primer la música i després l'Esbar que va decidir fer la coreografia, no? I el Ginjoler es va anar fent gran fins al 2007, si no m'equivoco.
1: 2009,
0: quasi. Que va haver-hi aquella ventada que va caure un pi, el va trencar, i el 2019... vam recuperar un tros d'aquell ginjoler, tot i que va tornar a brotar, vam tindre un tros de ginjoler i a partir d'aquí vam fer el flabiol i tenim el flabiol d'Esplugues, no? I una miqueta les ganes, no, com tu deies, de fer cantera de flabiols.
1: Bueno, que el flabiol d'Esplugues, diu la llegenda, que és l'únic instrument del món que ha tocat davant del seu arbre, perquè normalment quan un lutier construeix un instrument, l'arbre aquest ja és mort, o com a mínim, si és viu, no sap on està, no?
2: La llegenda neix el 2019.
1: El que passa és que nosaltres, el constructor sí. que ha fet el nostre flabiol és el mateix que va entregar l'arbre en el Marcel Casellas, i llavors doncs té aquesta gràcia, no? Aquesta cosa romàntica que ja ho he dit 3 o 4 vegades, però
2: sí.
1: que això, que és l'únic instrument que ha tocat davant del seu pare, com si diguéssim.

0: em descriu què és això del pilar caminant, què és un pilar que camina, perquè un pilar de què? D'una columna romana, grega, què és un pilar?
1: Un pilar és una construcció castellera, en els castells que normalment es fan estàtics, no? Doncs el pilar és el castell d'un, per dir-ho, d'un sobre l'altre, no? Hi ha diferents, els castells s'anomenen pels números de persona que pugen a cada pis i per l'alçada. Per exemple, un 4 a 8 seria 4 persones per pis, 8 pisos d'alçada. Doncs el pilar és una persona. Llavors, sí que es fan diferents pilars caminats arreu del país. Una vegada es fet la construcció, la pinya i el pilar comença a moure's. Normalment es fan algunes actuacions per l'entrada a plaça, un recorregut petit de 10-15 metres, aquell pilar camina i entra de colla amb el pilar per començar l'actuació castellera. I a partir d'aquí, doncs, a diferents ciutats s'han fet diferents tipus de pilar caminats. Hi ha famosos com el de les escales de Girona, que pugen totes les escales de la catedral, que aquest té una pendent brutal, però bueno, la longitud és més curta. Hi ha pilars caminats a Tarragona, que és un pilar que fa 1 o 2 quilòmetres, que s'estiren 20 minuts caminant. I nosaltres a Esplugues la particularitat és que potser és el pilar més llarg amb més pendent, no? Perquè els altres que són llargs no tenen cap pendent. Nosaltres el del carrer Montserrat va pujant, i a banda quan passes per davant del taller del Corberó hi ha una viga, l'has de baixar, l'has de tornar a pujar, i això ho fem a pols, i fins que arribes, abans d'entrar a la plaça també l'has de tornar a baixar i tornar a pujar per passar un altre arbre. I és un pilar que té, crec que són 800-900 metres i amb una inclinació també important, i és un pilar que normalment el fèiem sempre sencer, de vegades ens havien d'aturar, canviar el baix, canviar l'enxaneta, perquè arriben fossos i no sempre tenim persones que l'aguantin tot el recorregut.
0: Doncs finalitzaríem, hi ha més coses, però finalitzaríem amb aquesta descripció que abans us he demanat de la processó del ferro. En què consisteix? Qui ens ho explica?
2: La processó del ferro és una festivitat una mica...
3: És una bogeria.
2: Una mica trapella, diguem-ho així.
0: Això li agradaria al Baró de Maldà, segurament.
2: Exacte, sí, a la bona època.
4: Sí, a la bona època ho has fet i a la següent època ho és mal dit. Nosaltres ja estem a l'època de criticar-la.
2: Sí, ara ja estem en una època ja més edat. Quan la vam començar a fer sí que era més...

0: érem més joves. Es tracta de sortir una mica dels esquemes de la festa normal i, bueno, com la que la coneixem, no? Una forma més tradicional o més històrica, i el que pretén és això, trencar aquests esquemes. El que es fa és sortir del Casal Robert Brilles amb un carro, una pick-up a vegades, i en aquesta pick-up hi ha una bota, que en aquest cas hi fiquem beguda del ferro, que és beguda del ginjoler, vale? I durant aquest recorregut, a part de la bota, a sobre de la bota hi va un DJ en el qual va tocant les músiques d'Esplugues d'una forma diferent, no? Més amb house, techno o una mica més modern, no? I aquesta bota, aquest carro, va passejant, passa per davant de l'Ajuntament, llavors puja pel carrer Montserrat, vale? I tot això seguit, acompanyat per una gentada que forma part, hi ha entitats que hi formen part, però sense actuar, vale? En principi allà només actuen les colles que fan alguna cosa diferent. En aquest cas hi ha el Pila Caminant, sí que actuen també a tabalats i drums, no?, en algun moment, i finalment acaba a la plaça de l'Església amb un lluïment de diables, vale?
1: Ara us faré una aportació que poder els que esteu aquí no la sabeu. Sabeu que el ginjoler es comença a preparar un any abans, fem la recol·lecta dels gínjols, i hi ha un grup de persones que posen a amassar aquests gínjols amb aquest anís blanc, i jo formo part de TIC, i sóc una de les persones que recol·lecto gínjols, i sóc una de les persones que vaig a l'Espluga Viva i amb uns pots de vidre que tenim molt grans comencem a fer aquesta maceració. És molt maco, també és molt íntim, perquè som 4 o 5 persones, hi ha anys que poder som 6 persones, però la veritat és que és molt maco perquè també és molt íntim, i és com aquell punt secret que no tothom ha de saber com es fa el licor del ginjoler.
2: L'elixir de la festa, no?
1: Exacte.
3: Per si algú no ho sap, què és la beguda d'Esplugues?
1: Sí, també. La beguda d'Esplugues, i també tenim un menjar, que són els préssecs farcits.
2: Mm. Bueno, la beguda ens posa més contents que un gínjol, no?
1: Sí.
2: No, els préssecs farcits... Això també ho vam treure del Baró de Maldà, és que últimament és el nostre ídol. I és un plat que està recollit ja des del 1700, ara potser m'equivoco d'un o dos anys, però en 1776, jo diria, apareix per primera vegada al Calaix de Sastre aquest plat, i el Baró de Maldà diu que és el plat de la Festa Major de Santa Magdalena, d'Esplugues. Bueno, de la Festa Major d'Esplugues, perquè tant es menjava per Santa Magdalena com per Sant Mateu. I es tracta d'uns fruita, en aquest cas préssecs, que es farceixen de carn. Llavors és el gust aquest dolç salat, no?
1: Sí.
2: I no és un plat únic d'Esplugues, perquè després també està trobat a altres llocs, i hi ha altres llocs que també fan peres farcides, o no? Vull dir que era una cosa bastant típica de l'època, però fa gràcia que el Baró l'anomena el plat de la Festa Major d'Esplugues. I fa... A finals dels anys 90, el grup d'estudis d'Esplugues ja va voler recuperar-lo i el va difondre, i ara s'ha tornat a fer una altra vegada, doncs s'ha volgut recuperar aquest plat, o com a mínim que la gent el conegui, que el pugui fer a les seves cases, i també durant l'època, el període de Festa Major, doncs el podem trobar en algun restaurant d'Esplugues, en aquest cas a la fàbrica, ja fa un parell o tres d'anys que el cuinen per Festa Major.
1: Ens quedaria alguna cosa més per dir de Santa Magdalena? Voleu fer algun apunt més? Perquè ara a mi sí que m'agradaria que parléssim de Sant Mateu, perquè tenim altres elements de Sant Mateu que no estan a Santa Magdalena. I un d'ells seria el seguici, o el mestre de cerimònies de Sant Mateu, i el pregó, perquè per Santa Magdalena no tenim pregó. Però per Sant Mateu sembla que sí, oi? N'hi havia hagut pregó, és que ja no ho recordo. M'he perdut. És com això de les festes majors de Santa Magdalena i Sant Mateu, i ara amb Sant Mateu ja no recordo si hi ha pregó o no hi ha pregó.
2: Bueno, un paral·lelisme amb... No, una vegada més surt el Baró de Maldà, que deia que la festa de major, de, ja ho hem explicat abans, no? Que era la més íntima, era la de Santa Magdalena, això encara segueix passant una mica, no? Que s'està fent gran, però la festa major de Sant Mateu és la de tots, no? Aquí sí que hi té cabuda totes les activitats, no només de cultura popular, sinó d'altres cultures i fins i tot de les entitats esportives, les més artístiques, i tothom i posa el seu gra de sorra per fer una festa major enorme, no? L'Ajuntament sí. També doncs, fa programació pròpia i és una festa que hi ha centenars d'activitats i que moltes se solapen les unes amb les altres. L'estructura és una mica diferent i en aquest cas doncs, són les pròpies entitats qui organitzen els actes i la coordinadora en aquest cas ens encarreguem de fer poca cosa però de coordinar una mica els actes centrals d'aquesta festa, que un és el toc d'inici de la festa major, amb aquest pregó que anomenaves ara. L'altre és una cercavila de totes les entitats, que és la cercavila festiva, que se celebra el dia 21 de setembre, que és el mateix dia del Sant, el Sant Mateu, i l'altra activitat que organitzem és la cercavila infantil, que ha curat molta volada els últims anys, que després, ara, si voleu, us expliquem. I alguna cosa més?
3: I tindrem les matinades i el seguici de diumenge.
2: Són totes aquelles activitats, no?, que entre els actes de les diferents entitats acaben de conformar l'estructura de la festa.
1: Jo sóc de l'opinió que per Sant Mateu es fan masses coses.
2: Bueno.
1: I que no podem estar tot arreu. I... sí, és que és la meva opinió. I després penso que el que organitza l'Ajuntament, per exemple, a mi que vingui no sé qui d'Operació Triunfo a cantar, a mi a la Festa Major d'Esplugues no m'aporta absolutament res. Poder és perquè sóc de TIC i sóc espluguina i sóc molt romàntica i no m'interessen aquestes noves incorporacions. Perquè també hem d'afegir que tenim aquesta fira que abans era la medieval, però que ara que és la del Far West... que és la mateixa, però l'únic que abans portàvem vestimenta medieval i ara es posen vestimenta de Far West. Però...
3: sí, i porten armes, cosa que els trabucaires no els hi deixen. Però...
1: aquí també voldríem arribar a què està passant amb els trabucaires, que no poden participar a cap dels actes de la nostra població. Però això seria un altre debat, també, parlar de trabucaires, i crec que ara no ens tocaria. Quina importància té en una festa major tenir les litúrgies ben definides i tenir aquest pregó també institucionalitzat? Com hauria de ser el pregó? Què penseu? Ho ha d'organitzar l'Ajuntament? Hauria de ser també les entitats les que l'haurien d'organitzar, perquè realment les entitats són les que estem al costat del poble, tocant a peus a terra?
2: Sí, jo crec que quan comença el període festiu és un moment especial, val? Tothom s'ha de preparar per celebrar aquella festa, no? Què vol dir preparar-se? Doncs es decoren els carrers, no? La gent es penja el domàs al balcó, poses a punt les teves millors gales, el tratge de la teva colla, el mocador, no? És un moment especial, i a més és un moment on la cultura popular hi té un paper capdalt. Què vol dir la cultura popular? Doncs la cultura que se celebra al carrer. Tothom, és un moment de sortir al carrer, sortir a ensenyar qui som, no? Tots aquests trets identitaris. I com que és la festa de tothom, tothom hi ha de tenir cabuda. I això què vol dir? Doncs les entitats, la gent que no forma part d'entitats però que és del poble i que vol celebrar, no? Perquè es tracta de celebrar en una festa, però també els dirigents del nostre poble. És a dir, crec, jo sóc del parer que hem d'anar tots al mateix vaixell durant els períodes festius. I aquí és on entra on té importància la litúrgia aquesta que tu dius. Tothom hem de respectar l'estructura de la nostra festa perquè és el que ens defineix. La festa major de Vilafranca no és la mateixa festa major que el Corpus a Berga, val? En què es diferencien? Doncs en tot, val? En tot, però tenen moltes coses en comú, que és tot això que he dit, no? Que se celebra al carrer, que té una estructura, que la gent s'ho estima, que hi ha motius propis, no? Les músiques, els balls, i això s'ha d'entendre des de totes les parts. La nostra feina com a coordinadora és que el poble ho conegui i ho entengui, però les administracions, mani qui mani, a mi m'és igual el partit, no? Durant el període de festa, el partit que està manant, això ho ha d'entendre i ho ha de respectar, i a més, és més, ho ha de potenciar, perquè ells tenen el poder dels canals de difusió del poble, no? Que per això paguem els impostos i per això votem. Doncs s'ha de respectar, i moltes vegades veiem que interessen més, el que deies abans, no? Interessen més unes certes activitats que unes altres. I dona, a Esplugues dona la casualitat que les activitats que són un contingut molt tradicional, propi, no? Allò que ens diferencia d'un altre poble, doncs no se li dona importància. És a dir, estem més a prop de la festa, que s'assembla, ens assemblem més a altres festes majors, no? Del pobles del voltant, i no ens diferenciem tant, i nosaltres lluitem per diferenciar-nos una mica, per ser, doncs, únics.
1: Trobo que és una pena, perdona, Sergi, que poder volies dir una cosa.
3: No, que molt romàntic,
1: així.
3: Tot sí. Això.
0: S'ho ha preparat. No.
1: Però fixem-nos, estem al costat de Barcelona. Cornellà també és molt gran, poder Sant Joan d'Espí ja no és tan gran. Tenim poblacions a Catalunya molt més grans que Esplugues. És que només tenim 47.000 habitants o 45.000 habitants, i ens haurien d'això d'anar a la proximitat, a tenir una característica tradicional. I sembla que aquí a Esplugues es pensa que som Barcelona, que som Hospitalet, i que estem perdent identitat, no? És que no deixem de ser un poble gran. Jo no em considero ciutat, 45.000 habitants, no deixem de ser un poble gran. I per tant, al poble hem de tenir cura de les nostres tradicions. No sé, ja dic, jo sóc molt crítica amb com es porta des de l'Ajuntament la nostra festa major.
0: Sí, hi ha diferents visions, no? La visió per nosaltres és que hi ha d'haver l'estructura de la festa, i els pilars de la festa són tres, no? Seria un pregó, un seguici i un final de festa, no? Al final són pilars amb els quals pots anar jugant, no? Com és seria, per exemple, el cas de Santa Magdalena, no? El pilar central del dia 22 amb el seguici, i llavors tot l'altre és com complementar. Doncs el mateix hauria de ser per Sant Mateu. I és el que passa també a Barcelona. Al final també hi ha un toc d'inici, hi ha uns seguicis, uns correfocs, vull dir, són pilars, i a partir d'aquí doncs es va millorant i es va fent extens per també per altre tipus de gent, no? Que vulgui, doncs, escoltar música o d'altres alternatives culturals, no? Jo crec que aquest hem de seguir aquesta línia, perquè si no al final acabarem desvirtuant la festa.
1: Tindrem pregó.
2: I allò que dèiem de que tots hem d'estar una mica al mateix carro, nosaltres la manera que tenim per demostrar-ho, doncs, és justament amb aquest seguici, el seguici del pregó, sí. No? Nosaltres comptem amb les autoritats que formin part d'aquest, perquè nosaltres aquest seguici, un seguici serveix per anar a algun lloc, a fer alguna cosa en concret. I el seguici del pregó serveix per portar el pregoner o pregonera a fer el pregó. Val? I no només el pregoner i pregonera, sinó també la regidoria de cultura del moment i el mestre de cerimònies de la festa. O sigui, és com que li donem aquest caire més solemne en aquest primer dia, perquè és el moment més important de la festa, que és quan comença. Val? I a partir d'aquí, doncs, comença el període festiu, però l'important és celebrar l'inici tots junts. Ja, hauria d'estar prohibit contraprogramar una activitat d'aquest tipus, el que és l'inici de la festa. I hauria d'estar prohibit que les autoritats no hi volguessin participar, per exemple, no? O que alguna colla de pròpia d'Esplugues no hi vulgui participar. Això hauria d'estar recollit en un... Bueno, està recollit, de fet, en un protocol, i de vegades sembla que aquest protocol no serveixi de res. O sigui, un protocol serveix per salvar aquella festa que porta més de 20 o 30 anys fent-se, i de vegades sembla que la gent, doncs, no li faci cas, vulgui canviar les coses, que al final la tradició també evoluciona. Però el que no pots dir és unilateralment prohibir algun acte perquè no et ve de gust a tu que es faci aquest acte. No? Qui mana en aquest cas és el poble, i s'han de tenir en compte això, els elements identitaris, i bueno, ja està, és que ja ho he explicat abans una mica.
1: Seguim amb aquest pregó a porta tancada, per dir d'alguna manera, encara que l'espai Corbero no és un espai tancat físicament, però que sembla ser que pot anar qualsevol persona
4: amb
1: aquest
4: limitat.
1: Pregó sembla ser amb un aforament limitat, i ens podrem trobar que s'estava fent a la pista vermella l'inici, el toc d'inici de les entitats.
0: Sí, jo crec que aquí a vegades ens equivoquem quan parlem
3: d'alternatiu,
0: no? Sí, crec que...
1: No, és que he dit festes populars, sí, m'he equivocat. Bueno. Volia dir quan es fa el toc d'inici amb el Marcel Casellas, que toca el Ferro-Ferro, es va fer la pista vermella i al mateix moment s'estava fent a l'Espai Corberó el pregó oficial, administratiu, corporatiu, com li vulguem dir.
0: Sí, exacte, això és el que sembla que és aquesta tendència. Nosaltres estem batallant i, com hem dit abans, o en algun moment, no sé si ho hem dit, que la coordinadora el que intenta és agafar vincles amb l'Ajuntament o amb l'equip de govern per tornar a tindre el que era el toc d'inici, el seguici de pregó i el pregó antigament, que era la plaça de l'Ajuntament, que és on ha de tindre, on ha de ser un pregó, no? Al final, no en un espai tancat, limitat i
1: amb prèvia invitació
0: i
1: confirmació de la reserva.
2: Bueno, i respectar l'estructura aquesta que dèiem del seguici, del pregó, el seguici de les colles que porten el pregoner i després té lloc el toc d'inici. Tot això és una cosa que ha d'anar junta. Tu no li pots treure una pota, això, perquè llavors quedaria... Si ja no hi ha pregó, ja no té sentit fer un seguici cap al pregó, no? Bé, això són... Bueno, jo no soc de lletres, però això és així, saps? Són faves comptades. Llavors, el que ens volen treure és una d'aquestes potes, i nosaltres reivindiquem de que aquesta pota s'ha de tornar a posar. Mentre hi havia un pregó, nosaltres estàvem fent una altra, però no creiem que el nostre fos l'alternatiu, el nostre és el de veritat, perquè vam acompanyar, el seguici va acompanyar la pregonera, i la pregonera va fer el pregó, i en aquest pregó no hi havia les autoritats.
0: Sí, en definitiva, nosaltres vam continuar fent el protocol que ja està marcat, i l'Ajuntament va fer el seu pregó a part, que no estava fora de protocol, diguéssim, i llavors per nosaltres l'alternatiu és el de l'Ajuntament i el nostre, diguéssim, que és l'oficial. No sé, jo crec que és així.
1: Per tant, ens tornarem a trobar paral·lelament amb un pregó administratiu, corporatiu, i amb un pregó fet per la ciutadania i per la gent del carrer.
4: I nosaltres, bueno, portem dos, tres anys intentant recuperar l'estructura, el protocol que en parlàvem, intentant demanar reunions per apropar postures i a veure si tornem a aconseguir-ho. Bueno, la nostra intenció és, com, bueno, és tornar a repartir-nos, respectar el protocol de toc d'inici de festa major. I en aquest protocol estan... I a banda, és una... A mi personalment em fa ràbia perquè... És un acte d'inici de festa major que no passa a totes les poblacions de Catalunya. Tenim algo molt particular que es junta a l'equip de govern, a les colles de cultura popular, al pregoner, la mestra de cerimònies, i es fan en diferents parts, i es fa després un ball de totes les colles de cultura, el que deies amb el Marcel Casellas. Això és algo únic, no es repeteix a cap altra població. Hi ha poblacions que fan algo similar, i nosaltres fem alguna cosa similar també a altres poblacions, però aquest acte és únic i hem d'intentar mantenir-ho i conservar-ho. I la coordinadora, el que lluitem, intentem, és fer aquesta difusió que arribi a tothom del poble, que ens agradaria més difusió i col·laboració de l'Ajuntament, que, com deia el Pau abans, que tenen més armes que nosaltres. Nosaltres vetllem per això, per mantenir aquest protocol i mantenir aquest inici de la festa major. Però, bueno, i com deia l'Isaac, són ells els que fan un pregó alternatiu,
2: però no perdem l'esperança, no? Vull dir que doncs mantindrem tal com ha de ser i ja veurem, perquè al final de crítiques a l'administració n'hi ha hagut sempre i sempre n'hi haurà, i en els moments més importants, en els moments on hi ha més visibilitat, on hi ha més gent, és normal que hi hagi més crítiques. Això passa a tots els pobles, ja, només cal anar a Reus quan entren les autoritats a la plaça el dia de la tronada, o sigui, una xiulada monumental, no? O a Mataró, el dia més important, el no n'hi ha prou, que és quan s'acaba la festa.
4: O a Terrassa, quan veien els regidors...
2: Això,
3: a la plaça Sant Jaume, el toc d'inici.
2: Això és una cosa que no es pot evitar, perquè és així. Perquè hi ha gent que està descontenta amb la gestió política i ja està. I ho fa, no sé, la seva veu també... És llibertat d'expressió, això, no? El que no pot ser és carregar-se una estructura d'una festa. Perquè
4: nosaltres no... per nosaltres aquest debat dels xiulets, nosaltres sempre ens volem mantenir al marge. La coordinadora el que s'encarrega és de muntar la festa, d'organitzar-la i de promoure-la. No, nosaltres no promovem les xiulades. Si algú va allà a la plaça d'Ajuntament i protesta, nosaltres ni el prohibirem ni l'animarem. Com a coordinadora, nosaltres el nostre objectiu és que aquella festa sigui gran i que tot el poble participi de la festa.
1: Quan dues persones no s'entenen, la responsabilitat no és mai d'una sola persona o d'una sola part, però cadascú ha d'assumir la seva part de responsabilitat. I jo estic veient aquí que des de la coordinadora, les entitats, esteu intentant d'arribar a un acord, de posar sobre la taula moltes coses, parleu molt del protocol. Aquest protocol el té l'Ajuntament clar? L'ha aprovat ell? L'han aprovat fa anys?
2: Sí, sí, el 2001, diria.
1: I no l'apliquen. O sigui, no respecten el protocol, que hi ha un seguici, que hi ha un mestre de cerimònies. No respecten aquest protocol perquè fan el seu propi pregó.
2: Actualment no el respecten. Des de la Covid, però bueno, nosaltres ens pensem que la Covid seria un parèntesi, no? I va ajudar a canviar moltes coses,
0: sí,
2: i a perdre molts espais de la festa i de fer coses amb comunitat.
4: I horaris.
2: Horaris.
0: Sí, sí. De fet, és de les poques vegades que ens hem trobat amb una paret així, topar contra algú que no et vol parlar. O sigui, és complicat, no?, veure aquesta situació. A vegades no sé, crec que entre persones es poden parlar, siguis del color que siguis, siguis de la forma de pensar que siguis, i crec que és el que dèiem abans, que no fa falta arribar a un acord, però com a mínim parlar, saps? Jo crec que això no hem arribat a aquest punt.
1: Doncs jo us posaria a l'Ajuntament, a un dels pilars que hi ha a l'Ajuntament, que es diu Pilar, i als pilars de la coordinadora, un coach emocional per poder resoldre aquest problema que hi ha entre la cultura popular, les entitats i l'administració. Aquests pilars que abans ens dèieu, que hi ha tres pilars fonamentals, amb un pilar que hi ha a l'Ajuntament, i a veure si s'entenen aquests pilars i s'arriba a un acord. No sé com fer-ho. Aquí a la ràdio tenim un psicòleg. Podeu serviria de coach emocional per poder arribar a un acord amb tots els pilars?
2: Sí, no sé. Un psicòleg el necessitem tots i totes. O sigui, això és així, però
3: la qüestió és que vulgui parlar.
2: Per salvar la festa no sé si cal un psicòleg.
1: Jo dic un coach emocional, però clar, ja sabem que els coach emocionals han de ser professionalitzats, eh? Tampoc no anirem a buscar qualsevol coach, eh?
3: Però per solucionar qualsevol conflicte, ambes parts han d'estar d'acord per solucionar-ho. I aquí en tenim una que no ho vol solucionar. Llavors, per molts psicòlegs o coach,
1: jo recordo,
3: fins que no vulgui donar el pas de anem a solucionar-ho, serà difícil.
1: Jo recordo que fa com uns 12 o 14 anys, no recordo exactament, es va fer una comissió per resoldre el tema del pregó, pel tema dels xiulets, i vam fer com tres reunions i al final no vam arribar a cap acord, i vaig decidir no seguir anant a cap reunió perquè no era... Anàvem donant voltes cada dues setmanes que quedàvem i anàvem parlant del mateix, i era una nòria que està aquest ratolí a dintre d'aquesta nòria donant voltes i no vam arribar a cap acord, i ja parlo de fa 14 anys.
0: Sí, sí, és un peix que es mossega la cua des de fa molts anys, i bueno, ara ja no es mossega directament, ja ni tan sols es parla, o sigui que ja sí que s'ha acabat mossegant, no?
2: Però nosaltres... Sí, a mi em preocupa, això. O sigui, em preocupa la festa. El dels xiulets no gaire, perquè... Però no es treu gaire la son. Vull dir, la coordinadora, seguim fent feina, saps? I cada vegada més. I tenim clar que amb suport o sense, és el que hem dit abans, tirarem milles. I la manera de tirar milles és crear això, materials, doncs, com el quadern de cultura popular, una nova web on tindrem tota la informació de les festes, de les colles... El que volem és que més gent fora de... Nosaltres ara, no sé, si Esplugues són 45.000, no? No sé quanta gent deu conèixer tots aquests símbols d'identitat, però imagina't que ara la gent de les colles i els nostres cercles són 1.000 o 2.000 persones. Doncs volem arribar a que 10.000 persones conegui tot això. I quan 10.000 persones vingui a les nostres festes, doncs llavors potser tenim més força per canviar les coses.
0: El que està clar és que després de la pandèmia hi ha hagut un gran canvi en la població d'Esplugues, que sembla que li agrada més sortir al carrer, i en una d'elles, per exemple, el toc d'inici, la plaça Vermella es va fer petita quasi en algun moment, no? I crec que això vol dir que també tenim un poder i tenim una convocatòria, i això, doncs, és que vol dir que ho estem fent bé, saps?
1: el que estàs dient, Pau, heu aportat moltes coses, ha fet molta feina, a més del quadern, tenim una altra figura, Espalú, tenim una nova colla de tradicions que són els trabucaires, a pesar dels problemes que tenen, i sempre van sorgint coses noves, ha sorgit la cantera, s'estan fent aquests tallers des de TIC per fer tallers de flabiol, de cantar també, per tant és un pòsit, sou un pòsit en contínua creació i contínua il·lusió, perquè no hi ha creació si no hi ha il·lusió.
2: Sí, això és important, això que dius de la il·lusió. Si no estiguéssim il·lusionats per la festa que nosaltres creiem, ja no ho faríem tot això, no? I segurament haguéssim canviat de poble, però no sé, hi ha algunes persones tossudes que pensem que Esplugues encara es pot no canviar, sinó millorar, no? I que pot ser un lloc on viure i viure de la cultura popular amb total normalitat.
0: Imagina't, no? Si tinguéssim les autoritats al nostre costat seria...
1: Sí, clar,
0: sí, no dic que no estiguin, en alguns moments, però sí que estiguessin allò amb el 100%, amb actitud de col·laborar constantment.
2: Clar, coneixem pobles que els ajuntaments els diuen el que calgui.
1: Sant Feliu, crec que és un d'ells.
2: Si nosaltres ens fessin això amb la de persones que hi ha al voltant dedicant tantes hores, bueno, és que seria molt diferent,
1: Anem a parlar del futur de la cultura popular aquí a Esplugues.
2: Seguim la difusió i que no desapareguin les festes. Seria un error, no?, que ens ho volguessin treure tot, i com altres pobles que està passant, que estan prohibint actes, no? Pobles on, per exemple, estan manant els partits aquests d'ultradreta, que estan ja prohibint actes i estan prohibint coses que tinguin a veure amb la catalanitat o amb la cultura, doncs intentar que això no passi. I per això cada vegada hem de ser més i més convençuts de que allò que fem doncs està bé.
1: I més il·lusionats, que és el que ens dona la força.
3: La idea també és anar formant a tot aquest músics d'Esplugues, no?, que tinguin un espai, tant músics com gent del poble, que es puguin anar formant.
1: Doncs ens quedem amb aquesta part positiva de la cultura popular, de tots aquests projectes que esteu engegant, que s'estan iniciant alguns i altres que s'han d'acabar de tancar i concretar, i donar-vos les gràcies per tota la feina que feu, per Festa Major, ja no diré per quina festa, perquè totes són importants i totes ens il·lusionen, i convidar-vos a que seguiu venint a la ràdio. Ens porteu sempre noves idees i que la cultura popular li hem de donar tota la difusió que sigui possible. Doncs així que, si em permeteu, gràcies al Sergi, al Pau, a l'Isaac i al Xus. Gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Us emplacem sempre que vulgueu. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: L'Espai d'Entrevistes a les Entitats és un programa conduït i presentat per la Isabel Almató. El muntatge i edició, Jordi Udina.
5: Heu escoltat l'Espai d'Entrevistes d'Esplugues FM.
6: Esteu escoltant Esplugues FM,
7: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
5: De dilluns a divendres, a les 4.
7: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

ciutat llunyana. He vingut aquí perquè el meu germà i la meva cunyada se'n puguin anar una setmana de vacances i rellevar-los en l'atenció a la nostra mare. Ella, que encara té moments de lucidesa i de bon humor, ha desenvolupat una teoria sobre la seva bellesa i el cotxe. Afirma que tenen en comú un desballestament imminent. Desgastat per les exigències d'una convivència imprevisible, el meu germà ha convertit el cotxe en un refugi. I escolta flamenc, i fuma, i surt a fer-hi tombs aparentment absurds, combinacions aleatòries de rondes i de visites a botigues de gasolineres. Que me'n confiï les claus és un gest insòlid, i per això busco estones intempestives per sortir a voltar i descobrir una geografia que desconec. No és una conducció fàcil, igual que per tractar la mare, que l'està preparat pels ofecs, les patinades i les desorientacions. Per no modificar cap rutina, m'obligo a seguir el protocol basat en això que anomenen capacitat de sacrifici. És un sacrifici compartit, d'una banda, per una assistenta que actua des del silenci, insubornable en els moments de calma, hostil quan la situació degenera, i de l'altra per la meva cunyada, que ha assumit un lideratge heroic i gens agraït. Quan el taxi se'ls endú cap a l'evasió provisional de les vacances, ens quedem sols. La mare, amb el regnat limitat per la cadira de rodes, l'assistenta, disposada a combatre qualsevol brot totalitari, el cotxe, precari però digne, i jo, convençut que tot serà un desastre. La realitat, però, em contradiu. Durant els dies que passem plegats, compartim una harmonia equilibrada. Més enllà de la desorientació pròpia dels 92 anys, la mare actua amb naturalitat, sense caure en rebequeries. A més de celebrar-ho, me n'aprofito. A segons el jardí, li pregunto per allò que mai no he volgut explicar. Quan els meus germans i jo li hem preguntat i adoptava el rictus d'escriptora professional, li responia: el que vulgueu saber ho trobareu als meus llibres. La lectura dels diaris, litúrgia fonamental per entendre la nostra família, li suggereix comentaris com: tant com m'havia agradat el Gaddafi. De tant en tant, ens ataquen vespes gegants, però ella les espanta amb un gest de menyspreu més dissuasiu que cap insecticida. En una d'aquestes converses de jardí, mentre el capvespre regalim a muntanya avall, m'explica fil per randa un episodi de la guerra. Té 19 anys i comanda un grup de capitanes comunistes. Això ja ho expliques als llibres, li dic, per seguint les recomanacions del neuròleg evitar la memòria automàtica. Ella continua: han rebut l'ordre d'entrar als cinemes per informar la població d'un pacte imminent de rendició del bàndol republicà. Ho explica d'una tirada, sense confondre ni les dades ni les dates, amb una seguretat que em fa sospitar que els records també segueixen una disciplina secreta. Conec l'episodi. Igual que quan el vaig llegir per primera vegada, torno a imaginar la mare joveníssima interrompent la projecció per arengar uns espectadors que, tot i la guerra, encara tenen esma per sortir de casa. Li pregunto si recorda quina pel·lícula feien. Ella ho havia escrit, però era un detall que jo havia oblidat. I obrint molt els ulls, respon: Fu Manchu. Aquest element fa que l'anècdota em sembli encara més real, potser perquè, quan esclati la pròxima guerra, m'agradaria que m'enxampés dins d'un cinema. La mare explica que des de l'amfiteatre, imitant els oradors més eloqüents de l'època, va cridar: catalans! Et van insultar? Li pregunto. Aquí la mare dubta, com si encara tingués l'alternativa de triar entre la veritat i la conveniència. La majoria se'n van anar i els pocs que es van quedar deien: ja has acabat, nena? M'adono que sento més simpatia pels espectadors que no pas per ella, i que això no deu ser normal. M'hauria de commoure més el compromís de les capitanes que no la resignació del públic. Han passat 74 anys i el record encara li crepita a les pupil·les, habitualment entelades pels medicaments, i la consciència de la pròpia invalidesa. No deixaré de pensar en Fu Manchu fins al moment d'anar-me'n, endreçant mentalment els records acumulats durant aquestes converses al jardí. A Mèxic, escrivia cartes a Ramon Mercader amb tinta simpàtica. El teu oncle va custodiar el rebut d'or de Moscou. I, com sempre, lamentaré la presència de la història en majúscules, asfixiant la lletra petita de la vida domèstica. M'hauria agradat parlar-li de cosí

Quins, de joguines, d'excursions, de com celebràvem els aniversaris o el Nadal, però cada anècdota arrossega pintors, cantants, actors, una caravana de comunistes de renom que per reacció reforça la simpatia que sento pels espectadors anònims del cinema i per Fumanchu. No puc comentar-ho amb ningú perquè, més que un interlocutor, l'assistenta és un pou de silenci addicte a l'estridència de les telenovel·les. La seva vida, m'imagino, deu assemblar-se a aquestes històries melodramàtiques. La nostra, en canvi, té la presumptuosa pretensió de ser carn de documental. Quan trec el cotxe a passejar, n'hi parlo en veu alta, com si fos un terapeuta, i a la seva manera el motor em respon. L'últim dia el meu germà telefona per dir-me que ja tornen. Per fer-li una sorpresa, decideixo portar el cotxe a un túnel de rentat. M'atrau la promesa del sabó i de la cera, dels raspalls gegants i de les tires que fuetades embruten d'entrada per, en acabat, es van dir. En punt mort, el cotxe no es manifesta, però quan poso primera per sortir del túnel, el sento adolorit i reticent. El retorn de la meva cunyada i del meu germà reactiva els capricis de la mare. Quan la salut és una arma, imposa una injustícia doblement cruel. No puc ni vull quedar-me. I quan ens acomiadem, ella m'agafa les mans amb una força que no sé interpretar com el nostre últim contacte. Pujo al taxi i de cua d'ull veig la silueta inusualment lluent del cotxe sud-coreà. Una setmana més tard, el meu germà em truca per dir-me que la mare ha mort. Les seves últimes paraules conscients, comentant una notícia de la secció d'esports del diari, han estat: el Mourinho aquest també és un altre guapo. Torno a agafar l'avió, els serveis funeraris enllestim la paperassa, hem d'esperar un dia per poder accedir al crematori. En teoria, hauríem de dur les cendres fins al poble, però qui sap si per homenatjar la difunta, el cotxe decideix morir-se al revolt més tancat d'una carretera voltada d'oliveres. Fins aleshores, el meu germà i jo hem contingut el plor, en part per pudor i en part perquè, com va escriure la mare, hi ha gent que plora riuades sense plorar, altres, amb els ulls secs, ploren de cor i d'ànima. A primera vista pot semblar que la mort del cotxe ens ha afectat més que no pas la de la mare, però en realitat la tristor i la contrarietat, la del meu germà i la meva, no són pas pel cotxe, sinó per la tinta simpàtica, pels llibres, pel que la mare havia considerat important no explicar-nos mai i per l'encert que no li perdonaré mai de no haver-ho fet. Per aquests anys de bellesa devastadora i per la prioritat omnipresent de la política. Una prioritat que ha prevalgut fins al final, reconsagrada capitana que arengues els incrèduls, que intentes contagiar-los al compromís amb les idees enfront de la solitud d'un cinema on, en plena guerra, la gent s'abadeix per compartir un univers en el qual Fumanchu és una amenaça, sí, però una amenaça de mentida.

em direu que si amb aquesta història en Sergi Pàmies, que déu-n'hi-do també, que és preciosa, i l'última trucada, el que ha explicat en Josep de Tàrrega portant la creu i el Jesucrist obrint-li els ulls i després tornant a estar tancats, jo m'he quedat amb la pell de gallina que encara no m'he refet entre una cosa i l'altra. O sigui que déu-n'hi-do quin programa avui ens heu fet, vosaltres ignorants, i avui em permetreu tots els que sempre truqueu, els que truqueu cada setmana, els que truqueu cada dos o cada tres dies, que m'encanta parlar amb vosaltres, però avui em permetreu que faci una felicitació a tots els que heu trucat per primera vegada a la vida. O sigui, alguns per primera vegada a la vida i uns altres per primera vegada des que jo faig el programa, per tant, des de l'1 de setembre. I és una cosa que, ho dic cada vegada, em fa molta il·lusió. Jo sé que hi sou, però quan dieu que truqueu per primera vegada, el meu cor se n'alegra, que voleu que us digui. Per tant, demà continuarem. Si voleu continuar trucant, els que no truqueu mai, benvinguts, i els que truqueu sempre, benvinguts també. Aquí no fem diferències a ningú. Perquè arribem al final, i això vol dir que ens anem a dormir nosaltres després de llegir el conte. Arriben les 2 de la matinada, els nostres companys dels serveis informatius són aquí, així que nosaltres a les 12, demà, tornarem a ser aquí, amb més preguntes, amb més respostes, amb més converses serenes, amb més històries interessants, que espero que també us agradin. Així que gràcies per ser-hi, bona nit, que descanseu fins demà.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a Catalunya Ràdio que l'arquebisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre. Aquest gir de guió arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de llengua catalana en el sector eclesiàstic i el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal de la benedicció encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que l'aportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil.
2: Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la mobilització serà el dimecres 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions.
1: L'ocupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que la setmana que ve facin la selectivitat a Barcelona o al voltant de Montserrat, que arribin amb molt de temps als centres on faran els exàmens.
2: Les proves d'accés a la universitat, que començaran el 9 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya i la mobilitat pot jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de l'ESPAU, Rosa Pàmies Vila, assegura que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
3: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
2: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi haurà detectors per localitzar dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn.
1: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, derrota del Madrid.